casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora, podem desaparèixer durant hores i hores.

i el deixo caure en cesso que terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, quedat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso d'una forma de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punk i del porro i al mateix temps

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvei, you know, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marí.
4: You and me are the best!
5: Mono mercanto, Antonio!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializado. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. La firma s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ho ha fet des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ho ha confirmat ell mateix als periodistes que l'esperaven a la sortida. El document estableix un alto al foc immediat, la reobertura de l'estret d'Hormuz, i obre un període de 60 dies de negociacions per tancar un acord de pau definitiu. A més, segons Washington, la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa i preveu unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. Tot i això, Trump ha insistit que podria reprendre les accions militars si l'Iran incompleix els compromisos adquirits. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'exlíder socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
1: Amb eufòria i càntics de Send Them Back, retorneu-los al seu país, la dreta i l'extrema dreta, al Parlament Europeu celebrava l'aprovació amb el 60% dels vots del nou reglament que permetrà construir centres de deportació en països estrangers o agilitzar les expulsions de les persones sense permís de residència. Espanya és un dels pocs estats que s'hi oposa.
2: Els bombers esperen controlar en les pròximes hores l'incendi que ahir es va declarar a la comarca de la Segarra i que va calcinar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereals. Els efectius hi han treballat durant tota la nit. Ahir les flames van obligar a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara.
1: Els projectes Recircular l'Eixample a Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat ex aequo el Premi IFAT d'Arquitectura 2026. Els guardons es van entregar ahir al Disseny Hub de Barcelona. El Premi Ciutat i Paisatge va ser per a la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries i el Premi Refat per a la rehabilitació del conjunt industrial del segle XIX, l'anònima manresana. Aprovada al Parlament la llei per erradicar l'amiant de Catalunya.
2: La norma preveu crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha al país i sancionar amb fins a 100.000 euros els propietaris que no el retirin. També planteja engegar un fons d'ajudes per finançar la retirada d'aquest material. Sílvia Baneque, consellera de Territori.
3: Amb els pressupostos actuals hem pogut ja obrir una convocatòria de 10,5 milions d'euros i estem esperant l'aprovació dels nous pressupostos per poder arribar al doble d'aquesta quantitat. Per tant, la idea era destinar uns 20 milions d'euros anuals per tal de poder donar sortida a la retirada d'aquest amiant.
2: La Generalitat té localitzades 1 milió de tones d'amiant repartides per tot Catalunya i les entitats estimen que aquesta xifra supera els 3 milions. Aquest material provoca malalties respiratòries greus i diversos tipus de càncer.
1: Esports, el Mundial de Futbol pendents de l'Uzbekistan-Colòmbia, que es disputa a l'estadi Ciutat de Mèxic. El descans, 1-0 a favor dels colombians. També aquesta matinada, Ghana s'ha imposat al Panamà per 1-0. Els ghanesos han fet el gol de la victòria al temps afegit. Ahir, decepció de Portugal, que no va passar de l'empat a 1 contra la República Democràtica del Congo i victòria d'Anglaterra per 4-2 contra Croàcia.
2: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El masculí blaugrana s'ha confirmat que el primer amistós de pretemporada dels de Hansi Flick serà el 31 de juliol al camp del Birmingham City.
1: El Barça ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, la Federació Espanyola i també el Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Real Madrid atempten greument contra l'honor i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral i, per tot plegat, els demana que hi actuïn.
0: Fins aquí les notícies.
4: Les 5 i 5 minuts. I engeguem en Rafael Acarrà d'aquí uns moments, però abans comencem els matiners com cada dia de dilluns a divendres. Ja sabeu quina cançó sonarà. Ho podem fer... Sí? Vinga, anem-hi.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 18 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui dijous tindrem pocs canvis, un dia assolellat amb algunes boirines matinals arran de mar. A la tarda tornaran a créixer nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats. La mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica, la calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Fruitós de Bages el sol sortirà a les 6 i 17 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 13 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui arrenquem el programa amb una cita d'una persona que va ser una artista transgressora, carismàtica i diria també llegendària. I diu, una vida és una vida quan tens llibertat.
0: De fet, arrenquem el programa

0: recordar-la amb la seva música és mantenir-la viva eternament. Un motiu més que suficient per celebrar com cal que... Ai, per fi és dijous.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Michael Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Bon dijous, com tenim això de... el partidet?
2: Doncs mira, aquí, mira, Uzbekistan 0, Colòmbia 1. Han anat així a la mitja part i ara han començat la segona, no sé quin minut, perquè tinc la tele a l'esquena, però vosaltres ho direu.
0: De moment t'hauré d'anar avisant jo.
2: Amb qui vas, amb Uzbekistan o amb Colòmbia?
0: Jo amb Colòmbia.
2: Molt bé, sempre és maco. Tot i que Uzbekistan és el seu debut al Mundial, sempre és bonic, també.
0: Fluixet aquest equip o no?
2: Uzbekistan? Home, és dels més fluixets del Mundial.
0: Hi haurem ànims, home, a la ràdio.
2: Sí, home, sí, dona'ls ànims.
0: Què passarà a partir de les 6 del matí?
2: Per si hi ha algun uzbekistanès que ens escolta.
0: No ho descartem, mai se sap.
2: Em preguntaves què passarà aquest matí.
0: Exactament.
2: M'agrada molt que em facis aquesta pregunta, perquè sobretot pel que he baixat, a explicar què farem avui. Avui estarem molt pendents d'un desnonament que hi ha d'haver a Sant Adrià del Besòs, el primer, bueno, dels quatre primers d'una sèrie de desnonaments que hi haurà al mateix barri i al mateix bloc, i anirà l'Ada García, que de moment la tenim aquí tranquil·la, però d'aquí una estona anirà cap allà. També anirem a Badia del Vallès, on ahir es va aprovar la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, i encara hi ha molts edificis a Badia que n'hi ha.
0: És una barbaritat.
2: És una barbaritat, i per tant també en parlarem. Estarem molt atents també a l'endemà de la declaració de Zapatero. Avui tindrem a Rebeca Turró, que és la secretària d'organització del PSOE, a partir de les 9 del matí al matí de Catalunya Ràdio. I parlarem de l'onada de calor que arriba diumenge.
0: Alerta!
2: Que no fa calor encara.
0: Una miqueta més.
2: En parlarem amb el Francesc Mauri, que com a mínim amb els seus comentaris refrescants ens ajudarà a portar-la millor. A les 10, entrevista a la neurocientífica Sara Mederos i la taverna per preparar el cap de setmana. I a les 11, Jorge Drexler.
0: Aquí, quina meravella.
2: Aquí a la cadira de l'Ana Garcia.
0: Apa, l'Ara!
2: Entre
0: una cosa i l'altra, ets estrella protagonista.
2: Sí. Ella marxa, l'Ara ja no està a la cadira, que es tranquil·litzi Jorge Drexler, que deu ser dels matiners, que la cadira estarà per ells.
0: Sempre és una meravella escoltar el cantant, que sempre té coses interessants a explicar.
2: Estupenda, a les 11 i 5, i després una mica d'humor, i ja haurem fet el dijous.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara. T'has avisat dels gols.
0: Ai, sí, per favor, que estic que no puc viure amb aquest partit. Tenim 50 minuts de partit. Us anirem informant fins a les 6, puntualment, com sempre, als matiners de Catalunya Ràdio. Àlex Bos, bon dia de nou.
3: Bon dia.
0: I escolta'm, què ha passat al món mentre dormíem, que estem ansiosos per saber com girava aquest planeta.
3: Doncs mira, que sàpigues que la cantant Sabrina Carpenter podrà dormir una mica més tranquil·la a partir d'avui.
0: I això?
3: Doncs resulta que aquesta matinada...
0: Sí.
3: Hem sabut que un jutge de Los Angeles ha dictat una ordre d'allunyament de 5 anys contra un presumpte assetjador que s'havia presentat diverses vegades a casa seva sense invitació i s'havia plantat diverses vegades just a la porta.
0: Ja, por, aquestes coses a mi em foten una por de la gent coneguda que molt. Aquest assetjament ha de fer por, eh?
3: Ja veureu que l'home no està molt bé.
0: No, clar. Quina sorpresa.
3: S'ha fet una vista contra ell i ha renunciat d'entrada a l'advocat.
0: I això?
3: No li feia falta, perquè ell entenia que anava amb la veritat per endavant i que no li calia assessorament jurídic.
0: Molt bé, comencem bé. Ben bé.
3: L'home va assegurar davant del jutge que ell i Carpenter formaven part d'un programa militar secret del govern dels Estats Units.
0: Com?
4: Uau.
3: Ja veieu que són arguments sense fissures. I que havien d'estar junts. Atenció, per salvar el món.
0: És que, de veritat, els americans...
3: No necessitava advocat, ho veus o no? Es podia representar ell mateix. Evidentment, aquesta teoria no va acabar de convèncer del tot el tribunal.
0: No m'ho diguis!
3: Que li ha dictat...
0: Però si jo pensava que colaria la primera.
3: La primera, però no. El jutge va estar bastant gest i no va colar. Ha dictat un ordre d'allunyament de 100 iardes, que això traduït en metres són uns 90 metres, a més de prohibir-li qualsevol contacte amb l'artista. La justícia també li impedeix tenir armes de foc. Està bé que ho hagi posat.
0: Sí.
3: Aquest loco, que ja el tenim identificat, que a més de no apropar-se a l'artista, escolta'm, prohibim-li també que no tingui armes de foc. L'ordre també protegeix la germana de la cantant i la seva parella, que viuen amb ella a Hollywood Hills.
0: El més important de tot això és que la justícia ha actuat ràpid i que almenys Sabina Carpenter podrà respirar tranquil·la.
3: Exacte.
0: No podrà salvar el planeta,
3: i
0: de moment.
3: I que ha descobert que tot l'argumentari era mentida.
0: És que els americans de tot en fan una pel·li, eh?
3: Sí.
0: És que de tot en fan una pel·li. Gràcies, Àlex.
3: Vinga,
0: fins ara. Vinga, va, que estem fregant ja pràcticament un quart de 6 del matí fent el penúltim matí.

0: d'aquesta setmana, d'aquest dijous 18 de juny, i aquestes hores del matí, també volem saber per què avui el lloc serà un món una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor perquè ja s'ha anunciat una nova edició del festival La Gran Pantalla, que es farà del 30 de juny al 4 de juliol al Cinema Girona de Barcelona. Està organitzat per l'associació cultural El Parlante i pensat per la gent gran. Es projectaran 11 llargmetratges i 17 curtmetratges que aborden qüestions com el desig, la realitat a les residències o les lluites socials, tot plegat amb l'objectiu de combatre la bretxa digital i la soledat no volguda.
0: Bones notícies per arrencar el matí en aquest món complicat i a vegades moltíssims titulars que ens espanten una mica. Per això fem els matiners també, perquè hi hagin aquestes escletxes de llum amb aquestes notícies que intentem que siguin les primeres que escolteu cada dia quan us desperteu. I, home, anem per bingo, Marta Villana, de què parlarem poc?
2: Doncs de la possible nova cançó de l'estiu, es diu Agua pel calor, i sona així.
3: Agua pel calor!

0: Demanem disculpes des d'aquí als oients dels matiners que esteu fent el primer cafè i que dieu ens està a punt d'explotar el cap.
1: Aniré ràpid.
0: A veure, què és això exactament?
1: King Africa i Verónica Romero, exparticipant d'OT. La recordareu, o no, no ho sé. En aquest cas, la podreu tornar a recordar amb aquesta col·laboració que han fet amb King Africa. De fet, va ser ella, la Verónica, qui ha escrit aquesta cançó i de seguida es va posar en contacte amb el creador de hits com La Bomba King Africa per fer aquesta cançó junts. King Africa, en diverses entrevistes per presentar aquesta cançó, s'ha preguntat què ha passat amb les cançons d'estiu que abans fèiem, no?, per celebrar l'amor, els amics, clar, les nits a la platja, com que ja s'ha anat perdent una mica, no?, això de la cançó de l'estiu, i també ha apuntat quina és la clau per una bona cançó, i és que la pugui ballar un nen de 2 anys fins a una persona de 90.
0: Escolta, m'acabo de respirar. Taladro de cançó.
1: Sí, horrorosa.
2: Horrorosa.
0: Horrorosa. Des d'aquí la nostra opinió. Com els experts del món de...
1: No cal ser expert.
0: Agua pel calor.
1: No cal que sigui la cançó de l'estiu.
0: Tot i que el fenomen de la cançó de l'estiu sempre ha estat bastant protagonista, el cert és que ara ja cada 2 per 3 tenim cançons que ja no formen part de l'estiu, sinó de tota l'època de l'any i que es van recuperant. I es veu que King Africa i Verónica Romero, doncs, escolta'm, els he agradat.
1: Una mica de mono.
0: Sí, agua pel calor i ja l'acabeu d'escoltar.
1: Vinga, ja no l'escoltareu més, eh?
0: Quina bona notícia engeguem al matí.
1: Doncs que a prop d'una dotzena d'infants amb discapacitat motora greu s'ha beneficiat del primer exoesquelet pediàtric robotitzat que hi ha a les Illes Balears. El dispositiu, que costa més de 200.000 euros, s'ha finançat amb fons europeus. Una de les nenes que l'ha provat és la Yanira, que té 8 anys i té una paràlisi cerebral que li afecta l'aparell motor. Fa 2 mesos que va començar a fer servir aquest exoesquelet, una eina que li ha permès posar-se dreta i caminar per primera vegada a la vida. L'ha entrevistat Ràdio Televisió Espanyola.
3: Yo al robot, pues, noto como que estoy volando.
1: Participa en una prova pilot de 24 sessions, 2 per setmana, amb les quals cerquen millorar la mobilitat d'infants, com la Yanira, amb malalties cròniques motrius.
0: Guarda 6:02, benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. En aquest punt del programa, com sempre, ens aturem, aparteu les criatures, perquè arriba l'Ot Serra, alerta amb un so, amb un motiu per saltar del llit. A veure quin es presenta avui. Ot Serra, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Un bon motiu per no saltar del llit és parir a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, ara que han acabat les obres a l'àrea obstètrica. Ha sigut una actuació que ha permès modernitzar i transformar completament prop de 700 metres quadrats destinats a l'atenció al naixement a la 4ª planta de l'edifici. La supervisora del bloc obstètric de l'hospital, Anna Monzó, explica algunes de les novetats.
5: Tenim una banyera nova que ens permetrà donar assistència a aquelles dones que vulguin un parc natural i vulguin utilitzar l'aigua durant la dilatació. El tema de les lianes fins ara no n'havíem tingut. És un punt d'anclatge que ajuda molt en el període d'expulsió a les dones quan han de fer l'esforç de fer força abdominal. Tenir aquest punt, doncs, donar un confort addicional i també quan estan, per exemple, a la pilota, en esferodinàmia, tenir un punt d'anclatge allibera molt tota la zona lumbar.
4: La reforma permet que les dones puguin viure en un mateix espai totes les fases del procés, la dilatació, el part i el postpart immediat, que evita trasllats innecessaris i afavoreix la continuïtat assistencial.
0: I a aquestes hores del matí, com sempre els matiners, volem desplegar la nostra particular revista del cor per saber com batega el cor aquest matí.
1: Doncs batega amb Rocío Jurado, perquè
0: home,
1: ja tenim...
0: Home, ho dius així, com si estiguessis parlant de la nova cançó de l'estiu.
1: Bueno, com vols que t'ho digui?
0: Amb una miqueta més d'emoció.
1: Doncs batega amb Rocío Jurado.
0: Ara.
1: Perquè ja tenim el tràiler de la docusèrie que es farà en el seu honor.
6: ¿Temes a la soledad?
7: Sí, aunque a veces necesito estar sola.
8: Me entró el venerillo y quise ser artista.
9: Yo empecé a ser...
1: ¡Rocío!
0: ¡Rocío Jurado!
1: ¡La más grande!
10: ¡Yo no quiero nada!
11: Ella lo dejó escrito. Mi meta es ser la primera figura de la canción española.
12: Yo expuse mi vestuario a la censura.
13: Pusiste el vestido, no contigo dentro.
14: ¿Tú eres feminista o qué?
15: Hombre, claro que soy feminista.
16: ¡Pues déjala correr!
1: Es dirà La Más Grande i s'estrenarà el 25 de juny al Movistar Plus. El documental de 4 capítols ha comptat amb la participació de la seva filla, la Rocío Carrasco, que ha portat material personal d'arxiu inèdit. Fotos, vídeos, gravacions d'actuacions en directe i inclús una autobiografia no publicada que abarca des de la seva infància fins als 90.
0: Pendents, doncs, res, falten molt pocs dies per poder veure aquest documental, La Más Grande, a partir del 25 de juny a Movistar Plus. I alerta, perquè segueix la cua del cor que batega a ritme de Cristian Gálvez i Patricia Pardo.
1: Sí, recordem que després de la polèmica que hi ha hagut aquests últims dies, últimes setmanes, amb la seva exparella Almudena Cid, ara, doncs, la nova parella, Cristian Gálvez i Patricia Pardo, han donat una entrevista a la revista Hola i han parlat de les segones oportunitats després d'un divorci. No és la primera vegada, de fet, que parlen ells dos, ho han fet en diverses ocasions, i una d'elles va ser a Europa Press, que deien això.
2: Hay que tenerla. Es blandita cuando es súper profesional, súper rigurosa, súper exigente. Es la mujer de mi vida.
9: Y a la inversa.
10: Es majo, por supuesto, pero es mi felicidad. Es un tío súper optimista, es inteligente, es un padrazo, no solo con su bebé, sino también con mis niñas, y es un sueño estar con él.
0: Doncs escolta, molt bé, estan enamoradíssims,
1: estan enamoradíssims.
0: Estan enamoradíssims, perquè ja porten temps, a més, Cristian Gálvez i Patricia Pardo, no? Mínim 4 anys?
1: O
0: perquè
1: més,
0: si deia,
1: no?
0: Si el Modena Cid deia que feia 5 anys que li estaven fent la mateixa pregunta...
1: Cristian... Ho van deixar el 2021, crec.
0: 2021, doncs això, 5 anys, no deuen portar, 4-5 anys
1: sí,
0: deuen portar.
1: Després.
0: Però el cert és que estan enamoradíssims, tots dos creuen en Déu, van a...
1: Perfecte.
0: Perfecte.
1: No, treballen junts, cadascú...
0: Meravellós, no hi ha res a dir.
1: Ja està.
0: Celebrem l'amor.
1: Sí, segones oportunitats.
0: I tant. Celebrem també quins sons deixa la ràdio, Lara.
1: Doncs ahir, que declarava Zapatero, al matí de Catalunya Ràdio, l'Albert Tom va parlar de joies i sobre com han esdevingut la màxima expressió d'un luxe que no acaba de casar actualment amb els valors progressistes.
14: També ha canviat una mica el concepte del luxe, o sigui, segons com les joies trobo que no fan Instagram, no? Llavors, hi ha més aquella cosa, la joia era més el... Mira què tinc, o sigui, és l'estatus a partir del que tinc, del que t'ensenyo, del que porto a sobre, i ara potser és més el mira com visc, no? O sigui, sí. Ara la joia potser és més...
17: Ensenyar el pis o ensenyar...
14: La platja deserta, el barco, el no sé què, saps?
17: La barbacoa nova que t'has comprat, no?
14: Exacte.
17: Sí, sí, sí.
0: Doncs aquesta conversa que va tenir ahir l'Alberto amb en Ricard Ostrell, i alerta perquè m'estan informant que Uzbekistan acaba de marcar gol.
1: Opa!
0: Per tant, empat, no em sembla, ara? 1-1.
1: Que repetició del gol.
0: Sí, sí, sí, 1-1. M'està confirmant ahir el Roger. Uzbekistan 1, Colòmbia 1. Ara aquí a la... Escolta'm, ui... Ara, mira quin gol més xulo.
1: Que no se l'esperaven, és que no l'han vist.
0: No, però
1: no
0: ha rebotat la piloteta, ha rebotat... Ep.
1: I aquest no l'han vist, i mira.
0: I mira cap a dins. Doncs vinga.
1: Patapam.
0: 1-1, com sempre, els matiners informant del Mundial. Espera, que veia el Roger m'ha escrivint.
1: Que xulo, visca.
0: Que ben arreu.
1: Que ben arreu, clar, patapam.
0: Escolta'm.
1: Mira que content.
0: Els matiners servim per tot. Vinga, va, 8 minuts, 2:15.

0: música de Justin Timberlake, protagonista també d'aquestes hores del matí. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs molts us recordareu, va ser arrestat i acusat formalment a Nova York per conduir borratxo sota els efectes de l'alcohol. Timberlake va ser arrestat després que la policia el va detenir amb el seu BMW gris per passar-se un senyal d'estop i no mantenir-se al carril que li tocava. El vídeo va sortir a la llum.
0: Sí, va veure, viralíssim, aquest vídeo.
1: Se'l va veure doncs, parlant amb la policia, primer fent broma, després que el veies caminant per l'asfalt, una mica allò que no s'acaba d'aguantar, fins que la policia li diu, escolta, hauràs de passar la nit al calabús, i això, doncs, evidentment, ja no li va fer tanta gràcia.
0: Ah, per cert, que Justin Timberlake no és la primera vegada que l'enganxen en aquestes situacions.
1: No, no.
0: Recordem que fa pocs mesos també es va viralitzar un vídeo que la gent li deia, qui ets? I diu Justin.
1: Ah,
0: diu,
1: sí,
0: Justin,
1: sí,
0: què
1: sí,
0: més?
1: Sí.
0: Diu Timberlake.
1: I no el van reconèixer.
0: I no el van reconèixer. Que deia, però vostè Justin Timberlake? I deia, sí. Jo trobo Justin Timberlake i el faig ballar.
1: Sí, clar, i un selfie.
0: Una cosa, no?
2: El record. Perquè ho demostri, saps? A veure, canta, li dius.
0: Ui, ella. Ja estàs preparada pels aniversaris?
1: Home, ja fa rato que me'ls he llegit.
0: Concentra't, eh?
2: Ho estic.
0: Què tal les teves energies, Lara?
2: Prou bé. Vaig fluint, saps?
0: Vas fluint?
2: Sí,
0: ja és molt,
2: fent,
0: fluir.
2: Vaig fent.
0: Perquè tenim un astrocat últimament que ens està alertant que ens hem de tranquil·litzar. Per tant, anem a veure quin dia ens espera avui astrològicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous, evidentment, d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
3: Bon dia, matiners. Avui, dijous 18 de juny, la Lluna continua transitant per Lleó i el clima emocional pot venir carregadet d'orgull, necessitat de reconeixement i ganes de tenir raó. També es poden moure temes vinculars, sentir-nos poc valorats, fer-nos els dignes o convertir qualsevol petit gest en una gran escena. Així que avui, si alguna cosa ens toca l'ego, respirem abans de respondre. Menys drama, menys tossuderia i més cor.
0: Ui, l'ego, mal company, mal company.
1: M'heu fes.
0: Per què?
1: M'he sentit atacada directament.
0: Però què t'està passant? Per què?
1: Sí. Mira,
0: però, home, però explica-ho a l'audiència, que si no l'audiència no ho entendrà.
1: Això, saps de dir, ara m'han atacat, perquè m'he sentit molt orgullosa.
2: Bueno, és que ho ets una mica,
1: sí, però tots ho som.
2: Sí,
1: jo crec
0: jo
1: que...
0: No.
1: Home,
2: jo sempre vull tenir la raó.
1: Sempre.
2: Jo sempre penso que tinc la raó.
1: Sempre.
2: Greu,
0: Ui, això és un
1: problema.
0: Ho
1: he de mirar, eh?
2: Sí.
0: Sempre creus que quan dius una cosa tens la raó?
1: Pràcticament sempre.
2: Jo també.
1: Sí. O sigui, se m'ha d'argumentar molt bé. Però sí,
0: molt bé.
1: Sí.
0: Doncs aquí
1: igual,
0: fent aquesta tauleta de tietes meravelloses...
1: No?
0: Jo no.
1: I tant.
2: Home, guapa.
1: Si ja més tossut d'aquí, home, ja no. Aquest missatge anava dedicat als tres.
0: Si tinc una tossuderia, jo que no m'aguanto. Això em costa molt baixar de...
1: Això,
0: el carro.
1: Molt orgull, molt
0: us
1: orgull.
0: Us estic donant joc. Mentre esperem quin dia, no ens espera avui astrològicament parlant, sinó qui m'ho farà espelmes.
1: Doncs avui tenim un dia fluixet d'aniversaris, però no per això menys important.
0: Ah.
1: Nosaltres hi posarem tota l'energia del món, com fem cada dia. Primer...
0: Va. Que no
1: renquem.
0: Gol?
1: Gol.
0: Molt bé, Marta, però...
1: De Colòmbia. A veure, com ha anat això?
0: Sí, és que no molt bé, Marta, gol de Colòmbia, molt bé.
1: Mira com li pega unes bufetades.
0: Sí, ma, jo ja m'ho està dient. Caramba, Marta, Luis Díaz em diu. Doncs vinga, Luis Díaz. Va, anem pels aniversaris.
1: Perdó, Lara.
0: No, està molt bé, hem d'estar pendents.
1: Jo crec que l'audiència vol això, els aniversaris, tota l'hora.
0: Oh, quin ensurt, vinga.
1: Primer de tot, felicitem a la mega estrella de la música, Paul McCartney. L'ex-Beatle avui celebra els 84 anys. Déu-n'hi-do, eh? I qui també bufarà espelmes és l'actriu Anna Duato. Ningú li haurà d'explicar que avui és el seu aniversari en fa 58.
0: Molt bé.
1: Una parella d'artistes ben diferents que avui celebraran, com cal, que sumen un any més en aquesta experiència.
4: El Matiner. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Fent camí cap a 6:15 del matí, evidentment, amb els matiners de Catalunya Ràdio, seguirà aquest partit d'Uzbekistan amb Colòmbia, acaba de marcar Colòmbia ara mateix, Luis Díaz, i avui precisament la Lara García ens estava comentant que fa anys Paul McCartney és un bon moment per fer sonar tot un himne dels Beatles.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio estarem molt pendents d'un desnonament que està previst avui en un bloc del barri de la Mina. A partir de les 11, entrevistarem el cantautor Jorge Drexler. Què passa amb el nostre perfil en una xarxa social quan morim? El pèrit informàtic Bruno Pérez Junca ens exposarà el manual per gestionar el llegat digital. També connectarem amb el Sónar, que arrenca una nova edició. El Catalunya Nit obrirà la sessió golfa d'Àlex Colina. Avui ens portarà a l'illa de Stromboli, on viu ara l'actriu Isabella Rossellini i roda una pel·lícula.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 18 de juny. Anna Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com cada dia, aquesta hora del matí. Repassem els titulars i comencem parlant dels Estats Units i l'Iran, que confirmen que ja han firmat l'acord per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà.
1: La signatura s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ho ha fet des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron després de participar a la cimera del G7. Trump ho ha confirmat així als periodistes que l'esperaven a la sortida d'aquest sopar.
0: El document estableix un alto al foc immediat i la reobertura de l'estret d'Hormuz.
1: I també obre un període de 60 dies de negociacions per tancar un acord de pau definitiu. A més, segons Washington, la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa i preveu unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. Tot i això, Trump ha insistit que bombardejarà l'Iran si incompleix aquests compromisos.
2: Els dic que si no compleixen l'acord, els bombardejarem. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
0: Mentrestant, la guerra a Ucraïna no afluixa.
1: Aquesta matinada hi ha hagut intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna. D'una banda, Rússia ha llançat un atac amb míssils sobre Kiev i, segons les autoritats, un atac amb drons sobre la ciutat de Sumy ha deixat almenys un mort. I Ucraïna també ha atacat territori rus amb almenys 2 atacs amb drons, un que ha deixat un mort i 2 ferits a la regió de Rostov i un altre que ha impactat contra una refineria de Moscou.
0: Zapatero no ha pogut rebatre les sospites contra ell.
1: Això és almenys el que considera el jutge de l'Audiència Nacional, que ahir li va prendre declaració. Tot i això, no li retira el passaport perquè considera que no hi ha risc de fugida. En la seva declaració com a investigat, Zapatero va negar haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i va defensar que és innocent.
0: El govern espanyol veu convincents les explicacions de Zapatero.
1: Fons de l'executiu consideren significatiu que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar. Ahir el Congrés

0: pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
1: Serà un dels temes d'aquest matí, al Matí de Catalunya Ràdio, perquè Catalunya ja té una llei per erradicar l'amiant arreu del país.
2: El Parlament ha aprovat una nova llei pionera perquè integra en un mateix text la reparació de les víctimes i les subvencions i sancions destinades a eliminar aquest material cancerigen. La norma preveu crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha al país i també sancionar amb fins a 100.000 euros els propietaris que no el retirin.
1: I si a aquestes hores esteu notant alguna tremolor, és possible que sigui per les proves de so del Sonar, perquè avui arrenca.
2: Sí, el Festival de Música Electrònica, pel qual des d'avui i fins dissabte passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte Devitt o Amelie Lenz. És el primer Sonar sota la direcció del belga François Josy, que substitueix Enric Palau, Ricard Robles i Sergi Caballero al capdavant del festival. També és el primer en què tot es farà al recinte final de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
1: Gràcies, Anna.
2: Fins ara.
1: 6:45, com sempre, aquest punt horari. És moment de saludar en Marc Jurado. Marc, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: També la Maria Fernández Noguera, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Vinga, anem-hi, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
3: Avui amb la declaració d'ahir de José Luis Rodríguez Zapatero en totes les portades del dia. És el gran protagonista en foto i ben gran en les principals capçaleres del país, menys el periòdic on Zapatero diu aquest diari que no convenç el jutge, però que manté el passaport, un argument, aquest que no convenç el jutge, que també destaquen a la portada tant l'Ara, que afegeix que ha defensat la seva innocència, com La Vanguardia.
5: A Madrid, titular informatiu del País, Zapatero declara que no va influir en el rescat. Demano confiança, va dir l'expresident espanyol. I titulars més interpretatius del Mundo, que assegura que va ser incapaç de refutar els rotunds indicis de corrupció, i de l'ABC, que ho resumeix en aquestes poquíssimes paraules. El jutge no creu Zapatero.
3: Altres temes de portada. El periòdico titula que Educació es veurà amb professors i famílies al marge de la taula sindical, i La Vanguardia ha fet números i diu que més de la meitat d'escoles públiques no fan colònies.
5: I de l'exterior, l'Ara explica que Trump treu pit d'un acord amb l'Iran ple de concessions. Un Trump que, segons el periódico, canta victòria per un acord de pau que acaba beneficiant l'Iran.
1: I, evidentment, avui Zapatero gairebé tots els editorials dels diaris, amb l'excepció del País.
5: La Vanguardia es pregunta quant crèdit li queda a Zapatero i remarca que l'expresident nega les imputacions, però no convenç el jutge.
3: També destaca que l'expresident se sotmet al judici de la ciutadania, més enllà de la justícia i del seu partit.
5: L'editorial de l'Ara diu que Zapatero no dissipa els dubtes sobre el seu cas, sobretot perquè ha demanat més temps per explicar la procedència de les joies trobades al seu despatx.
3: El diari també assenyala que la declaració demostra que l'expresident tenia un doble vessant com a polític i com a consultor internacional.
5: El periòdico coincideix amb l'Ara que hi ha dubtes sense aclarir, com la naturalesa de determinats pagaments, el paper exercit per persones del seu entorn o també l'origen de les joies.
3: L'editorial del Mundo es titula sense defensa penal ni política.
5: Assegura que restaurar la confiança en l'expresident, com ell mateix demana, sembla una missió impossible quan només s'aporten paraules buides.
3: L'ABC titula l'editorial Zapatero imputat no convenç el jutge.
5: I diu que tot el temps que demana l'expresident per donar explicacions dona la sensació que en realitat està buscant una coartada.
3: A El País, en canvi, no hi ha cap article d'opinió sobre la declaració de Zapatero de l'Audiència Nacional.
5: Dedica un editorial a la reunió del G7, que ha servit a Trump per rebre els aplaudiments de la resta d'assistents pel seu acord amb l'Iran.
3: I l'altra, la llengua espanyola, que viu un moment d'expansió a l'Àfrica subsahariana amb 3,5 milions de persones que l'estudien.
1: 6:07, Sílvia Solanes, bon dijous.
6: Bon dijous.
1: Què tal?
6: Molt bé.
1: Preparada per la premsa digital?
6: Superpreparada.
1: Doncs anem-hi. Què ha passat aquesta nit a Benidorm?
6: Que s'ha begut molta cervesa.
1: No m'ho diguis.
6: Sí.
1: I això?
6: Anglaterra jugava.
1: Ah, clar.
6: Els aficionats de futbol anglès us han directament arrasat amb la cervesa. Se n'han begut gairebé 60.000 litres, mare una xifra de rècord. Llegim a diversos digitals que els més de 500 bars amb pantalla gegant han viscut un dels dies amb més consum. I això té una derivada, també els contenidors de vidre no donaven l'abast. Per posar context, el consum diari de cervesa a Benidorm és de 45.000 litres, però augmenta un 20% quan juga la selecció espanyola i el doble quan juga l'anglesa. El rècord, com podria ser d'una altra manera, va estar en una Espanya-Anglaterra, 2024, amb 70.000 litres consumits.
1: Mare meva, quina bestiesa!
6: Doncs sí.
1: Són molts litres, eh?
6: I a més, els anglesos no són aquelles canyetes petites, saps?
1: Foten la gerra aquella i a Sant Hilari. Què podem trobar a Wallapop?
6: Doncs les espelmes de l'acte del Papa a la Sagrada Família han aparegut unes d'aquelles llums que s'encenien de manera remota, que es van utilitzar durant l'espectacle. Doncs bé, llegim el periòdico, que se'n poden trobar a Wallapop, amb la descripció com nova per 30 euros.
1: Doncs mira que jo pensava dir que aquestes les haurien de posar a la venda perquè són molt xules.
6: Doncs mira, si vols...

0: pots començar.
1: Ah, vaig a... Ara, quan tingui un moment, m'hi poso. Alerta per bombardeig dissabte a Barcelona?
0: Sí, a 8:45 del vespre. Ho llegim al Time Now, tu no em mires amb aquesta cara, home, que avisa no s'ha de patir, no cauran projectils, sinó poemes. Un helicòpter sobrevolarà als voltants de la catedral per llançar 10.000 poesies sobre la llibertat en forma de punt de llibre. Darrere hi ha el col·lectiu xilè Casa Grande, que vol preservar la memòria històrica i ja ha recorregut 9 ciutats del món, entre elles Santiago de Xile, Dubrovnik, Guernica, Varsovia o Berlín. Durant la Guerra Civil Espanyola, les bombes van matar 2.700 persones a Barcelona.
1: Amb quina imatge insòlita ens quedem avui?
0: Doncs potser l'haureu vist, la d'un home circulant amb una cadira de rodes elèctrica per la ronda litoral a l'altura de la Vila Olímpica. Va denunciar a les xarxes el perfil Circuli per la dreta, que afegia que l'home hauria continuat la marxa per la ronda i diverses persones haurien avisat el 112. Un taxista el va alertar que estava cometent una infracció, però el taxista en va fer una altra, perquè el va gravar amb el mòbil mentre conduïa.
1: A veure, ens espera una onada de calor. De fet, en parlarem amb en Mauri aquest matí al matí de Catalunya Ràdio. Però, mentrestant, home, avui baixes temperatures, ni de broma. Tot el contrari, Marc.
2: Seguirem amb la mateixa calor que aquests dies. Parlem d'un matí assolellat amb algunes boires arran de mar. A la tarda es mantindrà el sol, tornant a créixer nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats. Farà, però, com dèiem, la mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica. La calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint diumenge amb l'arribada de l'estiu.
1: En només 5 minuts arribem ja a 6:45 del matí. Bon dia, matiners, benvinguts a Catalunya Ràdio. Aquest punt horari, com sempre, repassem alguns apunts culturals amb la Marta Viana. Per on engeguem, Marta?
3: Mireu, abans de res, dues previsions d'agenda per avui. S'entreguen a l'Auditori de Barcelona els Premis Alícia de l'Acadèmia Catalana de la Música i avui, en aquest cas també, però al migdia es farà públic i portarà la nova direcció artística del Teatre Nacional de Catalunya després que, recordem, Carme Portacelli ja va anunciar que l'any vinent seria l'última temporada. Per tant, durant el dia d'avui també molt pendents d'aquestes coses i dit això, avui dia important pels fans del Sónar.
1: Engega una nova edició del Festival de Música Electrònica.
3: Sí, un festival que es farà per primera vegada en un únic espai, serà la Fira Gran Via de l'Hospitalet, i fins dissabte hi passaran un munt d'artistes. Hi ha un cartell amplíssim com The Prodigy, Cabaret Voltaire o Charlotte de Witt, que són alguns dels artistes que podrem veure durant 4 dies al Festival Sónar. I si no teniu entrada pel Sónar o no us acaba d'interessar la música electrònica, més propostes, perquè podeu anar al Clotilde Fest, que també comença avui.
1: Estic enganxadíssim a aquesta cançó dels Amics de les Arts.
3: A mi també m'agrada molt.
1: L'altre dia estava cuinant a casa i dic, té un punt musical, que ja ve també dels Amics de les Arts, del musical que van fer, i dic, té un rotllo aquesta cançó que me la vaig posar en repeat. Jo quan em poso repetició la cançó, bon símptoma.
3: Sí, sí, m'agraden molt les veus femenines.
1: M'encanta, m'encanta.
3: No sé si ho havien fet alguna vegada. Tu,
1: no em sona així,
3: a mi no em sona
1: així. Però enganxadíssim,
3: sí, sí,
1: sí. Segurament t'estimo.
3: Doncs és un dels grups, els Amics de les Arts, que podreu sentir al Clotilde Fest, un festival que comença avui i durarà fins al 9 de juliol, i durant 4 dijous consecutius es farà aquest festival al Palau Robert de Barcelona. Això ja és una cita més que consolidada de tot el pop català i sobretot dirigit pel públic jove, i passaran, com dèiem, Amics de les Arts, Maria Jaume, Mamaduixa, Banda Neon, La Su o Max Navarro.
1: I també tenim més propostes, en aquest cas marxem cap a la Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat.
3: Sí, perquè celebra 30 anys.
1: Uau.
3: I per això han decidit fer un macro concert d'aniversari per celebrar-ho i per això també han convidat tot de grups de primer nivell.
4: A d'un cop t'ho iràs madrant, ja se t'ha escapat el cap, que qui canta sempre canta i li diuen l'encantador.
3: Amb La Pegatina, amb Paranoia, amb Joan Garriga i Magit Fahem, que recordem és el guitarrista habitual de Manu Chao, també hi haurà Queralt Lahoz. Tot això passarà avui a les 8 del vespre.
1: Doncs ja estem culturitzats amb aquest munt de propostes per tots els gustos, com sempre, per aquells que tingueu ganes de consumir cultura, que és una cosa que hem de fer habitualment. I alerta, perquè 18 de juny, movem el dial fins al 2012. Pel Tot Gira de Catalunya Ràdio, la Marta Carreras conversava amb una de les estrelles del moment, en Kilian Jornet, en una ronda de preguntes ràpides, explicava, com us podeu imaginar, alguna de les seves bestieses.
5: Frase en la que creguis profundament.
6: Una frase indígena és: la terra no és una herència dels nostres pares, sinó un préstec dels nostres fills.
5: Una debilitat de Kilian Jornet.
6: Menjar els dolços.
5: M'han saltat les llàgrimes de felicitat quan...
6: Molts moments compartits en muntanya, amb moments d'arribar a un cim, moments de veure una posta de sol, Jo crec que és el dia a dia més que moments excepcionals.
5: Summits of my life, els cims de la meva vida, quins són?
6: Doncs els dels projectes són els més alts de cada continent, la Aconcagua, el McKinley, l'Everest, l'Elbrus, el Mont Blanc i el Serví.
5: La carrera més dura que has fet?
6: La Western States, una cursa en què vaig tenir rampes i els últims 30 quilòmetres anava caient al terra cada 100 metres.
1: I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Austin, als Estats Units, falten 17 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
7: Good night, matiners. El 19 de juny de 1865, després d'acabar la Guerra Civil nord-americana, un dels oficials va viatjar fins a Texas per proclamar la gent de Texas, queda informada que, d'acord amb la proclamació dels Estats Units, els esclaus són lliures. I és així com demà, 161 anys després, per tot el país se celebra l'abolició de l'esclavitud.

0: És el Juneteenth, un dia per conèixer la història de la comunitat afroamericana i a moltes ciutats es commemora amb desfilades, festivals de música i focs artificials. Des del 2001 és una festa federal i molts comerços i institucions estan tancades. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des dels Estats Units, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, com sempre, en Guillem Soler. Aquestes voltes que fa pel món. Hem arribat ja a 5:45 del matí i toca saber què ens espera a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio. Maiol.
2: Doncs mira, avui anirem a Sant Adrià del Besòs, al barri de la Mina, on hi ha previstos 4 desnonaments, els primers d'una sèrie de desnonaments que hi ha d'haver al mateix bloc, i anirà l'Ara García amb la unitat mòbil per saber què passarà durant aquest matí. També estarem pendents, òbviament, del cas Zapatero, després que hi declarés. El jutge no se'l va creure, però tampoc va prendre mesures cautelars contra ell. Tindrem a la secretària d'organització del PSOE, la Rebeca Turró, i parlarem del temps, perquè ahir se'ns va advertir d'aquesta nova onada de calor, més calor a la que ja tenim, diguem-ne, i en parlarem amb el Francesc Mauri. Després obrirem la taverna, que ve cap de setmana i sempre ve de gust. A més, avui parlarem de coques. I a les 11, Jorge Drexler, al matí de Catalunya Ràdio. Què et sembla?
1: Conversa, home, moltes ganes d'escoltar Jorge Drexler, que sempre és una meravella. Per cert, recordem que està ara mateix encara en marxa aquest partit.
2: Molt bé.
1: Amb Uzbekistan, Colòmbia. De moment, marcadors...
2: 1-2. Molt bé, abans la narració del gol.
1: Home,
2: i
1: la
2: transmissió de Torquemarta, que va a tope.
3: És que ara crec que m'he fet de l'Uzbekistan, ja. Perquè...
1: Has començat amb Colòmbia i ara passa a l'Uzbekistan?
3: Sí, però perquè el Maiol ha dit... És un... que debutava, però que no era fluixet, i així penso... Doncs pues mira, un gol que li ha marcat a Colòmbia, cosa
1: aplaudeix
3: que
1: a Uzbekistan.
3: Espanya no va fer, que va quedar 0-0.
1: L'aplaudeix, o sigui que... home, a Uzbekistan.
3: Molt bé, Uzbekistan. Sabeu el que vull dir o no?
1: És que no hi toquem. Aquestes hores del matí és moment de... Vaja, dels moments estel·lars també d'aquest programa, que és la dada, Maiol.
2: Que en concret és quants jugadors de l'Uzbekistan juguen a la Premier League. No, va, avui que fa calor i arriben els mosquits. Una dada sobre mosquits.
4: Pican, pican los mosquitos. Pican con grandes simulos.
1: Quina fina venta, sembla que bé. Quina cosa colibrí que tens aquestes hores del matí.
2: I en concret... Quantes espècies de mosquits hi ha a Catalunya?
1: Uf!
3: Ui,
1: a veure, Sara Lías, 1.000. Més. Menys. Menys? 400. 400.
3: Tant?
1: Tants? A veure, Sara Lías, diem 400.
3: A Catalunya, eh?
2: Jo vaig mirar el partit, eh? Ja.
1: A tu, quan et diuen a Catalunya, què en tens, Marta?
3: No, que m'ho repeteixes, eh? Repeteixo a mi mateixa.
1: Diu, quants mosquits hi ha a Catalunya? Fa, a Catalunya, eh?
3: Guanya temps de Marta.
1: Va, hem d'avançar.
3: 50. 37.
2: L'Ara García s'endú el premi perquè n'hi ha 47. N'hi ha 47. I algú em sabria dir com va arribar el mosquit tigre?
1: No ho sé.
3: En vaixell.
2: No, va arribar en camió per l'AP7. El mosquit tigre es va desenvolupar a Itàlia i va arribar per Sant Cugat, a prop de les piscines.
1: Va pagar viatge.
2: Al costat, suposo que sí, si anava en camió, prop de la P7. I la teoria que tenen els que estudien aquestes coses és que es va colar a la cabina d'un camió d'Itàlia i va sortir per la P7 per Sant Cugat.
3: Carai, interessant.
1: Això no ho sabies, Lara. No. És que sempre prenem amb el Maiol. 47, eh?
2: 47.
1: Doncs avui s'emporta la palma Lara García. Molt bé, Lara.
3: Molt bé, Lara. Bon
5: dia,
1: avui
5: perquè...
1: que està així una mica creuadeta, veus? Va bé, de tant en tant. Ens truqueu en directe i ens ho expliqueu, que ens faria molta il·lusió. El 93-201-7474. 9 oients, benvinguts als matiners, preparats per escoltar-vos.
6: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
7: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
8: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
7: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3GAT.
5: Les dones i els dies.
7: Amb Montse Virgili.
9: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
5: Per orelles fines i cors oberts.
9: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
5: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
9: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
7: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
9: Però què pensava que era la intel·ligència?
7: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
10: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
11: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
10: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
7: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
10: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
12: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
10: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
7: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
12: I Ricard Torquemada, Àlex Delmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
10: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
7: Truca'ns en directe. 93-201-7474.
13: No me quiere llamar ya más, papá, que me llamo también.
14: Hola, molt bon dia, matiners. Jo fa una estoneta llarga, ja que estic desperta, sí. M'aixeco cap allà a les 5 menys cosa.
1: I per què et lleves tant d'hora?
14: Per esmorzar tranquil·la. Llavors, aquesta estoneta al dematí, doncs, em va molt bé. I des que heu aparegut vosaltres, doncs, ha millorat exponencialment. És que, de veritat, no sabeu la diferència que és esmorzar i intentar començar el dia sentint les notícies o sentir-vos a vosaltres. És molt diferent.
7: Els més matiners. Matiners.
1: Fent camí cap a les 9 del matí, fent... A les 9 del matí, jo també.
3: Sí, ja m'agradaria.
1: Cap a les 6 del matí, si acabem de despertar. 93207474, el telèfon dels matiners. D'aquí uns moments escoltem ja els primers matiners, precisament, que aquestes hores del matí esteu desperts. Però abans vull repassar alguns sons que ens ha deixat... Home, tres dones avui per repassar, que sé que us encantaran. La primera, l'actriu Carmen Machi, parlant de la importància del teatre lliure i del que va simbolitzar durant els inicis de la seva carrera.
15: El teatro catalán, en general, era la referencia para no digo, si no digo todos, digo casi todos. Los que nos dedicamos al teatro íbamos a mirarnos o veníamos a mirarnos a Barcelona, ¿no? Y el Teatro Lliure era el núcleo, la almendra de todo esto. Y además que exportaba su teatro, rompía fronteras, barreras, y su teatro se podía caminar y pasear tranquilamente. Y yo es la primera vez que vi un espectáculo en catalán, pues fue en el Teatro Lliure.
1: Meravellosa, com sempre, clar, Carmen Machi, parlant en aquest cas del Teatre Lliure de Barcelona. La segona dona fantàstica és Clara Segura, que ha passat pel 3CAT amb una enquesta i un qüestionari sobre algunes coses que recorda del seu vincle amb TV3.
16: Molt nostre,
17: Clara Segura.
16: Un record especial que tu tinguis d'un rodatge.
17: Porca misèria.
16: Què va passar, especialment?
17: Què va passar? La part del vaixell la rodàvem realment a un plató, però que tenia una plataforma en la qual es movia. I què passava? Que els actors anàvem en vietnamina.
16: Com recordes el primer cop que vas treballar a la casa?
17: Jo vaig col·laborar al Club Super 3 fent una Mary Poppins. Et caurà un paraigua si ho fes així i l'agafar.
16: Parlant del Super 3, ets sòcia, sí o no?
17: Sí, clar, és que el Club Super 3 es fa quan jo ja tinc...
16: Ja no pots fer sòcia.
17: 830 ja no pots fer sòcia.
16: Quin greu.
17: Que vaig ser testimoni de les primeres emissions de la tele.
16: I per últim, frase molt nostra amb la que et quedaries.
17: Però jo crec que és 3, 7, 4, 8, 5 i dos números més.
1: Meravellosa també, Clara Segura. I ahir Aina Clotet va passar pel Tot es mou de l'Helena García Melero. Recordeu que l'actriu i directora acaba de presentar el primer llargmetratge titulat Viva, que s'endinsa en la vida d'una supervivent de càncer de mama. Va tenir una conversa esplèndida i fantàstica amb la Melero.
18: Et vull agrair aquest primeríssim primer pla de la mamografia que vius d'entrada, no?, en aquesta pel·lícula i que interpel·la a les dones i sobretot als homes, també, no? Em va, no sé, em va impactar com vas començar aquesta pel·lícula.
19: Sí, mira, com neix? La primera vegada que em vaig fer una mamografia, que no fa tant de temps, jo estava durant fent l'escriptura de guió, sí. I va ser com, però és que això no ho ensenyem, no ho veiem, i forma part de la vida de les dones, de totes les dones, senyora. Que som la meitat de la població. És com pot ser? I, de fet, hi ha hagut molts homes que m'han vingut, dels pocs que l'han vist encara, però dels festivals, que m'han vingut i m'han dit, ostres, gràcies, perquè la meva dona em deia lo dur que és i el mal que fa, i no ho sabíem, no? I era com, és que hem de començar a generar aquestes imatges que no tenim al nostre cap i que formen part de la nostra vida. I alhora, per mi, també era una metàfora del que després és la pel·lícula, no? Que en el fons és el viatge d'eclosió d'un personatge, no? Que al principi està com aixafat i necessita buscar la seva força, és un viatge d'alliberació, i sentia que començava aquesta imatge, doncs disparava després el personatge cap a un lloc de llum, no, important.
1: Doncs vinga, alguns moments de la tele i també moments per parlar amb els oients dels matiners al 93207474. Vull saludar la Iolanda. Iolanda, bon dia.
20: Hola, bon dia.
1: Ui, quina veu de dormida que fas, Iolanda.
20: No.
1: Estàs desperta? Que va.
20: No, estic treballant.
1: Ah, perquè dic que estàs desperta i em dius no, estic treballant.
20: Estic treballant.
1: Iolanda, de què treballes?
20: Soc vigilant.
1: Vigilant de seguretat. I a un puc preguntar on treballes, fent de vigilant de seguretat? A un centre comercial? A un edifici?
20: A un edifici.
1: Sí, I quin és el teu horari, Iolanda?
20: Pues des de les 11 de la nit fins a 7 del matí.
1: I com portem aquest horari?
20: Bé, la veritat és que... Bueno, bé, no està malament.
1: Digue'm, Lara.
3: Però estàs sola, Iolanda?
20: Sí.
3: Treballant?
20: Sí.
1: Com portes això de treballar tantes hores sola? Perquè no tothom ho porta de la mateixa manera, eh?
20: No, però bé, perquè és tranquil.
1: Home, entenc que no et deuen emprenyar gaire, eh? No,
20: la veritat és que no.
1: Doncs escolta'm, Iolanda, gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio, que vagi molt bé aquesta jornada laboral, i nosaltres t'acompanyarem fins a les 6 del matí. Que vagi bé.
20: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies, Iolanda, adéu. D'aquí uns moments escoltarem l'Eloi Cordomí, que segurament ens haurà d'explicar aquesta onada de calor i a veure què li ha passat a la muntanya. Mentrestant, per això, un duet meravellós protagonitzat per dues bandes que ens encanten. Per un costat, la Pegatina, i per altres, Oques Grasses.

0: Vilas, que ja estem en directe. Lara, vinga, estimada, ella va xerrant, ella va xerrant.
1: No callo.
0: Eloi Vila, ai, Eloi Vila, Eloi Cordomí, no quants que vulgui, Eloi Vila, per favor. Ui. És que et dic Eloi Vila de tant en tant, eh? Sí, això passa.
2: Sí, l'altre dia em van dir Dani Ramírez.
1: Què? Sí. Home,
0: aquí ja hi ha... Home, aquí ja hi ha una diferència. Anem per l'Eloi Cordomí, va, som-hi.
2: Bon dia a tots.
3: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, què ens explica aquest home del temps que viu a la muntanya, Eloi?
2: Bon dia. A veure, bon avui dia. Ens estem preparant tots plegats per l'episodi de calor que tindrem al cap de setmana. Sí que tinc una bona notícia, és que avui... A veure, bona relativa, en el sentit que avui no pujarà més la temperatura. Val. Podria baixar un grau.
0: Val. Val.
2: Llavors, aquí a la muntanya també ens estem preparant per aquest episodi de calor i segurament avui començarem la temporada de bany.
0: Molt bé! A la piscineta!
1: Al riu!
2: No, aquí al poble no tenim piscina, tenim un riu, és veritat, el que passa que l'aigua del riu està extremadament freda, llavors, en el moment que t'hi acostes, a més, el riu neix aquí, per tant, no té temps d'escalfar-se. Per tant, la temporada de bany aquí al poble la fem en un safareig, en un antic safareig.
0: Oh, m'encanta!
2: Que vam estar netejant ahir.
0: Sí.
2: I avui s'està omplint, llavors, en principi, a poc s'anirà escalfant aquesta aigua i serà un lloc prou agradable per banyar-se. L'any passat ja ho vam fer, però, de fet, aquí al poble ja fa molts anys que es fa, però l'any passat jo em vaig estrenar aquí en el bany al safareig i la veritat és que s'està molt bé.
0: Home,
2: molt
0: doncs, escolta'm, enviem una foto, per favor, del safareig, que la vull veure.
2: Mira, ara te l'enviaré, el que passa que ara està buit.
0: Doncs, escolta'm, fem-ho rapidet, això. Marta Viana, Lara García, moltes gràcies, noies.
1: Adéu, fins demà.
0: I avui quin temps ens espera, Eloi?
2: A veure, avui un dia de sol també, el que passa que avui podem tenir algun ruixat als últims, perquè d'aquests pròxims dies ja no n'hi haurà, i avui quedaran molt concentrats a l'Alt Pirineu, el sector de la Vall d'Aran, del nord del Pallars i l'Alta Ribagorça. I no és impossible que es formi algun nuvolet a prop de la costa, entre la costa central i la costa brava. I fora d'això, tranquil·litat i temperatura com la d'ahir, o un palet menys.
0: Perfecte.
2: Però dissabte sí que s'enfila de valent i ja arribarem als 39 o 40.
0: Gràcies, Eloi. Fins demà. Que vagi...
3: La xarxa de comunicació local.
4: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
5: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
4: Maria i Pepita Maranges Bové.
3: Dia d'entrada al camp de concentració.
4: Camp de concentració de Ravensbrück. 18 de maig de 1944.
3: Matrícula.
4: 39.240 i 39.241.
6: Hi ha silencis que pesen. Silencis que, com les costures internes d'un vestit, aguanten la forma però mai no es mostren. Som l'Anna Canyi, l'Anna Gasol i la Pili Garcia i en aquesta sèrie de podcast reprenem el fil, encara que sigui amb mans maldestres, per seguir cosint, per trencar el silenci.
5: Capítol 1. Maria i Pepita Maranges Bové, la brusa rosa.
7: Una nit, en un hospital de París, mentre la Maria Maranges Bové vella el seu marit, es trenca el silenci. Al costat de la Maria s'hi asseu la seva filla gran, la Genevieve. Per primera vegada, la Maria es buida, com si les paraules portessin molt de temps esperant. Durant aquelles hores de vella, li parla de la detenció, de la deportació i de l'infern. La Genevieve és tota orelles, no es perd ni un detall d'aquella història que sembla una pel·lícula. En aquest podcast, la Genevieve, la filla gran de la Maria Maranges, ens explica qui va ser la seva mare.
8: C'est là qu'elle a parlé. Et c'est les seuls et uniques.
4: És en aquell moment en què va parlar i va fer-ho per primera i única vegada. L'endemà al matí, quan em vaig llevar, davant la porta de l'habitació hi havia un bolígraf. Va ser un senyal i vaig saber que havia d'escriure la història de la mare.
8: De me dire, il faut que j'écrive l'histoire de maman.
7: La vida de la Maria Maranges està estretament lligada a la de la seva germana Pepita, que pel fet d'haver nascut a la Cerdanya gironina no forma part de l'estudi en perspectiva de gènere de la historiadora Míriam Roma, publicat per Pagès Editors, en el qual ens hem inspirat. però en aquest podcast que vol cosir històries oblidades us expliquem la vida de totes dues, de les germanes Maranges Bové.
6: Igual que les vides de la Maria i la Pepita van caminar sempre plegades, unides per un vincle que mai no es va trencar, ara també s'entrellacen les veus de les seves descendents. En aquest podcast escoltem la Genevieve, la filla de la Maria, a qui ja heu sentit, i la Sylvie, la neta de la Pepita, a qui escoltareu tot seguit.
9: Sempre es posava molt incòmoda quan l'àvia havia d'explicar alguna cosa. Recordo que quan era petita, un dia el meu pare va convidar una treballadora d'un hospital que també havia estat deportada a Ravensbrück, com ella. Però l'àvia es va sentir molt incòmoda. Va fer tot el possible per evitar la conversa. Responia amb monosíl·labs i fins i tot va aconseguir escapar-se abans d'acabar el sopar. Així que no li agradava gens parlar-ne, ni tan sols els últims anys. I aleshores crec que els records ja no eren tan clars.
8: Com souvenir.
6: I el Marc Bernades i la Míriam Roma, que són els dos historiadors que teixeixen aquesta història amb nosaltres.
10: La Maria Maranges Bové va néixer a Prats i Sansó, que és la Baixa Cerdanya, el 4 d'agost del 1920. I uns anys abans, uns 5 anys abans, el 18 de febrer, va néixer també la seva germana Pepita Alp, que ja és província de Girona.
11: Per tant, estem parlant de dues noies nascudes això molt poc abans de l'esclat de la República. Són filles d'un matrimoni que està format per Pere Maranges i Maria Bové. Són una família de cavalers, de pagesos, que es lloguen en diverses masies de la Cerdanya.
7: Als anys 20, el Pere i la Maria, els pares dels Maranges Bové, fan de masovers en una masia de Prats i Sansó. El pare es cuida de la propietat, que també funciona com a fonda, de la qual se n'ocupa la mare. El matrimoni té 5 fills. L'hereu és el Joan, la segona és la Carmelita, la tercera és la Pepita, una de les nostres protagonistes. Ella neix el 18 de febrer de 1915. Encara hi ha un altre noi, l'Eusebi, i la Benjamina, la Maria, l'altra protagonista d'aquest podcast, que arriba al món el 4 d'agost de 1920. El dia en què neix la Maria és el dia en què tot el poble es troba a l'era batent el blat. La Maria té pressa per néixer i ho fa abans d'hora. En plena efervescència al camp, la mare trenca aigües i pareix tota sola a la masia de Prats i Sansó.
6: La infantesa de la Maria i la Pepita Maranges transcorre feliç i despreocupada, cuidant el bestiar i les dues eugues que tenen al corral, la Castanya i la Maura. Com que l'amo del mas els vol pujar al lloguer, la família marxa de Prats i Sansó i s'instal·la a Alp, a Cal Carmelit, a la casa pairal. Aquí, el Pere Maranges, el pare, fa de margener, construeix murs de pedra seca i la mare obre una carnisseria.
7: Als anys 30, la família Maranges es trasllada a la ciutat, a Puigcerdà, i s'instal·len a Calvaca. En Pere Maranges treballa de sereno, mentre la mare, la Maria Bové, obre una botiga bar. I els fills grans ja comencen a treballar, menys la Maria, que encara és petita i va a escola. Quan fa 11 anys, i ja és una doneta, el pare decideix que de lletra ja en sap prou i l'envia a aprendre a cosir, una habilitat que acabarà determinant el seu futur.
8: Mon grand-père un jour...
12: Fins als 11 anys, quan el pare li va dir: has anat a l'escola, has après a escriure una carta, a fer una suma, una resta, una multiplicació i una divisió. Ara ja n'hi ha prou. Aprendràs a cosir.
8: Tu vas aprendre la couture.
6: La Maria i la Pepita passen moltes estones juntes cosint i fent-se els seus propis vestits. Entre puntada i puntada riuen i es confessen secrets, allunyades del soroll eixordador de la fàbrica tèxtil on treballa la Pepita en torns de 12 o 13 hores.
7: Fora del taller, al carrer, també hi ha molta agitació. El context polític és tens, els moviments revolucionaris encenen els ànims.
11: Amb unes idees i unes ideologies molt potents, en un moment en el qual les conquestes socials i polítiques es feien amb les armes. Vull dir, la Revolució Russa no estava tan lluny.
6: Una de les conquestes és el dret a vot universal. Les dones podrem votar per primer cop durant la Segona República, l'any 1933. El mateix any que la Pepita Maranges es presenta a la llista de socis electors per escollir el jurat mixt de l'art tèxtil de Girona. La UGT és el sindicat amb més força a la indústria tèxtil a la Cerdanya.
11: I ella, amb 18 anys, ja és part electora. Per tant, és una noia amb dret a vot en aquest aspecte. Per tant, ja ens mostra que la seva presència sindical existeix.
7: El juliol de 1936, amb l'esclat de la Guerra Civil, els sindicats assumeixen el control de moltes fàbriques. Davant el buit de poder i la fugida dels patrons, els treballadors les col·lectivitzen i redueixen la jornada de 13 a 6 hores, tot i que no respecta per exigències de la guerra.
11: Quan esclata la Guerra Civil, Puigcerdà i bona part de la Cerdanya, tota la part gironina, bàsicament. Cau sota el control del comitè local de la CNT-FAI. En el moment en què s'esfondra la República i que la Generalitat, el govern central, perden el monopoli de la violència, el que succeeix és que el Comitè Central de les Milícies Antifeixistes esdevé un contrapoder o un poder paral·lel.
6: El Joan, el germà gran de la Maria i la Pepita, conegut com el Carmelit, és un home d'acció que forma part del nucli dur del moviment anarquista. És un membre destacat de la CNT-FAI i treballa en una serradora col·lectivitzada. El somni anarquista, però, dura poc i la primavera de 1937, les forces republicanes que volen restablir l'ordre ataquen el moviment llibertari.
11: I el que es fa és una acció depurativa. I a sang i foc maten a tothom qui poden, tots els que tinguin certa implicació amb la CNT-FAI, amb el comitè local.
7: L'11 de juny de 1937, tres guàrdies d'assalt de la República entren a la serradora i metrallen els 6 treballadors que hi ha, entre ells el Joan. Té 27 anys. A partir d'aquest moment, els anarquistes són perseguits. Els familiars dels assassinats de la serradora són assetjats i expulsats de la comarca. L'altre germà, l'Eusebi, se'n va a la guerra amb l'exèrcit republicà.
4: L'Eusebio es va comprometre amb l'exèrcit arran de l'afusellament del seu germà. Portava sempre una fotografia del Joan i això és el que li va donar la força i l'empenta per implicar-se.
10: I el seu germà Eusebi també es va traslladar a la Vall d'Aran amb l'exèrcit republicà perquè s'hi havia allistat i des de llavors mai més van tornar a tenir notícies d'ell.
6: L'Eusebi, el germà de la Maria i la Pepita, encara no té 20 anys quan desapareix. Ningú no en tornarà a saber mai més res d'ell. És un mes entre els milers de desapareguts de la guerra que dormen als marges. Amb un germà afusellat per anarquista, un altre desaparegut al front i la Pepita afiliada a la UGT, quedar-se és massa perillós. Per això, quan les tropes franquistes s'atansen, la família travessa la frontera i fuig cap a Palau de Cerdanya. Aquest fragment de la vida de la Pepita Maranges el recull la periodista Frederic Berlic, que va documentar el testimoni de molts cerdans al llibre La retirada, febrer de 1939.
13: Jo era d'Alp. Vam creuar la frontera i vam venir a Oceja perquè la germana de la meva mare hi vivia. Vaig haver de marxar perquè estava afiliada al sindicat UGT a Puigcerdà. Durant la retirada, el que més em va impactar van ser els militars espanyols que arribaven a la frontera de Burgmadam i que cantaven amb molta autoironia. Llegan los rojos, llenos de piojos.
8: Devant tout cet événement...
4: Arran de tots aquests esdeveniments, sé que en Joan va ser afusellat el 10 de juny del 1937. Els meus avis van marxar d'Espanya el 10 de gener del 1939 a casa d'una germana de la meva àvia a Palau de Cerdanya. L'avi, però, va tornar a Espanya perquè estava convençut que en Franco no guanyaria la guerra.
8: Creiem que Franco no guanyaria pas la guerra.
7: El Pere Maranges, el pare de la Maria i la Pepita, torna a Alp, però només per uns dies, perquè amb la caiguda de Barcelona el 26 de gener s'adona que Franco sí que està guanyant la guerra. I enmig del silenci de la nit, enfila de nou el camí cap a França.
4: Va travessar definitivament la frontera el 30 de gener de 1939 a mitjanit. I aleshores ell va dir...
8: Et c'est là qu'il a dit... Hem travessat el pont de Burgmadam a mitjanit, el campana va sonar 12 cops.
6: Prop de mig milió de republicans i republicanes han entrat a França fugint del franquisme. Per al govern francès, la situació no només és una crisi humanitària sense precedents, sinó també una amenaça per la seguretat interna.
11: Veuen que de cop i volta, en qüestió de molt poc temps, entren vora mig milió de persones d'Espanya cap a França, creuant el Pirineu, és a dir, gent que, per un cantó, hi ha una consideració supremacista del tema, no? És un fet, vull dir, allò de que Àfrica comença els Pirineus, no? Als anys 30 encara era més un element més reforçat, no? Però al mateix temps ens trobem amb que són veterans de guerra, són milicians, són anarcosindicalistes, són comunistes, són massa gent amb una experiència bèl·lica a l'esquena.
7: Separen els homes en edat militar de les seves famílies i els internen en camps improvisats prop de la frontera, com Argelers, Sant Ciprien o Barcarès. Estan situats sovint en platges sense cap infraestructura, en condicions molt dures, sense aigua potable, en refugis precaris i una higiene deficient que provoca malalties i una elevadíssima mortalitat. Mentrestant, dones, infants i ancians són dispersats per l'interior de França. Aquestes mesures pretenen descomprimir les zones frontereres.
8: Alors, je m'explique.
4: Quan van arribar a França, el govern francès, després de la victòria de Franco, va demanar als republicans espanyols que triessin o bé tornar a Espanya o bé allunyar-se almenys 50 quilòmetres de la frontera. El meu avi havia sentit a parlar d'Angulema, d'una ciutat que en aquell moment havia acceptat d'acollir republicans espanyols. Per això va marxar cap a Confolens, que és un municipi a prop d'Angulema.
8: Confolens és una comuna de près d'Angulema.
6: Al març de 1939 arriben a Confolens, a 500 quilòmetres de la frontera, i durant 4 anys aproximadament viuen en diferents indrets del departament de la Charente. En arribar, els primers 15 dies, malviuen en un molí, però finalment l'alcalde acull una trentena de refugiats, entre ells la família Maranges, a qui allotja a la rectoria. La Maria i la Pepita de seguida troben feina. La Maria broda roba per la directora de l'escola, que és la cunyada de l'alcalde, mentre que la Pepita cuida vaques. Mig any després, al setembre de 1939, deixen de viure a la rectoria i es traslladen a una granja propietat de l'alcalde. La Maria comença a treballar servint a casa de la directora de l'escola per qui ja treballava com a brodadora. És una família benestant. El marit és enginyer i tenen un fill, en Maurice.
7: Els mesos van passant i la Maria, que està interna, enyora molt la seva germana gran. L'estiu de 1940, Alemanya ocupa França. L'ocupació provoca un èxode intern de francesos que fugen dels nazis i ara és la família Maranges-Bové qui obre el graner per acollir-los, com ells han estat acollits temps enrere.
11: Però clar, tot torna a canviar en el moment en què Hitler envaeix França, es parteix la França, queda sota administració directa del Tercer Reich i la part de Vichy.
6: En aquest context incert, la Pepita coneix en Rafael Galán, un republicà espanyol de qui es queda embarassada. El Pierre neix el 30 de juny de 1941. Durant un temps, tots tres viuen junts, però les coses no van bé i la Pepita se'n torna a viure a la granja amb els pares i amb el petit Pierre. En Pierrot, com li diuen afectuosament, és el pare de la Sylvie Galán, la neta de la Pepita.
8: Oui, alors il n'était pas marié.
9: No estaven casats. Per la meva àvia era un tema tabú. El meu pare va néixer a la França profunda i d'un dia per l'altre aquell home, Rafael Galán, va desaparèixer. La meva àvia va confessar-me més tard que era un home gelós i violent. La meva tia àvia, la Maria, la va treure d'allà amb el meu pare, que era un nadó. Vam veure aquell home per última vegada a l'estació. Ningú en va saber mai més res. L'àvia pensava que potser havia tornat a Espanya, convençuda que ja tenia una família allà i que per això no es van casar. El meu pare va investigar, però si el va trobar, mai m'ho va dir. I mai no vam saber què se n'havia de fet d'en Rafael Galán.
7: I mentre tot això passa, la Maria continua treballant com a minyona a casa de la directora de l'escola. En Maurice, el fill de la directora, s'enamora perdudament de la Maria. Els pares veuen aquest enamorament com una amenaça. La Maria és pobra, espanyola i republicana. Té tots els dons. Per allunyar-la d'en Maurice, la fan fora, l'acomiaden com a minyona i l'expulsen de la casa. La Maria aleshores torna a viure a la granja amb els pares i ara també amb la Pepita i el petit Pierre, per qui sent devoció.
6: Però en Maurice no resigna. Desafiant l'autoritat materna, s'escapa per visitar la Maria a la granja. La directora, enfurismada, pressiona l'alcalde perquè faci fora la Maria i tota la seva família del poble, i així obligar-los a tornar a Espanya, ben lluny d'en Maurice. I és així com al juny de 1942 la família sencera retorna a Oceja.
10: I des de llavors i fins a l'agost, les dues germanes van treballar a l'hospital de tuberculosos que hi havia a Oceja. Maria es va dedicar a les feines de la cuina i la Pepita estava fent tasques relacionades doncs, més amb la roba, amb el planxat, etc.
4: Cal saber que era fàcil ser contractat allà, perquè ningú no volia treballar amb tuberculosos per por de contagiar-se.
10: I més tard, la Maria, com sempre li havia agradat molt cosir, va aconseguir un altre lloc de treball dins del mateix hospital fent de cosidora.
7: Un dia, la Maria ha de substituir una companya com a cambrera. No vol servir els malalts, plora i s'hi nega, però com que necessita la feina, finalment ho acaba acceptant. La seva bellesa i bondat conquista els interns, sobretot a un, en Jacques Courtier, un metge militar de la Marina Mercant, de 32 anys, un home molt distingit.
6: Enamorat, en Jax l'ajuda a obrir un petit taller de costura. Però quan en Jax es recupera, ha de tornar a Argelès a servir com a metge. Abans de marxar, però, li demana a la Maria que l'acompanyi. Ella refusa. Decideix esperar-lo a Oceja.
7: Els diumenges, les germanes freqüenten el Cafè Cinema del poble. També en són habituals un grup de joves de la Libe Sud, una de les principals organitzacions de la resistència interior francesa. Si fa no fa, són de la mateixa edat i es fan amics.
6: Un dia, la Maria proposa a la Pepita anar a veure la família catalana a Alp, aprofitant que ha vingut una tieta de Madrid. La Pepita remuga. Han de caminar gairebé 3 hores per arribar. I, a més, la frontera és perillosa.
11: La zona fronterera estava sota control de les tropes nazis, en una zona de clar risc.
6: Però davant la insistència de la Maria, que en porta una altra de cap, la Pepita acaba cedint i decideix anar a Alp amb la seva germana.
4: Però la mare també hi anava amb un altre propòsit. Volia comprar una peça de roba, una tela rosa, per fer-se una brusa que combinés amb la seva faldilla marró. Tot això amb la il·lusió de tornar a veure en Jack.
7: Els resistents aprofiten que les germanes creuaran la frontera per demanar-los que els facin d'enllaç. Han de recollir uns missatges procedents de Tunísia. L'exèrcit aliat s'està reagrupant al nord d'Àfrica i s'ha de comunicar amb la resistència interior. Els joves de la Libe Sud saben que les germanes són de confiança.
6: Però al Cafè Cinema d'Oceja no només hi ha resistents. També hi ha francesos col·laboracionistes amb els nazis que les denuncien.
7: El 30 de març de 1944, de camí de tornada entre Villalobén i Palau de Cerdanya, una patrulla de carabiners de la policia militar alemanya, alertats pels delators, les intercepten. Per fortuna, reconeixen les dues noies del Cafè Cinema i les deixen marxar sense escorcollar-les.
4: Són dos carabiniers de la Feldgendarmerie, que la mare coneix. Les deixen passar després que els prometin que no els delataran. Les noies els ho prometen i un cop soles aprofiten aquell moment per desfer-se de tots els papers comprometedors que duen al damunt i acorden un relat comú per si tornen a ser arrestades.
7: Alertades del risc que corren, intenten passar desapercebudes. Surten del camí principal i agafen una drecera camp a través.
4: El problema és que travessen un camp de parers que està tot nevat. El rastre de les petjades fa que siguin vistes de seguida. Aquesta vegada les detenen dos membres de la Wehrmacht que les van conduir a la comandatur d'Oceja.
6: Al quarter del comandament alemany, els militars interroguen les germanes per primer cop. Les germanes s'hi enfronten amb serenor. Saben què han de dir. Venen d'Alp, de visitar la tia de Madrid i de comprar roba per fer-se una brusa. Interpreten molt bé el seu guió, però no les creuen perquè han estat delatades.
4: De fet, vam saber que havien estat denunciades per un col·laborador, famílies del poble que coneixíem, i mai no vaig entendre com és que la mare no els va guardar odi. Ella no sabia tenir odi, la mare.
14: No crec que veiessin cap document on posés «aquesta persona ha denunciat les germanes Maranges». Però hi havia un conjunt d'indicis que ho feien pensar. És cert que hi havia una persona al poble amb qui la meva àvia era correcta, però que evitava tant com podia. I fa uns anys el meu pare em va dir que sospitava que aquesta persona les havia delatat. Però elles mai no van fer res, no se sap per què. Forma part també dels misteris.
7: Aquest cop, la policia no les deixa anar. Veient que no en poden treure res, decideixen enviar-les directament a la Gestapo de Font-Romeu. A Font-Romeu les sotmeten a un nou interrogatori. Elles es mantenen fermes, repetint el relat que havien pactat. Han anat a Alp a visitar una tia que ve de Madrid. El cap de la Gestapo les observa en silenci. Són molt joves. Sap massa bé quin és el destí de les preses polítiques i se n'apiada.
4: Allà van patir un segon interrogatori i el cap de la Gestapo fins i tot els va proposar de contractar-les com a criades. Però elles s'hi van negar rotundament. La mare li va dir: «Tinc una comanda per lliurar, no puc quedar-me».
7: Elles insisteixen que han de marxar. No han fet res mal fet, només venen de veure la tia. I al taller de costura tenen encàrrecs pendents. I la Maria també s'ha de fer la brusa rosa que combini amb la faldilla marró per quan tornin jacs.
14: La meva tia àvia se'n culpava, perquè deia que tenia un pretendent i volia estar guapa. Així que va insistir molt perquè anessin a Espanya a buscar una tela que era una mica més barata.
9: Per això se'n sentia culpable, com si s'hagués deixat atrapar per la coqueteria i per això l'haguessin detinguda.
6: Quan rebutgen la proposta del comandant, no són conscients del que els espera.
4: El cap de la Gestapo li va respondre: tinc una filla de la teva edat, no t'imagines on vas.
8: Vous n'imaginez pas où vous allez.

0: Veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat.
3: Avui va de mussols. Avui us vull parlar d'un animal que, a part de ser molt fascinant, té una gran connexió amb el món de la creativitat. Parlem dels mussols. Sí, aquests ocells nocturns que molts associen amb la saviesa, els misteris de la nit i fins i tot amb la màgia. Els mussols han estat sempre envoltats d'un aire de misticisme i intel·ligència, i no és estrany que s'hagin convertit en símbols de la creativitat. Per començar, el mussol és un animal que sap observar, que té la capacitat de veure més enllà del que és evident. Gràcies a la seva visió nocturna, és capaç de veure-ho tot clarament amb la foscor. I d'alguna manera, això ens pot inspirar a nosaltres també. Com a creatius, sovint ens trobem buscant solucions i idees en moments foscos, quan sembla que no veiem res clar. És precisament en aquests moments quan cal actuar com un mussol, mirar més enllà, observar detalls que potser passen desapercebuts pels altres i descobrir noves perspectives. Una altra cosa curiosa dels mussols és que són uns grans oients. Les seves orelles no estan a la mateixa alçada, cosa que els permet detectar qualsevol so amb molta precisió. Això és com quan, com a creatius, hem d'aprendre a escoltar tot el que ens envolta. Sons, idees, converses, música... Tot això pot ser una font d'inspiració inesperada. Igual que per als mussols, qualsevol sorollet pot convertir-se en una presa potencial. I una anècdota curiosa. Sabies que molts artistes i escriptors famosos han estat fascinats pels mussols? En Pablo Picasso, per exemple, tenia una ceràmica en forma de mussol que va utilitzar per crear un munt d'obres inspirades en aquest animal. I no és estranyar. Els mussols simbolitzen la intuïció, el mirar les coses des d'una altra perspectiva diferent i el viure una mica contracorrent. Qualitats que són fonamentals per a qualsevol persona creativa. Així que la propera vegada que et trobis davant d'un repte creatiu, pensa en el mussol. Sigues observador, escolta amb atenció i no tinguis por de mirar les coses amb altres ulls. I si mai et veus bloquejat, recorda que, com els mussols, la creativitat sovint arriba en el moment més fosc i silenciós, quan tots els altres ja han anat a dormir.
4: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Estrenyiment del viatger i què podem fer per evitar-lo o millorar-lo?
6: L'estrenyiment del viatger és una dolència habitual quan marxem de casa, ja sigui per canvis en la dieta, l'estrès del propi viatge o la deshidratació. Per evitar-ho, es recomana beure aigua durant tot el dia i no només quan tinguem set. Optem per menjar rics en fibra, com fruites, verdures o llegums, i evitant els aliments processats. Si això ho acompanyem d'activitat física moderada, com per exemple caminar, estimularem el moviment intestinal. També és important mantenir un horari regular per anar al bany. Aquestes estratègies poden ajudar a prevenir l'estrenyiment i millorar el trànsit intestinal durant els viatges.
4: Salut activa.
7: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
8: L'estrenyament del viatger ve quan tu estàs de vacances i al sortir de les teves rutines i els teus hàbits i menjar d'una forma diferent t'altera les vegades que vas al lavabo. I això és important conèixer-ho perquè tu pots millorar aquest aspecte si tens en compte diferents coses. Un és les begudes que prens, sobretot és molt important la hidratació. L'altre és l'activitat física, per tant, si estàs de vacances, mou-te el màxim possible, tingues una vida aquells dies molt activa. I el tercer és la fibra. Com que mengem diferent, ens oblidem de menjar fruita, verdura, llegums, inclús fruits secs amb clova. Aquest trio d'aquests tres recomanacions és molt important. Com menys facis una d'aquestes, més estrenyiment del viatger tindràs. També és important, i te pot ajudar, si és el teu cas, doncs posar una mica més d'oli per lubricar, no, els budells, perquè te pugui facilitar la defecació. I altres consells relacionats amb això seria, sobretot, el que dirien fer mindfulness pooping, i és que quan vas al lavabo, sobretot, deixem els mòbils a part i concentra't en les senyals del teu cos, perquè si estem distrets no ens ajuda a anar bé de ventre.
4: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Us donem la benvinguda a aquest podcast sobre memòria històrica. Per a nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que, amb esforç i sacrifici, han fet avançar la societat fins als nostres dies. Aquest és l'objectiu d'aquest podcast que avui estrenem. Volem mirar enrere en el temps per entendre el per què i el com van passar les coses. Parlarem amb testimonis dels fets més importants de la història recent i conversarem amb persones expertes. Volem parlar de memòria històrica amb rigor, involucrant en aquest procés la comunitat de la ciutat, especialment el jovent, i creant espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària. De la mà d'estudiants de secundària dels instituts Salvador Dalí, Estany de la Ricarda, Ribera Baixa i Valdir Aguilera del Prat de Llobregat, aquest podcast ens permetrà reflectir-nos en uns miralls en què veurem com, en realitat, som l'herència d'aquelles persones que van lluitar i patir perquè nosaltres puguem gaudir de drets i llibertats. L'alumnat que ens acompanyarà durant els pròxims 13 episodis ha participat de les entrevistes que hem fet, però també de la mà del Teatre Cadis del Prat de Llobregat dona vida a personatges reals o imaginaris que ens ajudaran a reviure el passat com si fos avui. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 1. Barcelona. Rosa de Foc.
0: La guerra no canvia. Sempre beneficia els poderosos i és la societat civil, especialment la més pobra, la que en paga les conseqüències. D'exemples en tenim molts, fins i tot als nostres dies. Però avui marxem fins a principis del segle XX per conèixer un dels exemples més clars d'aquesta desigualtat. Entre el 26 de juliol i el 2 d'agost de 1909, Barcelona i altres municipis catalans van convertir-se en focus de protestes antimilitaristes i anticlericals que van escalar en violència i intensitat. Un esclat revolucionari que arrencarà molt abans, amb un decret que obligava joves catalans i d'altres parts de l'Estat a anar a la Guerra de Melilla. El descontent pel reclutament es va agreujar perquè només les famílies riques podien pagar 6.000 rals i lliurar-se de la guerra. Els més humils, la majoria, no podien permetre's aquesta exempció.
2: El principal problema són les desigualtats socials, no? Perquè en la guerra del Rif, aquesta guerra que fa que es busqui la lleva dels soldats, el sistema de reclutament és molt peculiar. Tu pots redimir d'anar a l'exèrcit si pagues un tant, no? I si no, doncs hi has d'anar. És evident que al final qui va a la guerra són les persones pobres, els fills dels treballadors, etc. No? I per tant, a més, en aquell cas concret, la lleva bàsicament és de soldats catalans. No? Llavors, aquesta, diguem-ne, doble vessant, per una banda, el fet que sigui gent pobre i per l'altra que siguin catalans, fa que l'esclat, en aquest esclat, barregi moltíssimes coses, perquè s'hi barreja l'esclat social, però també s'hi barreja part de l'esclat nacional.
0: Hem escoltat l'Agustí Colomines, expert en la matèria, amb qui hem visitat l'escola Pia Sant Antoni.

0: i no un assumpte que afectés les classes populars. Per comprendre bé què va ser la Setmana Tràgica i quina petjada ha deixat a la nostra societat, hem d'entendre el context en què es va donar. Espanya viu una època de decadència política amb la independència de les antigues colònies americanes encara en el record. La Catalunya industrial està formada per una societat burgesa benestant, propietària de les grans fàbriques, que conviu juntament amb la majoria obrera i menestral, en condicions de pobresa. La diferència de classe, però també el sentiment nacional, dividien la societat catalana, i especialment aquella que vivia a les grans ciutats com Barcelona. La capital catalana encara no és com la coneixem avui dia. La gent viu principalment a la part més antiga, la que fins feia unes dècades havia estat envoltada de muralles. L'Eixample està en construcció, un projecte urbanístic ambiciós que ha generat molts llocs de feina en la construcció de la ciutat del futur. Les fàbriques també són l'altra sortida econòmica de les classes populars. Famílies senceres malviuen ben a prop de grans nissagues burgeses. Persones nascudes a Barcelona o altres llocs de Catalunya conviuen amb immigrants arribats d'Andalusia, Extremadura o d'altres llocs d'Espanya. Això genera un batibull polític i social que tindrà el seu esclat més tard. El moviment obrer té molta importància en aquella Barcelona de principis del segle XX, però també el republicanisme, una idea política liberal que té una vessant més catalanista, representada per la burgesia catalana, i una altra més espanyolista, encapçalada per un nom, Alejandro Lerroux.
1: Un personatge molt controvertit. Alguns diuen que era un demagog, altres deien que era un personatge que havia arribat per desfer els partits anarquistes, o sigui, els socialistes d'aquí de Catalunya, que era anticatalanista totalment, això feroçment anticatalanista. Lerroux tenia aquesta verborrea revolucionària que primer va enganyar una mica a la gent, sobretot els anarquistes.
0: La historiadora Soledad Bengoetxea ens ha parlat d'aquest polític que va fer servir l'anticlericalisme i l'anticatalanisme per agitar les masses i escalar posicions, fent servir retòrica demagògica, sempre al servei dels seus interessos polítics. El catalanisme, però, no era exclusiu de les classes benestants. Bona part de l'obrerisme també tenia simpaties per les idees catalanistes, si bé la ideologia predominant entre les classes populars era l'anarcosindicalisme.
1: Estem parlant de 1909. Pensa que 7 anys enrere, només 7 anys, en 1902, els anarquistes havien endegat una vaga general d'una setmana de duració, una setmana Barcelona aturada pels anarquistes. Vull dir que les classes benestants, al 1902, van mobilitzar-se moltíssim per veure què podien fer per frenar aquest moviment anarquista. L'anarquisme era l'ovella negra de la burgesia.
2: Els treballadors d'aquella època mantenen un discurs així, no? De catalanisme popular, per entendre'ns, no? Que fa que sorgeixin les dues coses amb una facilitat tremenda, no? Viuen, diguéssim, les dues opressions d'una manera molt clara.
0: Quan es recluten les lleves per la guerra de Melilla, hi ha protestes ciutadanes, moltes d'elles encapçalades per dones que suposen a que els seus fills i marits vagin a morir lluny de casa per un conflicte que els és del tot aliè.
1: L'embarcament de tropes a Barcelona comença l'11 de juliol i el dia següent es produïren manifestacions antibel·licistes incidents als pols i per carrers. El clima era d'irritació popular, compartit pels partits nacionalistes, republicà, radical i socialista, contra una guerra incompresa. Tothom estava agitat, inquiet. Entre les assistents, la majoria eren dones obreres, familiars desenrolats que intentaren impedir l'embarcament al vaixell Puerto Rico i llençaren a l'aigua el tabac i els escapularis que prèviament els havien repartit algunes dones de la burgesia com a caritat. Algunes dones de la burgesia havien anat allà a donar escapularis a tratar de pacificar la revolta. Segons les cròniques, les dones cridaven: «Llanceu les vostres armes, que se'n vagin els rics, o tots o ningú, que se vagin els frades».
3: Marxar a la guerra i morir-se significava que et deixaves vídua. I era molt complicat, una vídua amb fills, sostenir la família, i això ens explica també l'aparició d'una prostitució extensa. Diguem-ne que les dones se subjeven perquè diuen: «Ostres, si es mor el meu marit i em foten fora de la feina, és que m'he de dedicar al carrer», literalment. I això explica també que hi hagi moltes dones a la insurrecció, les cremes de convents, d'esglésies, de col·legis religiosos.
0: Amb l'historiador David Martínez Fiol hem parlat precisament davant l'església del Clot. Com veurem més endavant, aquest va ser un dels edificis religiosos que va cremar durant la Setmana Tràgica. Líria, l'estudiant de secundària que ens acompanya en aquest capítol de Miralls de Memòria, es pregunta per què aquella guerra va generar tant de rebuig.
4: Per què la gent no volia anar a la guerra del Marroc? No tenien sentiment patriòtic?

0: És que la guerra del Marroc no es feia per cap cosa patriòtica. La guerra del Marroc es va fer bàsicament per defensar les mines de ferro, que eren propietat del conde de Romanones, que era, havia estat primer ministre, i del Comillas, del marquès de Comillas, no? Que era un dels importants d'aquí. Per tant, plantejar la guerra en termes de la lluita contra l'invasor àrab, per entendre'ns, és una absurditat. És una guerra colonial en totes les de la llei.
1: De fet, el sentiment popular envers aquest conflicte és que es tracta d'una guerra per interessos econòmics de gent poderosa de l'Estat i que no té res a veure amb el benestar de la ciutadania. L'oposició a la guerra, al principi, no va més enllà d'algunes protestes i, de fet, l'embarcament de soldats al port de Barcelona tindrà lloc sense gaires incidents. Les notícies que arribaven del front no eren bones i les morts de soldats a Melilla són l'espurna que encén una jornada de protestes a Barcelona que aviat s'estendrà a altres municipis catalans.
2: Viatgem a través dels miralls de memòria per entendre la indignació, la por i la incertesa de les persones que van rebre la notícia del reclutament per anar a la guerra del Marroc i de com les successives revoltes van desencadenar el que es coneix com la Setmana Tràgica.
3: Atenció, atenció, senyores i senyors. Arriben darreres novetats del Navarroc. L'exèrcit espanyol cau derrotat després d'una llarga jornada d'inesgotables i acarnissades batalles a Barranc del Llop. Davant de la falta d'efectius, els soldats de reserva seran cridats a les files i hauran d'embarcar en la data establerta al port de Barcelona. No es quedin sense els seus exemplars, per saber tots els detalls.
4: Com que reservistes? Malparits!
5: Està el nen davant!
6: Què vol dir? Què són els reservistes?
4: Desgraciats! És una batalla perduda i ens envien allà igualment.
5: Joan!
6: Ens enviaran al Marroc!
5: Joan, per l'amor de Déu! No pot ser!
7: Tranquil·la, Maria, no em tocarà anar. Tot estarà bé.
5: No vull...
7: No pateixis. Estarà tot bé, amor. No ens separaran.
5: Marxem. Hem de fugir.
7: Què? A on?
5: Abraça'm fort. Vull sentir-te a prop. Quedem-nos així fins a l'últim moment.
4: Vaig perdre el meu germà a la guerra de Cuba. No em dóna la gana ara perdre també el meu fill. Què s'han pensat? Malparits. Colla de malparits.
8: Mare. Mare.
9: Tranquil. No t'espantis.
8: No vull anar a combatre al front. No vull que em matin.
9: No pateixis, fillet meu. Segur que el teu pare pot moure algun fil perquè et quedis. No t'has de moure del meu costat. I poden anar d'altres, segur.
8: Sisplau, mareta, no vull marxar. Oi que no hauré de marxar?
10: Camarades, no podem permetre aquesta injustícia.
11: No hem de lluitar per una causa que no és la nostra.
10: Ens reunirem i ens mobilitzarem com a poble.
11: Atenció a tothom. Des de Solidaritat Obrera us convidem a reunir-nos per organitzar una vaga contra la crida de reservistes i en contra del poder opressor. Aturem l'Estat i defensem el poble.
10: Aturem l'opressió i defensem el poble.
12: Aturem l'opressió!

0: La convocatòria de protestes per part de Solidaritat Obrera aviat s'anirà de les mans i a Barcelona les protestes agafaran un caire violent quan grups d'esvalotadors dirigeixin la ràbia popular cap a l'Església.
1: El dia 24 de juliol, dos dies abans, es va constituir un comitè de vaga format per anarquistes, lerrusistes, socialistes, que va decidir convocar una vaga general pel dia 26. La resposta de la multitud desbordà el comitè de vaga. La revolta prengué un caire resurreccional no previst, sense que els partits republicans en volguessin assumir la direcció. Ningú va voler assumir la direcció. El poble, obrers, menestrals, mestresses de casa, obreres, vagabuns amb vestits estripats, tots eren els ames dels carrers. Barcelona quedà sense subministrament de gas i electricitat incomunicada. I el capità general de Catalunya declarava l'estat de guerra i el governador Osorio dimitia. Només la Guàrdia Civil s'enfrontava als vaguistes.
0: El sentiment popular que les institucions religioses s'apropaven al poder i no pas a la gent comuna va calar fort entre els manifestants.
2: Si és una insurrecció tan de lluita de classes, per què no es cremen les fàbriques? I aleshores, en aquest sentit, sí que és veritat que si cremes la fàbrica, estàs cremant el teu lloc de treball. El món patronal d'aquell moment és un món patronal catòlic, molt vinculat a l'Església, però en tot cas, tornem al que dèiem, la paradoxa de aquest món patronal catòlic no es veu afectat en les seves empreses, però sí que es veu afectat els edificis religiosos perquè són el símbol d'aquest integrisme que dona suport al món empresarial.
1: La gent considerava que l'Església estava al costat dels rics, això per començar. A més, l'Església estava a favor de la guerra del Marroc perquè hi havia interessos econòmics al Marroc. I si es parla de la participació de les dones en aquella revolta, no es pot oblidar que els convents que tenien nenes i dones acollides per pobresa o per suposadament redimir-les de la mala vida, tenien oficines d'ocupació i també regentaven tallers on es manufacturava gran quantitat de gent en depunt, que a elles les pagaven una misèria. I moltes dones que cosien a fàbriques i a casa consideraven que es feien competència, una competència barata i desleial. Vull dir, era tot un caldo de cultiu perquè es generés aquest sentiment anticlerical.
0: El Col·legi de Sant Antoni, de l'Ordre dels Escolapis, va esdevenir un símbol de la Setmana Tràgica. Va ser un dels primers, si no el primer, edifici religiós en cremar el 27 de juliol de 1909 i l'últim del que se'n van poder apagar les flames. Així i tot, aquesta escola es manté oberta avui dia, tot i que d'aquell foc només en van quedar de peu algunes parets.
3: El primer establiment religiós que cremen és aquest convent, no? El convent dels Escolapis de Sant Antoni, que és on hi ha, a més a més, la residència dels Escolapis de Catalunya, no? I és un establiment molt gran que s'havia construït per donar cobertura i ensenyament als treballadors de l'Eixample, no? que estaven construint l'Eixample, i dels burgesos que vivien aquí, al capdavall, el Palau Güell està aquí sota, no? I per tant... I aleshores aquest és el primer que crema i curiosament és l'últim que poden apagar el dia 29. Pel que se sap, aquesta escola, per exemple, va ser cremada per xicots d'entre 14 i 20 i pico d'anys, no? Estaven afiliats a algun sindicat o algun... Pues, no, particularment, no?
0: Abans hem vist que Barcelona no era com la coneixem avui dia. De fet, barris com el Poblenou, Sant Andreu o Gràcia eren pobles separats del que ara coneixem com el centre de la ciutat. Això no va impedir que allà també s'hi cremessin convents i esglésies.
2: Aquí al Poblenou hi ha com uns tres focus. Un seria aquest que estem aquí davant, no? L'església del Clot. Una, l'església de la Immaculada Concepció, que està al carrer Llull. I després hi ha un altre focus, aquest ja superallunyat, que és el que s'anomena el barri de Pequín. I allò és un barri de barraquistes que es configura tot just acabada la guerra de Cuba i que inicialment venen xinesos i filipins que s'havien convertit al catolicisme a Cuba i a les Filipines i que, evidentment, havien estat proespanyols i que quan acaba la guerra emigren cap aquí i munten un barri de barraques. I aleshores, en el barri de Pequín, el que hi ha és la crema d'una església. Aquests xinesos i aquests filipins no són protagonistes de la crema d'aquesta església perquè ells són catòlics. En realitat, és gent obrera que ve pròpiament del Poblenou, que es passa per allà i aleshores cremen l'església.
0: Només a Barcelona i Rodalies hi va haver més de 60 convents cremats, però la Setmana Tràgica va anar molt més enllà de la capital. Sabadell, Granollers o Manresa també van viure revoltes destacades aquells dies, però la xifra de municipis on hi va haver protestes és encara més llarga.
4: Ens endinsem en la por i l'angoixa de la gent que va patir en primera mà les conseqüències del soldarulls i l'opressió durant les protestes.

0: Estimat Toni, t'escric aquesta carta per l'urgència de la situació. Els carrers estan plens de fum i cendra. Els manifestants atrinxerats i la policia exercint pressió. No sé què fer. No tinc veu, però segueixo cridant. Ells criden. Ells alcen els seus punys sense por. Surto amb el meu cos armat i l'ànima nua. Surto perquè no tinc res a perdre. Surto amb el preu de la bala i amb el front alt. Surto fent història, encara que el meu nom no sigui recordat. Formo part de quelcom més gran. Coneixen la meva ideologia. Saben qui sóc.
1: Interrompem la missió musical per informar que l'Església Nostra Senyora del Carme se suma al llistat de temples religiosos cremats en els últims dies. El cos policial està treballant per capturar els autors dels fets. A continuació, escoltem la declaració de l'Errux, membre del Partit Republicà Radical.
2: Jóvenes bárbaros de hoy, entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país sin ventura. Destruid sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo a las novicias y elevadlas a la categoría de madres para civilizar la especie.
0: ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Per l'amor de Déu, estàs tremolant. Ha passat alguna cosa? M'estàs espantant. Teresa, digues alguna cosa.
3: És culpa seva. Tot és culpa seva.
0: De què parles?
3: Que no ho estàs veient? S'han tornat bojos. Animals, ajuda'ns, germana.
0: Què t'han fet, Teresa?
3: Res, res. Estic bé. Ja ha passat.
4: Policia, obriu la porta.
0: Merda, ja són aquí.
4: Obriu la porta.
3: Beatriu, què has fet?
0: Xxxt, no obris. Fes alguna cosa.
3: Què has fet? Deixeu-la, sisplau.
0: Teresa!
3: Deixeu-la.
4: Endueu-vos-la. A la monja, deixeu-la al llit.
3: Beatriu, no. Ai, Déu meu, com hem caigut en tan profunda desgràcia. Senyor, tu que tants cops has sentit les meves oracions i pregàries, et prego que m'escoltis una vegada més. Protegeix i cuida de les meves germanes. Pare, que han honrat tan bonament el teu nom, protegeix també la Beatriu, sang de la meva sang, que cega pels seus ideals, ha deixat que els seus desitjos de justícia siguin mal influenciats pel mateix diable. Feu que paguin aquells pecadors d'ànima infama, els actes dels quals han profanat aquesta santa església i els cossos de les seves abadesses, en el nom del Pare, del Fill, de l'Esperit Sant. Amén.

0: La resposta de les autoritats a aquell aixecament popular va ser dura. Si bé en un primer moment la guarnició barcelonina de l'exèrcit es va negar a disparar contra els seus propis veïns i veïnes, les tropes portades d'altres llocs de l'Estat, a qui se les havia fet creure que venien a Barcelona a aplacar un moviment separatista, sí que ho van fer. El resultat, més d'un centenar de civils morts i mig miler de ferits. La setmana tràgica no havia estat una revolució organitzada. Havia estat l'esclat del descontentament popular, de la por a la misèria que deixava la guerra a les llars més humils. I precisament va ser la mateixa classe obrera la que en va pagar les conseqüències.
1: Parlem del balanç de víctimes. 3 morts i 27 ferits entre les forces de l'ordre. De 75 a 100 morts amb centenars de ferits entre la població civil. I es van clausurar 150 centres obrers i culturals, 6 periòdics i totes les escoles laiques, totes, es van tancar. Destaquem que l'Església i les classes dirigents van exigir duresa contra els revoltats. Només el poeta Joan Maragall va alçar la veu contra la revenja i la indiferència.
2: La Setmana Tràgica es convertirà en un mite. Es reforçarà aquesta idea de la Barcelona Ros de Foc, de la Barcelona Resistent. També és veritat que això permetrà un cert ascens del republicanisme, no? Que se sentirà fort i que, en definitiva, acabarà conquerint l'Ajuntament de Barcelona i tot plegat, no? I una certa decadència o un inici de la decadència del catalanisme conservador que havia estat més o menys implicat en la repressió.
0: Però si hi ha un nom lligat a la repressió de la Setmana Tràgica és Josep Ferrer i Guàrdia. Era un pedagog que havia creat el que s'anomenava l'Escola Moderna, un model educatiu laic que aviat va esdevenir una mena de competència de l'Església, que fins aleshores tenia pràcticament el monopoli de l'ensenyament.
3: Això moltes vegades no s'incideix en el tema. És una escola laica privada i que, per tant, no està pensada pels nens dels obrers, sinó que està pensat per, allò, nanos, de la classe mitjana progressista. I és veritat que té un discurs, allò pedagògic, on el tema de l'anticlericalisme, no explicitat com anticlericalisme, però explicitat com a escola laica, és molt important. Aleshores, des del món de les dretes clericals, home, és la competència. Ja anava bé culpar-lo d'algú perquè es pensava, dic, bueno, si eliminem a Ferrer i Guàrdia, s'enfonsen les escoles, l'escola moderna, l'escola laica moderna, i, per tant, continuem amb el monopoli religiós catòlic de l'educació per part de l'Església. El món governamental, les autoritats judicials i polítiques li tenien ganes, i aleshores aprofiten la vinentesa de la Setmana Tràgica per assenyalar-lo amb el dit. Amb proves o sense proves?
1: Ferrer va ser, doncs, una víctima de la Setmana Tràgica, no un protagonista. La fermesa que va mantenir fins a l'últim instant de la seva vida no va permetre que els soldats que li anaven a fusillar li envenessin els ulls i mirant-los va dir el crit de «Visca l'escola moderna». Això va reforçar la seva figura.

El capítol d'avui l'hem titulat Barcelona Rosa de Foc, perquè aquest és el sobrenom que va rebre la ciutat després d'aquells i d'altres avalots. La memòria col·lectiva de la ciutat i de Catalunya en general va molt lligada precisament a aquesta revolta obrera, a la lluita per aconseguir la igualtat, per aconseguir drets laborals. La de la setmana tràgica és la història d'una derrota. Més endavant, amb altres capítols, parlarem de les grans victòries de la classe obrera. Arribem al final del primer capítol de Miralls de Memòria. Al llarg de l'episodi hem parlat amb l'Agustí Colomines i Companys, historiador i professor titular d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona. També amb la Soledad Bengoetxea Echaondo, doctora en Història Contemporània i professional de la recerca històrica, així com amb en David Martínez Fiol, historiador i professor lector de la Universitat Autònoma de Barcelona. També hem viatjat de la mà del Teatre Càdiz del Prat de Llobregat a la Barcelona de 1909 per conèixer la ràbia i la indignació de les classes populars. Al pròxim capítol parlarem de com era la vida d'aquestes persones a les fàbriques i colònies industrials. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.

0: Miralls de memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració d'Almudena Maluenda Bataller.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
2: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
3: Quan mires un telenotícies, o el més habitual ara, quan mires uns quants vídeos de TikTok i el que hi veus no és gaire diferent de les ficcions distòpiques, vol dir que comencem a fer salat. Un tuit clàssic i recurrent recorda que l'obra 1984 de George Orwell era un avís per a navegants, no un manual d'ús. I més enllà del gran germà omnipresent que vigila constantment els ciutadans, aquest llibre, i també les seves adaptacions audiovisuals, parlen de la manipulació del llenguatge, de la revisió de la història, dels llibres i dels titulars, i del control governamental. There's a cancer, an evil tumor, growing, spreading in our midst. Shout out his name! De la seva banda, Ray Bradbury a Fahrenheit 451, la temperatura a la qual crema el paper, prediu la censura de llibres i la dependència de les pantalles i batalles contra la desinformació i el consum excessiu del contingut digital. Un món feliç d'Aldous Huxley descriu una societat drogada pel plaer, el consumisme i l'enginyeria genètica. I el conte de la criada de Margaret Atwood preveia, als anys 80, una regressió radical de valors a la societat estatunidenca, portant a un control reproductiu i a un patriarcat extrems. Totes elles tenen adaptacions a les pantalles, com també una de les novel·les més cèlebres de Philip K. Dick, Els androides somien xeis elèctrics. Ridley Scott la va adaptar com a Blade Runner el 1982 al cinema i la història predeia amb precisió debats actuals sobre la intel·ligència artificial, com la possibilitat que arribi a haver androides replicants que siguin indistingibles dels humans, la consciència artificial i els debats ètics que provoca amb una terra que fa que aquells qui poden marxin a les colònies. I la pel·lícula, més existencialista, parla també de les megacorporacions que ho controlen tot i d'IAs rebels, com el grup de replicants que persegueix el protagonista, que són pràcticament humans. She's a replicant, isn't she? I'm impressed. La pregunta és si la ciència-ficció i les distopies que es publiquen, s'emeten i s'estrenen ara sabran preveure tan bé el futur com totes aquestes del que hem parlat. Nosaltres no ho sabrem, però, mentrestant, sempre ens quedarà gaudir d'un dels monòlegs més memorables de la història del cinema. All those moments will be lost in time
2: like tears in rain. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix. La xarxa de comunicació local.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Puigdueta.
2: Bon dia. Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a compareixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 18 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i s'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar totes les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení, en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. Al darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I en cultura, la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous amb força tranquil·litat en quant a la xarxa viària catalana no registren ni accidents ni avaries. Sí que parlem, però, ja de retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. A hores d'ara ja tenim moltes retencions en tot el nus de la Trinitat, a les dues rondes de Barcelona, en sentit Llobregat, tot plegat amb unes cues que arriben des del Vallès, també sobretot per la C58 des de Sant Quirze, també per la B20 a Santa Coloma de Gramenet, o la C31 amb 3 quilòmetres de lentitud en l'últim tram del terme de Badalona en sentit sud. Per altra banda, tenim ja comença a arrencar aquesta lentitud habitual també intermitent per la C16, sobretot pels túnels de Vallvidrera, amb direcció a la ronda de dalt. Des del Llobregat també tenim a hores d'ara forta congestió, sobretot a la A2, entre Sant Andreu de la Barca i Cornellà, també a la P23, des del Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat. Per altra banda, al Vallès també tenim retencions, d'entre la Roca del Vallès i Montornès, a la AP7 en sentit sud, també al punt de Barberà. També tenim retencions en sentit nord del punt de Cerdanyola i cap a Barcelona, un quilòmetre de cues a la C-17 a Parets del Vallès o a la C-59 a Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
2: I ara, temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Molt bon dia. Una situació molt tranquil·la una altra vegada per encetar la jornada. De fet, al llarg d'aquest matí, pocs núvols, alguns a la costa, bàsicament la barcelonina i la Costa Brava, i també una temperatura que s'anirà enfilant. De fet, és un ambient agradable, una mica més que no pas ahir a aquesta hora a la majoria de comarques. La tarda tornarà a portar calor. De fet, a les comarques de la terra ferma passarem dels 35 graus una altra vegada, i al llarg de la tarda, més aviat vespre, aniran arribant alguns núvols per les comarques de Tarragona i Barcelona, amb alguna gotellada que, sobretot aquesta propera nit, ens afectarà d'una forma més evident. No estarem parlant de grans pluges, i moltes d'elles acompanyades de fang. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: 7 i 5, comencem. Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a compareixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ens n'informa la Carina Bellvé.
1: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Així ho defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
2: El mateix dia, el president espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat una altra cara a cara en una sessió de control marcada per la declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i Sánchez ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern del PP i Vox comportaria retrocessos socials. Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
5: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español. Ese, al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o a partir de ahora actuaba por su cuenta.
6: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
2: A Catalunya, els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE han planat també sobre la sessió de control al govern que s'ha fet aquest dimecres al Parlament. Allà, i a preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a defensar Pedro Sánchez i ha assegurat que per ell és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
7: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
8: És el millor president del govern que ha tingut Espanya. Movem més, diu Obama, del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donar a vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que Obama més del seu partit ajudi a això.
2: De la plana internacional, destaquem que els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president de la República Islàmica, Massoud Pezeshkian, ho ha fet des de Teheran i se n'han difós les imatges fa poques hores per les xarxes socials. I durant un sopar al Palau de Versalles, en el context de la cimera del G7, que se celebra a la localitat francesa d'Evian, Les Bains, el president nord-americà ha fet també un pas més a la rúbrica digital que totes dues parts ja han tirat endavant i que activaria els termes del pacte de manera immediata. Tot plegat abans de l'acte oficial de rúbrica previst per demà a Suïssa. Segons ha transcendit en les darreres hores, l'acord inclou 14 punts i desbloquejaria l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos. Entre els consensos, Teheran es compromet a no produir mai armes nuclears. Es fixa una reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars i es crea un mecanisme de supervisió del procés. Els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment, el foc està estabilitzat i ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereal sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té tots els detalls Cel Márquez, de Lleida Televisió.
9: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres als municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereals sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
10: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlat.
9: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
11: S'ha girat una forta marinada que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols i allà és on realment ens ha fet angúnia perquè, clar, s'està detensant cap a les cases, s'està detensant cap a magatzems agrícoles.
9: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
2: Mentrestant, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que ha afectat les instal·lacions del Centre de Recerca de l'IRTA de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès. El foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'edifici. D'aquí, hauria saltat a la façana de l'IRTA Cressa abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat sense cap ferit abans que arribessin els bombers. També ha calgut evacuar la facultat de veterinària de la UAB, que és a tocar. I marxem a Salou i a les portes de la temporada d'estiu perquè aquest dimecres s'ha dut a terme el primer macrodispositiu d'enguany contra el top manta i la venda de productes falsificats. S'han detingut fins a 10 persones presumptament relacionades amb l'emmagatzematge i la posterior venda de productes falsificats. Una xifra que serà superior, ja que també s'han dut a terme escorcolls i detencions en altres municipis de la Costa Daurada i a la demarcació de Barcelona. L'operació s'ha desenvolupat sense cap incident d'ordre públic, tot el contrari del que va passar just ara fa un any, quan un dispositiu de les mateixes característiques va acabar amb enfrontaments entre manters i policia, tant al centre del municipi com al passeig marítim saluenc. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. La Judit Vallès n'ha seguit l'aprovació, anunciada pel president de la cambra, Josep Rull.
12: El projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
1: Ovació a la cambra catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de les més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, segueix present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. El text ha generat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un acte de justícia.
13: És una política, com dic, de salut pública de primer ordre i a partir d'aquí doncs, hem de treballar amb la màxima celeritat perquè tots els objectius que ha marcat la llei es vagin transformant en qüestions tangibles i concretes.
1: Els impulsors de la llei han celebrat la norma pionera a nivell internacional, però demanen que l'aplicació es faci efectiva.
14: Habrá que ver qué aplicación se da, qué dinero hay para tirarla para adelante y qué unidad política administrativa hay para que esa ley se cumpla.
1: La llei obliga a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
2: I és que la superfície de teulades de fibrociment que encara queden a Catalunya equival, atenció, a l'extensió de tota la ciutat de Sabadell. Precisament aquest municipi del Vallès es troba en el rànquing de les 10 ciutats catalanes amb més amiant com a conseqüència del pes històric dels seus polígons industrials. És una informació de Joan Muñoz des de TV Sabadell Vallès.
15: Les dades del cens de la Generalitat revelen una dada sorprenent. La superfície total de les teulades de fibrociment que encara queden a Catalunya sumen 38,6 quilòmetres quadrats, una extensió equivalent a la de tot Sabadell. Precisament la ciutat es troba entre les 10 amb més amiant de tot Catalunya. La principal explicació és el pes de la indústria en aquestes ciutats mitjanes. Una gran quantitat d'amiant s'escampa per les cobertes dels polígons industrials, on es calcula que es concentra aproximadament el 30% de tot l'amiant. Al Vallès Occidental, municipis de l'entorn, com Badia del Vallès, ja han adjudicat la retirada de l'amiant de 102 blocs de pisos. La llei obligarà ara les administracions a retirar l'amiant de les seves propietats. També s'estableix que la ciutadania i les empreses tindran l'obligació d'informar d'aquells llocs on detectin el material i de mantenir les seves propietats privades lliures d'aquest component.
2: Doncs precisament, l'Ajuntament de Badia del Vallès acaba d'adjudicar la retirada d'amiant d'un centenar de blocs de la ciutat per uns 2 milions d'euros. D'aquesta manera s'inicia el procés de dimensions més grans fet mai a Europa per alliberar les construccions d'aquest material tòxic. Quedarà pendent d'adjudicació d'un tercer lot que afecta 25 blocs més i que es farà efectiva en les pròximes setmanes. Pel que fa al veïnat d'aquestes comunitats, l'única limitació durant el temps de les obres serà que no podran obrir finestres. Els accessos i sortides a les llars no patiran cap afectació. Passen ara mateix 3 minuts d'un quart de 8 del matí. Diversos sindicats convoquen avui a la vaga a les escoles Bressol de Catalunya. Les organitzacions reclamen el reconeixement real de l'etapa de 0 a 3 anys amb un model públic, gratuït, inclusiu i de qualitat. En aquest sentit, organitzacions com la CGT i la Intersindical exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Els sindicats han convocat una manifestació a les 11 d'aquest matí a Barcelona. I pel que fa al conflicte que enfronta els mestres i els docents amb el govern i que encara no s'ha tancat, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat per obrir un nou canal que permeti escoltar el malestar de fons i fer un debat públic ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
16: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa, volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu i, per tant, obrir un nou canal que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè, efectivament, el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessita també confiança.
2: I més descontents encara, en aquest cas, els de Metges de Catalunya, que han convocat noves protestes a les quatre capitals de província per exigir el final de la sobrecàrrega que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. Mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. Ens ho explica l'Esther Minguell. Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonart.
17: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos. Hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, va per vostè. Vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
2: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi. Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. Club i tècnic han ampliat la vinculació després que l'equip hagi signat la temporada perfecta fent el ple de títols i coronant-la amb la Champions. El barceloní va assumir el càrrec fa dues temporades en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu malgrat adeus de pes com els d'Alexia, Mapi León i Ona Batlle. S'ha completat la primera jornada de la fase de grups del Mundial de Futbol. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, no ha passat de l'empat en el debut contra el Congo i Anglaterra s'ha estrenat amb una victòria per 4-2 davant Croàcia. Marcus Rashford ha marcat un dels gols, mentre que el blaugrana Anthony Gordon ha tingut un paper discret. La selecció espanyola confia en sumar el primer triomf diumenge contra l'Aràbia Saudita després d'haver aconseguit només un punt contra Cap Verd. L'empat entre els altres dos rivals del grup H, però, ha deixat tot empatat. El blaugrana Dani Olmo, que ha arribat a la xifra de 50 partits amb el combinat, confia en que l'equip recuperarà la millor versió.
18: Somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo de la manera en la que jugamos, en la que atacamos, en la que defendemos todos juntos y lo vamos a volver a hacer. Así que seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
2: Després que s'hagi decretat la liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol, penyes i aficionats s'han mobilitzat per crear un nou equip que mantingui la simbologia de l'entitat. La nova formació haurà de competir a la Lliga Elite en cas que s'aprovi la compra de la unitat productiva o començar de zero a quarta catalana. Ens amplia la informació l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
19: Després que el jutjat mercantil número 1 de Lleida hagi acordat l'obertura de la fase de liquidació del concurs voluntari del Lleida Ponent Club de Futbol en no haver-se presentat cap proposta de conveni per fer front al deute de l'entitat, la situació del futbol a la capital de Ponent és molt incerta. Les dues opcions de clubs populars, Calaveres i 1939, van de la mà i estan esperant que el jutge decideixi si accepta l'oferta de compra de la unitat productiva. L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
20: Creiem que valia la pena fer un últim intent per conservar els trets identitaris de Lleida i sortir a competir a Lliga Elite i que la massa social de Lleida tingui un club a Lliga Elite. Que ho fem de manera altruista i que la massa social hi pogués dir la seva. Veurem què passa. Sobretot això, no vull generar falses expectatives perquè sabem de la complexitat i jo mateix tinc moltes incerteses pel meu desconeixement d'aspectes jurídics, així que estan els advocats treballant en això.
19: L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
2: Aquesta nit comença la final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els dos primers duels al Roig Arena. Qui sumi 3 victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la Final Four de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pascual busquen aixecar un trofeu que fa 3 anys que no guanyen. Jan Veselí explica com afronten la sèrie decisiva.
0: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
21: And build from there.
2: Tot a punt perquè demà arrenqui la tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya femenina. Ho farà amb la catalana Paula Blasi com a gran candidata a la victòria final diumenge a Barcelona. Una volta que comptarà amb dues etapes amb protagonisme de les carreteres maresmenques. En té més detalls Oriol Debat de TV Mataró.
22: La relació entre la Volta i Mataró és inseparable. Així, en els últims 105 anys de la seva història, ja és la novena vegada que la ciutat ha estat sortida d'una de les etapes i la 18a que acull algun tram de la cursa. I aquest 2026 és el primer cop a la història que és seu i també participa amb l'Escola Ciclista Mataró en la Volta Femenina. En presència de 21 equips, amb 5 formacions World Tour i algunes de les millors estructures internacionals, s'assegura una competició de màxim nivell.
23: La Volta Ciclista Catalunya tornarà a centrar les mirades del ciclisme femení internacional. Viurem la tercera edició d'un nou projecte que anem consolidant any darrere d'any amb una prova per etapes de la categoria UCI 2.1 amb la presència d'alguns dels millors equips del món.
22: El proper divendres, Santa Susanna acollirà la sortida de la primera etapa. El Platfort, però, arriba diumenge. Mataró serà seu de la sortida de la tercera i última etapa. De 110 quilòmetres arribarà a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
2: La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreters. Ens en dona més detalls el David Navarro.
24: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
25: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
24: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de literatura infantil i juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en altres literatures és per al Gegant de ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
2: Sabies que...
3: El Tour de França, un dels esdeveniments esportius més prestigiosos i esgotadors del món, té moltes curiositats fascinants. Una d'elles és la història del Lantern Rouge, o el Fanal Vermell. Un terme que es refereix al ciclista que ocupa l'últim lloc a la classificació general. Al contrari del que es podria pensar, aquest títol no és deshonrós. De fet, el ciclista en aquesta posició sovint rep una considerable atenció mediàtica i de vegades contractes lucratius a causa de la notorietat que implica acabar el Tour encara que sigui en darrer lloc. L'origen del terme prové de la llum vermella que solia penjar a la part del darrere dels vagons d'un tren, per indicar que no hi havia més vagons al darrere. Al llarg dels anys, alguns ciclistes han competit estratègicament per ocupar aquesta posició, ja que poden atreure patrocinadors i oportunitats en futures carreres. Una altra curiositat és la tradició dels bidons. Els ciclistes sovint llencen les ampolles d'aigua buides als espectadors, que les consideren records valuosos. Aquestes ampolles, conegudes com a bidons, de vegades són venudes en línia, convertint-se en un petit negoci per a alguns aficionats.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa, destacant-vos la segona jornada de declaració que afronta aquest dijous José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. Analitzarem en breus instants tots els detalls d'aquest i altres fronts judicials que afecten el PSOE. Ho farem en conversa amb el doctor en ciència política Ernesto Pascual. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 18 de juny. Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts, han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i s'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení, en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. El darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I de la cultura destaquem que la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a Mataró, a la C32, on es talla un carril en sentit nord amb un quilòmetre de retencions. També hi ha una avaria a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, en sentit nord, que deixa un carril tallat i 2 quilòmetres de lentitud. Al Vallès, congestió per la C16, als túnels de Vallvidrera i a l'AP7, amb retencions en sentit sud des de la Roca fins a Barberà i a Cerdanyola en sentit nord. Pel que fa al temps, situació tranquil·la per encetar el dia. Hi haurà alguns núvols a la costa barcelonina i també a la Costa Brava. La temperatura, però, anirà pujant i ja de cara a la tarda la gran protagonista serà la calor, en majúscules. Cap al vespre arribaran alguns núvols a les comarques de Barcelona i Tarragona amb alguna pluja i també alguna d'aquestes pluges acompanyades de fang.
0: Notícies en xarxa, edició matí.

0: l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això ho defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
1: Doncs després d'explicar-vos el context i pendents del que pugui dir avui Rodríguez Zapatero, doncs, més enllà de tot plegat, què significa tot això políticament i quin impacte pot tenir en el govern? Doncs ho analitzem ara mateix i ho fem amb Ernesto Pascual, que és doctor en ciència política. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Bon dia.
1: Deia, Rodríguez Zapatero declara en un moment de màxima pressió política per al govern i amb la intenció també d'utilitzar el cas per desgastar Sánchez. Quin impacte pot tenir en l'estabilitat parlamentària i també en la capacitat del govern de controlar el relat?
2: Bueno, l'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris, que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
1: El jutge rebutja imposar mesures cautelars, però manté, en canvi, acusacions molt greus. Com s'ha de llegir això? Què ens diu del moment que viu la justícia i del que representa Zapatero?
2: S'ha de llegir amb finesa, en el sentit de que no hi ha mesures cautelars, no vol dir que el cas s'hagi desinflat, perquè a la vegada el jutge diu que sí que hi ha indicis de criminalitat. Vol dir que el jutge no veu prou risc de fuga, a pesar del que diuen les acusacions, o de destrucció de proves que ja han sigut, en el cas de, ja han sigut recolectades. Però la investigació continua i això manté viu el costat polític de tot el que estem dient, no?, en aquests moments.
1: La peça de les joies queda pendent i Zapatero, de moment, evita respondre. Quin impacte té que un expresident no doni explicacions encara sobre un tema tan sensible? I quin perjudici pot ocasionar al PSOE? No sé si èticament.
2: Sí, jurídicament ell té dret a no respondre. Políticament és molt costós. Per què? Per la pèrdua de prestigi. Les joies tenen una força simbòlica enorme, perquè que no necessita cap explicació. La gent sap perfectament què significa que apareixi de cop i volta un patrimoni que se li suposa que no té, no? I el PSOE pot defensar la presumpció d'innocència, però en els caps de la gent, que, per als que Zapatero ha sigut un líder a seguir, això queda molt malament i demana moltes explicacions. El silenci, per tant, és útil judicialment, però és molt dolent comunicativament parlant.
1: L'actualitat mana i també li volíem preguntar avui sobre aquest acord internacional que han signat, aquesta signatura oficial confirmada en les últimes hores, aquest acord de pau, deia l'Orient Mitjà, entre Estats Units i l'Iran. Això hauria de desbloquejar l'estret d'Hormuz i activar 14 punts, entre els quals hi ha el compromís de Teheran de no desenvolupar armament nuclear. Hem d'esperar un procés llarg encara d'aplicació?
2: I tant. En primer lloc, jo no li diria tractat. El terme prudent és un acord preliminar, un memoràndum, com li

0: vulguem dir, un memoràndum d'entensa, perquè el que busca és posar fi a les hostilitats per donar-se un període de 60 dies per negociar. I què es negociarà en aquest cas? Deixar els bloquejos marítims que s'estan posant als dos governs, reobrir progressivament l'estret d'Hormuz i una posterior negociació sobre el programa nuclear iranià. És a dir, com a desescalada està molt bé, és molt bona notícia, baixa el risc militar i energètic, però com a solució de del problema nuclear, que és per lo que en teoria Israel, junt als Estats Units, va començar la guerra, és pitjor que el 2015 en l'època d'Obama. Per tant, és una treva útil, però encara no és una solució nuclear real per al Golf Pèrsic, en aquest cas.
1: Ernesto Pascual, gràcies un dia més per atendre'ns, per les explicacions, i que vagi molt bé el dia.
0: Igualment, que vagi bé.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: De nou a casa nostra, us expliquem que els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment, el foc està estabilitzat i ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té més detalls Cel Márquez, de Lleida Televisió.
3: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres els municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereals sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
4: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlat.
3: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
5: S'ha girat una forta marinada que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols. I allà és on realment ens ha fet angúnia, perquè, clar, s'està detensant cap a les cases, s'està detensant cap a magatzems agrícoles.
3: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
1: Mentrestant, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que ha afectat les instal·lacions del Centre de Recerca de l'IRTA de la Universitat Autònoma de Barcelona a Cerdanyola del Vallès. El foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'edifici. D'aquí, hauria saltat a la façana de l'IRTA Cressa abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat sense cap ferit abans que arribessin els bombers. També ha calgut evacuar la Facultat de Veterinària de la UAB, que és a tocar. L'escalada de tirotejos a Barcelona ja ha obtingut resposta política a la Comissió de Seguretat de l'Ajuntament. El govern municipal ha tirat endavant una proposta per demanar una reforma del Codi Penal que augmenti dels 2 fins als 5 anys de presó la pena per tinença il·lícita d'armes. És una crònica de BTV.
6: La mesura s'ha aprovat amb els vots a favor de PSC, Junts i el PP. Els Comuns i Esquerra hi han votat en contra i Vox s'hi ha abstingut.
7: Si no abordem aquestes reformes, correm el risc d'esdevenir un país exportador i productor de drogues i receptor de delinqüència.
8: Ens satisfà que prioritzin amb què és necessari més policia i més codi penal.
9: És veritat que ells el que plantegen pel que fa a la tinència il·legal d'armes de foc és posar la pena actual, que és de 1 o 2 anys fins a 5 anys. A nosaltres ens sembla desproporcionat.
10: No està demostrat que una societat amb un sistema punitiu més elevat tingui més bons resultats. Aquest és un debat que han de tenir els juristes.
6: A banda d'aquest bloc, el Partit Popular i Vox han elevat el to crític, acusant l'alcalde Collboni d'actuar tard i per por a perdre el control dels carrers.
11: Durant massa temps s'ha minimitzat la inseguretat i s'ha parlat només de percepcions.
12: Y después, cuando la realidad le supera, le echa la culpa a los demás. Y ahora que se le descontrola todo, la culpa es de las leyes que son muy blanditas.
6: També s'ha aprovat una proposició de Barcelona en Comú que vol instar Interior a reforçar els recursos destinats a la investigació policial.
1: És una altra de les notícies destacades. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. La Judit Vallès n'ha seguit l'aprovació, anunciada pel president de la Cambra, Josep Rull.
13: El projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
14: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de les més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, segueix present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. El text ha generat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un acte de justícia.
15: És una política, com dic, de salut pública de primer ordre i a partir d'aquí doncs, hem de treballar amb la màxima celeritat perquè tots els objectius que ha marcat la llei es vagin transformant en qüestions tangibles i concretes.
14: Els impulsors de la llei han celebrat la norma pionera a nivell internacional, però demanen que l'aplicació es faci efectiva.
16: Habrá que ver qué aplicación se le da, qué dinero hay para tirarla para adelante y qué unidad política administrativa hay para que esa ley se cumpla.
14: La llei obliga a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
1: I quan són 7:45, us expliquem que diversos sindicats convoquen avui a la vaga les escoles Bressol de Catalunya. Les organitzacions reclamen el reconeixement real de l'etapa de 0 a 3 anys amb un model públic, gratuït, inclusiu i de qualitat. En aquest sentit, organitzacions com la CGT i la Intersindical exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Els sindicats han convocat una manifestació a les 11 d'aquest matí a Barcelona. I més descontent, en aquest cas, els de Metges de Catalunya, que han convocat també noves protestes a les 4 capitals de província per exigir el final de la sobrecàrrega que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. Mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. I ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
17: Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonart.
18: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos. Hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, va per vostè. Vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
17: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
1: Però en qüestions de salut no tot són males notícies. Dos escàners digitals per millorar la detecció de càncers i altres malalties. Amb aquesta incorporació, l'Hospital Universitari de Mataró guanya precisió i agilitat en l'anàlisi de mostres biològiques. També millora el treball en xarxa amb especialistes d'altres centres sanitaris. Ens ho explica l'Oriol Debat, de TV Mataró.
19: La doctora Belén Lloberes ha assolit amb el seu departament una fita important per a partir d'ara treballar amb més precisió i agilitat en l'anàlisi de mostres. El cas és que fa uns mesos l'Hospital de Mataró té dos nous escàners digitals d'última generació. La nova tecnologia permet convertir els teixits en imatges digitals d'alta resolució. I en la pràctica es tradueix en informes més ràpids, diagnòstics més segurs i iniciar el tractament en menys dies d'espera. un factor molt rellevant en malalties com el càncer. A la vegada, aquesta digitalització facilita la col·laboració entre professionals de diferents hospitals.
12: Això el que fa és gravar les imatges que nosaltres normalment mirem al microscopi. Les imatges són les mateixes, però les mirem amb un altre suport. Les mirem amb una pantalla i això permet, a més, que les mirem des de diferents llocs. Per tant, si hem de consultar casos, podem anar més ràpid a arribar a un diagnòstic acurat.
19: També s'obre la porta a la incorporació progressiva d'eines d'intel·ligència artificial que encara ajudin més en la precisió i en la detecció en mostres de teixits patològics.
1: Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. Club i tècnic han ampliat la vinculació després que l'equip hagi signat la temporada perfecta, fent el ple de títols i coronant-la amb la Champions. El barceloní va assumir el càrrec fa dues temporades en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu malgrat adeus de pes com els d'Alexia, Mapi León i Ona Batlle. S'ha completat la primera jornada de la fase de grups del Mundial de Futbol. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, no ha passat de l'empat en el debut contra el Congo i Anglaterra s'ha estrenat amb una victòria per 4-2 davant de Croàcia. Marcus Rashford ha marcat un dels gols, mentre que el blaugrana Anthony Gordon ha tingut un paper discret. La selecció espanyola confia en sumar el primer triomf diumenge contra l'Aràbia Saudita, després d'haver aconseguit només un punt contra Cap Verd. L'empat entre els grups dos rivals, entre els altres dos rivals del grup H, però, ho deixa tot empatat. El blaugrana Dani Olmo, que ha arribat a la xifra de 50 partits amb el combinat, confia en que l'equip recuperarà la millor versió.
20: Somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo de la manera en la que jugamos, en la que atacamos, en la que defendemos todos juntos y lo vamos a volver a hacer. Así que seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
1: I aquesta nit comença la final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els dos primers duels al Roig Arena. Qui sumi 3 victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la Final Four de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pascual busquen aixecar un trofeu que fa 3 anys que no guanyen. Jan Veseli explica com afronten la sèrie decisiva.
21: I think they are complete, you know, on every position.
22: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
21: And build from there.
1: I la jugadora d'hoquei Maria Porta continua recollint reconeixements després d'anunciar que penja els patins. L'últim ha estat el nomenament com a filla predilecta de Vilassana. Des de Lleida Televisió ens acosten més detalls d'aquest emotiu homenatge.
23: L'acte es va fer al centre d'immersió de Vilassana, que es va omplir de gom a gom per fer-li costat en un dia tan especial. Amb les emocions a flor de pell, la Maria va viure una jornada molt emotiva, agraint el suport que ha tingut durant tots aquests anys.
24: Que m'hagin donat aquest premi, doncs, per mi, al ser una ciutadana del poble, doncs, és un orgull i a la vegada també una responsabilitat, però la veritat és que molt, molt feliç i sobretot molt contenta de tota la gent que ha vingut.
23: Tot un torrent d'emocions per la Maria, que està vivint uns dies molt especials després de penjar els patins.
24: Des del dia que ho vaig anunciar, m'ha escrit molta gent, no només del món del hockey, sinó del món de l'esport. Han perdut uns minuts per dedicar-me unes paraules. M'he sentit molt estimada i la veritat és que bueno, doncs hi ha moments que sí que les emocions no les puc controlar massa i m'emociono i més, doncs, si a sobre guanyes algun títol, doncs encara m'emociono més.
23: Un gran reconeixement per una jugadora que ja és llegenda.
1: Arriba. Arribarem a les 8 amb la cultura. La novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Ens en dona més detalls el David Navarro.
0: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
2: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
0: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per A cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per El gegant de ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.
1: El Festival Grec celebrarà els seus 50 anys amb una gran festa en tres actes que combinarà passat, present i futur. La festa al Teatre Grec serà el 8 de juliol. Aquell dia s'hi projectarà una pel·lícula documental formada per quatre curts encarregats a Sílvia Munt, Núria Jiménez Lorang, Jaume Claret Muixart i Marc Salicru. El film ofereix una visió de l'esperit del festival des del seu naixement fins a l'actualitat. Abans, però, l'actor i director de teatre Mario Gas farà un pròleg on traslladarà la seva experiència personal.
3: El Grec 76 va significar una expressió concreta de tota una lluita sindical i de reformació absoluta, reestructuració d'una professió que estava molt dividida, que per una banda estava la professió convencional, que malvivia fent un teatre convencional català, estaven la televisió incipient, els grups independents, algunes escoles, però faltava una vitalitat sindical i una vitalitat coherent de tota una professió.
1: I avui arrenca una nova edició del Sónar, el Festival de Música, Innovació i Creativitat de Barcelona. La direcció del festival ha canviat, i també la imatge i el format. Es fusionen el Sónar Dia i el Nit en un escenari únic al recinte Firal de Gran Via. Els noms destacats al cartell són, entre altres, The Prodigy, el raper britànic Skepta i les DJs Charlotte de White i Amelie Lenz, entre d'altres. La música començarà a sonar avui a les 5 de la tarda amb actuacions de renom com Cabaret Voltaire o Metrica, tot i que aquest matí Ignasi Terraza i Philippe Salembier faran el concert inaugural a la Llotja de Mar.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Ara sentirem un poema d'aquells tan bonics i divertits que dubtarem si és una poesia o un embarbussament.
5: A la croca, un ànec i una oca damunt d'una roca, embullen la troca i toca qui toca. Ni l'ànec que soca, que sembli una lloca, ni lloca tan oca que arribi a tan oca.
4: Ens ha agradat moltíssim aquest poema, Àlex. O és un embarbussament? Vosaltres què penseu? Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu, Embaladits.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, segona jornada de declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. El doctor en ciència política Ernesto Pascual ha valorat així al Notícies en Xarxa el cúmul de fronts judicials que afecten el PSOE.
3: El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. El govern conserva els vots, però per aire.
2: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 18 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i els bombers confien poder-lo controlar cap al migdia. S'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení, en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. El darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I en cultura, la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. 8 i 3, hora punta. Volem saber si hi ha gaires problemes per circular avui, aquest matí, a la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
4: Hola, molt bon dia. Hi ha problemes avui. Tenim tres avaries que estan complicant molt la situació, sobretot dues a la ronda del litoral. La primera, Santa Coloma de Gramenet cap a Trinitat, talla un carril, és un camió, i això està dificultant la circulació. També en aquesta B10, però ja a l'altra punta, en concret a la zona del Morrot, i en sentit Trinitat hi ha el carril a l'esquerra tallat i també una congestió de fins a 7 quilòmetres de lentitud. Això fa que les dues rondes vagin molt i molt carregades. A més, a una altra varia d'un altre camió, a la P7 a Barberà, en sentit Girona, talla un carril, 7 quilòmetres de lentitud, i apareixen retencions, evidentment, en sentit contrari per l'efecte Tafaner i també pel volum de trànsit que hi ha. I a la B30, per exemple, a la zona de Badia, als accessos nord, afegim retencions de Badalona, la C31 cap a la plaça de les Glòries, i la C33 i la C58 de Montcada cap a Trinitat. Si ens desplacem a la part sud, aturades a l'Hospitalet, entre el Prat i l'Hospitalet cap a Barcelona. També l'entrada per la Diagonal va molt i molt carregada i de sortida el Papiol també. I a la 2, entre Sant Joan d'Espí i Pallejada cap a Barcelona, hi ha 8 quilòmetres. Déu-n'hi-do la circulació que hi ha i, per tant, demanar-vos molta cautela.
2: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Estiu en pilot automàtic. Bon dia.
5: Bon dia, Helena. Doncs així és, de fet, n'hi ha per dies d'estiu i cada vegada, fins i tot, la porta del forn estarà més oberta. De fet, avui la temperatura no variarà respecte a ahir i això ja vol dir que el matí comença molt xafogós, comença força suau a molts indrets del país, sobretot a la costa. També a prop del mar s'estan formant alguns núvols, fruit d'aquesta mateixa humitat que ha pujat. Són núvols poc importants que no deixaran pluja, però vaja, avui com a mínim veurem el cel una mica més esquitxat d'aquestes nuvolades, almenys aquest matí, arran de mar, especialment a la costa barcelonina i també a la costa brava. La resta del país, matí tranquil, com ho està sent a hores d'ara, i la tarda portarà algun ruixadet de tarda vespre més aviat cap al Pirineu, l'Alt Pirineu, bàsicament, avui menys encara de temporinades que no pas ahir, i també a última hora de la tarda arribaran alguns núvols per les comarques de Tarragona i de Barcelona, que aquesta propera nit, sobretot, acabaran deixant algun tro, alguna tempesta seca, alguna gotellada de fang, per tant, precaució, perquè plourà poc, però ho farà d'una forma molt bruta, i aquesta tarda també el vent es reforçarà especialment a les comarques interiors. Compte amb el risc d'incendi, perquè aquesta marinada alta tornarà a ser molt evident a les comarques de Lleida, amb una bona calorada en aquella banda. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li tampoc altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ens n'informa la Carina Bellvé.
6: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També ha defensat les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això ho defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'acusació popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
2: Doncs el president espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat una altra cara a cara en una sessió de control marcada justament per aquesta declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i Sánchez ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
7: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español. Ese, al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
8: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
2: Ho hem analitzat tot plegat amb una veu autoritzada, la del doctor en ciència política Ernesto Pascual, que creu que tot el cas Zapatero va desgastant mica en mica el govern de Sánchez i que el silenci de l'expresident en l'assumpte de les joies encara afegeix més llenya al foc. Pascual ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
3: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració, ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris, que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
2: De la plana internacional, els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president de la República Islàmica, Masoud Pezeshkian, ho ha fet des de Teheran i se n'han difós les imatges fa poques hores per les xarxes socials. I durant un sopar al Palau de Versalles, en el context de la cimera del G7, que se celebra a la localitat francesa d'Evian, el president nord-americà ha fet també un pas més a la rúbrica digital que totes dues parts ja han tirat endavant i que activaria els termes del pacte de manera immediata. Tot plegat abans de l'acte oficial de rúbrica previst per demà a Suïssa. Segons ha transcendit en les darreres hores, l'acord inclou 14 punts i desbloquejaria l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos. Entre els consensos, Teheran es compromet a no produir mai armes nuclears. Es fixa una reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars i es crea un mecanisme de supervisió del procés. Tornem cap a casa nostra perquè els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment, el foc està estabilitzat i els efectius sobre el terreny confien en poder-lo controlar cap al migdia. Ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereal sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té tots els detalls la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
9: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres els municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereal sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
10: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlat.
9: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
11: S'ha girat una forta marinada que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols. I allà és on realment ens ha fet angúnia, perquè, clar, s'estava tensant cap a les cases, s'estava tensant cap a magatzems agrícoles.
9: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
2: Mentrestant, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que ha afectat les instal·lacions del Centre de Recerca de l'IRTA de la Universitat Autònoma de Barcelona a Cerdanyola del Vallès. El foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'edifici. D'aquí hauria saltat a la façana de l'IRTA Cressa abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat sense cap ferit abans que arribessin els bombers. També ha calgut evacuar la facultat de veterinària de la UAB, que és a tocar. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. La Judit Vallès n'ha seguit l'aprovació anunciada pel president de la Cambra, Josep Rull.
12: El projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
6: Ovació a la Cambra catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de les més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per a l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, segueix present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. El text ha generat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un acte de justícia.
13: És una política, com dic, de salut pública de primer ordre i a partir d'aquí doncs, hem de treballar amb la màxima celeritat perquè tots els objectius que ha marcat la llei es vagin transformant en qüestions tangibles i concretes.
6: Els impulsors de la llei han celebrat la norma pionera a nivell internacional, però demanen que l'aplicació es faci efectiva.
14: Habrá que ver qué aplicación será, qué dinero hay para llevarla adelante y qué unidad política administrativa hay para que esa ley se cumpla.
6: La llei obliga a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
2: Aquesta llei de l'amiant, us ho dèiem, arriba després de molts anys de pressió social. Un dels primers col·lectius a situar-se al capdavant d'aquesta lluita van ser els antics treballadors de Macosa Alstom, els primers en denunciar els efectes del fibrociment. Com valoren l'aprovació definitiva de la llei tants anys després? Li preguntem ara mateix a Miguel Moreno, és portaveu de l'associació Jubilats de Macosa Alstom afectats per l'amiant. Senyor Moreno, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
15: Hola, bon dia.
2: Aquesta aprovació definitiva la sentiu com una victòria? Ahir va ser un dia d'alegria, d'alleujament, un dia de record per a tots aquests companys que s'han quedat pel camí?
15: Para nosotros es un paso más. Un paso más porque tener en cuenta que la ley, para que sea efectiva al 100%, ahora debe pasar por un proceso que dura aproximadamente un año de negociar y resolver el tema de muchos artículos que pasan por el desarrollo de normas y reglamentos para su aplicación. Entonces, este paso ha sido un paso importantísimo, un paso dentro de la lucha que llevamos de muchos años y que como tal lo valoramos, ¿eh? No es, si nosotros ahora paráramos, la lista no está en condiciones de desarrollarse al 100%. Si paramos, ¿nos garantizan de que va a haber la inversión necesaria para que se aplique? Porque si no hay dinero, la ley no sirve para nada. Si nos paramos, ¿nos garantizan que la Generalitat, el Parlament, los municipios, los ayuntamientos van a tirar para adelante de forma coordinada a impulsar la ley como lo regula la ley, como está regulado ahí? Es decir, que nos queda mucho camino todavía por delante como para echar cohetes.
2: Senyor Moreno, la fi de l'amiant s'ha fixat també per al 2032, però ja es diu que aquest calendari no és factible, no es complirà. Mentrestant, l'amiant, a més, ja ha superat la seva vida útil i pot afectar ara tota la població. Què caldria, doncs, perquè la llei no acabi en simple declaració d'intencions com d'alguna manera ja ens insinuava vostè? Entenc que demanen celeritat, contundència, serietat...
15: Exactamente. Es lo que reivindicamos y ayer mismo tuvimos una entrevista con el presidente Illa y en esa línea estamos planteando. Ayer mismo en la sede parlamentaria le planteábamos ya esta cuestión. Mañana hay un acto por las víctimas del amianto a las 6:30 de la tarde dentro del Parlamento, un acto de reconocimiento y desagravio hacia las víctimas del amianto, donde estarán las familias de muertos del amianto, estará FEDAVICA, que es una organización estatal de afectados por el amianto, estará ANANAR también, otra asociación de víctimas del amianto, y ahí esperamos de que haya un compromiso por parte del gobierno catalán y un compromiso por parte del Parlamento en el sentido de aplicación de la ley de forma conjunta, darle un impulso a la retirada.
2: Molt ràpidament, senyor Moreno, la llei inclou un marc de reconeixement a les víctimes. Vostè ara s'hi referia amb aquest homenatge que faran demà. Què espereu que canvia a partir d'ara? Quin tipus de reconeixement seria per vosaltres un acte de justícia?
15: El que s'aplique al 100% la llei de erradicació de l'amianto i empiecen a treballar d'una forma seria, responsable i con dinero, per a la erradicació d'una forma segura de todo el amianto de Cataluña. Porque estamos avisando que eso es peligroso. El que se fuera a la carrera de sacar todo el amianto de Cataluña y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
2: Entonces, Miguel Moreno, por ahí va la cosa. Doncs gràcies per atendre'ns, bon dia, i evidentment hem d'estar tots plegats pendents de que això sigui així tal com ho explica. Gràcies, que vagi molt bé i enhorabona per la lluita.
15: Bon dia, gràcies.
2: Què cal fer, qui ho ha de fer i quan? Això és el que estableix el nou protocol del govern per prevenir, en aquest cas, els efectes de la calor en el treball, que defineix un marc clar i amb mesures concretes per anticipar-se abans que la calor sigui crítica. I amb especial atenció a les activitats d'estar clar a l'aire lliure o en entorns on es pot veure incrementat el risc tèrmic. Recordem que l'empresa on treballava el temporer que va morir a Alcarràs l'any passat no tenia un protocol de risc de calor. Ens ho explica tot plegat l'Aider Robles, de Lleida Televisió.
16: El protocol té un enfocament integral i preventiu i permet ajustar-se a cada territori, activitat i moment. A Lleida pren especial importància amb la campanya de la fruita.
17: En el cas doncs, de situacions meteorològiques adverses i d'un gran risc de calor, doncs, el que s'han de fer primer és prioritzar les mesures organitzatives i, per tant, doncs, avaluar, modificar els horaris, avaluar, modificar les tasques que es fan en determinats moments on la calor és més intensa, també les mesures tècniques relacionades amb les ombres, amb garantir que hi hagi aigua, que hi hagi situació, que hi hagi jocs on es puguin refrigerar i després doncs, totes les relacionades doncs, amb els EPIs, amb els equips de protecció.
16: L'any passat a la demarcació de Lleida es van fer 98 actuacions de la Inspecció de Treball de Catalunya i es van detectar 9 infraccions. Una persona, a més, va morir al camp a causa dels efectes de la calor.
2: I avui obrim la crònica esportiva amb un nom propi, el de Pere Romeu, que continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. Club i tècnic han ampliat la vinculació després que l'equip hagi signat la temporada perfecta, fent el ple de títols i coronant-la amb la Champions. El barceloní va assumir el càrrec fa 2 temporades en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu malgrat adeus de pes com els d'Alexia, els de Mapi León o Ona Batlle. S'ha completat, d'altra banda, la primera jornada de la fase de grups del Mundial de Futbol. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, no ha passat de l'empat en el debut contra el Congo i Anglaterra s'ha estrenat amb una victòria per 4-2 davant Croàcia. Marcus Rashford ha marcat un dels gols, mentre que el blaugrana Anthony Gordon ha tingut un paper discret. La selecció espanyola confia en sumar el primer triomf diumenge contra l'Aràbia Saudita, després d'haver aconseguit només un punt contra Cap Verd. L'empat entre els altres dos rivals del grup H ho deixa tot empatat. El blaugrana Dani Olmo, que ha arribat a la xifra de 50 partits amb el combinat, confia en que l'equip recuperarà la seva millor versió.
18: Somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo de la manera en la que jugamos, en la que atacamos, en la que defendemos todos juntos y lo vamos a volver a hacer. Así que seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
2: Aquesta nit comença la final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els dos primers duels al Roig Arena. Qui sumi tres victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la final fort de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pascual busquen aixecar un trofeu que fa 3 anys que no guanyen. Jan Veseli explica com afronten la sèrie decisiva.
19: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
20: And build from there.
2: Timothy Nguessan ha renovat amb el Barça d'handbol fins al 2029. El lateral esquerre francès, que encara tenia contracte fins al 2027, s'enfilarà fins a les 13 temporades defensant la samarreta blaugrana. Va arribar a l'estiu del 2016 procedent de la Chambéry francès i des d'aleshores ha estat una peça clau a l'equip, guanyant 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes i 4 Mundials de clubs, a més de la triple corona amb la selecció francesa, Jocs, Mundial i Europeu. Minuts i ens plantarem a 9:15. La novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
21: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
22: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
21: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per A cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per El gegant de ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.
2: I avui arrenca una nova edició del Sonar, el Festival de Música, Innovació i Creativitat de Barcelona. Aquest any es fusionen el Sonar Dia i el Nit en un escenari únic al recinte firal de Gran Via. Els noms destacats al cartell són The Prodigy i les DJs Charlotte DeWitt i Amelie Lenz, entre d'altres. La música començarà a sonar avui a les 5 de la tarda amb actuacions de renom com Cabaret Voltaire, tot i que aquest matí Ignasi Terraza i Philippe Salembier faran el concert inaugural a la Llotja de Mar.
0: La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
23: La síndria. De color vermell intens, refrescant, dolça i molt versàtil a la cuina, que us permetrà crear tot tipus de plats i begudes. La síndria, Citrullus lanatus, és originària d'Àfrica i pertany a la família de les cucurbitàcies, que solen produir un fruit de mida gran. És rodona, amb la pell fosca i amb o sense bandes de color verd més clar. És molt hidratant perquè entre un 90 i un 95% del seu pes és aigua. Per això, conté molt pocs hidrats de carboni. És una fruita d'estiu que, a més de produir un efecte diurètic a l'organisme, ajuda a preparar la pell a l'exposició solar gràcies al seu aport de vitamines, minerals i antioxidants, i és també molt recomanada per a esportistes. Tot i que sol consumir crua i fresca de postres o entre àpats, dins de la cuina té molt de joc. Podeu fer-ne begudes refrescants, com sucs, batuts o granissats, si la tritureu amb gel i fulles de menta fresca. També podeu fer sopes fredes com gazpacho, juntament amb tomàquet, o bé amanides, si, per exemple, la serviu a daus amb tomàquet, albocat, cogombra, formatge feta i olives negres. Si us agraden els sabors intensos, també la podeu passar per la planxa amb unes gotes de salsa de soja. O si us atreviu, podeu fer-ne polos o gelats. A casa, el plat que sempre triomfa els mesos d'estiu és la recepta de la mare d'amanida de cindre i meló, en forma de daus o boletes, juntament amb formatge fresc de cabra i fulles de menta, i amanida amb oli d'oliva verge i orenga. Per passar els dies més calorosos d'estiu, aprofiteu a menjar síndria, que a més de ser molt gustosa i hidratant, us donarà un toc vermell i dolç als vostres plats.
0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, són 9:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa, destacant-vos la segona jornada de declaració que afronta aquest dijous José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. El doctor en ciència política, Ernesto Pascual, ha valorat així el Notícies en xarxa el cúmul de fronts judicials que afecten el PSOE.
3: El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. El govern conserva els vots, però per aire.
2: Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i els bombers confien poder-lo controlar cap al migdia. S'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i a d'altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Miguel Moreno, portaveu dels treballadors jubilats de Macosa Alstom, confia en garanties d'aplicació. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
4: De que se aplique al 100% la ley de erradicación del amianto y empiecen a trabajar de una forma seria, responsable y con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
2: El govern desplega el protocol davant de les temperatures extremes a la feina, una cobertura per als milers de persones que treballen a l'aire lliure i quan avancem cap a la primera onada de calor de l'estiu, que es pot allargar ben bé fins dimarts que ve. Doncs parlarem de les garanties per al compliment de les mesures en conversa amb Carles Pérez Espona, tècnic de salut laboral de Comissions Obreres. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení, en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. El darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I de la cultura, avui destaquem que la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries.
5: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Un cop tancada la portada, entrem ja en matèria. Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a compareixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li tampoc altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se l'imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al

0: les comissions. Així ho defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
1: Doncs ho hem volgut analitzar tot plegat i amb una veu autoritzada, la del doctor en ciència política Ernesto Pascual, que creu que tot el cas Zapatero va desgastant mica en mica el govern de Sánchez i que el silenci de l'expresident en l'assumpte de les joies encara afegeix més llenya al foc. Pascual ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració, ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupta. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris, que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
1: De la plana internacional, els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president de la República Islàmica, Massoud Pezeshkian, ho ha fet des de Teheran i se n'han difós les imatges fa poques hores per les xarxes socials. I durant un sopar al Palau de Versalles, en el context de la cimera del G7, que se celebra a la localitat francesa d'Evian, el president nord-americà ha fet també un pas més a la rúbrica digital que totes dues parts ja han tirat endavant i que activaria els termes del pacte de manera immediata. Tot plegat abans de l'acte oficial de rúbrica previst per demà a Suïssa. Segons ha transcendit en les darreres hores, l'acord inclou 14 punts i desbloquejaria l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos. Entre els consensos, Teheran es compromet a no produir mai armes nuclears. Es fixa una reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars i es crea un mecanisme de supervisió de tot el procés. De nou a casa nostra, els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment, el foc està estabilitzat i els efectius sobre el terreny confien en poder-lo controlar al migdia. Ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereal sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té tots els detalls la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
3: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres als municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereals sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
4: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlat.
3: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
5: S'ha girat una forta marinada que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols. I allà és on realment ens ha fet angúnia, perquè clar, s'està detensant cap a les cases, s'està detensant cap a magatzems agrícoles.
3: Els bombers han aconseguit

0: Ha aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
1: És una notícia d'última hora. Els bombers han trobat el cos sense vida d'un home a Ulldecona, al Montsià. La víctima, de 64 anys, havia sortit ahir al matí a fer una ruta per la zona de la Torreta de Montsià i no va tornar. Després d'activar el dispositiu de recerca per camins i zones properes, es va localitzar el cadàver en un corriol cap a les 11 de la nit. I el govern ha presentat a Lleida el protocol de calor extrema que ja es va signar a l'abril, però que ara es desplega en un dels territoris més exposats, en plena campanya de la fruita, amb milers de persones treballant a l'aire lliure i a pocs dies de la primera onada de calor de l'estiu. L'any passat, Inspecció de Treball va detectar 124 infraccions per risc tèrmic a Catalunya, 9 a Lleida, inclosa l'empresa on va morir un treballador en plena onada de calor. Avui volem saber com es garantirà el compliment d'aquest protocol i si arriba a temps. Carles Pérez Espona és tècnic de salut laboral de Comissions Obreres. El saludem ara mateix, bon dia, i gràcies per acompanyar-nos.
2: Bon dia i gràcies a vosaltres.
1: Aquest protocol situa la calor extrema com a un risc laboral estructural i obliga a planificar abans que arribin les altes temperatures. Horaris, rotacions, limitació de treballs en solitari... S'està fent aquesta planificació o encara anem massa a remolc de les onades de calor?
2: Vale. Normalment això ja és una cosa que es produeix habitualment. Estem en un mar mediterrani, per rotar la calor o aquestes onades que tenim és un històric dintre del país. En certa manera, podríem dir que anem tard. És cert, anem tard, però hi ha hagut la bona voluntat de treballar tot aquest protocol per part de les administracions, per part dels agents socials, i arribar a un consens respecte al que s'havia de fer. Aquest protocol té una comissió que haurà de valorar l'impacte. És a dir, a dia d'avui no podem dir si està funcionant o no està funcionant, primera, perquè la calor encara no ha sigut extrema, però no tenim tampoc dades al respecte. Quan comencem a obrir aquesta comissió, començarem a valorar quants protocols s'han establert, quina efectivitat tenen aquests protocols i també les intervencions que pugui tindre per campanya per la calor, Inspecció de Treball, que també anirà vinculada a tota aquesta temàtica de la calor extrema.
1: Per tant, entenc que serà aquesta comissió qui vetllarà perquè les empreses apliquin veritablement aquest protocol. Ho he entès bé?
2: Sí, correcte. És a dir, aquí entrarem. Si t'hi fixes en el protocol, que és una part que es va introduir en tot el que va ser la creació i el consens dels diferents interlocutors que vam estar generant aquest protocol, hi ha un annex en el qual parla de clàusules d'experiències positives d'introduir, per exemple, les licitacions de l'administració, perquè aquí no hem de recordar que dintre d'aquest protocol hi va ser el que va ser les diputacions, ajuntaments, per tant, tota l'administració local. Quan entra local i a nivell provincial, a nivell autonòmic, quan entren licitacions amb treballs, segons hi pugui haver aquesta exposició, té aquestes clàusules de referència tècnica per introduir automàticament aquestes millores tant a l'empresa principal com a la subcontrata, que és on teníem la gran problemàtica.
1: I acabo ràpidament. Parlem de les infraccions que hi van haver-hi. L'any passat, 124 per risc de calor, 9 de les quals a Lleida, entre les quals es va morir un treballador a Alcarràs. Què demostra això, d'alguna manera? Que les sancions no són prou dissuasives? Que encara surt massa barat incomplir la llei?
2: Aviam, aquí hi ha diverses coses. És cert que incomplir la llei surt barat? Surt barat? La part que es denuncia és una part que et porta a un requeriment, però que després tampoc no té per què anar vinculat a la sanció. Hi ha la campanya d'Inspecció de Treball, però la problemàtica, al meu entendre, no està aquí. És un fenomen que coneixem des de fa anys, tenim una llei de prevenció des de l'any 95, i, per tant, tot el que introduïm en el capítol preventiu dintre d'aquest protocol, que és tot allò que haig de fer jo com a empresa prèviament, és a dir, avaluar quin és el risc, quines condicions de treball tenen els treballadors, la vigilància de la salut i els plans d'emergència, auxili respecte quan es doni aquest fenomen. És a dir, el que ens està fallant és el tronc de lo que seria pròpiament dit la prevenció, que és la que permetria, per exemple, pues, no tindre aquests danys a la salut i evitar allò i no caure en l'excusa de vegades que diem no, és que aquest any ha fet més calor que un altre any. No, estem en un mar, ja t'ho dic, mediterrani, tots sabem a com vivim i sabem que els fenòmens de calor a partir, sobretot de juny, són els que són. Per tant, els treballs, sobretot en exteriors, ens donen pues, aquesta problemàtica que, per desgràcia, comporta morts i altres qüestions.
1: Carles Pérez d'Espona, gràcies per atendre'ns. Bon dia. Hem localitzat quin és el problema. És qüestió doncs, de posar-hi remei i de prevenir, especialment. Gràcies, bon dia, que vagi molt bé.
2: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Doncs parlant de calor, Barcelona continua adaptant el seu espai públic a les altes temperatures fruit del canvi climàtic. Una de les apostes és la creació aquest estiu de 75 nous espais d'ombra repartits per tota la ciutat. Es tracta d'estructures permanents o temporals, com ara tendals, que permeten actuar de forma ràpida i efectiva per reduir la temperatura d'un determinat indret. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, n'ha explicat els principals beneficis.
3: Segons els estudis, la diferència que pot haver-hi d'un espai que té ombra a un que no en té, en termes generals, pot ser una diferència de confort tèrmic de més de 12 graus de temperatura.
1: El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. Aquesta llei de l'amiant arriba després de molts anys, com dèiem, de pressió social, i un dels primers col·lectius a situar-se al capdavant d'aquesta lluita van ser els antics treballadors de l'empresa Macosa Alstom, els primers, de fet, en denunciar els efectes del fibrociment. Miguel Moreno, portaveu de l'associació Jubilats de Macosa Alstom, afectats per l'amiant, confia en les garanties de la llei i així ho ha explicat al Notícies en Xarxa.
4: El que s'aplique al 100% la llei de erradicación del amianto y empiecen a trabajar de una forma seria, responsable y con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
1: I us expliquem ara l'atenció que es viu aquest mateix matí al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs, on els Mossos d'Esquadra i la comitiva judicial han començat a executar els primers tres desallotjaments d'un total de 58 dels coneguts com a blocs de la Rambla, ocupats des del 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus, que s'ha d'enderrocar el 2028 com a peça clau del projecte per transformar aquest barri. A partir del curs vinent, Terrassa impartirà un grau mig de serveis funeraris. I per ara, la preinscripció ha estat tot un èxit. Són 30 places les que s'oferten i s'hi han apuntat prop d'un centenar de persones. Els nous estudis obren una perspectiva de futur en el sector funerari, ja que fins ara no tenia cap formació específica arreglada. Ens ho explica en Ramon Vilajosana, de Canal Terrassa.
5: Terrassa és una de les quatre úniques ciutats de tot l'estat amb un servei de funerària municipal. Les altres tres són Reus, Màlaga i Palma de Mallorca. La demanda de professionals d'aquest sector és constant i, per tant, també és necessària la formació de futurs treballadors. En aquest sentit, a partir del proper setembre, l'Institut Montserrat Roig començarà a impartir el primer cicle de grau mitjà en serveis funeraris.
6: Hi havia alguns cursos, però no hi havia res ni que sigui homologat ni homogeni en el país. No? I si, a més, ajuda a retenir talent, no? a generar ocupació, pues és fantàstic.
5: Aquests estudis pioners en tot l'estat han despertat un gran interès. Ho demostra el fet que a la preinscripció s'hi han registrat un total de 96 sol·licituds per a una oferta de només 30 places. Un grau mitjà de dos cursos i amb bona part pràctica que servirà per aprendre aspectes que van des de la tanatostètica fins a l'organització del servei o l'atenció a les famílies.
1: Música. 10 minuts per arribar a les 9. És temps pels esports i és temps per la Cristina Álvarez. Bon dia, Cristina.
7: Bon dia.
1: I per un nom propi, el de Pere Romeu, que continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028.
7: Sí, club i entrenador han arribat a un acord per ampliar la vinculació del tècnic. Continuarà 2 anys més, tot plegat després que el Barça femení hagi completat una temporada perfecta. Ha guanyat tots els títols culminats amb la Champions. L'entrenador barceloní va fer càrrec de la banqueta blaugrana ara fa 2 anys. Ho va fer en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu, malgrat adeus de pes com els d'Alexia Mapileón i Ona Batlle. Després que s'hagi decretat la liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol, penyes i aficionats s'han mobilitzat per crear un nou equip que mantingui la simbologia de l'entitat. La nova formació haurà de competir a la Lliga Elite, en cas que se n'aprovi la compra, o bé començar de 0 a 4a catalana. Ens amplia aquesta informació l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
8: Després que el jutjat mercantil número 1 de Lleida hagi acordat l'obertura de la fase de liquidació del concurs voluntari del Lleida Ponent Club de Futbol en no haver-se presentat cap proposta de conveni per fer front al deute de l'entitat, la situació del futbol a la capital de Ponent és molt incerta. Les dues opcions de clubs populars, Calaveres i 1939, van de la mà i estan esperant que el jutge decideixi si accepta l'oferta de compra de la unitat productiva. L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
9: Creiem que valia la pena fer un últim intent per conservar els trets identitaris del Lleida i sortir a competir a Lliga Elite i que la massa social del Lleida tingui un club a Lliga Elite. Que ho fem de manera altruista i que la massa social hi pogués dir la seva. Veurem què passa. Sobretot això, no vull generar falses expectatives perquè sabem de la complexitat i jo mateix tinc moltes incerteses pel meu desconeixement d'aspectes jurídics, així que estan els advocats treballant en això.
8: L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
7: Aquesta nit comença la final de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els 2 primers duels al Roig Arena avui i dissabte a les 8 del vespre. Qui sumi 3 victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la Final Four de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pasqual busquen un trofeu que fa 3 anys que no guanyen. Jan Veseli explica com afronten aquesta sèrie decisiva.
10: I think they are complete, you know, on every position.
11: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
10: And build from there.
7: I el Barça buscarà avui la segona victòria contra el Pozo Múrcia a la final pel títol de la Lliga de Futbol Sala. Després d'haver guanyat els penals, el primer dels 5 enfrontaments previstos, l'equip tornarà a jugar al Palau a partir de les 9 abans que la sèrie es traslladi a la pista murciana. El duel servirà també per fer un acte de comiat a Eric Mendonça, que marxarà a final de curs després de 3 temporades al club. El tècnic Javi Rodríguez vol aprofitar l'eufòria generada en l'estrena a la final per sumar el segon punt.
12: Conseguimos sacar el partido a la épica con un parado que estuvo descomunal. Nos llevó un volandas, parecían que las 4.000 personas estaban dentro de la pista. Y bueno, y ahora empezar en el partido de mañana va a ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
7: Veurem si aquest segon duel és tan disputat com el primer i acaba els penals. Demà t'ho explico.
1: Que va ser molt emocionant, és veritat.
7: I tant.
1: Gràcies, Cristina.
7: Que vagi bé.
1: La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries, que ens en dona tots els detalls en David Navarro.
13: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
14: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
13: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes Imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter Van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.
1: El Palau de Congressos de la Llotja de Lleida es tornarà a omplir de música i solidaritat amb l'onzena edició del Mama Pop, que se celebrarà el 28 i 29 de novembre. Es tracta d'una proposta cultural que destina els beneficis a finançar la recerca del càncer de mama i des de la seva fundació ha donat gairebé 500.000 euros a l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. En la darrera edició es va batre el rècord de recaptació amb 88.000 euros. I Tortosa, al Baix Ebre, es convertirà en la nova capital de la dansa contemporània amb el naixement de Vertebre Dansa, un festival que pren el relleu del prestigiós Deltebre Dansa i que se celebrarà del 20 al 26 de juliol. L'esdeveniment manté l'aposta per l'excel·lència artística amb tallers professionals impartits per figures de renom internacional i incorpora novetats destacades com espectacles gratuïts als carrers i l'espai viu pensat per apropar la dansa i el moviment a tota la ciutadania. Amb aquest festival ens acomiadem. Fins demà. Adéu, adéu.

0: la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Es nou al territori 17.

0: Semblava gairebé un miratge, però finalment ha passat. Ahir a la nit, Donald Trump va firmar l'acord amb Iran durant un sopar al Palau de Versalles. 14 punts, una guerra aturada sobre el paper i moltes preguntes sense resposta. L'estret d'Hormuz es tornarà a obrir. Per allà hi passa una cinquena part del petroli mundial i el seu bloqueig havia de fer disparar els preus. El barril de Brent ja ha caigut fins als $78. Però alerta, l'Iran vol negociar amb Oman la futura administració de l'estret. En altres paraules, podria imposar peatges en una ruta que fins fa pocs mesos era de lliure accés. El G7 ha aplaudit l'acord demanant cap traves ni peatges, però el text no ho garanteix. El punt més polèmic potser és el financer. Els Estats Units es comprometen a un pla de reconstrucció de 300.000 milions de dòlars a descongelar tots els fons iranians. Tot això abans de tenir un acord nuclear definitiu. Trump concedeix una quantitat astronòmica sense haver resolt el problema de fons. Perquè el programa nuclear d'Iran queda pendent de 60 dies de negociació, l'Iran reafirma que no fabricarà armes nuclears, però el material enriquit que ja té continua existint sota la supervisió de l'AEIA. Reafirmar no és desmuntar les centrifugadores. I Netanyahu, doncs Israel ocupa el sud del Líban i ha deixat clar que continuarà fent-ho. L'acord no l'inclou i el Líban és un dels 14 punts. Bàsicament, una contradicció en directe. També Macron ha demanat prudència, perquè el que s'ha firmat a Versalles no és una pau, és com a molt una pausa comparada amb diners públics americans i promeses que encara cal verificar. És dijous 18 de juny del 2026, us parla Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, nosaltres parlarem amb el responsable de comunicació d'AFMADO, Ramon Coll, sobre el concert solidari amb la jove Orquestra Filarmònica de Utah a Call d'Atenes, que se celebrarà aquest diumenge. I després, la Laia de Déu, des d'Ona Codinenca, entrevistarà a Carme Tura i Dani Fonoll. Amb ells parlarem de l'edatisme i de la campanya que s'ha fet a Sant Feliu de Codines. Amb les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món gastronòmic del nostre territori. I avui a la Foc Lent, amb la Laia coneixerem Essència Dolça de Caldes de Montbui amb la Txell Zanui. I a 9:45 en Guillem Sánchez ens portarà les piulades més destacades del dia. I com sempre, acabarem el programa dels dijous parlant sobre les pel·lícules que estan en cartellera i recomanacions de sèries. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. L'Ajuntament de Vic ha fet balanç del tercer any de mandat situant els reptes que entoma la ciutat amb tres grans eixos: la defensa de la identitat de la ciutat, la millora de la seguretat i el civisme i el creixement demogràfic. Andreu.
2: Quan queda només un any per les properes eleccions municipals, el govern vigatà entoma tres reptes que hi ha anat treballant durant aquest mandat i que vol acabar de consolidar fins als comicis del 2027. El primer és la defensa de la identitat amb el foment de l'ús de la llengua catalana en tots els àmbits, per això es va crear la regidoria de llengua. El segon és la millora de la seguretat i el civisme. Aquest 2026 s'han frustrat 13 intents d'ocupació il·legal i l'any passat en van ser 44. També s'han desmantellat 76 casos d'infrahabitatge i s'han retirat 200 patinets elèctrics per no complir la normativa. De cara a l'any vinent, es doblarà el nombre de càmeres de videovigilància a la via pública. L'equip de govern es proposa reduir els furts i robatoris, sobretot a la gent gran. I es felicita per haver estat present en l'impuls de la llei de la multireincidència. Tot i així, demana més efectius per vetllar la seguretat de la ciutat. En fa èmfasi l'alcalde de Vic, Albert Castells.
3: Vam liderar des de Vic, conjuntament amb altres alcaldes, aquesta nova llei de la multireincidència. Hem reforçat els serveis de Guàrdia Urbana, hem demanat i exigit, i tornem a exigir a la Conselleria d'Interior, més efectius de Mossos d'Esquadra, però sí que hem aconseguit tenir-ne de forma recurrent actuacions puntuals i reforços puntuals efectius de Mossos, fet que ens ha permès fer tota aquesta feina.
2: El tercer dels reptes que vol treballar el govern municipal és el creixement demogràfic. La ciutat creix a l'ordre de 1.000 habitants per any i el model integrador de les persones nouvingudes perilla, segons el consistori, si no s'entoma l'increment de la població amb rigor.
3: Necessitem, president Illa, he demanat una reunió des de final d'any com a alcalde, necessitem abordar aquesta problemàtica de manera urgent. Vic no pot continuar creixent indefinidament. Necessitem moderar el creixement i l'arribada per centrar-nos en generar oportunitats i un futur millor per als 50.000 vigatans i vigatanes que som avui.
2: En el balanç del tercer any de mandat, l'equip de govern destaca projectes com el canvi de tot l'enllumenat per afavorir l'eficiència energètica, la incorporació de 1.100 contenidors per la recollida de residus i la renovació de l'administració digital per agilitzar els tràmits. En habitatge, l'Ajuntament s'ha centrat a oferir ajuts per la rehabilitació i en salut s'ha avançat en les obres de millora del CAP Vic Nord, l'ampliació del Remei i el projecte del tercer cap a la ciutat. Durant els darrers 3 anys, els regidors s'han acostat als barris per escoltar les necessitats de la població i en l'últim any de mandat, segons ha afirmat l'alcalde, la voluntat és continuar-ho fent.
0: El Pont Vell de Sant Joan de les Abadeses farà 50 anys que es va construir aquest juliol. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
4: Aquest 2026 farà 50 anys de la reconstrucció del Pont Vell de Sant Joan de les Abadeses, inaugurat el 4 de juliol de 1976. Es tracta d'un monument amb un ull i uns estreps espectaculars que també era una infraestructura bàsica de comunicació per travessar el riu Ter i servia per anar a Ripoll i a Camprodon i Olot. El Pont Vell es va construir cap al segle XII per ordre del cavaller Berenguer Arnau, cap allà al 1130, però és fruit d'una altra reconstrucció que es va fer al segle XV amb motiu del terratrèmol del 1427. El febrer del 1939 va tornar a destruir-se durant la retirada de les tropes republicanes que el van volar per impedir la persecució de l'exèrcit nacional. Sentim a Joan Ferrer, que és l'arxiver responsable de l'arxiu del monestir i director de l'Arxiu Històric de Girona.
5: La reconstrucció que es va fer l'arquitecte Pons Sorolla i el seu equip va recuperar la fesomia posteriori del terratrèmol que li havia donat en aquest pont, que és un pont, una arcada central més aviat punxeguda i amb aquells arcs de descàrrega banda i banda dels estrets del pont, no? Per tant, Pons Sorolla, quan a principis dels 70 rep l'encàrrec del Belles Arts, crec que era a iniciativa de l'alcalde de Sant Joan, aleshores un Josep Bosch, doncs, que es van posar fil a l'agulla per poder-los reconstruir, van recuperar aquelles línies i aquelles pendents que tenia el pont en època que se li havia donat en època gòtica.
4: El Pont Vell, fins que no es va inaugurar el nou l'any 1920, va ser crucial sobretot a l'època del baix medieval i moderna perquè era un punt estratègic. De fet, el 1888, quan es va inaugurar el ferrocarril i arribar fins a Sant Joan, tot el comerç amb la Garrotxa es feia des d'aquesta estació. També cal destacar que hi ha un paviment primitiu que encara es conserva.
5: Quan vens del Pla del Roser, tu fas la pujada del Pont Vell i hi haurà un moment que veuràs 5 o 6 files de pedres en el paviment, en el terra, que són totalment diferents. Estan més gastades, són més grosses, etc. I a la dreta, ben bé, a la brana de la dreta d'aquestes pedres, hi ha aquesta inscripció que explica aquesta circumstància que us he explicat. És que van trobar aquest paviment, un nivell molt inferior, i el van pujar cap amunt per poder donar testimoni de l'antic Pont Vell que hi havia quan es va reconstruir.
4: Ferrer també comenta que hi ha notícies que hauria existit un altre pont, anomenat de la Roqueta, que mai es va localitzar on era, però que se'n sabia l'existència perquè hi havia gent que hi abocava diners a les deixes dels testaments per tal de pagar-lo.
0: I la primavera de 2026 ha estat la primavera més càlida registrada des del naixement de l'Observatori Fabra, ara fa 113 anys. Aquesta és una de les dades que s'han donat a conèixer a la xerrada sobre el canvi climàtic, liderada per el cap de meteorologia de l'Observatori Fabra, Alfonso Puertas, que s'ha dut a terme a la fàbrica de cultura tèxtil Rase de Cardedeu, Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
6: Així és on, de fet, en una sala plena de gom a gom ha estat un meteoròleg ha explicat en quines situacions trobem i els trets típics d'aquesta alteració climatològica, que ja sigui d'una manera o altra, tothom està patint en un segle que serà el més dràstic des de que tenim registres, expliquen. Escoltem Alfons Puerta, cap de meteorologia de l'Observatori Fabra.
7: El fet més destacable que pot detectar la població és clarament l'increment de temperatures, que ja és molt evident des de fa unes dècades, però especialment els darrers anys s'ha aguditzat molt. Les calorades fora de temps, tant a l'hivern com a la tardor, o exagerades en les èpoques estivals, és el tret més característic del canvi climàtic que estem notant.
6: Al llarg de la trobada, Puertas ha portat la seva mirada experta sobre l'evolució del clima partint de les observacions fetes a l'Observatori Fabra des de l'any en què es va fundar. Assegura que gràcies a la tasca desenvolupada per els diferents meteoròlegs de l'espai s'ha conclòs que Barcelona viu un canvi climàtic evident des de fa més de 100 anys.
7: Bé, el motiu del canvi climàtic és clarament antropogènic. L'activitat humana, sobretot el capitalisme, la indústria brutal, que a base de cremar gasos d'efecte hivernacle que s'han anat acumulant a l'atmosfera durant dècades, ha produït aquest increment. ha estat un increment produït durant anys, durant dècades, que no es revertirà de manera immediata. Per tant, no és una tasca tant que haguem de fer nosaltres ara mateix, sinó com que realment siguem capaços de projectar a les generacions futures un canvi de tractament sobre la Terra.
6: Aquesta ha estat la segona xerrada dins del cicle de jornades ambientals en Natura de Cardedeu que l'Ajuntament de Cardedeu ha impulsat per conscienciar sobre la preocupant situació del medi ambient. Xavi Fèria és el regidor d'aquesta àrea.
8: Considerem que la formació i la informació és molt important per conèixer el nostre entorn i per descomptat que això ho continuarem fent. Engrescar la gent que vingui, que la propera crec que serà molt divertida, especialment si venen en infants, i que, bueno, doncs això, que el medi ambient i el canvi climàtic i tot el que comporta ens ateny a tots nosaltres.
6: Amb aquest cicle de jornades ambientals, Cardedeu ha tornat a posar el focus en els reptes ambientals actuals i en la importància de conèixer l'impacte del canvi climàtic en el planeta.
0: Els agents cívics de Vic celebren 20 anys de trajectòria com una peça clau per a la convivència. Nascut el 2006 amb 3 persones, el servei compta avui amb 7 agents i cobertura de gairebé 18 hores diàries. Andreu Jiménez.
2: Fa 20 anys que són al carrer parlant amb veïns, resolent dubtes i intentant evitar els conflictes abans no vagin a més. Els agents cívics de Vic celebren 2 dècades de servei i amb una idea clara, la convivència també es treballa, i molt des de la proximitat i sempre dia a dia. Sentim a la coordinadora del cos, Cristina Moles.
9: Un agent cívic dedica una part de la seva jornada a voltar pels carrers, explicant les normatives de l'Ajuntament. Molta ciutadania desconeix, llavors la nostra feina és el que és la normativa bàsica, donar-la a conèixer a la gent de Vic. Érem 3 agents cívics contractats a través del Pla de Barris, llavors van anar passant els anys, vam començar a incorporar plantilla i a dia d'avui som 7 persones en plantilla.
2: Animals, soroll, residus, la casuística és àmplia, però la manera de treballar ha canviat. Si abans sortien a buscar la gent, ara els avisos els arriben per WhatsApp. Així ho explica Begoña Luengo, agent cívica des de fa ja 17 anys.
10: Ens envien tot, o sigui, ens envien moltes coses, això, trencades, queixes, llavors nosaltres ho derivem al departament que correspongui, fem que ho arreglin. Mai podem fer el que tenim pensat moltes vegades perquè ens van sortint queixes, trucades, WhatsApp. Estem tot el dia pendents. És la manera que els veïns contacten amb nosaltres pel WhatsApp o les trucades i cada dia és un dia diferent fent les coses que ens demanen.
2: La seva és una feina sobretot pedagògica. Primer expliquen, després avisen i, si només cal, s'arriba a sancionar. Un model que l'Ajuntament defensa com a complementari la policia local i el servei de mediació. Elisabet Franquesa és la regidora de Seguretat i Convivència.
11: Aquesta regidoria té 3 pilars fonamentals. Un són els agents cívics, que treballen en consonància i en paral·lel i en col·laboració amb la Guàrdia Urbana, que és un altre dels pilars, i l'equip de mediació. És una peça clau d'aquest engranatge. Al llarg del temps, evidentment, ha anat canviant, perquè la Guàrdia Urbana també s'ha tornat més pedagògica, però els agents cívics complementen molt bé aquesta peça del que és el tractament policial en si, no?
2: Els veïns de la ciutat els valoren i en destaquen la proximitat i la rapidesa. Però com la Fina i l'Eva coincideixen que per tanta ciutat n'hi ha pocs. Uniformats amb la seva armilla, els agents cívics s'han convertit en una figura discreta però imprescindible en el dia a dia a la ciutat. Avui el servei celebra el seu 20 aniversari amb un acte a la sala de la columna.
0: I a Montesquieu també hi ha una nova cara vetllant pel civisme als carrers. Es diu Alfred Abraham Malimo, fa només un mes que s'ha incorporat com a agent cívic al municipi i ja recorre el poble per conscienciar els veïns sobre qüestions com la recollida de residus o el respecte pels espais públics. Andreu.
2: Fa un mes que s'ha incorporat a l'equip i és el 6è que hi ha al municipi. Amb la voluntat de viure la convivència, la seva rutina diària és explicar a la gent allò que cívicament no és correcte. Sentim a Alfred.
12: Fer una mica de formació a la gent que estan fent coses que cívicament no són correctes, intentar formar-les i, bueno, explicar una mica més com es pot fer les coses bé. Bueno, cada dia és una aventura, o sigui, és que cada dia passen coses diferents.
2: On ha de picar més pedres amb els veïns que no separen prou bé els residus mitjançant el sistema de porta a porta o amb els propietaris incívics que no recullen els excrements de gossos, sobretot a la vora del riu. Nascut a Kènia, va arribar a Catalunya fa més de 20 anys. Només fa 6 mesos que viu a Montesquieu. Després dels primers dies de presentacions, considera que l'han rebut molt bé al poble i que parli català, tal com apunta, és un plus.
12: Vam fer una foto i va ficar amb les xarxes socials que hi ha el gent cívic, l'Alfred i tal, doncs de gent ja ho sabien, molta gent, i quan, bueno, presentava amb la gent portava bé, si parla bé, i també li agrada que estic parlant una mica de català i això li agrada molt la gent que ve aquí.
2: A banda d'agent cívic, l'Alfred és tècnic d'emergències sanitàries i també ha fet d'àrbitre. En els tres àmbits explica que l'important és saber com tractar amb la gent.
12: Tant com a tècnic d'emergència com a l'àrbitre de futbol també, bueno, és molt conflictiu i bueno, s'ha de saber com tractar amb la gent i parlar amb ells perquè sàpiguen que només estic fent la meva feina i ja està, i no és que estic en contra d'ells.
2: Sobre si és més difícil fer d'àrbitre o rol d'agent cívic, ell ho té clar.
12: De l'àrbit. Sí, més de dues vegades m'han tingut que acompanyar els Mossos fora del camp de futbol perquè vaig liar molt, però bueno, són coses que passen.
2: Des del consistori expliquen que cada any canvien de personal, ja que ho vinculen a través de plans d'ocupació de la Diputació. Tot i així, afirmen que els agradaria que hi hagués més continuïtat.
0: La resposta ciutadana per formar part de l'organització del Tour de França a casa nostra ha superat totes les previsions. Des del Departament d'Esports de la Generalitat s'han registrat 1.159 sol·licituds de persones que volen fer de voluntàries específicament en la tercera etapa de la Ronda Ciclista, la que viurà una sortida històrica des de Granollers el proper 6 de juliol i que passarà per Sant Feliu. Laia de Déu, una codinenca.
13: Aquesta xifra forma part del gruix de més de 7.000 inscrits que s'han mobilitzat arreu de Catalunya per col·laborar de forma altruista en el denominat Grand Depart. Cada municipi comptarà amb un responsable que s'encarregarà de coordinar i distribuir els voluntaris al llarg del recorregut oficial en funció de les necessitats de cada tram. Entre les principals funcions que hauran de desenvolupar aquests voluntaris hi ha la de garantir la seguretat del públic i dels corredors, facilitar informació de mobilitat sobre els talls de trànsit i els accessos i donar suport logístic tant en la zona de sortida com en els punts de pas. Precisament, Granollers ha estat una de les seus escollides on ja s'han començat a impartir sessions informatives organitzades amb la col·laboració de la Federació Catalana de Ciclisme. I és que de cara a preparar els equips tècnics municipals i perfilar el manual de seguretat d'una cita que projectarà la comarca a nivell mundial.
0: I el Festival Gallinero Motofest omplirà Ribes de motos i concerts de rock aquesta setmana, Isaac.
4: Des d'aquest divendres i fins diumenge, els camps de Can Batet de Ribes de Freser acolliran la quarta edició del Gallinero Motofest, un festival gamberro en què les motos seran les protagonistes. Durant els tres dies hi haurà una desena de concerts amb grups de rock de tota mena, com Raccoon Trace, Knockout, Steel Dragster, Gain, The Bill Baines, A Dark Reborn, Metalism, The Party Punk i White Noise, a més de DJs. L'abonament pels tres dies amb consumició és de 10 euros i a dins del recinte també es faran jocs com el Matxaca Cotxes, la Justa Medieval, una Dead Race i el Tira'm Destral, a banda d'un Dance Show a càrrec de Mouta. També hi haurà concursos i estands amb food trucks.
0: L'envelliment progressiu de la població és una realitat afavorida per a la baixa natalitat i l'increment de l'esperança de vida i els moviments migratoris. I ara l'Ajuntament de Cardedeu vol donar una resposta per poder viure la vellesa amb la millor qualitat de vida a través de l'habitatge comunitari. Enric.
6: Així és, Ona, i és que, com bé apuntes, a Catalunya més del 20% de la població són persones de més de 65 anys i s'estima que el 2041 el 26% de la població del conjunt dels municipis de més de 10.000 habitants tindrà més d'aquesta edat. Aquestes dades posen sobre la taula nous debats, entre ells l'habitatge. Com podrà viure la gent gran del futur? Per parlar-ne, de fet, la Comissió Ciutadana de la Gent Gran de Cardedeu organitzava aquesta jornada de viure en comunitat centrada en l'habitatge col·laboratiu i els models de convivència no familiars. Escoltem a Laura Rossillo, de la Comissió de Ciutadana de Gent Gran de l'Ajuntament, i Mercè Jovany, de la Comissió també.
14: Cardedeu, en aquest moment, té molta gent més gran de 65 anys, molts d'ells molt actius, i el que volem és veure si hi ha interès en començar a moure doncs, aquest tipus d'alternatives a el que serien les residències, d'alguna manera. No?
15: Jo penso que és molt interessant per la gent que ara té 60 anys i es comença a plantejar la vellesa, que costa plantejar-t'ho, perquè jo en tinc 80 i encara em sembla que, saps? Però penso que és important, ara parlava amb la Laura i li deia, i amb l'Albert, que algú comenci a bellugar aquest tema perquè en un futur doncs, es pugui anar traient noves idees i noves maneres de fer, i avui és un bon començament.
6: Qui també ha estat present i ha fet ús de la paraula durant aquesta jornada ha estat Pedro Cano, el director de la Gent Gran de la Generalitat de Catalunya, el qual ha refermat la idea de que aquest camí no només és el que s'ha de seguir, sinó que cada cop seran més els projectes que sorgiran d'aquesta tipologia. Escoltem-lo.
16: Estem oferint doncs, centre de dia, serveis d'ajuda a domicili, residències, però les persones grans d'avui en dia, i més encara les que vindran, necessiten més coses. I, per tant, hem d'oferir opcions de viure més amb la comunitat, més en el teu propi domicili, o almenys en l'entorn de comunitat que tu coneixes. I en aquest sentit, els habitatges amb serveis per persones grans, siguin de la modalitat que siguin, és una primera entrada amb aquesta nova cartera de serveis.
6: La jornada Viure en Comunitat va plegar més de 130 persones al Teatre Auditori a Cardedeu. Aquesta jornada, de fet presentada, com hem escoltat, per Laura Rosillo, inaugurada pel director de la Gent Gran de la Generalitat, va ser d'una experiència desbordant. A la jornada també hi van participar Sostre Cívic, amb model de cessió d'ús, i cooperatives, i es van explicar els projectes en marxa de Cardedeu.
17: En aquests moments, a Cardedeu, el projecte que tenim ja més treballat i a punt de finalitzar són els 24 habitatges de lloguer assequible que farem a l'àmbit del PMU 20, darrere del Pla Marcell, en els quals, per la gent gran, hi ha 9 reservats a contingents especials, i dins d'aquest contingent estan els majors de 65 anys. Per tant, aquesta gent podrà accedir a un d'aquests habitatges de lloguer assequible. Després hem treballat amb el que és el solar del casino. Hem inscrit aquest solar dins del registre de solars de la Generalitat de Catalunya, i la Generalitat ens buscarà un promotor per tal de poder desenvolupar aquest projecte. És un projecte de 23 habitatges amb espais comuns.
6: Escoltàvem a Josep Quesada, regidor d'Habitatge. L'acte va comptar també amb una taula rodona moderada per Albert Martorell, amb veïns i veïnes de Cardedeu de més de 55 anys, del Viver, de Belllloc, Casals i espais de la gent gran de Cardedeu, la residència Maranata, Can Maspons i Can Palenou, un centre també comunitari. Una taula rodona posant la mirada en el futur i en com s'imaginaven vivint d'aquí 10 anys, que va acabar amb un debat obert i la cloenda per part de l'alcalde Xavier Orozco.
0: I l'art ha envaït a diversos espais de Sant Feliu de Codines de la mà dels alumnes de quart d'ESO de l'escola FEDA, que han tret fora de les aules una activitat artística que han estat realitzant a classe. Es titula Invasió d'Art a Sant Feliu de Codines i combina grans obres de la història de l'art amb espais quotidians del poble. Laia.
13: El projecte Invasió d'Art a Sant Feliu de Codines és un projecte que han estat treballant els alumnes de quart d'ESO de l'escola FEDRAC, i és això, es tracta de fusionar les grans obres de la història de l'art amb racons de Sant Feliu. Una de les sortides acostava al treball alumnes de primària perquè descobreixin tant els quadres com els racons que han treballat. Escoltem a Mariona Capell, alumna de quart d'ESO.
18: Hem fet un projecte, la Invasió d'Art de Sant Feliu, que hem agafat quadres originals, pintures de pintors famosos com Van Gogh, André Derain i més, i hem agafat llocs de Sant Feliu de Codines i les hem fet un conjunt per ajuntar-les i que s'assemblin. Sí, els hem portat als espais on hem triat que les obres es facin, no? Que combinin, i explicar-los pues, sobre l'obra que hem triat, com La nit estelada, que estem fent a Can Xifreda, i que els nens aprenguin més sobre l'art i...
13: El projecte va més enllà del treball que els joves han fet a classe i de la sortida que han fet els més petits. Els alumnes han tret la seva feina al carrer i, passejant per Sant Feliu, es poden descobrir aquestes intervencions artístiques amb cartells on es poden veure les composicions. Es poden trobar a les cartelleres i en diversos comerços. A més, inclouen un codi QR on es pot veure la composició final, l'obra original, i conèixer millor tant la pintura com l'espai del poble on s'ha integrat. Una iniciativa que, segons explica l'escola, és una invitació a mirar Sant Feliu amb uns altres ulls.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
19: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps, Pep Acosta. Bon dia.
20: Bon dia. Ja som dijous. Com va avançar la setmana, eh? Va de pressa, això, i a les portes d'un altre cap de setmana. I avui tinc dues notícies per la gent, dues notícies meteorològicament parlant relacionades amb la calor. Aviam, depèn de la gent si agrada la calor o no. La primera és que avui i demà baixarà una mica la temperatura, seran una mica més suaus, i de cara a cada setmana, per això, tindrem la primera onada de calor d'aquest any 2026. Jo crec que ja serà això, no un pic de calor, sinó que tindrem la primera onada de calor aquest cap de setmana. Però primer parlem del dia d'avui. Aquesta nit jo crec que encara s'ha pogut dormir bastant bé, moltes mínimes per sota els 20 graus a l'interior. Els punts més freds del Pirineu, lògicament més fred, per sota dels 10 graus i tot. Però, en general, encara s'ha pogut dormir bastant bé, amb un cel completament serè, molta tranquil·litat, i no té cap complicació meteorològica al temps aquests dies. L'anticicló, si tot el centre d'Europa és molt potent, molt fort, i de moment serà el gran dominant de la situació meteorològica els pròxims dies. Aquesta tarda creixerà alguna nuvolada, menys que aquests últims dies, molt més inofensiva, i només es preveu una tempesta, però cap al Pirineu Occidental. A les dues comarques no es preveuen tempestes aquesta tarda. Les temperatures màximes, com deia, poden baixar 1 o 2 graus, però tot i així seran força altes, al voltant dels 30 graus, poder 31, 32, fins i tot. Per tant, temperatures altes, no allò caniquars, però sí que Déu-n'hi-do, quines temperatures més altes les que tindrem. I això és tot. A disfrutar de la calor, a disfrutar del dia d'avui. Aprofiteu aquests 2 dies perquè arriba una importantíssima onada de calor a partir del cap de setmana. Moltes gràcies.
0: Doncs, Pep, que tinguis molt bon cap de setmana, i nosaltres ja sabeu que a partir de 9:45 parlarem sobre el concert de l'Orquestra Filarmònica de Utah a Calldetenes. Amb Afmada ho farem amb la Isolda i en Ramon. Després la Laia de Déu des d'Ona Codinenca parlarà amb la Carme Tura i en Dani Fonoll. Amb ells parlarem de l'edatisme i també de la campanya que s'ha fet a Sant Feliu de Codines. Després la Laia també a la Foc Lent. Amb ella coneixerem Essència Dolça de Caldes de Montbui, amb Txell Zanui, i a 9:45 com sempre, en Guillem Sánchez el tindrem aquí a l'estudi perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes. 3 minuts i tornem. Fins ara.
1: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
21: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
22: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
21: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
22: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
21: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla, de Vic.
23: Avui, un cotxe per moure'm.
24: Demà, una furgoneta per treballar.
23: I demà passat, un monovolum per viatjar.
24: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
23: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
24: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a alr.cat.
23: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
25: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
26: Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
27: A Les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit, al 9 FM.
28: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
27: Això va en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al 9 FM.
29: Cocodril Club.
30: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9 FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, al 9 FM 92.8.
31: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Au, au.
2: Hasta luego, cocodrilo.
1: El nou FM. El nou so d'Osona.
3: 7.
0: Són 9:45 del matí. Anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
4: Bon dia de nou, bona.
0: Doncs començarem repassant, com sempre, les portades dels diaris catalans. Començarem per la portada de La Vanguardia. Què diu avui?
4: Avui el titular, doncs, fa... Hi ha un protagonista, que és Zapatero, que ahir va haver de seure's al banc dels acusats per... Doncs per... ja que va ser interrogat a causa del seu cas sobre la corrupció. Llegim, Zapatero nega que cobrés pel rescat de Plus Ultra, però no convenç el jutge. L'expresident assegura a Calama que va tenir ingressos per feines per l'empresa del seu amic. El magistrat manté la imputació, però no li retira el passaport. Demano confiança, diu l'excap del govern, en una nota en què es proclama innocent. I la imatge, doncs, es veu a José Luis Zapatero ahir arribant a la porta de l'Audiència Nacional.
0: Mm-hmm. Seguim ara per la portada del diari Ara,
4: que també, igual que fa La Vanguardia, dedica la portada, doncs, a Zapatero. Llegim, Zapatero defensa la seva innocència, però no convenç el jutge. El magistrat no li retira el passaport, però afirma que no ha desvirtuat els indicis racionals de criminalitat. L'expresident demana més temps per aclarir l'origen de les joies que tenia valorades en 1,3 milions. I la imatge similar a la que veiem a La Vanguardia, on Zapatero, doncs, allí arribant a declarar a l'Audiència Nacional, saludant a... els mitjans que es van acostar, doncs, per treure aquell moment.
0: I a sobre d'Andreu, que suposo que vols comentar.
4: Bé, també, un altre tema a destacar, doncs, és Mundial, i el protagonista de la jornada d'ahir va ser Leo Messi, amb un hat-trick en el seu primer partit, amb 38 anys, i bé, el que llegim és Messi, l'astre més brillant del Mundial.
0: Seguim ara, Andreu, per la portada del periòdico.
4: Zapatero no convenç el jutge, però manté el passaport. Calama assenyala en la interlocutora que no ha aconseguit desvirtuar els indicis racionals de criminalitat. El PSOE dona suport al seu exlíder i el Partit Popular remarca que manté l'imputació dels seus delictes. I la imatge, doncs, és d'ahir, la trobo durant el Mediterrani busca un gran pacte de futur. Líders polítics i econòmics reflexionen al Fòrum de Premsa Ibèrica sobre els reptes econòmics, culturals i socials de la macro... de la... Bé, és que no hi llegeixo entre les lletres.
0: Costa una mica, sí,
4: costa
0: sí.
4: Costa llegir-ho. De la macroregió, pot ser que posi.
0: Exacte, sí. Jo que tinc una miqueta de miopia, doncs, tampoc deixo Andreu,
4: Es veu a Javier Moy, president de la Premsa Ibèrica, i durant aquest acte, doncs, quan va fer el seu discurs i gent, doncs, que va estar present en aquesta trobada.
0: Seguim i acabem el repàs de portades dels diaris catalans amb El Punt avui.
4: Gegants a mig gas. Les grans constructores es van refent de la gran crisi del 2008, però sense recuperar els nivells previs a la patacada. I a la imatge, doncs, es veu una construcció d'habitatges que es troba en una situació molt inicial, en la seva part més embrionària, podríem dir. I bé, el reportatge del Punt avui que ens porten en portada.
0: Doncs obrim mirada i seguim per als diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
4: Zapatero declara que no va influir en el rescat. Demana confiança. I la imatge, doncs, es veu l'expresident ahir a la seva arribada a l'Audiència Nacional. La mateixa imatge que hem vist ja a La Vanguardia.
0: Ara per la portada del Mundo, que també va per la mateixa línia.
4: Zapatero és incapaç de refutar els rotunds indicis de corrupció. Evita respondre sobre les joies, ha de mirar la seva agenda sobre cites claus i no utilitzar un Excel ni el correu. Afirma que havia informat de l'assessoria genèrica i oral i que només ha anat a la Xina a donar conferències. I a la imatge, doncs, igual.
0: També la mateixa.
4: Pedro Sánchez. José Luis Rodríguez Zapatero, ahir justament abandonant l'Audiència Nacional.
0: Seguim per la portada de La Razón, que és la mateixa imatge pràcticament.
4: Sí, l'estructura és la similar. Zapatero defensa la seva innocència, però els indicis el mantenen. I la imatge és igual, saludant abans d'entrar a l'Audiència Nacional.
0: I seguim per l'ABC, que aporta dos temes avui.
4: El jutge no creu a Zapatero, és el titular, molt contundent. Admet que les seves filles i ell van rebre pagaments a Venezuela, però els desvincula de Plus Ultra. I la imatge, doncs, la família Lozano rep el reconeixement del món del toro. L'entrega del 17è Premi Taurí de l'ABC es converteix en un homenatge de les sagues que ha marcat les últimes dècades de la Festa Nacional en presència de les grans figures que podrien, doncs, els ganaders i també els pagesos i els noms de la cultura.
0: Mare, una portada que no veuríem mai aquí.
4: No, una portada, ja ho veiem, molt patriòtica i molt espanyola.
0: Exacte, exacte. Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins d'aquí una estoneta.
4: Fins ara, una.
3: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Passen 5 minuts de 9:45. I seguim aquí en directe al Territori 17, perquè aquest

0: menja, com dèiem, a Call d'Atenes, amb una orquestra que és de gran prestigi, que para justament aquí a Espanya i fa una parada aquí a Call d'Atenes. Com ha anat això?
1: Bueno, això ha sigut el Rotary, que patrocina aquest concert. Venen d'una actuació que per mi faran a Granada, i llavors venen aquí, és aquest diumenge, a les 6 de la tarda. El director és una persona força coneguda a nivell internacional, és de procedència siriana, i l'orquestra està composta de 60-65 músics, tots joves, també amb un prestigi bastant reconegut, i esperem que sigui realment un aconteixement important per a la comarca.
0: I això com ho heu fet? Perquè, clar, és a dir, no sé com poden arribar al final uns joves de Utah a Call d'Atenes, a Osona, a Vic. Com ho fan, això?
1: Bueno, o sigui, això va ser gràcies al Rotary Club, que eren els que tenien contactes amb ells, i ens ho van passar a nosaltres, però si ho volíem fer, perquè sovint treballem amb ells en relació amb aquesta activitat d'Afmado que fem, i ens van voler ajudar en aquest aspecte.
0: El concert de diumenge, què hi trobarem? Són joves, que són estudiants de corda, de vent i de percussió. Què ens portaran el diumenge? Què podrem veure a l'auditori?
1: Bueno, o sigui, el programa està bastant ple de música clàssica. Hi ha obres de Brahms, de Mendelssohn, de Grieg, de Haydn, i també una miqueta de música de pel·lícula, em sembla que acaben amb els Pirates del Carib, però bàsicament serà música clàssica, o sigui que els melòmens d'aquest estil de música jo crec que poden gaudir força d'aquest concert.
0: Com explicàvem, aquest concert té un objectiu plenament solidari. Directament tots els beneficis van a l'entitat d'Afmado. Parlem de què és Afmado, perquè qui no us conegui, doncs que sàpiga quina tasca feu.
2: Afmado és l'associació de familiars i malalts d'Alzheimer i altres demències de la comarca d'Osona. Va néixer el 2013 arrel de les inquietuds d'unes persones familiars que tenien familiars afectats per la malaltia, i al llarg d'aquests anys doncs, han anat desenvolupant diverses activitats, sempre molt centrat en la persona afectada i en el seu entorn cuidador. Llavors, a la Junta actual vam assumir la gestió de l'entitat el 2022, després d'haver passat una pandèmia molt, molt dura, sobretot per les persones grans, i el que vam fer va ser tornar doncs, a reactivar l'entitat. I a dia d'avui tenim diferents serveis i activitats, sempre adreçats a les persones amb algun tipus de demència, principalment la d'Alzheimer, i sobretot també l'entorn cuidador, que és on donem també molta importància de poder oferir aquest suport. Tenim un espai Respir, que és un espai d'atenció diurna, que obrim de dilluns a divendres, de 9 a 1, i allà poden venir les persones que, bueno, que estan afectades per la malaltia, i fem diverses activitats i tallers. Fem estimulació cognitiva, psicomotricitat, musicoteràpia, club de lectura. Llavors també intentem fer debat, també intentem molt que hi hagin relacions, que entre ells es coneguin i bueno, que puguin crear pues, vincle a dins del propi espai. Llavors tenim 4 grups de suport per les familiars o persones cuidadores de les persones afectades, que els condueix la psicòloga de l'entitat. La mateixa psicòloga també fa atenció psicològica individual a les persones que fan demanda, perquè hi ha moltes persones que moltes vegades venen amb situacions complicades de sobrecàrrega. I llavors tenim activitats de formació i xerrades que fem durant tot l'any, durant el curs.
0: És una entitat que, recordem, per qui ens estigui escoltant, és una entitat sense ànim de lucre. Per tant, totes les persones que entenc que formen part d'Afmado són persones que són voluntàries, no?
1: Sí.
2: Sí, bueno, tota la junta directiva, totes són persones voluntàries, i llavors de professionals hi ha una educadora social, una integradora social, la psicòloga...
1: Les infermeres.
2: Ah, i llavors també hi ha 4 infermeres que són les que porten el servei d'atenció domiciliària als domicilis de les persones.
0: Mm-hmm. Pel que fa també a l'espai on esteu, aquest octubre veu estrenar una seu aquí a Vic. Com va anar? Perquè, clar, entenc que també va ser aquesta inauguració de la seu, també va ser pendent per la demanda dels mateixos usuaris que demanaven potser tenir un espai concret, no? Com va anar això?
2: Bueno, va anar per... Nosaltres vam començar l'Espai Respir amb petits espais

0: espais socials que tenim allà al barri de l'Horta Vermella i als habitatges al Montseny venien poques persones, o sigui, la difusió ens va costar una mica al principi, però a mesura que vam anar tenint demanda vam veure que necessitàvem poder oferir més espai i un entorn més còmode i més adaptat a les necessitats. I bueno, buscant i buscant vam trobar l'espai que vam inaugurar l'octubre, que està justament davant de la Santa Creu, al carrer Doctor Junyent. I, bueno, arrel de la inauguració i de poder oferir tots aquests serveis i activitats en un espai molt més adaptat, o sigui, també val a dir que ha crescut molt, o sigui, hi ha molta demanda de poder utilitzar els serveis, i pensem que també és més accessible a les persones que ho necessiten.
1: També us anava a demanar, vosaltres, clar, tracteu tot el tema de l'Alzheimer, considereu que encara és un tema tabú? És a dir, a la gent li costa parlar d'aquesta malaltia?
2: No, jo crec que no, perquè, per exemple, quan fèiem propaganda, o sigui, d'aquest concert i anàvem repartint els fulletons a la diferent gent i els dèiem que aquest concert anava destinat a ajudar l'Alzheimer, molta gent ens deia és molt important perquè cada vegada hi ha més famílies que tenen una persona amb aquesta situació. Jo crec que la gent comença a veure que és una malaltia realment important i que cada vegada s'està extenent més. Jo no crec que sigui tema tabú actualment.
1: S'està extenent més, és a dir, hi ha dades de que cada vegada hi ha més persones diagnosticades amb Alzheimer. No sé si sabeu, podrien ser les causes, o és una cosa que encara s'està estudiant?
0: Bueno, és complicat, perquè això està en mans més de doctors i de científics. Sí que hi ha molts estudis i hi ha molts avanços sobre l'Alzheimer i la demència, però sí que és cert que hi ha molta població afectada, o sigui, nosaltres a nivell de ciutat ho estem notant moltíssim, o sigui, quan més ens coneixen, més demanda tenim. Una problemàtica molt important és també els Alzheimers prematurs, o sigui, les demències que comencen amb edats més tempranes, que realment és impactant veure persones més joves, o sigui, l'Alzheimer és impactant a tots nivells, però amb persones més joves, doncs, i cada vegada es veu més.
2: Home, i el fet també de que la gent visqui més temps...
1: Clar, també és veritat.
2: Jo crec que això també afecta que s'incrementi aquesta malaltia a nivell social.
1: Per tant, entenc que l'esperança de vida és més alta i això també... Potser abans no es notava tant perquè, clar, les persones morien més joves.
2: Exacte.
1: I, clar, ara les persones viuen més anys, per tant, hi ha més probabilitat de que alguna persona pateixi Alzheimer, no?
0: Exacte.
1: Sí. I, per tant, parlant també dels serveis que oferiu, noteu millora cada vegada que una persona, doncs, que porta un temps venint amb vosaltres? Creieu que, òbviament, entenc que... tampoc hi ha una cura per l'Alzheimer, de moment no s'ha descobert cap cura, però sí que suposo que el fet de fer aquests exercicis, aquests debats, no, musicoteràpia, tot això també entenc que funciona, no, per aquestes persones, ajuda a pal·liar els efectes almenys.
0: Exacte, el que notem és el manteniment de les capacitats, més enllà de la millora, tant de bo poguéssim notar millores, però sí que hi ha un manteniment, o sigui, l'estada a l'espai Respir no es queda en poc temps, sinó que són persones que hi estan bastant temps, a més, són en fases inicials moderades, i sí que hi ha, bueno, es nota aquest manteniment. El que és superimportant també és el vincle que fan entre ells, aquesta xarxa, aquesta relació que els manté actius, això pensem que poder no hi ha una millora de la malaltia, però pensem que sí que hi ha una millora de la qualitat de vida de les persones, tant de les persones afectades com dels familiars cuidadors, que tenen unes hores al dia per poder fer el que els hi vingui de gust o descansar d'aquestes cures, i no és tot el dia. A vegades també les persones cuidadores tendeixen a protegir i a saber-los greu, poder, que la persona familiar... la deixem en un espai, moltes hores... Bueno, llavors, a les 4 hores del matí és un espai que considerem que és apropiat, que tenim temps per fer diverses activitats i que impacta, que té un impacte en la qualitat de vida. Això sí que ho hem de...
2: I una cosa que dèiem en relació al tema tabú d'aquesta malaltia, una cosa que, per exemple, ens sorprèn és que cada vegada hi ha més número de socis que estan interessats a ser socis de la nostra entitat. Per tant, això demostra que estan realment preocupats i que veuen un valor en aquesta activitat que fem i que tenen ganes de contribuir al manteniment d'aquesta entitat.
1: A part de, per exemple, aquest concert que justament és aquest diumenge, entenc que també heu fet altres actes benèfics per a recaudar diners, o és el primer acte que feu?
0: És així tan a l'engròs, és el primer.
1: Us estreneu, eh?
0: Ens estrenem, sí. De fet, sí que tenim programat, o sigui, més endavant, o sigui, pel setembre, amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer, sí. I tota la temporada fins al desembre, que és la que fan la marató de TV3, tota una sèrie d'activitats, també, en benefici, també per sensibilitzar la població, per donar-nos a conèixer, i per arribar a més llocs possible, perquè quan es detecta la malaltia i es dona el diagnòstic, entenem que les famílies, o sigui, en el moment del diagnòstic, diuen, bueno, i ara què?
1: Clar.
0: I ara què fem? On anem? I llavors aquí és important que ens puguin conèixer, perquè ja només tenir un entorn que puguin explicar què els està passant, com ho estan vivint, això ja els ajuda a sentir-se més acompanyats, que és l'objectiu, acompanyar les famílies i les persones en el procés de la malaltia.
2: Ja, i amb el pas del temps, crec que cada vegada Vic i Osona coneixeran més aquesta entitat, perquè estem realment amb ganes d'expandir totes les activitats i que la gent vegi la importància d'aquest problema a nivell familiar.
1: Ens queda poc temps, però, òbviament, totes les persones que ens estiguin escoltant o ens estiguin veient, si volen anar al concert, encara poden? Com han d'aconseguir les entrades?
2: El concert encara poden, ja queden poques entrades, vull dir que seria el moment de començar-se a espavilar si realment estan interessats, que crec que pot ser, insisteixo, una bona manera de passar el diumenge. La manera és entrar a www.teatrecalldatenes.cat i allà veureu una imatge del teatre i podeu escollir els vostres seients, i si hi ha sort i potser si aneu al final, a l'últim moment, encara quedarà alguna entrada, però no us refieu d'això, perquè pot ser que no, eh?
1: O sigui que la gent que ens estigui sentint, correu ja a entrar i agafar les entrades,
2: eh? Exactament, perquè en aquell moment en queden poques.
1: Sí. Doncs, Ramon i Isolda, moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres al Territori 17, per parlar sobre el concert del diumenge, però també per parlar sobre FMADO i també per donar a conèixer aquesta entitat que, òbviament, feu una tasca increïble i supernecessària per acompanyar tant a les persones que pateixen la malaltia com també a tots els familiars que els acompanyen.
2: I gràcies per donar-nos aquesta oportunitat de donar-nos a conèixer a nivell de Vic i de la comarca.
1: Esteu convidats sempre que vulgueu aquí. Gràcies. Que vagi molt bé, moltes gràcies.
0: Bon dia.
1: Passen 3 minuts de 3:15 de 10 del matí.

0: I avui la Laia de Déu des d'Ona Codinenca parlarà amb Carme Tura i Dani Fonoll. Amb ells parlarem de l'edatisme i de la campanya que s'ha fet a Sant Feliu de Codines. Laia.
1: Doncs sí, bon dia de nou, Ona. Ja tinc aquí el Dani Fonoll i la Carme Tura per parlar de l'edatisme, però també d'aquesta campanya que va cloure ahir en un acte que jo crec que va estar molt bé. Primer de tot, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí al Territori 17 i a Ona Codinenca, Dani i Carme.
2: Gràcies per convidar-nos.
3: Gràcies, bon dia a tots.
1: A veure, primer de tot, com ha sigut això de participar en aquesta campanya per vosaltres, Carme?
3: A mi, és un tema que no m'havia plantejat cap vegada, aquest de pensar concretament amb l'edat. M'ho van proposar i vaig dir que sí. No hi ha més.
2: Sí, estem al casal de la gent gran i es va dir, escolta, com que es fa aquesta campanya, i crec que és interessant per tots que hi hagi una campanya d'aquest tipus, perquè ens visibilitzem i veiem tots els prejudicis que hi poden haver, doncs ens vam prestar perfectament la nostra imatge de dir, bueno, doncs allà hi som, no? I a veure si podem donar un cop de mà a fer això.
1: Clar, perquè més enllà de prestar la vostra imatge, què se us demanava que expliquéssiu en aquesta campanya?
3: En principi no hi va haver-hi explicació. O sigui, una miqueta era gent que feien voluntariat i que fèiem activitats al casal. Llavors es va proposar a diverses persones de participar a la campanya amb la imatge. Llavors, doncs, bé, vam dir que sí.
2: Sí, nosaltres com a tal no hem fet cap activitat, el que passa que hi va haver la presentació de la campanya i aquesta presentació es va explicar doncs, tot el que hi ha, no? De que realment l'edatisme cada vegada està més, que la gent gran sembla que estiguem limitats a fer certes coses sí, certes coses no i tot. I sí, depenem del físic, evidentment, eh? Com més grans et fas, el físic passa factura de tota la teva vida, però el cap segueix funcionant i el cap pot tenir moltes ganes de fer coses, jo sempre ho dic. Hi ha joves de 80 anys i hi ha vells de 30.
1: Sí.
2: Les coses són així. Aleshores, partiguis la teva edat, i més amb l'experiència que tenim, crec jo, hem de saber escoltar tots els demés, hem de saber escoltar i també puguem aconsellar, perquè la nostra experiència és una que els altres no tenen.
1: Clar, i jo ara em preguntava, estàvem parlant, no, de l'edat, però vosaltres us considereu grans?
3: Mira, jo ahir
1: a la presentació
3: vaig qüestionar el nom gran, perquè no m'agrada. Llavors, no, perquè gran pot ser el que diu el Dani, una persona de 30 anys. O sigui, no. Jo vinc del món de l'ensenyament i sobretot del món de la psicomotricitat. Llavors allà aprens que és una adaptació al teu cos constant. O sigui, el teu cos et condiciona certes activitats, però tu et vas adaptant. La psiqui crec que no es fa tan gran. O sigui, si tu...
1: Continues
3: amb les teves idees i intentes adaptar el cos al que pots. Però això ho fan els nens de 3 anys, els nens de 5... L'adaptació al cos és tota la vida. I t'has d'adaptar, depèn de les condicions que tens, del que et passa, de tot això. Però la ment va molt de pressa, no s'atura. A vegades corre més que nosaltres.
1: Sí.
3: Per això el terme gran a mi em costa.
2: Això ho explica molt bé l'Eduard. Hi ha dos termes. Un terme és vell, que no té res a veure, i l'altre terme és major, gran. Evidentment, som grans, perquè hem viscut més anys. Llavors, som grans d'edat. I tenim una experiència que se'ns ha acumulat durant tots aquests anys. Jo no em considero vell. Jo em considero gran. Gran sí. Per què? Perquè va tenir una edat, evidentment, i espero tenir-ne molta més. Però vell no m'hi considero en cap moment. Em consideraré vell aquell dia que ja en la meva ment no vulgui treballar més, ni vulgui fer més coses, ni res. Serà realment, en aquell moment, serà el final de la meva vida. En aquell moment em considero una persona gran, sí. Per què no? Casal de la gent gran, això ho diu, no? No de la gent vella, sinó de la gent gran.
1: Correcte, és un bon apunt, realment. Val la pena fer aquesta diferenciació entre gran i vell. Però ara anem una mica a focalitzar més en el vostre dia a dia, o potser no en el vostre dia a dia, però sí en la vostra experiència, perquè al final l'edatisme és una cosa que cada cop potser està més visible, però és en el dia a dia. Aleshores, m'agradaria saber si vosaltres us heu trobat en algun detall del dia a dia situacions que noteu que per això, que per la vostra edat, us han tractat diferents.
2: Jo particularment encara no.
3: Home, et deixen lloc en el metro, és fantàstic, és una cosa fantàstica, jo l'accepto super, super, super agraïda. Clar, arriba un dia que tu vas a un lloc i de cop i volta et diuen, senyora, què vol? Aquell
1: senyora,
3: dia entres,
1: senyora?
3: Entres en l'edat, en una altra edat.
2: Sí, sí, evidentment.
3: Jo la vida la divideixo amb de 20 anys en 20 anys.
1: Vale.
3: Per mi és 20 anys en 20 anys. Fins als 20 és una història molt maca,
1: sí, sí.
3: Maca o no maca. Sí. Fins als 40 hi ha una altra història, i dels 40 als 60, i ara jo estic a la quarta edat.
1: Vale.
3: No li dic gran, li dic la quarta edat.
1: Bueno. És la quarta etapa.
3: La quarta etapa. I fins als 80, i llavors... Algú encara té la cinquena.
1: Clar, hauria d'haver-hi la cinquena.
2: I tal com anem, que es van canviant coses, la sisena aviat també, ja serà normal que la gent visqui més de 100 anys.
3: Sí, i hi ha gent de 100 anys molt lúcida.
1: Sí?
3: Sí.
2: Sí, sí, sí.
3: Sí, sí, sí. Hi ha gent de 100 anys que els hi fan entrevistes, que després, al cap d'un temps, te n'assabentes que s'han mort o que el que sigui... però que els han fet una entrevista i dius, caram, aquesta persona té una riquesa, té una lucidesa, sí, sí, sí.
1: O sigui que al final l'edat és realment pot ser només un número, al final.
2: Sí, és relativa, l'edat es porta una mica al cor. Vull dir, l'edat és l'edat que sent cadascú, i això es veu amb les ganes de treballar. A veure, tu em diràs, quan una jubila,
1: sí, hi ha gent sí.
2: que està activa abans de jubilar-se, sí. O sigui, fa la seva feina, però a més està amb set entitats, fent això, fent allò, fent l'altre. Quan et jubiles, no estàs amb 7, estàs amb 12 i encara tens més feina que quan estàs treballant. Si ets així. Si tu, quan et jubiles, ets una persona que sempre treballa i va de la feina a casa, de la casa a la feina, de la feina a casa, de la casa a la feina, quan et jubiles, et tornes vell de seguida.
1: T'envelleixes.
2: No fas res. Com que no fas res, veus sèries a la tele...
1: I ja està.
2: I no fas res més. Aleshores, és la persona la que decideix si es fa gran o es fa vella. I és la persona la que decideix si acaba en condicions per poder seguir fent la seva vida o no.
3: Però fer-se vell, fer-se gran, o estar actiu o no estar actiu, també depèn de la persona, i no necessàriament aquella persona ha d'estar amb entitats. La meva mare, hem de parlar, no?, una mica dels nostres...
2: Sí, sí, no, no.
3: La meva mare era una persona molt activa. Molt activa, tenia el seu hort, plantava les seves patates, plantava tot, i un dia una veïna va caure, i els seus fills, va caure l'hort, i els seus fills van dir, prou hort. La meva mare ens va agafar i ens va dir, a mi no em negueu a l'hort, eh? Va, i li vam dir, no, tu, amb les botes puestes, allà a l'hort, si t'hem de collir, et collirem, i si t'hi quedes, doncs seràs la més feliç del món. Vull dir que l'activitat... a vegades hi ha gent que es queda a casa, però a casa fa moltes coses.
2: Sí.
3: Perquè hi ha una senyora, jo conec una senyora que fa ganxet, preciós, que fan poemes, la Remei... Vull dir, l'activitat cada un fa la que li agrada, o la que pot, o la que...
1: Però és important.
2: És important fer activitat.
3: Les associacions, sí. O sigui, el Casal dels Avis, per exemple... Ara li he dit avis, has vist, oi?
2: Sí, sí, perquè és gent gran, però bueno, tu mateixa. Tu com et consideres?
3: I no sóc àvia, o sigui que... doncs, hi ha molta gent que fa moltes activitats que no les faria i que necessita aquesta socialització. I és maco, i està molt bé, perquè... nosaltres, tu no sé... Sí, ell també fa voluntariat. Sí. Fem voluntariat al Casal i clar, hi ha gent que veus que els hi va fantàstic, que vinguin allà, que parlin amb tu. I jo faig català i tinc iaies que fa 7 anys que les tinc.
1: Ai, coques.
3: I tenen 80, 90... Clar, a mi em fa una il·lusió que vulguin aprendre català als 90 anys. O que vulguin practicar el català o millorar, i que les veus, no? I se saben poemes, i se saben això. I em sorprenen molt. Em sorprèn.
1: Clar, al final és estar actiu, també.
2: Sí, exacte.
1: No?
2: Això, vull dir, una de les entitats ho deia per això, però que és, al final és el que diu la Carme, és estar actiu. És que tu tinguis els teus interessos i tal, i hi ha gent que és més sociable o es vol socialitzar més que uns altres, però que no paren a casa i estan. Llavors, això és el que manté una persona activa, és el que la manté viva, la que la manté gran, però no vella, però no és el que estem dient, no? Jo ho he dit pel cas de les entitats, perquè sí que hi ha molta gent gran, molta gent que ja s'ha jubilat i tal, però que està en moltes entitats i en molts llocs precisament per això, per tenir una activitat, i ara faig això, ara organitzo l'altre. Però realment és el que diu la Carme, és estar actiu amb el que t'agrada, que encara que sigui una col·lecció de segells, o que sigui ganxet, o que sigui un hort.
1: Qualsevol cosa.
2: Qualsevol activitat que et faci tenir la ment en aquell moment ocupada només amb allò, perquè val la pena.
1: I ja per tancar, perquè se'ns acaba el temps, us vull preguntar, aquella gent que comença a ser potser gran, no direm vella, perquè jo crec que també és gran, i té por d'aquesta edat que arriba, què li diríeu?
3: Sempre tens por de les coses desconegudes, o sigui, el tot. Però és que va venint, és que tu no fas un trencament, o sigui, tu ets tu i et vas trobant amb el que et vas trobant. Clar que et fa... Què et fa por? La solitud és molt terrible. O sigui, estar sol, això sí que fa por. Fa por. Hi ha gent que ja està molt bé, també sol, sí. Perquè tota la vida ha tingut molta illes. Però t'hi vas trobant. O sigui, un dia el peu et falla, l'altre dia no sé què, i és el que et deia, no? Una mica que et vas adaptant, t'has d'anar adaptant
1: aquesta nova normalitat,
3: al teu
1: no?
3: cos, que és el que et falla, sobretot. A vegades la ment, també, perquè quan hi ha Alzheimer's o hi ha coses d'aquestes, també falla la ment. I això sí que, per mi, a mi, això sí que em fa una mica de por. Perdre la identitat, potser és el que més por em fa.
2: Sí, perquè tota la vida estem aprenent, tota la vida és un aprenentatge, i això no deixa de ser una part més de l'aprenentatge. Has d'aprendre a fer-te gran, també. Llavors, has de comprovar, perquè és inevitable, et diràs ser gran, i has del cos cuidar-lo el màxim possible, el qual no vol dir que se t'espatlli en un moment donat que sense que tu ho preveguis, no? Però, bueno, has de tirar endavant i has d'anar aprenent d'aquestes coses que et van passant, i llavors amb això d'anar tirant endavant tot el millor que puguis i estar el més lúcid i el més entretingut i el més persona que puguis.
1: Doncs, Dani, Carme, moltíssimes gràcies per ser aquest matí al Territori 17 i aquí a Ona Codinenca. Ha sigut un veritable plaer conversar amb vosaltres. Ha sigut molt interessant i, sobretot, recordeu, és fer-se gran que no fer-se vell.
2: Ni més ni menys.
3: molt contents d'haver estat aquí. Si podem ajudar o... Jo donar gràcies a tota la gent que fa activitats, com diu el Dani, o que les fa a casa. Jo he après molt de les iaies del casal.
1: S'aprèn molt. Pues moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu.
4: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Ja ha arribat ara el moment quina és la cançó del dia.

És tanti auguri de Raffaella Carrà, és que avui la presentadora de televisió i cantant italiana hagués celebrat el seu 83è aniversari. Carrà va presentar nombrosos programes televisius d'èxit durant les dècades passades, la majoria de les quals a la cadena pública italiana RAI i a la televisió espanyola. Es considera la diva italiana, com també se la coneixia i recordada pel caràcter de dona forta i independent. Va morir el 2021 a causa d'un càncer de pulmó.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Avui us explicaré el comunicat de la xarxa de plataformes d'usuàries de trens de Catalunya. Des de la crisi ferroviària de Catalunya, que es va iniciar el dimarts 20 de gener de 2026 pels accidents de l'R4 a Gelida i de l'R1 entre Blanes i Tordera, les 10 plataformes d'usuaris de trens de Catalunya s'han reunit setmanalment amb la consellera Sílvia Paneque, el secretari Manel Nadal i els tècnics del departament per tal de transmetre'ls directament els problemes que hi ha a la xarxa ferroviària i buscar com solucionar-los. Van agrair la comunicació immediata dels dies de crisi, però després de 6 mesos de reunions setmanals amb el govern i Rodalies de Catalunya, creuen que la dinàmica de la interlocució s'ha degradat fortament. Diuen que no es tracta de fer reunions amb les plataformes per prendre nota del que passa. No es tracta d'escoltar una vegada i una altra les mateixes queixes, els mateixos retards, les mateixes incidències i les mateixes reclamacions. La sensació que tenen és clara, el govern no entén la realitat ni la magnitud del problema. Calen compromisos clars i solucions efectives. Entendre i acceptar els problemes bàsics que pateixen els usuaris i treballar per aconseguir una xarxa ferroviària digna de Catalunya. La frustració dels usuaris també ve alimentada per una dinàmica que repeteix constantment. Han escoltat reiteradament anuncis de millora, calendaris d'actuacions i compromisos que sovint no es tradueixen en resultats perceptibles per als usuaris. Són conscients que l'actual govern ha heretat una situació molt complicada, fruit de dècades de desinversió, manca de planificació i decisions errònies. Però no pot ser que segueixin amb mancances tan grans com el fet de donar informació fiable a l'usuari sobre les incidències i alternatives. El pròxim dia us acabaré d'explicar el que diu aquest comunicat. Va, ens retrobem dilluns amb més històries del tren i de l'R3.
2: De seguida parlarem sobre essència dolça, abans però anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. La primavera de 2026 ha estat la primavera més càlida registrada des del naixement de l'Observatori Fabra ara fa 113 anys. Aquesta és una de les dades que s'han donat a conèixer a la xerrada sobre el canvi climàtic liderada per el cap de meteorologia de l'Observatori Alfons Puertas, que s'ha dut a terme a la fàbrica de cultura tèxtil Rase de Cardedeu, Enric.
3: Així és on, en una sala plena de gom a gom, el meteoròleg ha explicat en quina situació ens trobem i els... Al llarg de la trobada, Puertas ha portat la seva mirada experta sobre l'evolució del clima partint de les observacions fetes a l'Observatori Fabra des de l'any en què es va fundar. Assegura que gràcies a la tasca que desenvolupa per als diferents meteoròlegs de l'espai, s'ha conclòs que Barcelona viu un canvi climàtic evident des de fa més de 100 anys. Escoltem-lo.
4: Bé, el motiu del canvi climàtic és clarament antropogènic. L'activitat humana, sobretot el capitalisme, la indústria brutal, que a base de cremar gasos d'efecte hivernacle que s'han anat acumulant a l'atmosfera durant dècades, ha produït aquest increment. Ha estat un increment produït durant anys, durant dècades, que no es revertirà de manera immediata. Per tant, no és una tasca tant que haguem de fer nosaltres ara mateix, sinó com que realment siguem capaços de projectar a les generacions futures un canvi de tractament sobre la Terra.
3: Aquesta ha estat la segona xerrada dins del cicle de jornades ambientals en natura a Cardedeu que l'Ajuntament de Cardedeu ha impulsat per conscienciar sobre la preocupant situació del medi ambient. Escoltem a Xavi Feria, regidor de Medi Ambient, precisament.
5: Considerem que la formació i la informació és molt important per conèixer el nostre entorn i per descomptat que això ho continuarem fent. Engrescar la gent que vingui, que la propera crec que serà molt divertida, especialment si venen en infants, i que, bueno, doncs això, que el medi ambient i el canvi climàtic i tot el que comporta ens atany a tots nosaltres.
3: Amb aquest cicle de jornades ambientals, Cardedeu ha tornat a posar el focus en els reptes ambientals actuals i en la importància de conèixer l'impacte del canvi climàtic en el planeta.
2: I el Pont Vell de Sant Joan de les Abadeses farà 50 anys que es va reconstruir aquest juliol, Andreu.
1: Aquest 2026 farà 50 anys de la reconstrucció del Pont Vell de Sant Joan de les Abadeses, inaugurat el 4 de juliol de 1976. Es tracta d'un monument amb un ull i uns estreps espectaculars que també era una infraestructura bàsica de comunicació per travessar el riu Ter i servia per anar a Ripoll i a Camprodon i Olot. El Pont Vell es va construir cap al segle XII per ordre del cavaller Berenguer Arnau, cap allà al 1130, però és fruit d'una altra reconstrucció que es va fer al segle XV amb motiu del terratrèmol del 1427. Al febrer del 1927, 1939 va tornar a destruir-se durant la retirada de les tropes republicanes que el van volar per impedir la persecució de l'exèrcit nacional. Sentim a Joan Ferrer, que és l'arxiver responsable de l'arxiu del monestir i director de l'Arxiu Històric de Girona.
6: La reconstrucció que es va fer, l'arquitecte Pons Sorolla i el seu equip va recuperar la fesomia posteriori del terratrèmol que li havia donat en aquest pont. És un pont, una arcada central més aviat punxeguda i amb aquells arcs de descàrrega van de banda dels estreps del pont, no? Per tant, Pons Sorolla, quan a principis dels 70 rep l'encàrrec del Belles Arts, crec que era la iniciativa de l'alcalde de Sant Joan, aleshores el Josep Bosch, doncs, que es van posar fil a l'agulla per poder-los reconstruir, van recuperar aquelles línies i aquelles pendents que tenia el pont en època que se li havia donat en època gòtica.
1: El pont vell, fins que no es va inaugurar el nou l'any 1920, va ser crucial, sobretot a l'època del baix medieval i moderna, perquè era un punt estratègic. De fet, el 1888, quan es va inaugurar el ferrocarril i arribar fins a Sant Joan, tot el comerç amb la Garrotxa es feia des d'aquesta estació. També cal destacar que hi ha un paviment primitiu que encara es conserva.
6: Quan vens del Pla del Roser, tu fas la pujada del pont vell i hi haurà un moment que veuràs 5 o 6 files de pedres en el paviment, en el terra, que són totalment diferents. Estan més gastades, són més grosses, etc. I a la dreta, ben bé, a la brana de la dreta d'aquestes pedres, hi ha aquesta inscripció que explica aquesta circumstància que us he explicat. És que van trobar aquest paviment a un nivell molt inferior i el van pujar cap amunt per poder donar testimoni de l'antic pont vell que hi havia quan es va reconstruir.
1: Ferrer també comenta que hi ha notícies que hauria existit un altre pont anomenat de la Roqueta que mai es va localitzar on era, però que se'n sabia l'existència perquè hi havia gent que hi abocava diners a les deixes dels testaments per tal de pagar-lo.
2: Ara sí, ha arribat el moment de parlar sobre coses relacionades amb gastronomia. Això és La Foc Lent, avui des d'Ona Codinenca, amb Laia de Déu. I avui a La Foc Lent anem cap a Caldes de Montbui. Parlarem de dolços, més concretament de dolços molt més nutritius, perquè a la Vila Termal es troba l'Essència Dolça, un petit obrador situat al casc antic del municipi. Per parlar-ne ens acompanya la Txell Zanui. Ella és l'encarregada de fer uns dolços ben diferents i ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
7: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, estic aquí amb Txell Zanui per parlar, que ella és propietària de l'Essència Dolça, i parlarem de dolços. Avui parlarem de dolços que, creu-me, pels que no esteu aquí, no ho sabeu, però fa una olor espectacular. I primer de tot, bon dia, Txell, i gràcies per estar al Territori 17 i a Ona Codinenca aquest matí.
8: Bon dia, i gràcies per convidar-me.
7: Clar, primer de tot, vull dir, per qui no ho sàpiga, com neix el projecte de l'Essència Dolça? D'on surt aquesta iniciativa tan maca?
8: Bueno, de fet, li vaig posar el nom d'Essència Dolça perquè va sortir arrel de la meva maternitat. Jo treballava en una oficina, en una mútua d'accidents de treball, des dels 17 anys fins als 45. I un bon dia, sortint corrents de la feina a buscar berenar per les meves filles, dic, no poden menjar sucre blanc, farina blanca, cada cop que em quedo sense berenar. I vaig començar a fer proves a casa, de magdalenes, galetes, tot el que cada cop m'agradava més versionar les receptes. Vale. Que no passar factures a l'ordinador i rebre trucades. Llavors, un bon dia vaig tenir una crisi d'aquestes de dir, hòstia, potser hauria de provar alguna cosa diferent, no? Després de 28 anys fent el mateix i sense tenir gaires possibilitats a l'empresa on treballava. I em vaig tirar a la piscina. Vaig decidir apostar per aquesta oportunitat que m'acabava d'aparèixer no sé d'on i vaig plegar de l'empresa l'any anterior, al Covid. Llavors em vaig començar a formar en pastisseria, perquè, clar, jo no tenia cap formació. Vaig fer pastisseria, però, clar, la pastisseria era clàssica, però amb tota la intenció de passar-ho a algo més nutritiu, amb una altra qualitat. I va sortir així, va sortir d'una manera molt espontània i que no sé d'on em ve realment.
7: Clar, és que jo t'anava a preguntar, uau, passa, quin canvi radical de vida més heavy? I tot per la maternitat.
8: Sí.
7: Clar, perquè aquí la gent no ho veu, estem a la ràdio, però aquí, vull dir, ara estem tancats, però tu normalment estàs fent feina constantment. Vull dir, aquí veig, per exemple, flocs de blat de moro amb xocolata. D'on agafes tota aquesta inspiració per fer els productes?
8: Bueno, la veritat és que primer va sorgir del que a mi m'agrada, realment, no? Perquè jo pensava, jo no trobo una galeta artesana bona que digui, me menjo una i la disfruto, no? I jo era de menjar galetes. A mi m'agrada comprar les galetes a qualsevol lloc, però a les pastisseries només hi havia una pasta de te, no? Que és una cosa molt bona, però molt per una ocasió molt especial, no? Llavors, a diari, jo no trobava aquesta opció. I d'aquí va venir de començar a provar doncs d'una recepta bàsica de galeta, començar a canviar, no? Agafar la farina de blat, jo no n'utilitzo directament, només utilitzo espelta, sègol, algunes sense gluten també, i tot integral i ecològic. El tema ecològic també per mi era molt important, no? Perquè hi ha, a darrere, a part que hi ha un valor nutritiu molt important, i això tenia molt clar que volia que fos així. Llavors els sucres també vaig eliminar el sucre blanc, vaig passar per panela o sucre integral de canya també ecològic, els ous evidentment tenia molt clar que havien de ser ecològics, i hi ha algun ingredient que no l'utilitzo ecològic, però sí que miro que sigui de molt bona qualitat i a poder ser de proximitat.
7: I clar, jo entenc que potser al principi devia costar bastant més, no?, endinsar-te en un sector que de fet hi ha pocs espais com el teu. Com va ser aquest inici?
8: L'inici sí que és veritat que vaig tenir un avantatge, i és que jo formava part d'una cooperativa de famílies de consum ecològic, i un dia en una assemblea, allò era el vespre, i se'm va acudir portar una safata, no?, de magdalenes i galetes, i em van dir, no t'has tret això? No, ho faig jo a casa. I a Santa Què ho fas, no? Dic, bueno, doncs mira, les nenes, no?, i a vegades, doncs al vespre, quan ja dormen, em poso a fer coses, no? I em van dir, hòstia, doncs això ens ho podries vendre? I vaig dir, esteu dient, com a administrativa? És que no m'havia passat pel cap encara, no?, tot això. I vaig dir, doncs, bueno, vosaltres creieu que és bo? Ja que ho esteu tastant, i m'han dit, no, és que no n'hi ha d'això. No, sí que hi ha algú ecològic, però ja no deixa de ser industrial, no? Vull dir, no hi ha un producte artesà. I va ser una cosa que em va fer pensar. Vaig pensar, si és que realment és una escletxa de mercat, no? I quan vaig decidir apostar per això, clar, estava molt verda a nivell tècnic. I quan em vaig presentar a l'escola, em vaig formar a Sabadell, a la Baking School, i quan me'n vaig presentar allà i ens van fer la primera entrevista, no?, els profes, jo tenia uns profes, uns referents brutals a nivell de pastisseria, no? I un dels que em va tocar a mi ens va preguntar, i tu per què estàs aquí? Tu què vols fer? No? I clar, la majoria, doncs, treballar en una pastisseria, bueno, clàssic, no? I jo vaig dir, doncs, jo vull fer això. Jo vull fer pastisseria més nutritiva, amb una altra qualitat, amb producte d'aquí, i a més que cobreixi les intoleràncies que cada cop n'hi ha més, no? I clar, el tio em va dir, ja et pots arremangar i començar a pencar perquè tindràs feina. I jo vaig dir, vols dir, tu ja veuràs. I, bueno, sí, la cosa ha anat evolucionant, no és fàcil, no?, perquè això, aterrar-ho i tocar de peus a terra i veure que la gent tingui el valor també de tastar-ho, perquè encara hi ha molt prejudici amb això, no? S'imaginen que l'integral no és bo, que serà sec, no sé, la gent es fot moltes paranoies, no?, amb això. I llavors t'has d'anar guanyant una miqueta la gent, no? Però és un sector de població que existeix, que busca això, no?
7: I t'has aconseguit guanyar el sector una miqueta? T'has aconseguit guanyar la gent una miqueta?
8: Bueno, t'haig de dir que mica en mica sí. Aviam, sí que és veritat que, a més, jo no sóc de Caldes autòctona, no? Jo vaig venir aquí amb 30 anys perquè la meva parella és de Caldes, però clar, això també és una cosa que també m'ha sobtat, a mi, entrava la gent i em deia, tu ets de Caldes? I pensava, hòstia, tastaràs la galeta si sóc de Caldes o no? O és que no m'acabo d'entendre això, no? Però bé, mica en mica sí que és veritat que tinc, jo crec que sóc una privilegiada amb el tipus de client que tinc, perquè gent amb molta consciència i que valora molt el que faig, i penso que això no té preu. Jo sempre fardo molt, no?, de les clientes i clients, no?, perquè penso que és molt guai, perquè busquen gent amb una sensibilitat normalment, no?, i jo penso que m'han trobat, ens hem trobat, no?
7: Sí, i clar, ara parlem de productes. Quin és el producte que més vens aquí? Perquè, a part, vull dir, estàs tu sola, vull dir, ho fas tot tu, aleshores ha d'haver algun producte que sempre funciona més que d'altres, potser.
8: Bueno, el producte estrella són les galetes. Jo crec que són les galetes, perquè és això, no n'hi ha. Perquè faig magdalenes, però els forners també les fan artesanes, no? I encara que les farines siguin diferents, i que no hi poso làctics o alguna cosa més concreta meva, en trobes a tot arreu. Però les galetes, jo crec que sí que han sigut el que han tirat més el projecte, tot i que faig pastissos i faig altres coses que la gent potser coneix menys, no? Però les galetes és el producte estrella, jo crec. I vaig començar amb les cookies, unes que són més primetes, que van ser les que vaig provar a fer a casa. I en lloc de posar sucar i blat, vaig com 100% sègol integral eco, i clar, quan els deia la gent gran integrals, em deien, però m'ho dius en sèrio? I sí, són integrals, i és que tampoc no ha de ser tan diferent, no? I baixades, a més de sucre, també és un tema que miren molt, els percentatges de sucre, de baixar-los molt a uns límits que jo penso que són els tolerables, no? Perquè sigui bona, evidentment, es pugui menjar, no? I que també tingui una part una mica més nutritiva, encara que tingui sucre.
7: I la gent se sorprèn quan dius que porta tan poc sucre?
8: Sí. Sí. Hi ha gent que fins i tot... Aviam, a vegades em venen i hi ha gent que em ve i em demana una galeta sense sucre, no? I li dic, bueno, però ha de portar alguna cosa per fer dolç, no? I hi ha una mica a vegades de contradiccions, no, amb això, i els dic, no, estan molt baixades de sucre. És a dir, si una galeta... Si la recepta i si el guió dels llibres de tots els meus receptaris, jo quan l'agafo calculo, tinc un Excel amb els càlculs dels percentatges, no? I ja, és que ja ho veig que està passadíssim. Dic, és que no cal posar-hi un 30% de sucre en una galeta. Dic, pots posar un 17, i si l'ingredient és bo, la galeta és bona, no? I aquestes en concret, les que porten xips de xocolata, ara no recordo com estan, però potser estan a un 16% de sucre, no? Vull dir que et menges una galeta i els grams que té de sucre... Bueno, menja-te-la de gust, no? Per una.
7: Sí, això segur que serà menjant de gust. I, clar, a part, vull dir, a part de galetes, ens has explicat que fas altres coses i també fas tallers. Com va sorgir això de fer els tallers?
8: Els fer tallers va ser ben bé perquè penso que cal una consciència. I la consciència és molt important que vingui de baix, de petits, no? Perquè jo ho he vist a casa, i les meves filles estaven acostumades al Colacao i a les galetes Maria, i fer jo el canvi, jo el vaig haver de provocar a casa, no? Perquè, clar, no estaven acostumades, no?, a menjar segons. Que per sort eren molt petites i era més fàcil, no? Però encara de tant en tant algun dia diuen, avui em pots comprar una Oreo, no? I dius, bueno, va, és un cop l'any, bueno, va, ja sé que no... bueno, és encara el record, no?, de menjar una porqueria, tant en tant no passa res, no? Però jo crec que falta això, falta aquesta consciència, i en els tallers és molt guai veure, i sobretot quan són més grans, no? Una vegada van venir un grup d'adolescents i els vaig dir, avui farem unes galetes 100% integrals, i els veus la cara, no?, de dir, hòstia, no fotis, no? És com una mica com de decepció, no? I, bueno, vosaltres els fareu quan els tasteu a veure què, no? I clar, quan els veus quan les tasten, no? I, hosti, però que guai, no? Perquè descobreixen que pot ser molt bo, no? Sent més nutritiu, no? I molt més digestiva. I de fet també gent molt jove. Ara tinc un grup de nois que venen del gimnàs, no? I els veus allà tots catxes, això, i passen per aquí i s'emporten tres cookies i penso, oh, que guai, per mi és això m'omple, no? I en els tallers s'aconsegueix això també, que hi hagi una consciència de saber. I llavors a vegades els dic, heu vist quants ingredients hem fet servir? Què hem fet servir? No? I els repassem, no, els ingredients? I, doncs ara, quan mengeu unes galetes del súper, que no passa res perquè us les mengeu, evidentment, eh? Però mireu l'etiqueta. I de tots aquells ingredients que veieu, a veure quins reconeixeu, no? I veureu que fàcil és fer una galeta bona, no? Si els ingredients són bons.
7: I clar, però normalment els tallers estan enfocats a fer només galetes, per exemple, o és el que les persones o el grup de persones que ve a fer el taller tria, o això depèn de tu?
8: La veritat és que he fet molt de galetes amb nens perquè és molt fàcil, és molt manipulable i no té dificultat, i llavors sí que a casa ho podran fer, no? Que a vegades, alguna vegada m'han enviat una foto, quan te les hem fet a casa, no tots contents, no? I d'altres vegades, amb gent més grans ja o amb adults, hem fet altres coses, més masses batudes, fer un cake, posar-hi taronja, jugar una mica amb el producte de proximitat i de temporada, que això també està molt bé, no? I a vegades em venen senyores que dius, però si no està fartes de fer pans de pessic a casa, no? Però a vegades els explico coses que potser ningú els hi ha explicat i que al final jo fa 4 anys que faig això, i també em falta molt per aprendre, però trucs o coses, no, que et diuen, hosti, doncs mira, veus, això no ho sabia, no? Doncs que els ous han d'estar a temperatura ambient igual que la resta d'ingredients, no? I bueno, i està bé també. I ara l'últim taller que vaig fer, vam fer postres en got, que a través de coses que tenien a casa els nens poguessin fer-se unes postres. Vam sortir contentíssims, perquè vam muntar nata, vam fer una crema de formatge i llavors vam tallar d'aus de... Els vaig dir, tenies dues madres a casa que s'estan assecant, no? Les talles a d'aus, les poses dins un gotet amb uns navius i unes gers i li fots una mica de nata o una crema de formatge. Bueno, van marxar d'aquí amb els gots, que semblava que havien fet saber què, no? I això és el guai, no? Donar aquestes eines... perquè ells siguin molt conscients del que mengen i que es poden fer més coses a casa del que es pensen.
7: I ja per acabar, Txell, per qui no hagi vingut mai aquí, què s'endurà la persona que vingui? Un nou visitant, què és el que vols que s'endugui d'essència dolça com a tal?
8: Jo crec que el que m'agradaria que s'emportessin és com una experiència, no? D'haver tastat un producte dolç molt diferent al que estem acostumats. I que li quedin el record, no, això? De fet, em passa a vegades allò que ve algú per Nadal, a la fira de Nadal, no? Passa algú i diu, vaig venir l'any passat, em vaig emportar un brownie, i se'n recorden perfectament de que es van emportar, i vinc a comprar el mateix. I vas dir, doncs avui no hi ha això, avui hi ha una altra cosa, perquè ja no em queda, no? Però això és supersatisfactori, no? Que vingui algú, no sé, de Granollers o de Mataró, que van venir a la fira de Nadal, i tornin a venir i et vinguin a buscar, no? I que se'n recordin d'això.
7: Doncs, Txell, moltíssimes gràcies. Ha estat un veritable plaer parlar de dolç des d'un altre punt de vista, més nutritiu, així que moltes gràcies.
8: A vosaltres, jo encantada. Com vulgueu, aquí estic.
9: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
2: Moltes gràcies, Laia, per portar-nos avui a la Foc Lent, on hem conegut la tasca i quins productes trobarem a Essència Dolça, a la botiga a Caldes de Montbui. Nosaltres, a partir de 11:15, tindrem aquí l'estudi, com sempre, en Guillem Sánchez, perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes, sobretot a Twitter, i després, els dijous, com sempre, ens agrada acabar el programa parlant sobre les pel·lícules que estan en cartellera i també algunes recomanacions de sèries, com sempre ens ho porta de la mà l'Isaac Muntada, sempre que ens queda alguna estoneta per poder comentar alguna sèrie. Però tot això sabeu que ho farem després de publicitat. 3 minuts i tornem. Fins ara.
9: El 9FM, el nou so d'Osona. 24/7.
10: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
11: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
10: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
11: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
10: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
12: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
13: A ALR tenim el vehicle que busques.
14: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
13: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
15: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
2: Què hi has trobat aquí tan a prop nostre?
15: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsacalm.
2: Ah, sí? Què té d'especial?
15: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gers.
2: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
15: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
2: I com s'hi pot contactar?
15: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El mirador del Puigsacalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
9: El 9FM, 92.8.
16: Anuncia't al 9FM.
17: La ràdio de casa. 93-889-4949.
16: Publicitat arroba al 9FM.cat. Anuncia't al 9FM.
17: La publicitat més eficaç.
18: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
19: Això va en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al 9FM.
9: El 9FM. El nou so d'Osona.
20: Territori 17.
2: En punt, ara mateix, 11:15 al Territori 17. Moment de saludar un dia més en Guillem. Què tal, Guillem? Com estàs?
21: Com estem? Molt bé, molt bé.
2: Molt bé. Avui anava a dir fa calor.
0: Fa calor.
2: Però des d'aquí no ho notem.
0: Correcte.
2: Perquè és un petit refugi climàtic a la ràdio.
0: De fet, aquest iglú de l'estudi s'ha de dir que està ben aconseguit.
2: Està ben aconseguit, sí, sí. En fi, què ens portes avui?
0: Doncs mira, gent com en Ferran, que ens diu també això. Diu, torna a l'estiu, les piscines i les estranyes persones que porten calçotets de sota el banyador.
2: És veritat, això però és una pregunta. Vosaltres em porteu de calçotets?
0: No.
21: Fins fa poc, sí.
0: Jo no.
2: No em port...
21: Ara ja no.
2: Clar,
21: aquest
2: jo no
21: em
2: portaria, crec.
21: L'any passat sí que me'n posava, però vaig començar l'estiu posant-me i acabant-ne sense.
2: No és molt incòmode?
21: No. Jo no vaig incòmode.
0: Jo és com tot, depèn de si t'hi acostumes, o depèn de no, o depèn de l'entorn, el context, de... no sé.
21: Sí.
0: Hi ha moltes coses que influeixen.
2: Moltes qüestions, sí.
0: Va, escolteu, aquesta usuària n'ha sortit contenta. Diu, doncs he de dir que l'acte que ha muntat l'Insti de graduació, molt bé. Doncs mira.
2: Doncs mira.
21: Això és perquè havia menjar?
0: No dona més detalls, però la qüestió del menjar, potser, de si havia d'haver un tipus de roba o d'etiqueta o això, potser ha influït, no sé.
2: Pot ser.
21: I de si s'ha fet curta la...
0: Correcte.
21: El sermó dels professors.
2: És que això és dur, eh?
0: Jo crec
2: és
0: que
2: dur.
0: La clau és qüestió de durada, eh? Que no sigui excessivament llarg, perquè tampoc...
21: Jo toca. No sé si em deixo explicar una experiència.
0: I tant que
2: exacte,
0: sí.
2: Exacte, explica'm.
21: Un professor, ens vam graduar a quart d'ESO, es va fotre un pot de pastilles, com volia fer un símil... explicant que si tu llegies tot i veies el que comportava això, doncs no li passava res.
2: Què?
0: Bé, coses que passen al Vallès, no?
21: Coses que passen.
2: No
21: coses
2: entenc,
21: que passen
2: o sigui, es va prendre pastilles?
21: Sí, o sigui, ara no me'n recordo ben bé quin tipus de medicament era, però és unes que, si te'n prens moltes, no passa res. Perquè ho llegeixes i ha, o sigui, és un tipus de... És que no sé si... No me'n recordo el nom de la pastilla. Ja ho preguntaré i demà...
0: Dilluns ens ho...
2: Ens ho portes, exacte.
21: Però sí, va ser un moment per recordar.
0: Moment històric.
2: Mare meva.
0: Va, m'ha agradat també el comentari d'en Jaume avui tractant qüestions de llengua, que ens diu... Els catalans fem tantes coses que quan no estem fent res i estem esperant una cosa o una persona, estem fent temps. Trobo que és una expressió molt bonica.
2: És molt xulo fer temps.
0: O matar el temps, a vegades també hi ha gent que diu.
2: Com feu temps vosaltres? Què feu? Jo sempre vaig a la mateixa cosa.
0: A quina?
2: Quan faig temps, escolto música o la ràdio.
0: Ah, mira, aquesta està bé. Jo habitualment tinc aquells moments de desconnexió de dir 5 minuts al sofà sense fer res, mirant el sostre i descansant la ment i descansant el cos.
2: També va molt bé i ens costa molt, també, el
0: correcte.
2: Fet de no estar fent res.
0: Sempre... Ha de semblar que hem d'estar fent coses.
21: A mi m'agòbia no estar fent res.
2: Veus? Ets català.
0: Et posen nerviós quan no fas res, correcte.
21: Sí.
0: Va, expressions i llenguatge també són capritxosos. Atenció al que ens diu Liu. Escolteu bé, eh? Diu, aquest matí n'he sentit una a la ràdio parlant d'un futbolista que ha debutat per primera vegada al Mundial de Futbol. I com a clàssic, si ha debutat és per primera vegada, no?
2: Exacte.
0: No, Andreu?
21: Sí, no. Tu no puges baixant les escales.
0: Correcte. Va, i ara que ja t'he citat, Andreu, què en penses d'aquesta aportació d'en Manel? Atenció,
21: a veure,
0: eh?
21: Què diu en Manel?
0: Diu, el dia que Portugal deixi de jugar amb 10, segrestada per un senyor de 41 anys que no s'aguanta els pets, farà alguna cosa amb l'equipàs que té.
21: Ai.
0: De fet, aquí algú va dir dilluns que Bruno Fernández seria el millor jugador del Mundial. Va ser Andreu Jiménez. De moment no va pel camí. Però...
21: No vaig pel camí.
0: Però mai se sap, eh?
21: Queden molts partits.
0: Correcte.
2: Puc fer un parèntesi?
0: I tant que sí, i tant que sí.
2: En Joan García, de la Veu, m'ha dit, l'Andreu deu voler dir homeopatia.
21: Sí.
2: Efectivament.
21: Jo doncs crec que sí.
0: Solucionat.
2: Exacte.
0: Solucionat.
2: No són medicaments, és
21: No, però és una pastilla homeopatia. Que hi ha gent que sí que li funciona.
2: Bueno, hi ha tot aquest debat de l'homeopatia, si és un efecte...
0: Sí.
2: Com es diu? Efecte...
0: Placebo. No?
21: Sí, però que,
2: si no...
21: que l'home s'ho va fotre i va ser... Hi ha gent que no li va sentar gaire bé.
2: Pot ser.
0: Va generar debat, segurament,
21: sí,
0: eh?
21: Sí.
0: El que no canvia, Andreu i jo, no amb el temps, és això que ens diu en Toni. Escriu, cada 4 anys, 2 punts. Croàcia sempre competitiva. Els aficionats croates amb gorro de waterpolo.
21: Oh, m'encanta.
0: Golaços croates avui va Turina. I Modric jugant.
2: No entès res el que heu dit, però...
0: Visca Croàcia.
21: Visca Dubrovnik.
0: Va, i l'Àlvaro ens diu avui... La pobra de la meva filla gran s'ha despertat demanant-me una estona de Teletubbies abans d'anar a la guarderia, però s'està esmorzant al final de l'Àustria i Jordània perquè la vida és molt dura.
21: És veritat que hi era Àustria i Jordània.
2: En sèrio? Si la teva filla o filla et demana que li poses els Teletubbies, treu el futbol i li poses els Teletubbies, en Doraemon, el que sigui.
0: Jo crec que hi ha un punt d'ironia en aquesta piulada, però entenem el context.
21: A veure, un Àustria Àustria i Jordània era?
0: Sí.
21: Només es pot veure una vegada a la vida, els teletubbies sempre.
0: Correcte.
4: No, això és cert.
0: No el pots experimentar...
21: És que
0: clar.
21: S'ha de respectar.
0: Va, i més enllà del futbol, són dies de foc i soroll. La Noe ens diu, comença la petita temporada on tinc pànic a sortir al carrer pels petards. Que bé, quina il·lusió. A heu escoltat els... petards al lloc on viviu, ja?
21: Encara no.
4: Jo no, però l'altre dia passejava per Vic, justament, i no sé què estaven fent, i em van llançar un petard just al meu costat. Em vaig espantar molt.
0: Evidentment, evidentment.
21: No els vas dir res.
4: No, perquè molta gent es va espantar també, va ser com, ostres, no ens esperàvem ara un petard.
0: Va, en Ferran ens confessa avui, diu, la quantitat de gent que em surt a TikTok venent petards. Home, clar, és que...
21: I àlbum,
4: a mi no em surt.
21: I cromos del Mundial, també.
0: L'algoritme no és pas tonto, no? Sí.
4: TikTok, clar,
0: només faltaria. Va, i per acabar aquesta de la Noemí, que ens diu...

0: Molt bé, doncs aquí, perfecte, que tinguis molt bon cap de setmana.
1: Ens escoltem dilluns.
2: Deixa'm dir una cosa. Val. La setmana que ve, quan en Guillem entri a l'estudi,
0: sí,
2: ja estarem a l'estiu.
1: A l'estiu, correcte. Ah. Ho vam repassar dilluns. I que tu no hi eres,
0: Ona. No hi era. Ostres, mira, pell de gallina, eh? Perquè és
1: vam
0: allò
1: dir...
0: que anàvem passant els mesos...
1: Vam dir aquelles de... El pròxim diumenge ja serà estiu. Clar, és que comença diumenge.
0: Quina millor sensació. És que, de veritat, que l'estiu... Que feliç em fa.
1: També us he de dir que la setmana que ve només ens veurem dilluns. Per tant, aprofiteu-me...
2: Aprofiteu-me...
0: És veritat.
1: El dilluns al 100%. Espremeu-me tant com pugueu.
0: Ho farem, ho farem.
1: Perfecte.
0: Que vagi molt, molt bé, bon cap de setmana, protecció pel sol, ventiladors, piscines i platja i el que sigui.
1: Va,
0: que vagi molt bé.
1: Moltes coses més. Adéu.
0: Exacte, adéu. Passen pràcticament 8 minuts de 11:15 del matí. Ja sabeu que cada dijous ens agrada acabar el programa parlant sobre cinema i ho fan en Gerard Fossas i en Joan García.

0: setmana més, uns crits més. Moment de donar la benvinguda amb en Gerard Fossas, el nostre crític cinematogràfic. Hola, Gerard.
1: Hola, com estem?
0: Bé, i tu?
1: Doncs molt bé.
0: Sí?
1: Sí, sí. M'ha agradat molt la pel·li de l'Spielberg, que he vist que sorprenentment li van sortint bastants pals.
0: Sí?
1: Que no ho sé. No ho entenc gaire, la veritat.
0: No, de fet, és veritat que em van parlar bé, que després, de cop i volta, vaig veure que sí, que els mitjans de comunicació molt se la carregaven.
1: Sí, no sé. No sé massa el motiu, bueno, no sé, m'ho puc imaginar, però crec que ens movem cap a una societat estúpidament odiosa.
0: Això explicaria moltes coses.
1: Sí.
0: A vegades, jo estudiava física abans i sempre deien que quan hi havia dues teories, la que era més senzilla era la bona. I la que dius tu és molt simple i ho explica tot, per tant que segurament deu ser molt bona.
1: Sí. Però ja està, resolt.
0: Molt bé, tota la vida, tots els dubtes de la vida.
1: Exacte.
0: Va, si et sembla, anem a fer el repàs de les pel·lícules d'aquest cap de setmana, que hi ha cosa interessant.
1: Sí, i de fet hi ha una pel·lícula que s'emporta tots els focus, una estrena, bueno, que de fet ja es va estrenar ahir dimecres, aquesta trampa, no?, d'estrenar abans per fer més taquilla el primer cap de setmana, però vaja, crec que no li fa falta. Estem parlant d'una franquícia històrica que es titula Toy Story 5.
2: Un paquete para ti.
3: Gracias, gracias.
4: Hola, soy Lilipad. Vamos a jugar.
5: La extinción, otra vez no.
6: Bonnie, basta de pantallas por hoy.
7: Vale. Quiero hablar contigo, aparato.
8: Por favor, llámame Lily.
7: Mírame, los juguetes y yo hemos estado trabajando todo el verano para intentar que Bonnie haga amigos.
8: Sí.
7: Y de repente llegas tú y...
8: No entiendo.
7: Ni siquiera me estás escuchando.
8: Te lo traduzco al inglés. Mira.
9: Now look here. Me and the toys have been working all summer.
8: ¿Y ahora en español?
9: Los gemelos Jordan, al otro lado de la calle.
10: ¿Eh? Yo me pido detrás de la cómoda.
0: Molt bé, molt interessant. I molt... Han trobat una nova forma de continuar estirant el xiclet, però que està ben trobada, que això passa a totes les cases amb criatures.
1: Sí, de fet és curiós que hagi tardat a arribar a aquesta fórmula, però bé, com hem escoltat i els que el veieu, doncs, com hem vist el tràiler, tenim els ninots o les joguines de sempre, no?, aquest cop en mans d'una nena, i el que passa és que a aquesta nena li regalen una tablet, que també incorpora intel·ligència artificial, que la va coneixent, i dona idees diferents, doncs, del que és el joc. En resum, és bàsicament l'arribada de la tecnologia a el que és el joc tradicional de tota la vida, amb les joguines, la pròpia imaginació i una mica les històries que es munta cadascú al cap. Porta el terreny de Toy Story en aquest terreny tan actual, però vaja, mantenint l'essència de sempre, que és al final crear una pel·lícula d'aventures que des del principi, ja des de la primera pel·lícula, al final el conflicte és el mateix, no?, que és la caducitat de les joguines i què els hi passa a les joguines quan deixen de ser útils, en aquest cas pel seu amo o pel nen o nena que les té. I és el conflicte de sempre. Per això fa que segurament la franquícia està sent repetida

0: positiva. El que passa és que sempre les pel·lícules doncs, acaben sent una aventura amb aquest punt entranyable, amb aquesta mirada quasi melancòlica hi ha, segurament les dues últimes, sobretot, tenen ja una melancolia molt, molt incorporada, potser també perquè tota la història ja porta molts anys, és molt generacional, i potser la mirada a l'hora d'abordar doncs, aquestes històries ja cada cop doncs, és més autorreferencial, fins i tot. Però tot i així, això és una bona pel·lícula d'aventures. Crec que sense més rellevància és bastant cridaner que Pixar estigui traient últimament pel·lícules sense massa rellevància i que les que tenen més tot, doncs, són les que donen continuïtat a aquestes franquícies inicials, no? Però vaja, tot i així una bona pel·lícula que segur que portarà molta gent a les sales.
1: I aquesta setmana es podrà veure el cinema Sucre i els Ocine, que són els grans cinemes del nostre territori, però també grans en el sentit de sales, eh? Perquè ja sabem que nosaltres tenim també un amor especial per altres sales més petites, que en aquest sentit podríem considerar grans, no?, en el nostre cor.
0: Sí.
1: Però bé, que també es podrà veure el Ripoll i l'Alhambra, precisament.
0: Sí, exacte. Tot, també està, és una estrena que arriba fora del terreny dels multicinemes, arran d'això, que és una pel·lícula que s'estrena, òbviament, amb moltes còpies, i està bé doncs, que ja al cap de setmana de l'estrena doncs, arribi ja a un públic variat i a territori variat.
1: Tu perquè no tens criatures i això, però hi ha jornades intensives, hi ha les tardes molt llargues, hi ha de la setmana que ve ja no hi ha col·le, per tant que és una bona època.
0: Sí.
1: Molt bé, doncs anem per la segona, que es podrà veure al Cinema Sucre i al Zocine, i que en vam parlar també per l'època de premis, eh? I de festivals.
0: Sí, perquè és una pel·lícula que es va estrenar i es va premiar al Festival de Cannes. És una pel·lícula escrita, dirigida i protagonitzada per Aina Clotet, perdó, i es titula Viva.
2: Like to live 120 years.
3: Vostès som uns somiadors, but we're not the only one.
4: El teu cosí és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
5: Jo vaig notar com electricitat.
6: Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir.
7: No te preocupes, todo ha pasado ya.
8: Es que és com que m'asfixio, saps?
9: Mira, una crisi és normal.
10: Jo no estic en crisi, vale? Deixa'm tranquil·la d'una vegada.
11: La vida és això.
12: És impossible no vibrar amb ningú més.
13: Que necessito estar sola.
1: Molt bé, explica'ns.
0: Bé, ja dic, és una pel·lícula d'autoria total de l'Aina Clotet. Hi ha una actriu, directora ja veterana. Tot i així, els premis que se'n van portar a Cannes com a actriu revelació, que no sé quins són els criteris.
1: Per estació d'enllaç.
0: Era una pel·lícula... No ho sé. Però això, estava dintre la secció de la setmana de la crítica i va funcionar molt bé, perquè és una tragicomèdia que no... D'aquestes que són molt poc habituals. Espanya és una pel·lícula això, més personal, molt caòtica, que al final explora una mica la seva pròpia experiència com a dona del voltant dels 40 anys amb la seva espòs i bueno, una mica buscant també el sentit de la seva vida. En un context, a més, futurista, però no gaire, perquè té a veure també amb un context de sequera extrema, de canvi climàtic, aquest punt preapocalíptic, podríem dir. Però el nucli de la pel·lícula és al voltant de la relació que estableix amb un noi de 23 anys, gairebé 20 anys més jove que ella, i el contrast aquest generacional, en aquest cas amb una relació romàntica, però el contrast generacional d'una persona que adulta, ja diguem, que no sap molt bé què fer la seva vida o cap on va la seva vida, ni el món, i un noi de 23 anys que... tot i que és el que segurament s'haurà d'enfrontar a un món més complicat, doncs té un tarannà diferent, té certa esperança, i això provoca doncs, un xoc de contrastos que és bastant interessant. La pel·lícula intenta fugir de convencionalismes, tot i que també és allò que acaba tenint aquestes frases grandiloquents, d'autoajuda i tal. Costa potser una mica d'empatitzar o d'identificar-se amb els personatges, malgrat parlar de problemes molt, molt universals i molt comuns, Però crec que és una pel·lícula amb molt de punts, diria, i que funciona molt bé.
1: Molt bé. Doncs anem per la tercera?
0: Sí, la tercera és, com diria Sergi Pàmies, una comèdia francesa d'aquestes que arriba amb un container al port de Barcelona. En aquest cas, això, comèdia, també un drama romàntic al voltant de la sexualitat, en edat ja adulta, bueno, o avançada, digue-li com vulguis, a partir dels 50 anys, que es diu El placer es mío.
11: ¿Por qué no ha venido a verme antes?
14: Nunca he tenido un orgasmo. Si quiere disfrutar, tendrá que currarse.
15: No funciona. Vale.
14: Y dejarse llevar.
16: ¡Sí, sí, sí!
14: Librarse de la culpa.
15: Quiero tener un orgasmo. Tengo derecho.
14: Tendrá que hablar con su marido.
17: ¿En 20 años nunca te has corrido?
15: No.
18: El 100% de las mujeres admite haberlo fingido.
19: Vaya. El tamaño medio en reposo sería de... Quisiera entender cómo funciona el placer femenino.
20: Odile, ¿podría venir, por favor? No se preocupe, no desnudaremos a Odile.
1: Mare de Déu. Però, de totes maneres, no, visualment no sembla francesa, sembla americana, eh?
0: Sí, sí, sí, té aquest puntill, però vaja, al final el cinema comercial també s'universalitza. I crec que és un tipus d'història que, no sé, crec que fa gràcia... Potser el públic al que va, no? Això, 50, 60 anys i tal, tira moltíssim de tòpics, però vaja, agafen dos actors potents, com són Alexandre Lam i François Cluzet, i això, els converteixen en matrimoni, i aquesta comèdia més picantona, més amb el caràcter sexual, amb aquesta dona que diu que no ha tingut mai un orgasme. El que em sembla interessant de la proposta... És no abordar això des de la crisi matrimonial, sinó com una mena de col·laboració al projecte comú.
1: Un treball conjunt, eh?
0: Un objectiu. Sí, sí. I al final és una comèdia de situació molt planera i bé, aquestes com per passar la tarda. Però vaja, tindrà el seu públic també.
1: Justament parlàvem la setmana passada, ja deixem-ho estar, aquestes pel·lícules al cinema Sucre i al Zocine, i just en parlàvem la setmana passada, no?, que et vaig fer la pregunta del Festival Nits i em vas dir que estava al caure i ha caigut la informació.
0: Sí, ara ja tenim la programació completa que es podrà consultar a la web del Festival Nits, que és cinemaoriental.com, i això, ja tenim tota la programació. Hi ha una gran varietat, com sempre, d'obres d'estrena. Cal destacar, doncs, que ja ho vam mencionar, que aquest any hi ha aquest homenatge a Doraemon, que s'estrenarà una nova pel·lícula de Doraemon el dissabte a les 12, que és Doraemon Aventures al món de l'art. Volia destacar també la nit de la base més, diguem, més multitudinària, que és la Índia. Es projectarà Bahubali the Epic, que és un remuntatge d'una pel·lícula de Rajamouli, que és de fa uns anys, i que és un remuntatge de 4 hores. Originalment es va estrenar com a dues pel·lícules de 3 hores cada una, i és una d'aquestes pel·lícules mastodòntiques espectaculars que crec que farà les delícies de la gent que no l'hagi vist. I l'últim que volia destacar, sense entrar en títols, perquè això ja anirem fent, és que hi ha la Sala B, que és aquesta contraprogramació que es fa amb aquestes pel·lícules més, entre cometes, cineclubistes, que solen haver-hi entre setmana a les 4 de la tarda. Doncs hi ha una programació molt més àmplia, diàriament hi ha una aposta per un tipus d'aquestes pel·lícules, més esbojarrades, a vegades més sanguinolents. Però vaja, una aposta molt, que al final està molt bé que es mantingui. I també és un any d'unes quantes seqüeles. Per exemple, hi ha El noi lleó 2, que es projectarà a la bassa, no per el que es va poder veure fa uns anys a l'Atlàntida. La nova pel·lícula de Lupin III, que també es podrà veure a la bassa. I crec que hi havia alguna seqüela més que m'estava fixant i crec que no estava a la programació, que potser ha caigut, aquelles coses que a vegades me n'assabento. Però vaja, una programació molt completa i com sempre amb activitats paral·leles, amb sopars, i un Festival Nits que ja comença amb el més nits, però que també hi ha algunes projeccions prèvies en pel·lícules d'altres anys, perquè, per exemple, el divendres 3 de juliol es podrà veure el Noi Lleó, que ja hi en parlarem, així també es pot anar a veure la segona part, o, per exemple, el 10 de juliol, Pan de Plan, que també... dic no a l'altre book, però crec que Pan de Plan 2 havia d'estar a la programació d'aquest any, no sé si és que al final ha caigut o jo no l'estic veient. Però vaja, en qualsevol cas, consulteu la programació i comenceu-vos a planificar, perquè aquests dies de mitjans de juliol, del 14 fins al 19, doncs disputarem amb el cinema oriental. Que, per cert, coincideix amb la final del Mundial, pel que he pogut veure el diumenge.
1: Bé, doncs...
0: Però vaja, que no és contraprograma, perquè l'última pel·lícula, que també és índia, es titula Superboys of Malevon, comença a les 5 de la tarda, s'acabarà a les 7 i pico, 8, per tant... el seu obert al futbol, doncs també podrà fer.
1: No, allà no, en pantalla gran no,
0: No, cadascú al seu bar, ja.
1: Que també hi hauria gent, ja t'ho dic, però suposo que no és el que... No va amb l'esperit del festival.
0: No, en absolut.
1: Doncs anem a fer un repàs a la resta de cinemes del nostre territori. A Ripoll ja ho hem dit, que es fa Toy Story 5, El cas del Camprodoní, Assassinato en la tercera planta.
0: Sí, que és aquesta mena de comèdia romàntica disfressada de Murder Mystery, comèdia francesa, segurament més interessant que la que s'estrena aquest cap de setmana.
1: El cinema Catalunya de Ribes, Estrany Riu...
0: Sí, és la pel·lícula que està entre el cicle Gaudí, ho dic perquè la trobarem en algun altre cinema, com per exemple a Torelló, ja l'avanço, i també a Cardedeu.
1: A l'Alhambra, això també és curiós de veure. Només una única pel·lícula, clar, Toy Story 5. I, bueno.
0: Sí, aquí aposta absoluta per Toy Story. Hi ha una... Bueno, perquè van alternant versions en català, en castellà, i una matinada el diumenge en versió original subtitulada. Però vaja, la setmana que ve segur que tornarem a una programació més eclèctica.
1: En el Ter de Torelló també fan Estrany Riu, ja ho has comentat. També es fa a Cardedeu, on també fan Mallorca Confidencial, fan una sessió de retrocine amb Els Intocables de Lyonnais i també Buffalo Kids.
0: Sí, aquestes sessions més especials van amb data específica, a Estrany Riu, 18 de juny, a Mallorca Confidencial sí que la fan diversos dies, aquest thriller espanyol, a la sessió de retrocine, amb aquesta pel·lícula clàssica absolut de Brian De Palma, molt recomanable també veure-la en pantalla gran, la fan el 20 de juny, i el 21 aquesta sessió inclusiva per nens amb Buffalo Kids.
1: I amb això hem acabat, perquè el Cineclub de Vic és amb el que... tanquem sempre el repàs, ja va acabar la seva temporada.
0: Sí, ja ha acabat temporada i es tornarà al setembre, quan, bueno, més o menys com nosaltres, segurament.
1: Perfecte, Gerard, doncs moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
0: Molt bé, adéu-siau.
1: Adéu.
17: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
21: Queden 6 minuts per arribar a les 11 del matí i avui, sorprenentment, Isaac Muntades, què tal?
22: Hola, Ona, què tal?
21: Ens ha fet una sorpresa perquè no t'esperàvem aquí, però avui comentarem pel·lícules de costat, en el mateix estudi.
22: Exacte. També m'has dit que en tens una per comentar, vull dir que també la comentarem, que m'ha fet molta gràcia i no m'has desbloquejat un record perquè no la coneixia, però bueno, ja en parlarem. Mira, avui us porto una sèrie de Netflix que es diu Assassinato para principiantes. Això, bàsicament, està basat en una novel·la, ¿vale? Llavors, aquí s'ha adaptat a la ficció i s'han fet dues temporades a Netflix de 6 capítols cada una. I de què va, una mica, per explicar-nos? Abans d'això, per això, fer un incís, que és que s'ha de veure la primera temporada. Vull dir, la segona no es pot veure si no has vist la primera perquè no t'enteres de què va, doncs, la sèrie. Aquí és una noia que es diu Pippa Fitzamovis, una sèrie britànica, que bàsicament ella, en la segona temporada aquesta, fa un podcast sobre un cas d'assassinat que va resoldre de la primera temporada, val? I ho comença a penjar i es fa molt, molt viral. El que passa és que de la primera temporada arrosseguem que hi ha el judici d'un dels culpables d'una violació i llavors hi ha aquest judici per tancar-lo, no? I ell, evidentment, doncs, ha d'anar a declarar també bueno, perquè el tanquin a la presó, perquè és culpable, teòricament, i tot plegat, no? I una mica la sèrie va d'això. El que passa és que hi ha un dels testimonis, per exemple, que durant això desapareix, en Jamie, és un dels testimonis, i una mica la sèrie també es basa en trobar-lo, i hi ha girs de guió, hi ha diferents coses que s'introdueixen, i és molt detectivesca, eh? És, la protagonista, bueno, ho fa molt bé, a mi m'agrada molt aquesta actriu, l'Emma Myers, que la coneixereu per ser la Enid de Miércoles, però ha fet altres coses, recentment, vull dir que és una protagonista molt, molt bona, i els actors en general bé, i parla, doncs, una mica això, no?, de la injustícia, de què és la justícia, no?, que a vegades no s'acaba de fer justícia del tot, venint de la primera temporada, i bé, us la recomano, són episodis relativament curts, em sembla que són uns 45 minuts, i això la trobareu a Netflix.
21: Ens queda un minut i mig, vols comentar alguna més?
22: Bueno, això, no, explica. Jo ja la setmana que veus em portaré una que m'està agradant
21: ens,
22: molt.
21: Off the record, darrere els micros, hem comentat una sèrie que pot estar bé, i ens l'explicaràs. Res, jo m'estic veient ara als migdies, una sèrie que justament em veia als migdies d'estiu, per tant ha sigut com tornar una miqueta a la infància, que per la gent que no ho sàpiga és un símil d'Humor Amarillo, però versió americana, per tant... ja sabeu com són els americans, que es diu Wipeout, vull dir, és la sèrie més tonta que existeix, vull dir, és bàsicament per entretenir-se, i és el típic Humor Amarillo, però en versió americana, amb les mateixes proves, moltes caigudes, molts salts, és divertit i per passar una estona està bé.
22: Sí, és entretingut, no veure com la gent es fot hòsties parlant malament, no? Vull dir que sí, no, a mi m'agradava molt Humor Amarillo, jo me lo mirava.
21: No, és divertit perquè els personatges també que participen són personatges, vull dir que el càsting està ben triat i és per entretenir-se, vull dir que és...
22: Quan m'has ensenyat em pensava que era com una espècie de Jaques. No sé si tu havies vist Jaques.
21: Ho havia vist i però... és un altre record desbloquejat, Jaques. Sí, sí, vale. Sí, era igual.
22: Era igual.
21: I es pot... jo ho veig per YouTube, vull dir que segurament és la típica sèrie com Plats Bruts que es torna a repetir a l'estiu, doncs pot ser que aquest estiu també, potser si feu zapping...
22: I fa estiu, Humor Amarillo, eh?
21: Sí, exacte, hi ha aigua. És divertit. Doncs bé, Isaac, moltes gràcies per avui estar aquí amb nosaltres aquí a les sèries del Territori 17.
22: Sorpresa.
21: Exacte, i nosaltres sabeu que demà hi tornarem aquí puntuals a les 9 del matí, com sempre, a les emissores del Territori 17. Que vagi molt bé.
2: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
3: El nou FM.

0: Bon vespre, oients d'Ona Codinenca. Avui, l'últim programa de la temporada i el comencem diferent, sense sintonia, amb una presentació que la Cobla està buscant aparcament i no ens ha arribat. Toni, bon vespre.
1: Hola, bona nit. Què tal?
0: A punt aquí. per l'últim?
1: Sí, sí, cap problema. Està tot a punt i ja tenim l'agenda preparada, que no ens falti i ja està.
0: Molt bé. Jordi, què tal?
2: Molt bé.
0: Sí?
2: Preparat també. Bon dia.
0: Doncs va.
2: Moltes peces noves, moltes composicions.
0: Doncs amb ganes. Doncs va, tenim la Cobla a punt, que va bufant de fons. Albert.
3: Molt bon vespre.
0: Salutacions.
3: Salutacions.
0: Doncs aixequem sintonia i arrenquem. Som-hi.

0: Des de l'emissora local de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca, jo sóc el Ramon Puig.
1: Estem al programa Va de Sardanes. Sóc Antoni Capdevila i avui parlarem de sardanes.
2: I jo, l'Albert Rodríguez, des de Control Tècnic.

0: Doncs això mateix, 17 de juny, això vol dir que Sant Joan ho tenim a tocar i la temporada de programes, diguem, ordinària de la casa d'Ona Codinenca s'està acabant. El dimecres que ve coincideix festiu Sant Joan, per tant, ens haguéssim pogut plantejar fer un programa de Sant Joan. Però ho deixarem aquí, d'entrada.
1: De moment, sí.
0: I ja fa un parell de temporades que diem el mateix, que la temporada que ve no sabem si continuarem perquè no n'hem parlat.
1: Tens tota la raó.
0: Però com que no n'hem parlat, serà que sí.
2: Ah. Jo estava sorprès, diu, sí, no, no hem parlat, però no cal parlar-ho, no?
0: Però no cal parlar-ho, això mateix.
2: Bueno, no sé, el Toni.
1: Això ho dieu vosaltres, a mi m'ha de parlar del sou.
0: Hem de revisar el contracte, oi?
1: Clar.
3: Tipus de contracte.
1: Evidentment.
3: Per temporada.
2: Compte que farem aquesta revisió.
1: Home, jo sóc com els futbolistes, a cada temporada...
0: Com a mínim cobrar el doble que la passada.
1: Com a mínim.
2: Mira, això com a...
0: Com això ja s'hi pot comptar.
1: Menys mal. Ja anem bé, doncs.
2: Doncs està més assegurat que siguem aquí els dimecres.
0: No cal patir. Doncs això, un programa que avui sonaran unes quantes sardanes que tenim programades. El Jordi també ens porta algunes peces que ja ens comentarà en el seu moment. I com que la Copla ha arribat, però ha arribat tard, doncs els fem començar ja, just passats 4 minuts de les 9, i amb una peça que em sembla que no caldria presentació, perquè si diem la puntaire, segurament avui ja s'ha aixecat del sofà i ja està a punt de començar amb els curs. Doncs per tant, que passi la Salvatana amb aquesta peça del mestre Badosa, amb la puntaire. Som-hi.

0: Visca.
1: Visca.
2: Una gran sardana, la coneixem de tota la vida.
0: Sí, aquesta és molt bonica.
2: Cantada pels cantants de la Selvatana, que jo crec que només he conegut de veu-la... De Noelia. Perquè els altres no... Deu ser una gravació d'en Gent Rivera, que hi havia d'haver uns altres cantants, perquè pel que m'ha sonat, eh? Podem equivocar, però m'ha semblat que només coneixia la veu de la Noelia. Bé, sardana de Lluís Badosa, que va néixer a Sant Feliu de Guíxols el 1898 i ens va deixar el maig del 1938. Va ser compositor i, evidentment, i músic català. Ell era fill d'un industrial, el seu pare es deia Enric Badosa i Calvet, emparentat amb la seva mare, que era de la família Agustí Calvet. La seva mare es deia Rita, eh? Tots dos... no se sap ben bé com aquest noi va entrar en el món de la música, perquè no va aparèixer doncs, que tocava la música, i li, quasi bé es pot dir que ho va aprendre ell solet. Vull dir que va ser un...
1: Autodidacte.
2: Exactament. Llavors, què va passar? Doncs que el van agafar com a oficial d'infanteria perquè s'anés a l'Àfrica Oriental a la guerra. I això, doncs, diguem, li va trencar tot el que era el món musical. Es va fer militar, acabada la milícia, llavors se'n va anar cap a Venezuela i en allà va començar a trobar, doncs, el tema de la música, va tornar a enganxar fins que va tornar a Sant Feliu de Guíxols el 1921, on llavors sí que ja va estudiar amb un professor de música i es va dedicar sobretot al piano, solfeig i al cant d'harmonia, aquella harmonia que sempre en parlem. Doncs això. Ha fet moltes coses, eh? No només ha fet sardanes, sinó que dintre la música ha estat amb orquestres i ha fet jazz i ha fet de tot. Però va fer aquesta sardana i aquesta sardana doncs, ha sigut la que li va donar, diguem, tot l'èxit.
1: Estava dins una sarsuela, no?, aquesta
2: exacte,
1: peça.
2: Exactament.
1: Molt bé. Doncs anirem fent camí que... amb un final de temporada i penso que el mestre Joan Lázaro ha de sonar i per tant doncs tenim aquesta peça que va fer tot fent camí que és el que hem fet aquí en aquesta casa en 8 temporades i no ens despedim perquè és això i han dit que com que no n'hem parlat per no seguir doncs haurem de seguir i serà així de fàcil i amb el Joan Lázaro anirem fent camí amb aquesta peça que ens va fer en el seu dia. I doncs que passi la copla, tot fent camí. Som-hi.

0: Quina...
1: Fent camí, no has dit? Fent camí.
0: Fent camí.
1: D'en Joan Lázaro. Bé, què podem dir de Joan Lázaro, que és el nostre compositor... Que era, vaja, el nostre compositor més proper i més amable, gairebé, no? Sí. Juntament amb el Sinfric i el Rovira. Bé, en Joan Lázaro va néixer a Manresa el 1944 i ens va deixar, malauradament, el 2024. Ja fa 2 anys, eh? Ell va començar com a compositor, no, va començar com a cap danser del grup de la colla Dintre el Bosc i ballava, doncs ballava amb colla, anava als concursos de per tot Catalunya. Ja mentrestant anava fent això, doncs va fer els estudis de piano i violí i va estar al Conservatori de Música de Manresa. I més tard doncs va ampliar els seus estudis amb una cosa molt important, que és l'harmonia. I amb el Josep Puig. I amb 15 anys va entrar a formar part de la colla d'ensaire, com dic, Flor de Maig, i més tard cap a la colla Dintre el Bosc, on va ser, doncs, va estar-hi 12 temporades. Però en 1983 va estrenar la primera seva sardana, que porten per nom Muixament. I a partir d'aquí, doncs, 4 sardanes per temporada. I ell sempre ens deia, vaja, que ell no era... com el Gili Membrado, sinó que ell feia 4 sardanes a l'any, que ja en tenia prou. Ell es llevava al matí, s'anava a caminar, i llavors arribava a casa i se sentava al piano i estava una hora o 2 hores amb el piano fent coses. I prou, ja en tenia prou. Els caps de setmana, evidentment, a ballar sardanes, que ens el trobàvem per tot arreu. Joan Lázaro ens va fer nosaltres una sardana que era el desè plec codinenc, i aquest any... hi posarem una a l'aplec nostre aquest 18 de juliol, posarem una sardana conjunta que es diu Maragassa a Canyarets, que és una sardana que va fer ell a dues cobles, per dues cobles. I ja que tindrem les dues cobles, la Juvenívola i la Sant Jordi, doncs els vam dir, va, posarem una sardana escrita a dues cobles, d'en Joan Lázaro.
0: Molt bé.
1: Us he de dir que em va fer 180, al final, les sardanes. Vull dir, 4 cada any, però em va anar fent 180. Vull dir que déu-n'hi-do.
2: Molt bé.
0: Va anar passant. Doncs, va, tenim sintonia de sardana cantada. Doncs, endavant. I veu del Jordi, que ens explica.
2: Hola, bona nit. Mira, el 16 de juliol és la Verge del Carme, la festa dels mariners. Cada 16 de juliol els ports i les cales de la costa catalana es vesteixen de festa de celebrar la Mare de Déu del Carme, la patrona de mariners, pescadors i navegants. Aquesta festivitat, amb un fort arrelament a la cultura mediterrània, combina en la religiositat, tradició i identitat col·lectiva a la majoria de celebracions. La imatge de la Mare de Déu surt dels temples on és custodiada durant tot l'any pel navegar mar endins. Hi ha una balsem mariner que se'n diu la Rosa del Port. L'interpretarà algú de Veneres Ultramar, de la Núria Berengueres, d'aquí Sant Feliu de Codines. Per cert, que la Núria Berengueres del grup Ultramar els tindrem a la Festa Major el 18 de setembre, la cantada faran a Sant Feliu. Com bé vam explicar, el grup Ultramar fa molts anys, vull dir que s'ha creat fa molts anys i fa molt bé, o sigui que us convidem que el dia 18 hi aneu. Per tots vosaltres, la Rosa del Port és un balsem mariner.

0: Ja t'envio els petons de dos en dos.
1: Per cert, m'he descuidat de dir a l'autor, música i la lletra del rei de les habaneres, José Luis Ortega Monasterio. Vull dir que aquest és... que la va fer, suposo, quan estava a Menorca, perquè aquest és molt maca.
0: És una habanera molt alegre, eh?
1: És un balset molt maco, la va fer, és molt maca. Quasi tots els grups el porten.
0: Ja.
1: Passarà que sent la Núria, li que no sentís, que ja l'he encarregat per a la festa major.
2: Ja la posi al repertori.
1: Que la posi al repertori, que si no, no la deixem tocar. Bé, què us sembla? Molt maco. L'altra peça no és cap habanera, si és un decreix, perduts a la immensa mar blava. Aquesta cançó era finlandesa, em sembla. Es va traduir. Però no, la música serà aquí, però està... A veure, és un homenatge a l'aeroport del Prat. Canta un cantautor, Pas de Cebre, no sé qui és.
2: Pas de Cebre?
1: Pas de Cebre. Bueno, ja que no he trobat el cantautor, el canta en guitarra, ell sol, però és... Està bé. Escolteu bé la lletra, perquè és molt divertida. Per tots vosaltres, decreix, perduts a la immensa mar blava. En versió, Pas de Cebre.

0: Bé,
1: doncs...
0: hem de creix.
2: Has dit que estava dedicada a l'aeroport?
0: Bueno.
2: Ho he dit criticada a l'aeroport, no? Perquè el deixa guapo, eh?
0: Sí, el deixa maco, el de creix. Criticant a l'aeroport, sí, sí. Era... No el vaig trobar així, perquè dic aquest, això està... Està ben buscat, no? Bé, vull dir, a veure, escoltar el text. El següent tema. Ja que estem a la ràdio, posarem una que diu gràcies per sa ràdio. En mallorquí. Per Tomeu Penya. Ja que estem a la ràdio, farem un homenatge a la ràdio. Tomeu Penya, Villafranca, de bon any, de l'illa de Mallorca. Va néixer el 22 de març de 1949. És cantautor mallorquí de música tradicional i country. Perquè ell fa country, també. Bueno, amb aquesta mica de... Per ràdio és mica country. Comença la seva carrera musical tocant en diversos grups de rock que s'havien creat arran del creixement turístic experimentat a Mallorca. Quan tenia 15 anys, va començar d'hora, més endavant s'anava de viatge a Europa amb la guitarra i així tocar diversos pubs, Alemanya, Dinamarca i Suècia. La seva distància de l'enyorança de la illa nadiua l'incitaren a compondre cançons. Quan tornava a Mallorca i els seus amics l'encoratjaven a seguir aquesta via. Va ser el mateix rector de Villafranca, que hasta el rector el va empènyer, qui li va dirigir l'enregistrament del seu primer disc, Cant a la Vila. El desembre del 1982, Tomeu Penya, amb l'ajuda d'en Joan Bibiloni i el suport del finançament d'un grup d'amics, enregistrà un LP amb els seus darrers treballs, Càrrecs i Roses. Llavors va anar creixent una gran demanda per part del públic mallorquí. Per tots vosaltres, gràcies per sa ràdio.

0: homenatge a la ràdio, eh? O sigui, no al cotxe, sinó a tot arreu, eh?
1: Sí, gràcies per ser ràdio.
0: Gràcies per ser ràdio, eh?
2: Sí que és una miqueta country,
3: eh?
0: És country. El grup de country els hi posem, aquest, que ballarà més bé. És molt, molt, molt.
2: Sabeu que aquest senyor, un estiu, va fer el primer, com has dit tu molt bé, eh? El primer, el CD Carrits i Roses, que els seus coamics li van pagar,
0: sí, sí.
2: I va aconseguir vendre 10.000 còpies, només a l'illa de Mallorca estem parlant.
0: L'illa, 10.000 còpies?
2: 10.000 còpies. Oh. I va fer a l'estiu 50 recitals. A l'estiu. Jo crec que tot és un rècord espectacular, això, eh? Perquè la Salvatana, al mes d'agost, te'n pot fer 23, 24, 25... ja són molts, eh? Perquè acaben rebentats. 50. Tu saps el que és, això?
0: Molt millor.
2: Un estiu.
0: Està fent una gira per Catalunya. Si mireu la web, està cantant per aquí. Jo vaig veure últimament a Palau de Plegamans. Anava amb una altra, també. A més, és molt còmic, explica coses, acudits, i s'ho va passar molt bé la gent.
2: I el mallorquí, vulguis o no?
0: Sí.
2: És un idioma que es fa estimar, no? És un idioma que t'entra bé. És,
0: sí, sí, sí, sí, enganxa.
2: Hi ha idiomes que dius, no, però aquest, el mallorquí és un idioma que...
0: Jo penso que vas a Mallorca i un parell de mesos ja estàs parlant...
2: Això ja no ho sé, perquè...
0: Sí, sí.
3: Acaba salat, no?
0: Acaba salat.
2: Però és maco d'escoltar el mallorquí.
0: El març o abril de 2012 va estar aquí, a Sant Feliu, al Centre Cívic. Va estar cantant, no me'n recordo, perquè no m'ho he apuntat aquí, però estem mirant el programa, de cara del cartell, i sí, sí, el 2012 va estar al Centre Cívic. Però és un home que jo sí, ara aquest estiu la gent de veig que està per aquí a veure, perquè...
3: Seguiràs.
0: Perquè allà on va, a més, que diu, deu omplir, perquè el Teatre Palau, el Teatre La Vila, estava fins dalt. O si no agafo entrada, ja entro. I, sí, vaig agafar el cotilló, el vaig reservar, i, però vull dir, omple, perquè a més anava amb un altre, van fer un duo. I,
3: té nom, molta molt penya.
0: Molt bé, ja. molt bé.
2: Sí, a més és molt agradable. Home.
0: Molt agradable. Molt.
3: Ens va, doncs, parlant de concerts i de que fa entrades, mirem l'agenda, a veure com es presenta el cap de setmana, que ja encarem Revetlles de Sant Joan, encara no, oi?
2: Encara no, però és que és igual. Ja. Si hi ha revetlles, com si no n'hi ha. És que em sembla que no us ho cantaré pas, perquè és que...
3: Ja va fort, això.
2: Val més que posem una sardana, més d'escolta.
3: Però, bueno...
2: Us diré, si voleu...
3: Fem sonar la trinca, sí. I en diem els més propers, va. Som-hi.
4: Arriba l'hora de ballar sardanes.
2: Bé, anem a veure on podem anar a ballar sardanes. Us diré, per exemple, que aquest dissabte a 11:45 a Sabadell tenim la Nova Vallès amb una ballada. Ah, important. Qui vulgui anar al Tibidabo, hi ha una ballada de sardanes amb la Copla Berga Jove. Us dic que la Som Sardana ha regalat 600 entrades. Vull dir que estarà a tope. Bueno, regalat tampoc. Han pagat 3 euros per una fundació, no sé quina història. Però que els han regalat més de 600 o més de 600. Això sí, diuen que tota aquesta gent haurien de passar per la ballada abans d'anar-se'n a les atraccions. El problema és que d'aquestes 600, al millor la ballada n'hi van 100 només, perquè els altres ja estan tots. Però bé, que si algú hi vol anar-hi, 11:45 hi ha una ballada a dins el parc del Tibidabo.
3: Això és aquest dissabte?
2: Aquest dissabte, dia 20, sí. Amb la Copa La Berga Jove. Mata de Pere, també tenim la principal de Llobregat amb una altra ballada. Aplec, el 27è Aplec de la Sardana, Capdavànol, amb la Copa Ciutat de Girona, Bisbal Jove i la principal d'Olot. I un altre Aplec, a Sant Llorenç d'Hortons, la Flava de Farners i la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Aquests tots són Aplecs de tarda, eh? Comencen a les 5 i l'altre comença a les 6. A Cunit tenim la Contemporània. A Sant Andreu tenim la Marinada,

0: temporània. Fins aquí el dissabte. Comencem el diumenge, Vilanova i la Geltrú, la Maricel, a Balaguer amb la Tàrrega, al Prat de Llobregat tenim el 44è Aplec de la Sardana amb la principal de Llobregat i la ciutat de Cornellà, a les 11 del matí. Qui vagi a Andorra, als Caldes d'Organy, Organyà, perdoneu, ballada amb vents de Riella. Un altre plec, 63è Aplec de la Sardana de Sabadell. Tres cobles juvenils, Sabadell, Montgrins i Mediterrània. Comencen al matí i a la tarda te'n tornem a partir de 4:45. Un altre plec, 72è Aplec de la Sardana a Anglès, amb la principal jove, ciutat de Girona i ciutat de Granollers. També comencen a les 11 del matí i a 4:45 Sant Tornem-hi. A Barcelona, a Sant Jordi, ciutat de Barcelona, a 11:45, Santa Coloma de Gramenet, a 11:45, tenim la ciutat de Terrassa, a l'Arbós, i tenim la Reus jove. A Terrassa tenim també a 12:45 la Contemporània, a Camprodon tenim la Salvatana. Un altre plec, 80è plec de la Sardana, a Taradell, amb la Sant Jordi Ciutat de Barcelona, la Genissenca i els Lluïsos Coble. A Vilassar de Mar tenim la principal de Llobregat. A Barcelona Sants tenim la Nova Vallès, en Camp, Juvenívola de Gramunt, a Camprodon, la Salvatana. A Besalú, la principal de Cassà. A les Borges Blanques, Vents de Riella, a Montgat hi tenim la Vila d'Olesa. A Molins de Rei tenim la Marinada. A Tarragona hi tenim la Cossetània, Sant Cugat del Vallès, la ciutat de Terrassa. Malgrat de Mar, la principal de Banyoles, la Seu d'Urgell, i tenim la Bellpuig Coble. A Cervera tenim la Coble Tàrrega. A Blanes, la Baix Empordà. A Llinars del Vallès tenim la principal de Llobregat. A Montblanc tenim la Maricel. A Camprodon tenim la Salvatana, que hi deu estar tot el dia, pel que estic veient, en concert. I Olesa de Montserrat tenim a les 10 del vespre amb la Coble Contemporània. I això és tot. 36 ballades, he comptat, 8 aplecs i 3 o 4 concerts. Què voleu que us digui? Què voleu que us digui? Qui no vol anar a escoltar sardanes perquè no vol. Per tant, entreu a el que diem sempre, entreu a Som Sardana, mireu l'agenda, i ara que no hi serem, però podeu fer-ho igual cada cap de setmana entreu a Som Sardana i mireu l'agenda, perquè hi ha per buscar, remenar, i segur que trobareu el que busqueu.
1: Molt bé.
0: I recordeu que el 18 de juliol de la mes que ve doncs tenim la plaça Sant Feliu.
1: Cap a la plaça. No,
0: a la plaça no podem anar-hi. I ens anem al pati de l'escola a fer DAC.
1: Ah, molt bé.
0: Que diuen que és més cèntric i és més planer. I primer havíem mirat a Can Xafreda, però ens sembla que ens anirà més bé al pati.
2: Sí, és gran i
0: és
2: està molt,
0: bé. És gran,
2: ja. està bé.
0: Si està més bé, més cèntric, no, la gent més per aparcar també. I, bé, al final hem arribat a un acord, no ha costat gaire, amb l'escola a fer DAC, no ha costat
1: fàcil.
0: Gaire, ha sigut molt fàcil. I ens anirem cap allà.
2: Molt bé.
1: Fantàstic, doncs ja tenim primícia. Tenim alguna agenda pel cap de setmana local, també?
2: També.
1: Oi?
2: I tant, aquest...
1: Què toca?
2: El 20 i 21 tenim el Teatre Jove Amateur de Codines Escena.
1: Aquesta també és 21, bona.
2: O sigui que tenim feina tot el dia perquè el programa està tan apartat que haurà de dinar al teatre.
0: Ens podrem moure de la cadira.
2: No podem moure de la cadira perquè tenia un primer programa el dissabte al... Acaba un i a 2:15 comença l'altre, vull dir, no sé...
1: Sí, sí, és un continu.
2: És un continu, vull dir que...
1: També bona feina.
2: Podem posar les piles tots i cap allà. Jo penso que està molt bé, cada any ho fan, i som de amateur, i venen joves, i s'ho passa molt bé, està molt bé. Llavors tenim el dia 20, al vespre, els 20 anys de col·lectiu.
1: El col·lectiu també celebra.
0: Ah, celebra els 20 anys.
2: Celebra. Bueno, i el 23 de juny, la rebuda de Flama del Canigó a les 13 hores a la plaça Lluís Companys. O sigui, allà baix. Llavors,
0: nosaltres hi ballarem dues o tres sardanes.
2: Sí?
0: Eh?
2: Sí.
1: A la tarda, no entenc?
0: A partir de la tarda, sí.
1: Quan es facin els actes d'encesa.
0: Que se fa l'encesa del foc i el sopar i tot això. Molt. Ballarem tres sardanes de quatre tirades, però que en diem sardanes elèctriques. Vol dir que intentarem aviam què passa.
1: Molt bé.
0: I amb la gent que, com respon.
2: Posarem la bebida de salsa.
0: No, sardanes elèctriques, eh? No seran amb ritme.
2: Per això dic elèctrica. No, elèctrics, què vols dir?
0: Elèctrica vol dir sardana que porta percussió, que porta bateria, eh?
2: Ah, va,

0: Això, me'n
1: Que no
0: recordo,
1: vindràs tu a
0: recordo.
1: tocar la bateria,
0: Jo
1: eh?
0: no,
1: Vaja.
0: jo no, jo no. D'acord, d'acord. Bé, i a les 8, hi ha la Flama del Canigó, i el que ha dit, hi ha les sardanes, i a les 8 del vespre, llavors hi ha un sopar popular a la plaça d'Octubre, porta el teu sopar, hi haurà taules i cadires. I llavors la revetlla de Sant Joan, Can Xifreda, a partir de la revetlla que la faran a partir dels quarts d'una de la nit. Organitza el Macalú. Bé,
1: Macalo.
0: Macalú. Està molt bé, tenim un bon programa cap de
2: Sí,
0: setmana activat.
2: complert.
0: Tenim feinada de sobres aquí.
1: No dormirem en tot el cap de setmana.
0: No, no, no, no, aquí s'ha d'estar actiu.
2: Molt bé. Escolta, has començat dient l'agenda que es feia la ballada aquesta, el Natividad Blues, pel dia universal de la sardana.
1: Sí.
2: I hi ha un manifest que, si de cas, el llegirem també, que
1: com vulguis.
2: Ho solem fer cada any, això.
1: Com vulguis.
2: Aquest any l'ha escrit el Tomàs Molina i diu així: avui celebrem el Dia Universal de la Sardana, una dansa que és alhora música, moviment i comunitat. Una dansa que neix del gest senzill d'agafar-nos les mans i que amb un gest construeix un cercle obert on tothom hi té lloc. Potser per això la sardana no és només una dansa, sinó també una manera d'entendre com un poble es mou junt. És una forma d'equilibri, un coneixement compartit que funciona sense necessitat d'haver-lo teoritzat. Potser és l'única dansa on la música, la matemàtica i la convivència es troben en un mateix cercle. Quan una rotllana es forma en una plaça, passa una cosa extraordinària. Persones diferents, amb històries diverses, s'agafen de les mans i creen una estructura que només funciona si tots els moviments es coordinen. Cada pas és individual, però el moviment és col·lectiu. Cada dansaire compta, però la rotllana es mou com un sol cos. La sardana és, en certa manera, una petita llei de la física aplicada a la convivència, una ona de moviment que recorre el cercle, un equilibri constant entre força i harmonia, entre llibertat i convivència. Quan la cobla toca i la rotllana gira, el cercle respira. En aquest moviment, aparentment senzill, hi ha una saviesa acumulada de generacions que han après, sense manuals ni fórmules, com fer que una comunitat es mogui junta. Celebrem també aquesta intel·ligència social que la sardana representa. Aquest any ho fem recordant Francesc Mas Ros, en el 125è aniversari del seu naixement, un compositor que va saber entendre profundament l'esperit de la sardana, una música feta per escoltar, però sobretot per ballar. La sardana unitària d'enguany, Petita Ofrena, és precisament això, una ofrena senzilla i alhora profunda, un record que, quan les mans s'uneixen i els passos es compten, la música es transforma en equilibri compartit. Les seves sardanes, clares i elegants, pensades per la rotllana, ens recorden que tot és un diàleg entre la música i el moviment del poble. La sardana és cultura viva, ha travessat generacions, places i paisatges, i continua sent un espai de trobada on la bellesa, la convivència, la tradició i la creativitat es donen la mà. Cada dansaire, cada cobla, cada plaça ofereix avui la seva petita ofrena a aquesta dansa que ens identifica i ens uneix. Ballant-la avui, recordem el llegat de Francesc Mas Ros i reafirmem que la sardana continua viva perquè continua sent compartida. Que les places s'omplin de rotllanes, que la música de la cobla continuï ressonant i que, agafats de les mans, fem girar la sardana a Catalunya i arreu del món. Catalanes i catalans, visca la sardana, visca Catalunya. Tomàs Molina, juny del 2026.
1: Que molt bé, Tomàs.
2: Es nota que és un físic, que ha escrit això.
1: Sí.
3: També, sí. Però m'ha agradat això de la intel·ligència social que ha dit, eh?
2: Sí. Sí, sí, està molt ben trobat.
0: Sí, que no es porta gaire el tio.
1: Ha dit veritats com temples, eh? Vol dir que està claríssim.
3: Sí.
1: L'última ballada que vam fer a Sant Feliu va venir a veure un senyor i em diu: no entenc això de la sardana. I dic: què és el que no entens? Diu: ara tu pots... Estàvem ballant a l'anella, eh? Ara tu pots entrar aquí dintre a ballar. Dic: sí. Dic: jo no, jo i tu i qualsevol. I em va dir: no pot ser, no ho entenc. En castellà m'ho deia, en castellà. Dic: doncs, si vols, entrem tu i jo ara mateix. I em va dir: no, perquè jo no en sé, no sé què. I al final li dic: però vostè d'on és? Dic: jo sóc del País Basc, em va dir. Sóc del País Basc. Dic: bueno...
2: I estava aquí, per aquí de passa volant?
1: No, diu que ha vingut a viure aquí uns mesos i que vol... que, clar, es va trobar la sardana i diu que com funciona això, perquè veu que la gent entra, surten i foten el que volen. Diu, em deia, diu, clar, nosaltres estem acostumats que ens foten la sabata aquí a dalt dels ulls i això només ho poden fer aquell, no ho pot fer ningú més. Diu, en canvi, aquí entra tothom, nens, petits, dones, homes. Dic, sí, aquí és tot, és obert. Diu, però puc entrar ara? Diu, podries entrar? Diu, no vull entrar perquè no en sé. Però si no, dic, clar que podries entrar. No, se'n feia creus.
0: Clar. Se'n
1: feia creus.
2: Bé, bé.
0: Lloc del món que es pot entrar a ballar.
1: Però és que això passa a molts pocs puestos.
0: Sí. Bueno,
2: és el que té...
1: És el que té la sardana, té això.
2: Molt bé, doncs va, passem una més, que tenim a punt també, que ja ens queden 10 minutets i aquesta sí que hi cabrà. Una que també és mítica, amb la principal de la Bisbal, que porta per títol El Sereno. Cobla, estem a punt, doncs, a bufar. Som-hi. Aquesta, eh?

0: El Sereno.
1: El Sereno.
0: Una sardana que es balla bastant, eh? I a la gent els hi agrada.
1: I sobretot a terres de l'Empordà, no?
0: I sobretot cap allà dalt. Bueno, és que aviam, el Jordi Coll és del Baix Empordà, és de Foixà. Per tant, a mi aquest xicot m'agrada moltíssim, sempre ho he dit, i pràcticament en els aplecs no li falta mai una sardana de les seves. Té un repertori, i a més són molt balladores, molt alegres, té un repertori espectacular a nivell de sardanes, i bueno, ha arribat al final de la sardana doncs, un 4 o 5 vegades. Realment, jo m'ho he pogut escoltar aquesta, que es marca molt bé el tema del Sereno, el Sereno, amb les tenores a baix de tot, i els tibles que van per sobre, que normalment sempre és al revés, i molt bé, una gran sardana.
1: Bé, doncs, escolta'm, que si hem llegit el manifest del Dia Mundial de la Sardana, doncs, i ens ha fet, el Tomàs Molina ens ha fet aquesta petita ofrena, que més que fer sonar aquesta peça del mestre Mas i Ros de Petita Ofrena per anar tancant el programa, també.
0: Doncs, la podrem ballar a la plec, si voleu.
1: I a la plec també sonarà.
0: Sí,
1: doncs va, la Petita Ofrena, a veure com sona.

0: Doncs...
1: Petita ofrena.
0: Una petita ofrena, però és molt gran.
1: Ui, tant, que és gran, grandiosa.
0: Com a sardana.
1: És molt grandiosa. Què fem, Ramon?
0: Fem goig.
1: Fem goig? Ens quedem una hora més o què fem?
0: Bueno, no sonarem, perquè la programació no està feta.
1: Vaja, home, no ens deixaran.
0: El Jordi ens deia que necessitava el micro...
2: No,
0: Un moment.
2: Gràcies per ser ràdio, però una codinenca. Tots els que van possible, el voluntariat, homes i dones, que aquesta emissora funcioni, que hi hagi una certa... Fa molts anys que funciona i és tot gràcies al voluntariat. Així com totes les entitats del poble que fan possible que el poble sigui dinàmic i que el tema col·lectivitat, que últimament espera bastant, que funciona i que... Vaja, que és una alegria tenir una emissora d'aquestes característiques i que fa tants anys que va endavant. Gràcies per ser ràdio.
0: Gràcies per ser ràdio, molt bé. Doncs sí, senyors, i gràcies a l'equip que estem aquí, perquè 8 temporades, el Toni, el penso que el dia que el vaig tocar per presentar-me, que no sabia qui era, que pensar que avui arribaríem aquí a 8 temporades, penso que no t'ho haguessis cregut.
1: És que jo no em crec res. Jo, si el dia que vam començar l'agrupació haguéssim dit que arribaríem a 25 anys, diria que sí, home. Doncs ara ja portem 8 de la ràdio, dius.
0: 8 temporades.
1: Imagina't.
0: Bé, l'època Covid, diguem, no la contem, eh?
1: Vale.
0: Va ser allò un impàs que vam estar...

17 de juny de 2026, benvinguts al 9è Taula per 5 d'aquesta 11a temporada a Ona Codinenca, l'espai que, un cop al mes, com us diem sempre, us acosta la política local i la política nacional des de la perspectiva del nostre poble, des de Sant Feliu de Codines.

0: I quan falta tot just un any per les noves eleccions municipals que definiran un nou consistori a Sant Feliu de Codines, nosaltres continuem amb aquest cicle d'entrevistes de balanç del que està sent aquests 3 anys de mandat municipal, d'aquest mandat que va de 2023 i finalitzarà el 2027. I avui qui ens acompanya és Laia Jordana, regidora del PSC, un dels 2 partits de l'oposició, en aquest cas el partit minoritari. Ella és l'única representant d'aquesta formació, perdoneu. Laia Jordana, bona nit.
1: Bona nit, Gemma.
0: Situem una mica amb l'entrevista amb l'Anna de Vilarrasa. Vam fer tot el preàmbul per totes aquestes persones que l'any 2023 no estessin seguint la política codinenca. El consistori de Sant Feliu de Codines, el govern el formen 2 partits, Primàries Codines, que té 6 regidors, i Junts per Codines, Junts per Catalunya, que en té 1. L'oposició la formeu el PSC, que ets tu la seva representant, i Junts per Sant Feliu de Codines, que té 5 regidors. El govern es va formar, doncs, a partir d'aquest pacte entre Primàries Codines i Junts per Codines, Junts per Catalunya. Comencem pel principi. Dèiem que esteu escoltant aquesta entrevista el dimecres 17 de juny o posteriorment, però nosaltres l'estem enregistrant el diumenge 14 de juny a les 8 del vespre. Per tant, Laia Jordana, bon vespre. Com estàs?
1: Molt bé, bon vespre. Un bon tancament de cap de setmana, en aquest cas.
0: Amb ganes de parlar de passat, present i futur?
1: Sí, amb moltes ganes.
0: Molt bé. Tu vas ser la que em vas dir quan us vaig dir, us haig de trucar perquè tornarem a fer aquest cicle d'entrevistes perquè volem fer un balanç amb cada una de les formacions. I em vas dir, és allò que hem de triar un lloc? No. Però sí que m'agradaria saber si haguessis de triar un lloc que no fos l'estudi d'Ona Codinenca, on ens haguessis portat.
1: Us hagués portat a Solanes. Anava a pensar, el lloc on ens va inaugurar l'inici de la variant, no es va aprovar el projecte, però no tindríem connexió ni electricitat, llavors per proximitat aniríem a Solanes i amb una mica de sort ja s'hagués posat la primera pedra i ja sabríem que la variant comença les obres al setembre. Però com no hem tingut l'oportunitat, a veure si això ho fem de valoració ja de cara a la campanya electoral i llavors sí que podrem fer-ho.
0: Si ens vas fer un programa al costat d'una màquina que estigui fent forats a terra...
1: Home, al vespre no estaran fent feina, però sí que podrem tenir la foto.
0: Ens haurem d'aïllar, però sí, és un bon lloc. A més, el lloc on es va presentar la variant és un lloc que té unes vistes molt, molt xules de Sant Feliu.
1: Anirem a Solanes, va. Anirem a Solanes.
0: La teva experiència en política municipal és dilatada. Va ser regidora de govern entre el 2007 i el 2015, quan Pere Pladevall era alcalde pel PSC. Després vas fer una pausa i el passat mandat hi vas tornar. De 2020 a 2023 vas tornar a governar quan el PSC va pactar amb Junts per Sant Feliu de Codines i aleshores Mercè Serratacó va esdevenir alcaldessa. Aquesta, però, és la primera vegada que estaràs tot el mandat sencer a l'oposició.
1: Sí.
0: Com de diferent es viu la política municipal si es governa que si no es governa?
1: Suposo que també depèn del tarannà, perquè nosaltres hem intentat fer una política constructiva, hem intentat ser una oposició constructiva. És una oposició molt, molt difícil perquè la gent els agrada l'oposició dura, l'oposició... No sé si seria la paraula més de trobar el defecte o l'error. I nosaltres des del primer dia vam dir, bueno, no estem al govern, però ens devem a Sant Feliu, volem que el poble millori i totes aquelles coses que puguem sumar, les sumarem. I, de fet, el primer any, el 2024, vam aprovar pressupostos després d'unes reunions amb el govern sumant iniciatives que es van tenir en compte i es van posar a pressupost. Vam fer el mateix el 2025 i ens hagués agradat molt tornar a fer-ho el 2026, però ens vam trobar que no ens van fer retorn abans del ple i llavors ens vam haver d'estenir perquè no havíem rebut un input de les coses que incorporaven a pressupost. Llavors, és una oposició que si haguéssim estat al govern també haguéssim sumat, però mira, ens ho vam prendre molt bé, al final la vida dona aquestes voltes i formar part de l'oposició també té el seu què, és aportar i sumar pel poble.
0: A nivell de volum de feina entenc que és potser inferior, però com us organitzeu com a oposició?
1: Jo, per exemple, faig tot el tema més burocràtic, perquè al final jo sóc la que rebo tota la documentació de part de l'Ajuntament, els decrets, la informació de la comissió informativa, sóc la que assisteixo als plens, però sí que la resta del grup, evidentment, és més actiu a nivell de fer propostes de, mira, m'ha arribat això d'aquest ciutadà, fer seguiment de xarxes socials, venen al ple, mirem, de tant en tant revisem coses del nostre programa per veure si podem fer alguna moció. N'hem fet dues que ens han aprovat aquesta legislatura. I és feina, però no és el mateix tipus de feina, perquè tota aquesta feina jo també la feia quan estava a govern, però ara no faig la part, no, de govern, que era, bueno, no sé, he portat diverses regidories i m'estalvio potser la part del desenvolupar projectes.
0: Sí que quan hi va haver la investidura, vosaltres vau fer una publicació per fer públic que la gent que formàveu el vostre partit us dividíeu com a àrees i que cada un de vosaltres seguiria unes regidories concretes. Tu eres portaveu, el Cristian Balat faria urbanisme, via pública i medi ambient, la Gemma Minguillon, cultura, festes i igualtat, el Santi Vélez, esports i joventut, Susana Guidal, ensenyament i serveis socials, Carles Illa, gent gran i salut, i Arnau Ramírez, comerç, turisme i projecte del centre. Aquest bloc de persones us heu mantingut compactes des d'aleshores?
1: Sí, la majoria de gent ha continuat... Bueno, tothom ha continuat en certa manera. Hi ha gent que ha continuat més activa que d'altra, però si veiem vídeos a les nostres xarxes de les persones que has mencionat, n'hi ha vídeos no fa gaire. I, per exemple, del tema urbanisme, el Cristian Balal l'ha seguit molt, molt dilatadament, i l'Arnau també està molt actiu, el Santi també n'ha fet moltes coses, i, de fet, de tant en tant, com ell és molt actiu al pavelló, li vaig preguntant cosetes, que jo hi vaig al pavelló, però potser no tinc la filla jugant ni ballant allà, ni fent patinatge. Llavors, bueno, pues, està molt bé perquè cadascú té el seu espai i estem presents a tots els espais. Normalment intentem estar presents sempre.
0: Ara, t'anava a preguntar com us vau plantejar l'oposició, però ja m'ho has explicat una mica. El 2023 us vau abstenir a la investidura i heu fet altres gestos de confiança, com ara el que comentaves abans, d'abstenir-vos en la votació dels pressupostos de votar a favor dels pressupostos del 2024. L'any següent vau tornar a fer el mateix. Dieu que feu oposició amb mà estesa i que s'ha us agafat aquesta mà estesa?
1: Jo crec que hi ha hagut èpoques de tot. Al principi hi havia molta desconfiança per part del govern. De fet, no van voler que féssim relleu de les nostres regidories. L'única persona que sí que va adreçar-se a mi a fer relleu era perquè ja teníem una certa confiança, que era el Ramon Puig, que ja no està al govern. Jo intento tenir bona relació amb tots. De fet, si veig alguna cosa, ho dic. Tinc el telèfon de tots. No utilitzo totes les coses que veig per aprofitar a nivell polític, perquè considero que s'ha de fer les coses també de manera constructiva. I jo he intentat tenir bona relació amb tots. Sí que és veritat que a nivell personal pots tenir bona relació, però a nivell polític no tenir-la. Em va estranyar, per exemple, l'entrevista de l'Anna Vilagrassa, que digués que no tenia relació amb l'oposició. Entenc que ho va dir perquè no tenia relació a nivell polític, però a nivell personal en tenim. I, bueno, si ara em demanessis, si em fessis la pregunta amb qui aniries a fer un cafè, pues, o amb qui no, crec que aniríem tots. Sempre, amb totes les persones es poden fer cafès o inclús una cervesa.
0: Aniries a la cuina d'Anna Vilarrasa?
1: No he estat a la cuina de l'Anna Vilarrasa. No li he dit res perquè cap de setmana el tenia molt liat, però a veure si em convida, perquè ara em pica la curiositat. Sí que he estat a altres cuines, d'altres persones que han estat en l'àmbit polític, però en el de l'Anna no.
0: Diries per això que hi ha una bona entesa amb el govern?
1: Jo crec que sí, però perquè ells han entès, i jo crec que a vegades parlen de l'oposició, però no parlen de l'oposició PSC, sinó que parlen de l'oposició de Junts per Sant Feliu, perquè m'hi trobo sovint que a xarxes o en explicacions que donen en els plens parlen de les coses que fa l'altra oposició. Clar, per ells és més fàcil dir l'oposició ens està posant traves a la plaça, d'acord? ¿Vale? Bueno, Jo entenc que per ells és més fàcil comunicar el missatge de l'oposició, estan posant traves. Però en el cas del PSC sempre hem intentat conciliar tot abans de dir-ho. I, de fet, sempre ens hem avançat. Però, bueno, no sé si s'ha acabat de prendre com una cosa bona o positiva per part del govern. Això els hi hauràs de preguntar a ells.
0: Ho faré. Amb Junts per Sant Feliu de Codines, que és el partit majoritari de l'oposició, diries que hi ha bona relació, també?
1: Amb la majoria de components, sí. Amb alguns tinc menys relació perquè tampoc coincidim en tots els espais que no compartim espais, per exemple. Però jo penso que sí, que també, de fet, per exemple, amb la Laura hem sigut companyes de govern. Amb el Pere, passada de tot el que ha passat a nivell personal, al final no deixem de ser regidors els dos. Els dos estimem Sant Feliu i ens devem, li devem al poble almenys intentar parlar de certes coses pel futur. I d'això es tracta la política. A vegades has de deixar de banda els teus neguits personals per tirar endavant projectes que necessita Sant Feliu. I ho hem fet. Jo crec que per en dues parts ho hem aconseguit. I, de fet, amb altres regidors, amb l'Àlex, compartim també temes de sanitat. Bueno, amb la Manola, també compartim neguits a temes mediambientals, quan hem tingut molts senglars al municipi. Bueno, jo he tingut l'oportunitat de parlar amb tots en molts moments i ens hem entès bé.
0: Us coordineu d'alguna manera o cadascú fa la seva i amb alguns temes personals, concrets, us truqueu o us escriviu?
1: A veure, jo crec que nosaltres som el PSC i tenim iniciativa pròpia. Quan hi ha hagut algun moment, tant amb el govern, amb primàries, amb Junts per Codines o amb Junts per Sant Feliu, que hem hagut de parlar, doncs s'ha parlat. Ens vam coordinar amb el tema de la consulta popular de la plaça perquè creiem els dos partits, inclús un que no està al govern, que és Esquerra, creiem que era necessari que es fes la consulta popular.
0: Ara hi anirem.
1: Després no hem estat d'acord amb com tractar el tema del projecte i hem anat per vies diferents.
0: Què diries que porta el PSC, el teu partit, en aquest consistori?
1: Jo crec que intentem fer una oposició constructiva. Quan estàvem al govern també eren constructius. I després, evidentment, aquesta legislatura ha estat molt marcada perquè també governem a la Generalitat i hem promès una sèrie de coses que s'han complert. La variant es farà amb el govern del Salvador Illa a la Generalitat. I també jo crec que hem complert unes promeses que vam heredar de l'anterior legislatura, que potser no se'n parlen tant, però vam dir que hi hauria un metge més al CAP i ara hi ha 4. Vam dir que recuperaríem dies de pediatre i hi ha setmanes que hi ha 3, setmanes que hi ha 4. Hem mantingut la infermera pediàtrica, es fan més activitats al CAP que mai. El que passa que, clar, són treballs que hem fet amb anterioritat, que els fruits han sortit ara i perfecte. Són herències que deixem que s'han de mantenir i, de fet, estem al cas i cada vegada que hi ha hagut alguna cosa que no creiem convenir, doncs ens hem dirigit a la Generalitat i hem dit, ei, que a Sant Feliu necessitem que us poseu les piles amb això. Llavors, el grup del PSC no només som en l'àmbit local, també estem en institucions, estem rebent subvencions, estem rebent diners, estem rebent l'obra més gran que tindrà Sant Feliu, jo crec que dels últims 35 anys i cap a un futur segurament 35 més, que són la inversió de 40 milions d'euros per la construcció de la variant i tota la feina que farà la Generalitat per ajudar-nos a Sant Feliu. I això el PSC ho suma i hi ha moltes reunions darrere que no cal que surtin a xarxes, però que anem al Parlament a demanar coses pel poble.
0: Fem un canvi de bloc i anem a analitzar l'acció de govern.
1: Vale.
0: Si et demanés que em destaquessis l'acció de govern d'aquests 3 anys a Sant Feliu, què destacaries en positiu?
1: De govern com a govern local, en positiu. A veure, sí que és cert que hi ha coses que s'han fet bé i s'han de dir. No només podem estar mirant les coses dolentes, perquè no, tampoc s'ho mereixen. Ells van entrar amb moltes ganes i tenien molts projectes i han tirat endavant alguns. El que sí que agraeixo molt com a govern, com a part del govern anterior amb la Mercè, és que no hagin deixat de perdre els projectes que es van deixar iniciats. Perquè tenint en compte que l'anterior legislatura va ser una legislatura molt atípica amb el tema del Covid i que vam perdre quasi bé 2 anys, no vam poder tancar les coses abans de que s'acabés la legislatura. No vam poder tancar les obres de l'antiga farmàcia ni de l'antic ajuntament. De fet, vam deixar el projecte de l'antic ajuntament ja iniciat, la primera fase, una subvenció per fer la façana, i no ens hagués semblat lògic que haguessin parat l'obra o que la haguessin deixat doncs, amb la primera fase acabada. També ens ha semblat super encertat que seguissin amb les obres de l'antiga farmàcia i que el fruit de les negociacions que vam tenir amb el Bisbat ho agafessin al relleu i després d'un procés participatiu hagués tingut el Sant Feliu hagi pogut aconseguir el casal Codinenc. D'altres coses que crec que no tenen res a veure amb l'anterior legislatura, que ha sigut un encert, potser aprofitar la compra de la nau Vallcorba, que ara ben bé bueno, la tenim tancada, però crec que serà una oportunitat pel municipi, i les dues parcel·les de la baixada del centre cívic també considerem que ha sigut un encert i que esperem que es desenvolupin ben aviat. I també trobem un encert que hagin decidit cedir la parcel·la de la caserna, que ara mateix la Generalitat ha dit que no és una de les escollides per desenvolupar habitatge social, però sabem que el PSC, la Generalitat, tard o d'hora tiraran endavant l'habitatge social a la caserna. Jo no tinc cap dubte. Llavors, bueno, la continuïtat i les coses que ha anat fent el govern una mica diferent. O sigui que comuniquen diferent. La manera de participar amb la ciutadania li han donat una mica més de... L'han reconduït, és molt més juvenil, és molt més propera en alguns aspectes. I al final tot ha sigut positiu per Sant Feliu. Ens hagués agradat que haguessin fet altres coses que nosaltres portàvem al programa, com prioritzar la neteja de la via pública, fer més carrers, perquè vam prometre un munt de carrers al pla d'asfaltat i en 3 anys hem aconseguit que desenvolupessin el camí de Lloberes i el carrer Barcelona. Això és una llàstima, crec que aquí no han estat a l'alçada de les circumstàncies. No és fàcil asfaltar carrers, ens necessita projectes, ens necessita diners i potser quan van entrar pensava que seria tot més fàcil i s'ha trobat que gestionar no és tan fàcil com sembla. I jo crec que principalment el resum seria aquest, del que ha fet el govern, aquesta legislatura.
0: I què diries que heu trobat a faltar?
1: He trobat a faltar més policia, més brigada. De fet, eren dues de les coses que demanàvem tant el pressupost del 2024 al 2025, hem trobat a faltar que no s'hagin implicat en millorar els carrers, perquè és que al ritme que anem trigarem 6 legislatures a tenir el poble, un poble històricament que ha anat quedant-se enrere, ens costarà molt donar-li la remuntada. I una cosa, en 3 anys, et dic, el que us he comentat, el del camí de Lloberes i el carrer Barcelona és el que han fet aquestes 3 anys.
0: Bueno, també va haver l'any anterior amb Doctor Fleming, l'altre tram del carrer Barcelona, una part de... O sigui, dels 3 anys de plans asfaltats, en lloc de 3 se n'han fet 2, diguéssim. Però sí que hi va haver un primer que hi van haver 3 carrers més.
1: Va ser un trosset a la pujada del Santo Domingo, va ser un trosset al Doctor Fleming, però que no va ser un carrer sencer, com han fet ara el carrer Barcelona, l'han acabat, està fet sencer. I això, a veure... Està bé, però clar, que em triga 3 anys.
0: Si parlem d'acció de govern, anem al tema. És inevitable parlar del projecte que jo crec que ha estat el més debatut d'aquest mandat, que és aquesta reforma de la plaça Josep Umbert Ventura, que ara sí que ja sabem que les obres començaran el dia 25 de juny. Inicialment, el vostre partit va ser dels crítics amb el procés participatiu i amb el projecte. Què és el que no us agradava?
1: No ens ha agradat que després d'un ple, al cap d'unes hores, un dels partits del govern que no era primàries, digués que es faria un procés participatiu amb unes condicions que jo crec que eren desfavorables perquè el poble pogués participar, no van aprofitar el ple per comunicar-ho, no sé. Ja ens va semblar estrany de primeres, després quan vam veure que només deixaven participar realment 15 dies en votació i que veníem amb un procés participatiu prefabricat, perquè considerem que quan tu ja tens tres opcions molt tancades, tant de mobilitat com de projecte, no estàs donant l'opció a la ciutadania realment a opinar. També considerem que han tingut por a que la gent pogués dir que no la volien. Van tenir 1.200 vots en total, som 7.000 al poble, i has de deixar poder participar a la gent que no vota. Però no la gent que no vota perquè s'esté i es queda a casa, no. El jovent, que a menor de 18 anys, ha de poder dir sobre la plaça. Sí que només han deixat els dos anys aquests de 16 a 18, però jo crec que ells mateixos es van posar pals a les rodes, perquè si t'arrogues com el partit més participatiu, fes participació oberta, controlada, perquè sempre hi han d'haver unes normes a l'hora de participar. No pots dir, vinga, 24 hores a tothom... O sigui, la gent s'ha d'identificar que és del poble, està empadronat, o ser d'una entitat del municipi, no sé, però que encursetar d'aquesta manera el procés de participació de la plaça no ens va agradar, i ho vam dir, i per això hem estat sempre dient que s'havia de tornar a fer i s'havia de fer una consulta popular.
0: Quina opció hi haguéssiu afegit?
1: Jo m'hagués atrevit a posar l'opció de no la volem tocar. A veure, si hi havia 1.200 persones que els havien votat i la volien, no corrien el risc de que sortís que no. I tampoc és un problema assumir un cert risc. De fet, després podien haver-la executat igualment, tenint en compte totes les opcions. I tampoc ens va agradar que ho van reduir tant que quasi bé van ser poc més de 15 dies. Una cosa tan important pel municipi, històricament, a nivell social, la plaça, jo crec que no hi ha cap espai a Sant Feliu que sigui tan estimat i amb aquest valor històric i social com la plaça, penso que ha sigut una pèrdua, la pèrdua d'una oportunitat. Quedarà bé la plaça? Perquè la gent em pregunta, la gent em pregunta, Laia, però tu creus que la plaça quedarà bé? Dic sí, perquè hi ha coses que sí que es faran molt bé. És un encert posar-ho tot a plataforma única, és un encert controlar o intentar evitar que passin tants cotxes per allà. Sí que hi ha una part positiva de fer la plaça. Nosaltres portem 15 anys dient que s'havia de fer la plaça i s'havia de reformar i s'havia de modernitzar i s'havia de fer accessible, però no de la manera que crec que ho acabaran fent. Hi haurà coses que no agradaran.
0: Et preguntava quina opció haguessis afegit, perquè he fet feina de maroteca, no sé si tu també l'has feta, però m'he reescoltat l'entrevista que et vam fer el 22 de maig del 2023, quan presentaves el teu programa electoral, que l'eslògan era aquest que dèiem, el que s'estima es cuida. Deies que éreu partidaris de fer una consulta popular amb diverses opcions de reforma per després poder fer un concurs d'arquitectes. Però en aquest moment no parlaves del no fer-la. Plantejava una reforma. Què té de diferent la reforma que plantejàveu vosaltres? Això que heu repetit tantes vegades, de reformar si tot a un sol nivell sí, però que no perdi l'essència.
1: Jo l'hagués deixat igual, la sorra l'hagués mantingut. Jo hagués mantingut el tipus d'arbre, hagués mantingut la font tal qual, potser girada, reubicada, perquè al final aquella font es va fer quan encara hi havia cavalls, quasi bé, passaven, està orientada cap a l'Ajuntament, potser l'orientació hauria de ser cap a la plaça, bueno, però això ho ha de fer, potser s'ha de buscar un projecte tècnic. Jo hagués mantingut inclús la zona de plaça, jo no hagués posat més arbres, com s'ha plantejat, i sí que hagués mantingut la plaça petita.
0: Però sí que deies en aquella entrevista amb més zona verda.
1: Sí.
0: A la plaça petita.
1: Potser sí, potser sí. Perquè la plaça, l'espai aquest de conciliació, inclús d'espai com a zona de ball, que històricament al Sant Feliu hem fet tots els balls allà al mig, inclús ara s'havia recuperat la fila l'any passat, allà al mig, Jo crec que és mantenir l'essència de la plaça. Quan diem mantenir l'essència de la plaça és inclús mantenir on estan ubicats els fanals, no sé si mantindria els bancs tal qual com està en el projecte, que ara seran individuals pels de contacte físic. És que és important el contacte físic amb la gent, perquè cada vegada tenim més distància. I hi ha coses que jo les hagués plantejat, però també heu de pensar que no només és el que jo vull. Hi ha un grup darrere i hi ha hagut molt debat sobre la plaça dins del grup. De fet, ens vam acabar estenent el projecte perquè ni estàvem en contra directament tots, ni estàvem a favor tots. Teníem gent al grup que estaven d'acord del projecte, hi ha gent que estava en contra, i gent que deia, bueno, pues a mi m'agrada això que porten, això que sumen. A mi, no ho sé, el tipus d'arbre tampoc em molesta que el canviïn. Llavors, bueno, igual que entenc que en tots els grups hi ha hagut debats, tant en grups d'entitats com en grups polítics. És el tema més debatut aquesta legislatura, a part del de la variant. O sigui, vamos...
0: Molt més que la variant, perquè la variant...
1: Ja és històricament.
0: Sí. El juliol de l'any passat, Junts, PSC i Esquerra veu impulsar la creació d'aquesta comissió per la consulta popular de la plaça, que demanàveu que es fes aquesta nova consulta perquè consideràveu que aquest procés participatiu, com deies ara, no li donàveu suficient validesa, i ho fèieu emparats en un nombre de signatures. Què ha passat amb aquestes signatures? Perquè amb molts taules per cinc, quan hem arribat a aquest punt, amb la confrontació que heu tingut amb govern i oposició, el govern sempre diu que no les heu arribat a presentar mai.
1: Aquestes assignatures assisteixen, jo les he vistes, les he tingut a les mans, una d'elles era meva. El que hem considerat que el tenir-les no ens donava el dret a publicar-ho. O sigui, aquesta informació és informació, hi ha el DNI de la gent, hi ha el telèfon, hi ha la rúbrica, i hi ha gent que sí que va signar, però potser no volia fer públic que la seva signatura es publiqués o que la veiés mig poble. ¿Vale? Llavors, nosaltres per això vam decidir anar al notari i que el notari acredités que hi havia aquest document i que existia aquest document. I les signatures hi són. I, de fet, hi ha una corrent al municipi que porta lluitant mesos perquè la plaça no es toqui o perquè no es porti endavant el projecte tal qual l'ha plantejat el govern. Però això no
0: em referia a publicar-ne, sinó que un tècnic municipal, que evidentment com tots els tècnics no pot explicar la informació sensible, les conti o les tingui.
1: Sí, no ho sé. Vam decidir no fer-ho, perquè al final va ser una cosa de decisió dels tres partits i vam considerar que no calia fer-ho, que les signatures hi eren, que no estàvem dient una cosa que no era certa. Llavors no vam considerar fer-ho així. Tampoc se'ns va oferir, eh? Penso que tampoc hi va haver una oferta per part de l'alcalde de dir, mira, porteu-les, us poso a disposició aquesta persona perquè les revisi i les tingui en compte. Ell exigia que les entessin per la llista d'entrada, crec. Llavors, no sé, potser no hi ha hagut una entesa en aquest tema.
0: Com dèiem, això era el juliol de l'any passat, aquí anàveu junts a PSC, Junts per Sant Feliu de Codines i Esquerra, però a mesura que ha anat avançant aquest procés, la sensació, almenys des d'aquí, que abans rebíem comunicats conjunts, és que ara cadascú té la seva visió, de fet fa un moment ho apuntaves, i Esquerra en aquest cas fins i tot està desapareguda. Què ha passat perquè us desmarquéssiu?
1: No ens hem desmarcat. Simplement nosaltres ens vam ajuntar perquè consideraven que havien de tirar endavant una consulta popular. Hem fet mocions en conjunt, hem fet iniciatives en conjunt. En el moment que hem vist que el govern no acceptaria la consulta popular, no tenia sentit seguir insistint en altres temes perquè no estàvem d'acord amb altres coses. No estàvem d'acord en estar en contra del projecte com a tal. Nosaltres teníem el propi debat intern des d'una mirada constructiva, de mirar en positiu la proposta que oferien de la plaça. Jo personalment he insistit amb l'Anna Vilarrassa de encara teniu temps de replantejar que potser no cal canviar el tipus d'arbre. De fet, ara quan comenci les obres l'empresa es podria valorar mantenir el tipus d'arbre. I no seria una cosa que he demanat jo únicament. Jo vaig fer les al·legacions de manera constructiva i vaig agrair moltíssim que me les contestessin. Perquè no sé si ho van arribar a dir al ple, especificaven que, tot i que jo m'havia abstingut en el projecte, havien tingut la deferència de contestar les al·legacions. Que això jo ho vaig agrair molt. De fet, les vaig presentar abans de que s'acabés el termini, molt d'hora. No vaig esperar l'últim dia a traïció, presento al·legacions, no. Les vam treballar i ho vam fer de manera constructiva. Ells sabien que presentaríem al·legacions perquè jo ho vaig dir en un vídeo, vaig dir, crec que ho va dir el Cristian en un vídeo, crec que li vaig dir al Pol en algun programa de ràdio, ells sabien que faríem al·legacions. No els hi va sorprendre, però les al·legacions eren de manera constructiva, no era una barraqueria perquè estan a l'oposició, no. Era, escolta, hem detectat un error en la barana de la que és l'única que han assaltat, de la biblioteca, ho tingueu en compte. Considerem que s'ha de mantenir el mateix tipus d'arbre, que no està justificat del tot fer el canvi d'arbre, refer la reflexió. Considerem que mantenir els fanals per uns, o sigui, els mateixos, que es poden restaurar i tornar a col·locar, és mantenir l'essència de la plaça. Llavors vam fer alguna més tècnica, que això ja va ser un assessorament extern nostre, que tenim, clar, nosaltres tenim els nostres propis assessors i tècnics, que no acabem de veure que no s'hagi de fer una adequació de la normativa de la plaça pel tema de mobilitat, i ho hem dit, i vetjarem perquè realment si s'ha de fer una revisió d'aquell espai a nivell legal, que això a la gent potser no els interessa tant, però si es canvien coses i s'ha de canviar normativa, s'ha de fer.
0: Doncs marxem de la plaça i anem cap a altres bandes.
1: Perfecte.

0: Ja ho has apuntat en diversos punts, però una de les reivindicacions que heu fet més des del vostre partit era, des del principi de mandat, era aquesta certesa que les obres de la variant es licitarien al llarg d'aquest any. Així ha estat. Com heu viscut aquesta notícia i què n'espereu?
1: Clar, nosaltres teníem... A vegades, quan les coses no passen en el moment que es fan públiques, vale? Nosaltres, evidentment, també rebem inputs de... El dia que va guanyar les eleccions, bueno, que el PSC vam tenir el Salvador Illa com a president i el Jordi Terrades passava a ser el secretari general d'Infraestructures, jo ja tenia la garantia de que això passaria, perquè el Jordi Terrades ha sigut un dels diputats que ha lluitat més al costat nostre per la variant, no d'aquests 3 anys, sinó el Jordi fa 20 anys que estava defensant que la variant no era una única cosa de Sant Feliu de Codines, sinó que connectava el Vallès Oriental amb el Moianès i que tenia tot el sentit del món que si volíem millorar la connexió interna a Catalunya, no tot havia de passar per la P7. Bueno, hi havia unes reflexions de mobilitat territorial que el dia que van prendre possessió jo tenia garanties de que farien el possible per tenir els diners, que era un dels grans problemes que ens vam trobar a l'anterior legislatura, quan governava Esquerra, que era, sí, anem fent passos a nivell tècnic, però és que ens falten 40 milions d'euros. Bueno, no sé, intenteu fer el possible per aconseguir els vots dels pressupostos. A mi em va saber molt greu que Junts per Codines no aprovés aquests pressupostos, perquè els pressupostos haguessin adelantat la variant un parell d'anys. I hem hagut d'esperar que el Salvador sigui president per tenir la variant. Que és una victòria, sí, però no ha sigut una sorpresa. Hi ha molta feina darrere, i no únicament nostra, però hi ha molta feina darrere que s'hagi aconseguit la variant.
0: Això ho deia també l'alcalde, no? Deia, estem recollint nosaltres els fruits, però en el fons és una lluita de moltes dècades de persones d'aquí. Però sí que diries que la persona clau amb tot plegat és Jordi Terrades, secretari de Mobilitat?
1: Jo penso que sí, però no li trec el mèrit als diputats, eh? Però quan algú hi creu molt en una cosa i que és com que se la fa seva i ocupa estratègicament el lloc adequat, bueno, és imprescindible perquè puguin passar les coses.
0: Feia dècades que un president de la Generalitat no visitava Sant Feliu. Salvador Illa va venir i ho va fer per anunciar aquestes imminents obres de la variant. Abans va tenir una reunió de 20 minuts amb l'alcalde de Sant Feliu. Us ha traslladat de què van parlar?
1: A mi m'ho va traslladar, hi ha una foto meva parlant amb el Salvador. En aquell moment estàvem parlant d'aquest tema. I després, quan va venir la Pilar, també em va fer diversos inputs. Per exemple, jo tinc garanties i he pogut afirmar lo de l'habitatge social perquè sé que també és una cosa que ells volen. El nostre govern a la Generalitat vol fer 50.000 habitatges. Necessita llocs on fer-los. I no vol fer-los només a l'àrea metropolitana. Vol que estiguin al territori. Llavors, aquí està la clau de poder cedir la parcel·la de la caserna. Llavors, bueno, jo hi confio molt. I penso que per Sant Feliu és molt positiu que tinguem un govern del PSC a la Generalitat.
0: Quan dius la Pilar, vols dir la delegada del govern?
1: Sí, perdona.
0: Pilar Díaz.
1: La Pilar Díaz, sí.
0: L'alcalde llavors va dir que havien parlat de temes amb què col·laborarien les dues administracions, com el PUSC, que és el Pla Únic d'Obres i Serveis, que destinarà 500.000 euros que entre 2025 i 2029 han de servir, en aquest cas, per reformar diversos carrers del centre de Sant Feliu. També va dir això de l'habitatge, per tant, la teva font no et va enganyar, segurament no et va enganyar, o ens enganyen a tots.
1: Bueno, m'ho va dir ell directament, llavors, ostres, no hi havia gaires fonts pel mig.
0: I també, evidentment, variant, pla de barris i no sé què més.
1: El tema, per exemple, del bosc, crec que és una cosa que hi estarem d'acord tots i tindrà continuïtat, per exemple, que això també és molt important, que quan es comencen les coses hi hagi cert respecte per la feina de l'anterior, que hi hagi continuïtat, que és el que jo em referia al principi del programa, que era dir la importància de tenir diners per l'antiga farmàcia i per l'antic ajuntament i que es desenvolupi, o que si tu has iniciat unes negociacions amb el bisbat, no les tallis. Clar, en aquest cas, continuïtat.
0: Podria passar que algú decidís que aquests diners que s'han otorgat per aquest puosc, si hi hagués un canvi, algú decidís destinar-los a un altre concepte o s'han de destinar específicament a això?
1: Desconec exactament si el... Si, bueno, no, no desconec. Sé que l'Ajuntament va fer un projecte que valorava en 1,5 milions d'euros fer el carrer Juncal, el carrer Vic...
0: no recordo Sant Joan.
1: El carrer Sant Joan. Llavors, hi ha el projecte, i el projecte és el que hem presentat. Llavors, no crec que es pugui fer una gran modificació d'això. Pensem que cada cert temps hi ha un puosc, llavors no hi ha res de dolent que es facin uns carrers. I més carrers que són necessaris fer. Llavors, no crec que, almenys jo, no faria un nou projecte i canviaria, mira, en lloc del carrer Sant Joan farem...

0: Jo vaig ser l'única que va mencionar el casal Codinenc en tota l'entrevista, en tot el debat. Nosaltres, ja en l'anterior legislatura, vam parlar molt amb la Mercè i amb l'Esther Paracois perquè ens quedéssim al casal cultural i ho veiem com una oportunitat. Ara bé, ara acabarem la legislatura tenint en propietat el casal, però més enllà de la governança que estan fent, de veure com si és un ateneu, com es gestiona l'espai, quines entitats hi van en aquest espai i què es farà a part del teatre. Més enllà d'això, jo crec que el proper govern haurà de buscar finançament per poder desenvolupar el projecte, que hi ha un projecte que valorava diverses fases en 1,5 milions d'euros, si no m'equivoco, i nosaltres com a partit hi creiem i per nosaltres es farà l'obra del Casal Cultural Codinenc.
1: T'anava a preguntar per la governança, però abans un apunt. Sí que és cert que tu en el debat vas parlar del casal, però els programes electorals escrits,
0: No
1: els que
0: sortia.
1: rebien a les cases, l'únic partit que ho portava era Esquerra.
0: Nosaltres no ho portàvem, no,
1: La resta de
0: escrit.
1: partits ningú portava res escrit
0: I no
1: del
0: va
1: casal.
0: sortir a cap dels debats a la ràdio, tampoc.
1: No, no, no, no,
0: És
1: no.
0: cert, és cert.
1: No, perquè entenc que l'imaginari de tots plegats, almenys a l'hora de preparar programes de ràdio, com que era una cosa immòbil des de feia dècades, tampoc no estava amb els guions, així com les coses vives que hi ha al teu voltant quan fas un guió de ràdio. I segurament als partits us va passar el mateix. Apuntaves aquest procés participatiu per la governança. Vosaltres per què apostaríeu a l'hora de gestionar aquell espai? Pel que digui aquest procés o teniu alguna preferència?
0: A mi em sembla bé el que va demanant tant les entitats que hi han actualment com el que es va dient a peu de carrer, que ha de ser un espai que s'autogestioni. No ha de ser un espai tant com el centre cívic, que hi ha un conserge i està unes hores i es demanen les sales per fer activitats. Ha de ser, jo crec que ha de ser un espai autogestionat, que se li tregui el rendiment més gran que es pugui fer, perquè, clar, serà una inversió molt gran i no només ha de passar perquè sigui un espai de teatre. A dalt hi ha un espai enorme per fer exposicions. Hi ha un altre pis que està per acabar, que allà ara mateix hi ha els vestuaris del Deixalles i tot el material, però allò és supergran. Llavors, no sé si hem de sumar una altra sala de cultura, d'arts, però cada vegada el municipi en té més necessitats perquè som més població. Llavors, bueno, no sé, potser un altre tipus d'espai més polivalent, però bueno, que al final les idees que pugui aportar jo ara aquí a la ràdio, bueno, ja les anirem dient durant el procés de la governança.
1: Anem al Pla de Barris, vinculat també a aquesta compra de la nau Vallcorba, que en aquest cas sí que era un fet que no el vam debatre,
0: Va ser molt secret.
1: no es portava als programes. Sí que no sé si era en un dels debats o en una entrevista, tu insinuaves que vosaltres aturaríeu les obres de la plaça per prioritzar el desenvolupament d'aquesta zona. Com valoreu la compra de la nau i què és el que... Bueno, el que hi faríeu, entenc que està vinculat també al Pla de Barris que haveu votat tots a favor.
0: Per nosaltres, la nova Vallcorba és clau per desenvolupar la zona. El que sí que estem treballant amb gent amb més perfil tècnic. Nosaltres, el projecte que ha presentat Primàries amb Junts per Codines no ens acaba d'encaixar en el que nosaltres faríem. No hem acabat de definir si la nova Vallcorba s'ha de quedar completament tal com està, perquè ens agradaria poder... D'alguna manera s'ha de connectar el carrer amb la zona escoles. Nosaltres creiem que és clau poder connectar la plaça amb el barri nord de les zones escoles.
1: Amb
0: Llavors,
1: trànsit rodat.
0: no ho tenim acabat de decidir, però pensem que sí. I més si hi ha el pàrquing on està ubicat. Creiem que sí. Potser una plataforma única, un carrer no tan estret com alguns que tenim al municipi. Llavors, clar, ara mateix no puc dir tècnicament si hi cabria un carrer de 10 metres i a sobre la nau s'hauria de mantenir sencera. Tampoc sabem, i perquè no tenim cap estudi, de que la nau estigui en perfecte estat. Llavors, Això no sé si l'Ajuntament en algun moment ens donarà aquesta informació, però la nau està compal

0: completament perfecta per poder fer un aparcament, per exemple, que era una de les propostes que estava estudiant primàries, no ho sé. Llavors, vull ser molt cauta perquè sí que considerem que s'ha d'obrir el carrer, que els cotxes no han d'anar pel carrer Sant Pau i s'ha de buscar una alternativa de circulació en aquell carrer. I més quan tenim una oportunitat ara mateix, que és deixarem de tenir la C-59 dins del poble, hem de pensar en que el carrer, la C-59, és que ja hauríem d'estar parlant amb la Generalitat perquè ens donés diners i que no passi com a Palau, quan ha estat 20 anys per poder fer el carrer acondicionat a les necessitats del poble. S'haurien d'estar demanant diners i, és més, s'haurien d'estar demanant més diners per la C-59 i revisar tota la mobilitat interna del poble. Si ara només... Si ara fem les obres de la plaça i hipotequem que només entren els cotxes i surten pel carrer Sant Pau sense obrir el carrer cap a l'Avinguda Escoles, és un projecte que Primàries i Junts per Codines ho veu molt clar, però nosaltres no ho veiem clar, perquè és que en 36 mesos deixaran de passar molta part dels 10.000 cotxes que passen per centre del poble.
1: 5.000, no?
0: Eren 10.000.
1: No eren 10.000...
0: vehicles.
1: Sí. Bueno, amb aquesta xifra, cada vegada que en parlem, és que tots evolucionat. Dieu un número diferent.
0: No, no, és que ha evolucionat, perquè, clar, quan fa 20 anys enrere fèiem els processos participatius per debatre si calia una variant de 5 carrils, eren 4.000 i pico, o 5.000. I ara eren molt més. Clar, seguiran passant cotxes pel centre del poble? Sí. Però jo inclús ja he estat preguntant a gent que sap. La C-59 no ha de tenir l'amplada... quan passi a ser carrer, podrem ampliar les voreres. A l'ampliar les voreres, redueixes la velocitat del vehicle i el vehicle prioritza passar per la variant. I totes aquestes coses s'han de començar a pensar, perquè el dia que s'inauguri la variant no podem tenir el carrer com el tenim ara.
1: Tu el que deies el 2023 era que la vostra proposta era que el carrer Sant Pau fos de baixada i llavors es pugés per un nou carrer perquè així la plaça pogués ser 100% peatonal. Això ho m'entens?
0: A veure, jo sí, però ja et dic, les normatives evolucionen, canvien, els tècnics, cada vegada que parles amb tècnics, aporten noves coses i noves decisions. Ara, si el 25 comença les obres de la plaça, nosaltres no podem tenir la mateixa mirada de mobilitat a la plaça que teníem el 2023. És impossible. Ens haurem de replantejar moltes coses de cara a 2027.
1: Heu estat crítics amb alguns equipaments i amb alguns canvis d'espai. Vosaltres vau qüestionar el canvi de la policia local de la plaça a l'antic CAP i també heu reivindicat que la policia estigués a l'antiga farmàcia. No sé si manteniu aquesta postura.
0: Ho mantenim. El que no sé si mantenim... La policia ha de tornar a la plaça. Necessitem més policia, i no és perquè sigui un municipi amb menys seguretat que fa uns anys enrere, és perquè hem de tenir tant la brigada com la policia adaptada a la població i al municipi que tenim. Hi ha estudis de l'any 2020, quan encara era... ja teníem un altre cap de policia que no és l'actual, i els estudis deien que per la població que teníem necessitaven 12 agents més un cap. Ara tenim 9 agents més un cap i una altra persona que no és cap del tot però que té un càrrec una mica inferior. Llavors, i això ha passat quasi 10 anys. Tenim més població. Potser ara necessitaríem 13 agents més un cap. Clar, perquè hem de cobrir tot el torn i potser ja haurien de tenir un segon equip de policies, o potser haurien de tenir una persona sempre fixa a les instal·lacions de la policia. Llavors, clar, s'ha de mirar cap endavant i fer créixer, perquè fer créixer un servei implica també no només la part lletja que veiem de la policia, perquè la policia fa moltes coses que no són seguretat ciutadana. Jo ho he viscut en pròpies cars. El meu pare va necessitar una vegada que l'atenguessin i la policia es va encarregar de que vingués un metge, vingués una ambulància, perquè bueno, li va passar un imprevist al carrer. Llavors, fan un servei també de ciutadania i d'acompanyament. No són els que persegueixen, els que posen multes i els que... No només és això, és una visió. I també em dóna certa garantia que la Generalitat hagi apostat per tenir més Mossos d'Esquadra, i una de les coses que ja estem treballant és perquè hi hagi més agents a la comissaria de Caldes i puguin haver més agents voltant per Sant Feliu, també. Això incrementarà la seguretat. I el tema que deies de tornar a la plaça, sí que és veritat que amb la remodelació que s'ha fet a l'antiga farmàcia no sabem l'espai com ha quedat realment per tornar a baixar la policia. Creiem que sí que s'ha de poder tornar a portar la policia a la plaça. Exactament en aquell edifici, ara mateix no ho puc afirmar, però la policia ha de tornar a la plaça.
1: On el col·locaries, si no és en aquell edifici?
0: Jo continuaria pensant en l'antiga farmàcia, però bueno, als baixos de l'Ajuntament. S'havia de posar l'OAC i no l'han posat. No sé què passarà els propers mesos, però de moment els baixos estan buits. Es pot posar l'oficina d'atenció al ciutadà als baixos o es pot posar també la part presencial de policia allà. I que l'altre edifici, clar, és que estan molt a prop. Hi hagi unes altres coses.
1: Cosinars Emprèn, què hi col·locaríeu vosaltres?
0: Està bé el projecte de que hi vagin empreses, però haurien de revisar quines altres necessitats té el municipi i si d'alguna manera el jovent ha sigut el gran perdedor de la legislatura, perquè hi havia moltes propostes de totes les formacions polítiques perquè els jovents tinguessin més espais i de moment continuen al centre cívic i no s'han fet, sí que s'estan fent més activitats, però l'espai com a tal no l'hem reubicat. Llavors no sé si potser a la plaça, no ho sé. No, això encara no hem treballat, estem pensant-hi.
1: Ens vam trobar fa pocs dies a la inauguració de la Casa de les Arts, a l'antic ajuntament. És un projecte que s'ha fet amb diverses fases. La primera, que és l'espai Isidre Corderas, que és on hi ha l'escola de música, era heredat del vostre govern. La subvenció de la façana, com deies abans, també vosaltres vau assolir la subvenció i aquest govern l'ha executada. I la segona fase és aquest espai Àngel Rosés, que és aquesta segona planta, i també s'ha aprofitat per arreglar els baixos i poder-hi fer més activitats diferents a baix. En aquest cas, aquesta coherència de que tot el que hi hagi en aquest edifici sigui relacionat amb la formació i amb les arts, la valoreu positivament?
0: Sí, la valorem positivament. Té lògica. I estem contents que s'hagi pogut acabar l'edifici i que no es quedi a mitges. Perquè, clar, nosaltres quan vam acabar la legislatura vam deixar consolidats econòmicament, garantits, l'escola de música tornés a l'edifici i la part de la façana. Quedava la segona planta, que nosaltres la vam plantejar en el projecte com a sala polivalent, s'ha mantingut com a sala polivalent. Sí que és cert que l'actuació ha sigut una mica diferent, han mantingut la pedra i no han posat tantes traves perquè es puguin fer també exposicions. És encertat, és una cosa encertada.
1: Ara canviem una mica de tema. Tu vas ser molts anys regidora de Medi Ambient i, si no m'erro, vas ser la regidora que va impulsar per primer cop el porta-a-porta l'any 2004.
0: No, la Laura, va ser la Laura.
1: Ai, és veritat, la Laura Ortega, i després sí. Ho vas heredar tu.
0: Sí, jo vaig implantar totes les fraccions.
1: Exacte, la Laura, amb l'etapa de la Laura, era només orgànic
0: i rebuig.
1: I en el teu cas es va afegir paper i envasos.
0: Sí.
1: Es va fer aquesta campanya en la qual es va decidir que no recollien les fraccions que no tocaven. S'ha augmentat el percentatge de residus que reciclen. En quin punt creieu que està el porta-a-porta Sant Feliu?
0: El porta-a-porta ha millorat, però és que cada legislatura que algú ha entomat el fer una campanya perquè la gent recicli i faci les coses bé, sempre s'ha crescut en percentatge de reciclatge. Aquesta vegada el que sí que ha canviat és que vam fer una campanya molt activa en deixar de recollir els diumenges. Llavors, té lògica, la gent al final, si no li recullen les escombraries, no les treu. O perquè molesten, evidentment, i hi ha veïns que es queixen i a nivell social sí que van dir nosaltres deixarem de recollir els diumenges el que no sigui rebuig, i això ho han aplicat, és un tema molt valent i se'ls hi ha de felicitar per no haver tirat enrere, perquè socialment la gent es va queixar molt. Ha sigut un encert. També ha sigut un encert, una cosa que potser no se'ns va ocórrer a nosaltres, va ser deixar de recollir el que no era rebuig i recollir-ho dilluns com en vas, perquè la majoria de... el 80% de coses que generem són envasos. Llavors, en lloc d'anar el dia següent corrents amb un camionet a recollir perquè el poble estigués net, deixar-ho i recollir el dia següent, i llavors sumar aquest reciclatge que la gent havia tret el dia abans, els dilluns. Bueno, és, al final ha sigut un encert que han pensat ells i està bé, és correcte.
1: Ens queden 4 minutets per acabar aquesta entrevista. Estem ja a la recta final i a mi m'agradaria parlar una mica de futur. Per tant, Albert, canviem de sintonia. A banda de regidora a Sant Feliu de Codines, també ets consellera comarcal pel PSC i al setembre de l'any 2024 el teu partit et va escollir primera secretària local del partit. Tens ganes de seguir endavant?
0: Tinc ganes, però la decisió no ha de ser únicament meva. Llavors, nosaltres com a partit sabem que a tard o d'hora haurem de fer una reunió d'agrupació i prendre decisions. Jo em presentaré com a cap de llista. Bueno, jo sí que faré un pas endavant, però no sé si algú més també el farà. Llavors haurem de valorar. Deixarem passar l'estiu per això, eh?
1: Si algú altre fes aquest pas endavant, tu el faries al costat en funció de qui fos?
0: Depèn. Si suma i és millor per Sant Feliu, sí. Jo continuaria, eh? Jo he estat en diferents posicions aquests anys.
1: Sí, has estat de 2, has estat de 3.
0: I sempre sumat. Jo vull que el poble millori. I al final és el meu poble i de la meva família.
1: Com està el vostre partit a nivell local? Perquè Sant Feliu ha crescut en nombre d'habitants, hem rebut molta població de la primera corona metropolitana i el PSC està governant a diverses institucions, Diputació, Generalitat i també a Madrid. Heu crescut en número de militants?
0: La militància és un tema que ha evolucionat no només en el nostre partit, sinó que hi ha molta gent que és simpatitzant però no militant. Bueno, és un tema de relleu generacional. Els nostres avis i els nostres pares, potser perquè venien d'altres circumstàncies polítiques diferents, creien molt en la militància. Crec que ara la gent no es mulla tant en formar part d'un partit com a militant, però sí que la gent s'apropa si és simpatitzant i bueno, jo tinc molta gent que és simpatitzant que també et van donar els seus inputs. La agrupació continua sent una agrupació pròpia, no estem compartint agrupacions amb altres municipis com passa en altres zones i bueno, considerem que som un bon equip, som un bon grup.
1: Molt bé, podríem obrir més temes, però ens queden 2 minuts ja. I no sé si tenim temps d'obrir-los. Jo no sé si hi ha alguna cosa que creguis que... Sí que us explicarem que la Laia ha vingut amb llibreta, ha vingut amb apunts, per tant, aquí s'ha preparat l'entrevista. Som un diumenge a la tarda, ho esteu escoltant a partir d'un dimecres al vespre. Això segurament també condiciona a l'hora d'afrontar amb temes com que no us he presentat que el tècnic de so avui no és en Xavi Carrera, sinó que és l'Albert Rodríguez, que ens ha acompanyat des del minut zero d'aquest programa i jo porto 500 anys aquí i no t'he presentat, Albert.
2: Hola.
0: Hola, Albert.
2: Gràcies.
1: No sé si m'he deixat alguna pregunta que tu vulguis fer, també. Tens micro obert, Albert.
2: Gràcies. No, m'ha semblat una entrevista molt completa. La veritat és que sí. Mm-hmm.
0: Jo és que, saps què passa? Que sempre em preparo tot, eh? Soc una persona que intento preparar-me a les entrevistes i en el meu dia a dia també em preparo els plens i les reunions. Però crec que he dit tot el que volia dir, però sí que m'agradaria dir que nosaltres estem al servei del poble i que creiem en el que fem i que la nostra visió de la legislatura, encara que hem estat a l'oposició, ha sigut sempre amb un tarannà de sumar i que no volem que se'ns vegi com... Perquè alguna vegada ens han dit, vosaltres esteu en contra de la plaça o esteu en contra d'això. No, vull que ens vegin com els que estem a favor de millorar el servei del CAP, estem a favor de que es faci una consulta que tothom pugui opinar, estem a favor de que si tenim una llei de barris que preveu... Estem a favor de que es consensui la zona escoles, que per exemple de la zona escoles no hem parlat, però considerem, i ho he dit diverses vegades,
1: no n'hem parlat, però
0: que hem de seure tots perquè sigui una cosa de consens i no ens torni a passar com el tema de la plaça. Llavors, que això és el que vull transmetre com a candidat, com no, cap de llista ara mateix i actual regidora, però és que tot l'equip pensem el mateix.
1: Doncs sí, no ho he tractat expressament perquè fa molt poques setmanes que vam dedicar un taula per cinc exclusivament a parlar d'això i per tant està bastant recent. Laia Jordana, regidora del PSC, moltes gràcies per haver...
3: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de la darrera dècada. Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. La portaveu de Projecte Home, Elisabet Bono, alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments.
5: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no? que pateixen les dones, doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
4: És dijous 18 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de la Zona Franca. Sònia Kerr.
6: L'home, que està suspès de feina i sou, hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, lamenta els fets.
7: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers.
4: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
6: Ho alerta una enquesta del Ministeri d'Igualtat i també el Centre d'Investigacions Sociològiques.
4: El jutge que investiga el clas Plus Ultra cita declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
6: José Luis Calama considera que hi ha indicis que l'empresa Alba d'Alba i Laura Rodríguez Espinosa té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitació d'operacions rellevants.
4: Els bombers confien en controlar l'incendi agrícola de Talavera a la Segarra les properes hores.
6: El foc ha afectat més de 100 hectàrees. Paral·lelament, un incendi de vegetació a l'Albi a les Garrigues ha fet interrompre l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
4: En cultura arrenca la 33a edició del Sónar amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
6: El festival, més d'un centenar d'actuacions, entre les quals des de la banda de culte The Prodigy o el raper Skepta. Més enllà de la música, el Sónar més de convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia.
4: Els esports, el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol, Joan Barberà.
8: Arranca avui la final de la Lliga ACB, l'últim títol del curs. El Barça de Xavi Pascual s'enfrontarà al València en el primer duel que jugarà a partir de les 8 del vespre al Roig Arena.
4: I cop d'ull al temps, com ha d'anar la calor, Luismi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Continua aquesta situació completament estiuenca, canicular, de fet, i estem avançats gairebé mes i mig en el calendari, temperatures de ple mes d'agost. I és que, a més, avui està pujant una mica la humitat i, per tant, la xafogó també s'està fent més palesa arran de mar. Aquesta mateixa humitat també està portant alguns núvols baixos, boirines i tot, que hi ha arrapades a la costa, especialment del Barcelonès fins al Baix Empordà, però en general són núvols de passo catamboli. Al llarg d'aquesta tarda, algun núvolet una mica més potent creixerà a l'Alt Pirineu, cap a l'Aran, al voltant del Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, arribaran fins i tot a caure alguns ruixadets, però molt poca cosa. També al llarg del vespre i aquesta propera nit, atenció, arribaran algunes tempestes seques que sobretot afectaran les comarques de Tarragona primer i aquesta propera matinada la resta del país. Molt poca pluja, però acompanyada de fang, per tant, pluja bruta. El divendres, dia tranquil i temperatura que no vol afluixar ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
4: El control de Soibal López a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Projecte Home alerta que la cocaïna es consolida com la droga amb més demanda de l'última dècada. Més de la meitat de les persones a qui han atès el darrer any en són addictes. Entre les dones, en canvi, l'alcohol és la droga més consumida i per això Projecte Home alerta que la bretxa de gènere volíem dir en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
10: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, l'alcohol és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos. El fet que sigui una substància legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono, de Projecte Home.
5: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
10: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
4: No deixem la salut perquè un equip d'investigació de l'Hospital del Mar i altres centres de Catalunya i Espanya han descobert que bloquejant una proteïna contra el càncer de pàncreas activen el sistema immunitari.
6: És una proteïna que ajuda a reparar l'ADN de les cèl·lules tumorals i en bloquejar-la aquestes cèl·lules no es poden reparar i moren. L'aspecte més innovador de l'estudi és que bloquejant aquesta proteïna anomenada PARP2 faciliten que les defenses de l'organisme accedeixin al tumor, que és un dels més agressius. L'estudi l'han fet en ratolins i s'ha publicat a la revista Science Advance.
3: Notícies en xarxa.
4: L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per agredir presumptament una dona sexualment al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat una dona que no forma part d'ell a les dependències de la Zona Franca, després d'haver consumit alcohol i drogues. Judit Vallès, bon dia.
11: Bon dia. Segons la informació recollida, l'accés al parc de bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ell estava de servei, ell es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
7: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
11: A més, el consistori ha anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
4: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
6: Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% d'espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada el 2008.
4: A Girona, els Mossos han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals. 6 dels principals responsables d'aquesta xarxa han ingressat ja a la presó, mentre que la investigació continua oberta. Girona FM, Pau Villafañe.
12: La investigació ha acabat amb 28 detinguts, més de 6.000 plantes de marihuana intervingudes i el bloqueig de més de 30 propietats immobiliàries valorades en prop de 3 milions d'euros. La investigació es va iniciar fa uns 7 mesos arran de la detecció de connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica vinculades a possibles plantacions. Els investigadors van acabar descobrint una estructura criminal estable i jerarquitzada que controlava tot el procés, des del cultiu fins a la distribució de la droga. Carles Martínez és el cap de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona.
13: A dia d'avui podem parlar que hem desmantellat l'organització criminal. Hem atacat tot allò que hem tingut coneixement, o sigui, totes aquelles plantacions, evidentment com a organització criminal dedicada al tràfic de drogues, al cultiu intensiu, doncs hi havia diferents rols, evidentment, hi havia plantacions, hi havia lloc on es guardava la marihuana, hi havia gent que es dedicava a blanqueig, hi havia gent que es dedicava a contactar amb compradors externs a l'organització. Al dia d'avui podem dir que hem desmantellat tot això.
12: L'operatiu, en què van participar més de 600 agents, es va desplegar en diversos municipis gironins i també va permetre intervenir 310.000 euros en efectiu, 19 comptes bancaris, 8 vehicles i diverses armes de foc.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Entrem a matèria política. El jutge que investiga el cas Plus Ultra es crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
6: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i també la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora a la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
4: El doctor en ciència política Ernesto Pascual creu que aquest cas desgasta de mica en mica el govern de Sánchez.
6: En una entrevista a la xarxa ha explicat que el silenci de l'expresident en l'afer de les joies encara afegeix més llenya al foc.
14: El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. El govern conserva els vots, però per aire.
4: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà, que ja s'ha rubricat entre els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles, en la cimera del G7. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
16: La firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
15: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
4: Els bombers confien que l'incendi agrícola declarat a Talavera, a la Segarra, pugui quedar controlat en les properes hores. El foc, que ja està estabilitzat, ha afectat més de 100 hectàrees i els agents rurals investiguen ara les causes. Lleida TV, Cel Márquez.
17: Els primers indicis de la investigació apunten als treballs amb una recol·lectora com a principal hipòtesi de l'origen del foc. Les flames també van comportar el confinament preventiu de diversos nuclis de Talavera i Ribera d'Ondara, una mesura que es va aixecar un cop l'incendi va quedar estabilitzat. L'alcalde de Talavera, Ramon Trullols, posa en valor la coordinació entre bombers, ADF i pagesos, que van treballar conjuntament per frenar l'avanç del foc.
18: Es va agafar embranzida molt ràpidament perquè apretava molt la marinada. El franc surt, doncs, d'aviat va estar controlat perquè només cremava contra vent i cremava molt a poc, i els bombers, juntament amb les ADFs i els tractors, doncs, el van apagar ràpidament, però clar, el cantó del nord doncs, com que apretava el vent, doncs, corria bastant.
17: Aquest matí, 13 dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per assegurar la zona i evitar possibles represes. Tot i l'afectació sobre camps de cereal i algunes zones forestals, no s'han registrat danys personals ni afectacions greus en habitatges o explotacions ramaderes.
4: Justament aquest migdia ha quedat estabilitzat un incendi de vegetació declarat a l'Albi a les Garrigues, que ha obligat a interrompre fins i tot la circulació de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
6: Els bombers han rebut l'avís a 11:15 del matí i han activat 12 dotacions, de les quals hi ha 3 mitjans aeris. El foc afecta camps de Rostoll, en una zona propera a la carretera LV-7031, i també la línia ferroviària. S'espera que properament es pugui ja reprendre la circulació.
4: Tensió aquest matí al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs pel desallotjament de 3 dels edificis coneguts com a blocs de la Rambla, que estan ocupats des del 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus.
6: Prop de 40 persones s'han concentrat a les portes dels blocs amb tanques d'obra per evitar el desallotjament, però els Mossos han retirat els elements i han esbotzat la porta. Dels 3 desallotjaments d'avui, 2 afecten famílies amb infants a càrrec que no tenen alternativa d'habitatge, segons denuncia el Sindicat de l'Habitatge. També denuncien que des de fa anys les famílies reclamen regularitzar la situació i accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. En canvi, el Consorci de la Mina argumenta que no es tracta de famílies vulnerables a qui oferir una alternativa. Hi ha més desnonaments previstos dilluns, dijous i divendres vinent.
4: I satisfacció dels col·lectius que lluiten per l'eliminació de l'amiant davant de la llei pionera que ha aprovat el Parlament i que preveu agilitzar aquest procés.
6: Ara bé, s'esperen que la llei sigui efectiva a la pràctica. Miquel Moreno, que és portaveu de l'associació Macosa als Tom Afectats per l'Amiant, ho ha reivindicat en una entrevista a la xarxa.
19: Que s'aplique al 100% la llei d'erradicació de l'amianto i empiecen a treballar d'una forma seria, responsable y con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
6: La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita per enretirar aquest material, que segons l'Organització Mundial de la Salut provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món.
3: Notícies en xarxa.
4: El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages augmenta la seva capacitat assistencial per fer front al creixement sostingut de la demanda. L'equipament atén actualment més del 15% dels infants de 0 a 6 anys de la comarca, una xifra que supera la mitjana de Catalunya. Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
20: Les instal·lacions del Servei d'Atenció Precoç de la comarca del Bages s'inicien avui una nova etapa gràcies a una inversió de gairebé 530.000 euros. L'associació Montserrat Claret Arimany ha adquirit un local adjacent que permet guanyar 8 nous despatxos d'atenció individualitzada i una aula multisensorial adaptada per als casos més greus de pluridiscapacitat o d'espectre autista. La gerent del centre, Montse Díaz, adverteix que les dificultats en el desenvolupament infantil han crescut arran de la pandèmia per l'alta exposició a les pantalles i per diversos factors socioeconòmics. El president de l'entitat gestora, Pep Claret, es mostra molt emocionat per culminar un procés que ha durat 3 anys de feina.
21: Teníem clar que havíem d'apostar per poder fer aquesta ampliació. Tot l'equip està molt content i emocionat de poder ampliar els serveis i poder atendre a la població infantil com es mereix.
20: Els responsables del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages celebren, a més de les millores de les instal·lacions, que la Generalitat de Catalunya hagi anunciat una propera ampliació de les hores de prestació sanitària.
4: A Palamós, al Baix Empordà, la depuradora d'aigües residuals ha recuperat ja el seu funcionament normal, gairebé 5 mesos després que el temporal Harry la avariés greument. Durant aquest temps ha abocat al mar aigua amb un tractament parcial, fet que han criticat diverses entitats ecologistes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
22: La depuradora dona servei a Palamós i a 4 municipis més de l'entorn. El 20 de gener passat, les pluges del temporal Harry la van inundar inutilitzant tot el sistema elèctric. Fa unes setmanes, la instal·lació va recuperar ja la funció al 50% i ara en la seva totalitat, unes setmanes abans del que estava previst. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, destaca la implicació que ha tingut la Generalitat des del primer minut.
23: Però que el govern, el dia 22 de gener, l'endemà del Harry, la preocupació era màxima i vam començar a treballar des d'aquest moment. I que si això no hagués sigut així, no seria possible haver retallat el calendari.
22: El Consorci d'Aigües de la Costa Brava ha invertit 3,6 milions d'euros per reparar la depuradora de Palamós i refer un tram avariat de l'emissari submarí. Entitats entitats ambientalistes han denunciat l'abocament d'aigua no tractada al mar, per bé que les analítiques diuen que la zona és apta pel bany.
4: I repassem altres notícies destacades d'avui. Començant per una última hora, el Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola. L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac a Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més de castellà al centre.
0: El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El tribunal remarca que el castellà és l'idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament primària privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració dels alumnes al sistema educatiu estatal quan es traslladaven a una altra comunitat on l'única llengua oficial era el castellà.
4: Nova jornada de vaga a les escoles Bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenes de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius i millorar l'atenció als alumnes.
0: El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i també demana unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern, amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la Bressol.
4: I 200 bombers de la Generalitat surten al carrer també a Barcelona per exigir més inversió.
0: Reclamen també millores laborals i de formació, un pla de xoc per renovar infraestructures i equips de protecció individual, així com el compliment dels acords pactats. El col·lectiu ha alertat d'una situació de crisi estructural al cos, fruit de dècades de desinversió i manca de planificació. La protesta ha començat davant del Departament d'Interior i ha recorregut el passeig de Sant Joan fins a l'Arc de Triomf per posteriorment anar fins al Parlament.
4: És moment per la cultura. Avui amb l'electrònica com a protagonista, perquè ja ha arrencat la 33a edició del Sonar, enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals des de la banda de culte The Prodigy, a qui estem escoltant, també el raper Skepta o les sessions a Charlotte DeWitt, Amelie Lenz i Chris Tussi. Però més enllà del menú musical, el Sonar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia i ho fa des de la Llotja de Mar de Barcelona. Allà hi tenim el David Navarro. Bon dia, David.
1: Bon dia. La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada explosiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, la Sophie o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però paral·lelament, el Sonar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata. So when they
2: wear this VR... Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
1: Així a la Llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.
4: Més qüestions. En clau cultural, l'Ajuntament de Barcelona comprarà els locals del taller de músics per tal de preservar-ne l'activitat.
0: L'equipament està situat al Raval i consagrat des de fa més de 40 anys a la formació i l'activitat musical. En les seves més de 4 dècades d'activitat, el taller de músics s'ha convertit en un centre d'ensenyament musical de referència a Catalunya. També ha esdevingut un agent fonamental per a la millora i transformació social del seu entorn.
4: I tenim nou avançament de la programació del Festival Temporada Alta de Girona. S'incorporen les obres Poncia, protagonitzada per Loli de Flores, la nova comèdia amb Ramon Madaula, Loop, i la revisió de la comèdia de Jordi Galzeran, Dakota.
0: Jordi Oriol també tornarà al festival amb una tragicomèdia apocalíptica i el monòleg de Carles Sanz, que servirà per acomiadar-se dels escenaris. El muntatge dirigit per David Selves, Perfectes Desconeguts, també formarà part de la programació de la 35a edició de la Mostra d'Arts Escèniques.
4: I ho acabem de saber, el director Josep Maria Mestre serà el nou responsable del Teatre Nacional de Catalunya.
0: Ho ha decidit el Consell d'Administració de la institució mitjançant un concurs públic que va rebre inicialment 40 candidatures. Mestres assumirà el càrrec per un mandat inicial de 4 temporades, de la 27-28 a la 30-31, prorrogable fins a 3 temporades més. El nou director s'incorporarà aquest mes de setembre i fins juliol de l'any vinent hi haurà un període de traspàs amb l'actual responsable del TNC, Carme Portacelli.
4: I és moment per la informació esportiva. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça de bàsquet comença la lluita pel títol.
5: Bon dia, Marta. Arranca la final de la Lliga ACB, l'últim títol del curs. El Barça de Xavi Pascual s'enfrontarà al València en el primer duel que jugarà avui a les 8 del vespre al Roig Arena. La sèrie, recordem, és el millor de 5 i el factor pista és favorable als valencians. Escoltem el tècnic blaugrana, Xavi Pascual.
8: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals... El principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
5: En futbol sala, el Barça vol tornar a fer vol. Factor pista, els de Javi Rodríguez reben el Pozo Murcia en el segon partit de la final de la Lliga. Els catalans volen encarar el títol amb un segon triomf al Palau avui a partir de les 9 de la nit.
9: Va ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
5: I en futbol, el Centre d'Esport Sabadell ultima la gran final que juga demà, duel definitiu per pujar a la segona divisió A. A les 9 de la nit s'enfronten contra el Zamora a la nova Creu Alta en un match on han de guanyar, sigui pel resultat que sigui, si volen assolir l'ascens. El tècnic arlequinat Ferran Costa ha parlat fa pocs minuts.
10: Això no és una festa, és un partit de final de play-off que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri, i això vol dir que estem capacitats per competir-lo, i nosaltres tenim la total decisió de que quan acabi el temps reglamentari, si a 90, si a 120, puguem oferir-li a la nostra afició el que tanta il·lusió els hi fa. El que penso que és molt important, que tots tinguem clar que no podem passar-nos el partit imaginant o pensant en què ens agradaria viure quan acabi. O sigui, això és una errada.
5: Les declaracions de Ferran Costa. El Centre d'Esport Sabadell juga demà al darrer partit de la temporada. A Caixa ho faci jugar l'ascens a la categoria de plata del futbol estatal. A la Lliga F, Pere Romeu ha renovat amb el Barça. L'entrenador del conjunt blaugrana continuarà dirigint el millor equip del món després de renovar fins al 2028. I l'Espanyol i el Badalona Women s'enfrontaran en pretemporada, partit amistós que es disputarà a la ciutat esportiva d'Dani Jarque el pròxim 15 d'agost. I demà comença la Volta Ciclista a Catalunya Femenina.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
24: La xarxa de comunicació local.
25: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
26: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
27: Picades a la platja, medusa, peix aranya, garoines... Què fer si ens piquen i com evitar-les?
28: Si us pica una medusa, renteu la zona amb aigua salada i traieu les restes de tentacles amb una targeta o alguna cosa similar. Per picades de peix aranya, submergiu la zona afectada en aigua calenta, sense cremar-vos, durant almenys 30 minuts. En el cas que trepitgeu una garoina, retireu les espines amb cura i desinfecteu la ferida. Per evitar aquestes picades, eviteu nedar en zones amb meduses i utilitzeu sabates d'aigua. I, naturalment, estigueu atents als avisos dels socorristes de la platja.
26: Salut Activa.
29: Mercè Pallarès,
28: metgessa d'atenció primària i comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
23: Doncs si ens piqueu una medusa, el primer que hem de fer és sortir de l'aigua amb tranquil·litat, evitar que no ens apiquin més, llavors aplicar aigua salada en la zona, no aplicar mai aigua dolça perquè ens podria fer més reacció i podem intentar treure els filaments amb un objecte com una targeta de plàstic. En el cas de que trepitgem accidentalment un peix aranya, el que hem de fer és sortir de l'aigua amb tranquil·litat, intentar no moure'ns gaire i hem d'aconseguir una galleda d'aigua calenta per poder posar l'extremitat el més aviat possible a dins de la galleda, amb uns 45 graus, perquè la toxina que tenen és termolàbil i contra abans ho fem, abans la s'activarem. En cas de les punxades de garoina, el que hem de fer és, quan sortim, intentar treure-les. Si es pot, és complicat perquè són trencadisses, es trenquen, i després hem d'aplicar un antisèptic i mantenir la zona neta fins que surten. I també ens poden vendre un preparat a la farmàcia per facilitar això.
26: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
24: La xarxa de comunicació local.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dimecres 17 de juny del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que... Invasió d'art a Sant Feliu de Codines, una activitat artística que surt de les aules de FEDAC per arribar als carrers del poble. Els ADF del Moianès es preparen per la temporada d'alt risc d'incendi amb l'ús de drons per millorar les tasques de prevenció i control. 1.159 voluntaris inscrits a l'etapa del Tour que passa per Sant Feliu.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'edició de l'E59 d'avui explicant-vos que l'art ha envaït diversos espais de Sant Feliu de Codines de la mà dels alumnes de quart d'ESO de l'escola FEDAC, que han tret fora de les aules una activitat artística que han estat realitzant a classe. Es titula Invasió d'art a Sant Feliu de Codines i combina grans obres de la història de l'art amb espais quotidians del poble. La Gemma Permanyer ha viscut una part d'aquesta invasió.
2: Vale. L'obra que està situada aquí, Can Xifreda, és La nit estrellada, vale? Va néixer el 1889 i el va pintar un autor que es diu Van Gogh, Vincent Van Gogh, des del sanatori de Sant Remi. En Vincent la va pintar a l'època del postimpressionisme. A aquesta època els artistes pretenien pintar les coses que no eren de la realitat, sinó que feien servir colors vius i pinzellades fortes per pintar els seus sentiments. En Vincent, per exemple, estava molt trist sempre i va pintar el meu quadre per ajudar a treure tots els sentiments que ell sentia.
3: Això és el que passava un dia de juny, cap a 11:15 del matí, al parc de Can Xifreda. Qui parla és la Martina Baqués, alumna de quart de secundària de l'escola FEDAC Sant Feliu. I qui l'escolten són tot d'alumnes de primària, de quart. Ella du a les mans un treball tipus collage que combina el quadre que els està explicant amb l'espai on es troben, al parc de Can Xifreda.
4: Estrellada,
5: com es diu l'obra?
6: I de qui és?
7: De Van Gogh.
6: No, no era cessant.
7: No, de Vicent Van Gogh.
6: Segur?
3: Val. És part del projecte Invasió d'Art a Sant Feliu de Codines, en el qual els alumnes de quart d'ESO han fusionat grans obres de la història de l'art amb diferents racons de Sant Feliu. Ens ho explica la Mariona Capell.
8: Hem fet un projecte, la Invasió d'Art de Sant Feliu, que hem agafat quadres originals, pintures, de pintors famosos com Van Gogh, André Derain i més, i hem agafat llocs de Sant Feliu de Codines i les hem fet un conjunt per ajuntar-les i que s'assemblin.
3: En aquesta sortida acosten el treball alumnes de primària perquè descobreixin tant els quadres com els racons que han treballat.
8: Sí, els hem portat als espais on hem triat que les obres es fagin, no? Que combinin, i explicar-los pues, sobre l'obra que hem triat, com La nit estelada, que estem fent a Can Xifreda, i que els nens aprenguin més sobre l'art. I
3: la Martina Macià i la Carlota Urux són alumnes de quart de primària que segueixen les explicacions dels seus companys més grans. Al coll hi porten una cartolina on van marcant amb estrelles els espais que ja han visitat.
9: És que tens que adivinar les imatges i si les adivines et donen estrelles i doncs després mirem totes les estrelles i veiem qui té més estrelles o qui no té. D'igual, no és una competició.
3: Però aneu aprenent, és a dir, cada estrella és un espai que heu visitat i en aquest espai heu après alguna cosa. Què és el que trobeu a cada lloc?
9: Trobem un espai de Sant Feliu amb una foto, la qual busquem perquè tenim una obra d'art dibuixada i hem d'adivinar quin lloc és.
3: I ara som a Can Xifreda, aquí què heu trobat?
9: Hem trobat La nit estrellada, que és per Can Xifreda, que un autor que es deia Van Gogh la va dibuixar i va sentir com perquè vegin els seus sentiments.
3: El projecte va més enllà del treball que els joves han fet a classe i de la sortida que han fet els més petits. Els alumnes de quart d'ESO han tret la seva feina al carrer i passejant per Sant Feliu es poden descobrir aquestes intervencions artístiques amb cartells on es poden veure les composicions. Es poden trobar les cartelleres i també en diversos comerços. A més, inclouen un codi QR on es pot veure la composició final, l'obra original i també conèixer millor tant la pintura com l'espai del poble on s'ha integrat. Una iniciativa que, segons explica l'escola, és una invitació a mirar Sant Feliu amb uns altres ulls.
0: La resposta ciutadana per formar part de l'organització del Tour de França a casa nostra ha superat totes les previsions. Des del Departament d'Esports de la Generalitat s'han registrat 1.159 sol·licituds de persones que volen fer de voluntàries específicament en la tercera etapa de la Ronda Ciclista, la que viurà una sortida històrica des de Granollers el proper 6 de juliol i que passa per Sant Feliu de Codines. Aquesta xifra forma part del gruix de més de 7.000 inscrits que s'han mobilitzat arreu de Catalunya per col·laborar de forma altruista en el denominat Grand Départ. Cada municipi comptarà amb un responsable que s'encarregarà de coordinar i distribuir els voluntaris al llarg del recorregut oficial en funció de les necessitats de cada tram. Entre les principals funcions que hauran de desenvolupar aquests voluntaris hi ha la de garantir la seguretat del públic i dels corredors, facilitar informació de mobilitat sobre els talls de trànsit i els accessos i donar suport logístic tant en la zona de sortida com en els punts de pas. Precisament Granollers ha estat una de les seus escollides on ja s'han començat a impartir sessions informatives organitzades amb la col·laboració de la Federació Catalana de Ciclisme de cara a preparar els equips tècnics municipals i perfilar el manual de seguretat d'una cita que projectarà la comarca a nivell mundial. Els incendis d'aquesta setmana posen en alerta el govern de cara a la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Quan queda només una setmana per la festa, la Generalitat ha presentat un dispositiu especial de prevenció. Ens ho explica en Jordi Givert.
4: Justament qui feia la presentació era la mateixa consellera d'Interior, Núria Parlon.
5: Durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus, però sí, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs, una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs, tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no?
4: Per això, la consellera anunciava un increment del 50% pel que fa als efectius de bombers respecte a una jornada ordinària. Aquest reforç es preveu entre les 7 de la tarda del dia 23 i les 9 del vespre del dia de Sant Joan.
5: A part del reforç d'efectius de bombers i obertura de parcs de bombers voluntaris, tenim el reforç del GRAF, que són les unitats especialitzades en incendis forestals, dels EPAF i dels AOF, que estaran fins a la 1 de la matinada del dia 24, i les sales de coordinació territorial i la sala central tindran també doncs, un reforç amb especial atenció a les regions metropolitanes nord i sud fins a les 7 del dia 24.
4: A banda del dispositiu de prevenció pel que fa als incendis, la Conselleria d'Interior també es preocupa per la gran mobilitat de vehicles que hi haurà a les carreteres. Preveu que s'incrementi tota la mobilitat, encara que sigui en dia entre setmana a la Revetlla de Sant Joan. En aquest sentit, s'espera una operació sortida de gairebé 500.000 vehicles al dia de la Revetlla. Des del departament fan una crida a la responsabilitat i recorden que no s'han de llançar objectes als vorals de les carreteres, sobretot les borilles de tabac.
0: A casa nostra, les tasques de prevenció i control del territori tenen un pes especial als voluntaris de l'ADF. En el cas del Moianès, l'ADF, els cingles, s'ajuden dels drons per millorar la seva eficiència. En Jordi Givert n'ha parlat amb ells en una conversa que podem

0: vam parlar amb tu fa uns anys quan vau presentar aquest, aquest projecte, primer de tot, després de rebre aquest premi per part de la Diputació de Barcelona, com ho heu rebut des de l'ADF?
1: Amb molta il·lusió, perquè d'alguna manera rebre un segon premi amb una activitat doncs, que és similar a la primera, és com un reconeixement de la feina ben feta i dels resultats i el que s'ha fet fins ara, no? Uh-huh. Llavors, molt positivament.
0: Clar, com surt, recapitulant una mica, crec que va ser el 2021-22, no?, que comenceu a utilitzar drons des de l'ADF. Com surt la idea d'aplicar-los en la prevenció d'incendis?
1: Bueno, ja quan vam fer fa uns anys una entrevista, quan vam rebre el primer premi, bàsicament, inicialment va sortir, doncs, gràcies a que teníem el Drone Center aquí a Mollà, Mollà Collsuspina. Llavors vam tenir el suport de dir, home, aquesta tecnologia és una tecnologia que pot ser utilitzada doncs, tant per la prevenció com per, inclús, ens plantejàvem extinció, però també gestió forestal, i vam fer el primer projecte. Això estem en un món que les tecnologies canvien molt ràpidament i el primer premi ens va servir per consolidar i fer una sèrie de coses i ara tenim doncs, uns nous reptes. No? Mm-hmm. Llavors, per nosaltres ha sigut això, no? De dir, la gent ha vist el que havíem fet nosaltres fins ara amb els drons i ha apostat perquè hi hagi aquesta expansió amb aquest segon premi per poder implementar noves tasques, aplicar noves tecnologies i fer créixer l'equip de pilots. No? Mm-hmm.
0: Clar, aquest premi també va acompanyat d'11.000 euros. Abans d'explicar en què els destinareu, explica'ns, Miquel, a dia d'avui, fins, diguéssim, abans de rebre el premi, amb què utilitzeu vosaltres aquests drons?
1: Bueno, els drons fins ara els hem utilitzat bàsicament per... No? Una ha sigut fer tot el manteniment, tot el que és manteniment, estat de dipòsits i bases, i per això hem fet un mapa en Google Maps on es poden veure tots els punts d'aigua que té la nostra ADF, tots els hidrants, i es pot veure fotografies actualitzades, vistes des dels drons, on tu pots veure quin és el nivell, l'estat, etcètera, etcètera, amb totes les dades que bombers i la gent d'extinció d'incendis necessiten per poder operar, no? Poder saber si estarà operatiu per treballar amb helicòpters, si està operatiu per treballar amb mitjans extres. Doncs tota aquesta feina s'ha fet i s'ha posat i s'ha compartit doncs, amb bombers i administracions en general, Diputació i Generalitat, no? Llavors, aquesta ha sigut una tasca, i això és una tasca contínua, perquè, clar, anem...
0: Actualitzant.
1: Fotografies i actualitzant les dades, i, bueno, aquesta és una de les feines. I l'altra, clar, ha sigut, òbviament, quan hi ha hagut algun avís de columna de fum o d'alguna cosa rellevant, doncs poder enlairar el dron i poder veure més enllà, tenir aquesta vista d'ocell que sempre ajuda, no? I especialment quan estem parlant de llocs que tenen difícils i que et poden ajudar, no?
0: Clar, més en un territori com Moianès, no?, que hi ha zones boscoses, frondoses, desnivells, de zones de difícil accés, en la vostra casa en teniu bastantes.
1: Sí, vull dir, el Moianès és un altiplà, tenim totes les puntes que són cingleres, tenim puntes que són molt... o els voltants que són doncs, cingles, i allà és difícil accés, no?, tot el que és tant al nord com al sud, doncs tenim zones molt muntanyoses i de difícil accés. El flanc sud amb cingles de Bertí és complicat.

0: aplicat i tota la banda de granera, d'això també tenim allà dificultats, no? I llavors, bueno, es podem cobrir molt millor que o fàcilment es podem cobrir, perquè si no hauríem d'anar a fer voltes o mirar-ho o tenir intuïcions, però a la vista d'ocell ens ajuda molt, no?
1: Clar, actualment quanta gent teniu que pugui manejar aquests drons
0: Tenim
1: a l'associació?
0: sis pilots. En aquest moment som sis pilots, i llavors nosaltres, que ja és un número important, però si tens en compte, doncs, que s'han de fer actualitzacions, especialment a la campanya, actualitzacions com a mínim cada 15 dies dels diferents punts d'aigua, i de punts d'aigua en tenim molts, ja pots imaginar que s'han de fer bastantes sortides, no? Nosaltres el que tenim, l'ADF als Cingles, està formada per sis pobles, i llavors sortim amb per parelles de persones, i en aquest moment amb sis persones estem cobrint, bueno, doncs els sis pobles, no? Uns agafen Castellterçol i Granera, els altres agafen Castellcir i Sant Quirze, i els altres agafen Moià i Collsuspina.
1: Miquel Buixó, moltes gràcies per atendre'ns i explicar-nos com funcionen l'ús dels drons en la prevenció d'incendi forestal.
2: I ara anem amb una informació de servei, i és que durant el pròxim dijous 18 de juny a la nit i el divendres 19 hi haurà afectacions a la circulació a la carretera C59 a causa de les obres del Brecat. Els treballs es faran de 10 de la nit a 6 del matí i consistiran en la reparació de sots en el tram situat entre Caldes i Palau. Aquestes tasques inicialment s'havien de fer a principis de mes, però degut a les pluges es van haver d'ajornar. Durant tota la nit hi haurà talls puntuals de circulació, tot i que es garantirà en tot moment el pas alternatiu de vehicles. I acabem el programa d'avui amb la secció que tots esteu esperant, que és la secció de la ràdio L'Escola, que fan els alumnes de l'escola Jaume Balmes. Això sí, avui us deixem amb l'últim episodi d'aquesta temporada. Treu la llei!

Hola, sóc el Bikram de primer. Aquesta és la tercera setmana del mes de juny. I la dita és... El juny, allà, el dia es comença a escurçar.

0: Bon dia, tornem a ser aquí. Soc el Martí i la Lia, de segona.
1: Voleu saber què passarà a l'escola aquesta última setmana de curs? Última setmana de curs. Els de sisè van de colònies de...
0: De dilluns a dimecres, divendres, festa de final de curs. Hem acabat
1: la nostra secció. Fins a...

0: Bon dia a tothom. Som la Gala
1: i l'Oleguer
0: de Tercera.
1: Aquesta setmana fa anys ja a l'escola.
0: La Bela i el Lier i el Seiba de quart B.
1: El Nil d'I4A.
0: La Linda de primer.
1: La Júlia d'I4B.
0: El Pol de Tercera.
1: La Jana d'I5.
0: I la Thaís de segona.
1: Per molts anys a tots i a totes.
0: Que gaudiu del vostre dia.
1: I bones vacances a tota l'escola.

0: Hola, nosaltres som
1: la Caral
0: i la Laia.
1: Sabies que el 15 de juny és el Dia Internacional del Pare?
0: Sí, jo li estic fent un dibuix molt xulo.
1: Segur que li agrada.
0: El dia 16 de juny és el Dia Internacional de les Tortugues Marines.
1: A mi les tortugues marines m'encanten, neden molt bé. Laia, t'agrada el sushi?
0: Sí, m'encanta, és tan bo.
1: Doncs el dia 18 de juny és el Dia Internacional del sushi.
0: Uf, ja m'està entrant la gana.
1: Nois i noies, que aquesta secció ja s'acaba.
0: I això?
1: Doncs perquè arriba l'estiu i això significa que ens retrobem al setembre.
0: Fins aquí la nostra secció. Bones vacances a tothom!

0: Bon dia a tothom.
1: Som l'Àlex, la Inara
0: i la Lucía de Sisea. Avui fem l'últim programa de ràdio del curs i l'hem volgut anomenar l'última cançó, ja que és l'últim cop que entrarem i sortirem de l'escola amb una cançó. I la veritat és que costa de creure que ja hàgim arribat fins aquí.
1: Sí, perquè sembla que fos ahir que començàvem el curs, retrobant-nos després de l'estiu, mirant la nova classe i preguntar-nos què ens esperava aquest any.
2: I ara, de cop i volta, ja som al final. Han passat un munt de coses, excursions, projectes, colònies, activitats, moment molt, molt divertit i també algun examen, que preferim no recordar gaire.
0: Però si una cosa ens emportem d'aquest curs no són ni les notes ni els deures, són les persones i els moments que hem compartit.
1: Les rialles al pati, les converses a classe, els treballs en grup, les bromes entre companys i companyes, aquelles petites coses que quan passen semblen normals, però que amb el temps són les que acabes recordant.
2: Per nosaltres aquest final és una mica especial, després de molts anys en aquesta escola. Arriba el moment de marxar i començar una nova etapa.
0: Tenim ganes de descobrir què ens espera a l'institut, però també sabem que trobarem a faltar moltes coses d'aquí.
1: Trobarem a faltar alguns racons de l'escola, alguns costums, algunes rutines i, sobretot, les persones amb qui hem compartit tantes hores durant tot aquest any.
2: Per això volem donar les gràcies. Gràcies als mestres que ens han ajudat a aprendre i créixer. Gràcies a les famílies que sempre han estat al nostre costat.
0: I sobretot, gràcies als nostres companys i companyes, perquè sense vosaltres aquesta etapa no hauria estat la mateixa.
1: D'aquí uns anys, segurament, cadascú seguirà el seu propi camí, però estem convençuts que sempre recordarem aquest any com un gran somriure.
2: Perquè hi ha llocs que es deixen enrere, però hi ha records que es queden amb nosaltres per sempre.
3: Gràcies per acompanyar-nos durant aquest curs. Bon estiu a tothom i molta sort en tot el que està per venir.

0: Bé, i sembla que ha arribat el moment que ningú volia que arribés.
1: El moment de recollir els micros i apagar els auriculars i deixar de parlar per la ràdio.
0: Això últim, no sé si ho aconseguirem gaire.
1: Tens raó, després de tot un curs fent ràdio, comentant cançons, entrevistant gent i explicant històries, ens hem acostumat massa a sentir la nostra veu.
0: Hem rigut.
1: Hem après.
0: I alguna vegada també ens hem equivocat.
1: Alguna vegada?
0: D'acord, unes quantes.
1: Però això també forma part de la màgia de la ràdio.
0: Ara sí, ha arribat el moment d'acomiadar-nos fins al curs vinent.
1: Esperem que hagueu gaudit tant com escoltant-nos com nosaltres fent aquest programa.
0: A totes les famílies, mestres, companys i companyes que ens heu seguit.
1: Moltes gràcies per ser a l'altra banda.
0: I recordeu, l'estiu és per descansar,
1: per jugar,
0: per llegir una mica
1: i per no posar el despertador.
0: Nosaltres marxem, però abans us deixem amb una cançó que va perfecta per l'ocasió.
1: Amb un somriure i molta alegria. Adeu, adeu.

I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui farem un programa dedicat al blues del desert, a la guitarra Tuareg, els homes blaus, els homes del desert, aquestes tribus nòmades Tuaregs que va canviar completament el seu folklore en el moment en què van descobrir la guitarra elèctrica. I, evidentment, havíem de començar amb la gent de Tinariwen, els més veterans i en actiu, completament en actiu. De fet, han estat a Barcelona fa pocs mesos, aquest mateix estiu del 25, i doncs és això, un dels grups de culte, veterans d'aquest blues del desert, Tinariwen, des de l'any 79, en què doncs, el seu guitarrista i líder encara, Ibrahim Al-Habib, doncs, s'ajunta amb una sèrie de col·lectiu d'altres músics tuaregs que, de fet, comparteixen el fet d'una instrucció militar i la participació en les diferents rebel·lions que el poble tuareg ha protagonitzat en aquella part del món que nosaltres anomenem el Sàhara i ells anomenen el Teneré, el gran desert del Teneré, que en llengua tamashek, la llengua dels tuareg, doncs és la que dona nom també en plural al grup Tinariwen, els deserts. Hem sentit del seu disc de l'any 24, que és una recopilació amb algunes preses de discos anteriors que no s'havien estat publicades i alhora un recopilatori d'una llarguíssima trajectòria des dels anys 70 fins ara. Però ara anem a buscar un tema del seu disc potser més conegut, de l'any 2004. Es va dir Amasakul i el tema és aquest, Amasakul Teneré.

0: Tinariwen van deixar tot el que era la lluita armada per dedicar-se exclusivament a la música des de, doncs, ja han entrat els anys 2000. Però altres grups que també han portat la guitarra en una espatlla i l'escopeta a l'altra, doncs, i que han estat marcats per la guerra civil que va tenir lloc entre tribus tuaregs i l'exèrcit de Mali als anys 90, doncs van ser el grup Tamikrest, també del nord de Mali, de dins del desert, però al nord de Mali, doncs el grup de Tamikrest, doncs és també no tan veterà, perquè van començar el 2006 en aquells disturbis que això que tenien lloc després d'aquella guerra civil, però ells van decidir quedar-se només cridant l'atenció dels drets del poble tuareg des de la música. Tamikrest, que, per exemple, l'any 2013 van gravar amb el prestigiós segell Glitterbeat, i ho feien amb un disc que es va dir Chatma, amb temes emblemàtics com aquest.
1: وانا وين دار طرد انا رجشاش كان رجشاش وين نرجشين كاور جرونا بدنا الحوريه كان نسنا انا رجش الغزوات

Tammy Crest, que de la mateixa manera que Tina Arriwen, però uns quants anys després, doncs, incorporaven al folklore de la gent tamashek, dels Tuareg, doncs, el rock. I ho feien havent escoltat amb cinta i amb MP3, després, doncs, Hendrix, o Bob Marley, o Pink Floyd, o Mark Knopfler. Molt important l'influència de Mark Knopfler en tot aquest blues del desert. I, de fet, doncs, en el cas de Tammy Crest, doncs, va ser el fet de conèixer Chris Eggman dels Walkabouts, això és una banda americana de Seattle, doncs, qui els va permetre gravar el primer disc, alhora començar a fer gires a Occident, etc, etc. Tammy Crest. Doncs bé, ja hem escoltat dos bandes importants, Tina Arriwen, els més veterans, Tammy Crest després, però ara venen els nebots. Els nebots d'aquells primers Tina Arriwen. I realment ara l'evolució és importantíssima. I Marjan.

i Marhan són coetanis de Tammi Crest, també a mitjans de la dècada del 2000, durant aquells disturbis importants al nord de Mali que fa que totes les tribus tuaregs vagin cap a Algèria i al desert, a Tamraset. Algèria és on, d'alguna manera, neixen aquestes bandes que prefereixen la guitarra i l'altaveu del rock, el fet de inclús acabar participant en grans festivals de rock, doncs a la lluita armada i als Kalashnikov. I Marhan i aquesta manera, també, doncs, aquesta evolució del que era inicialment el rock tuareg, doncs també ve de la mà d'una discogràfica alemana, que semblen, tot i que uns anys després de Tammi Crest. En aquest cas va ser Cityslang qui va publicar aquest debut d'Imarhan i que va ser un disc amb un impacte enorme perquè doncs, la música ho mostra, com el tema homònim, Imarhan, que vol dir companyonia.

Imarjan. Realment aquí l'essència del blues del desert doncs es reuneix també amb una capacitat per fer unes melodies molt més, era molt més clar, era molt més, diguem-ne, obert. Imarjan, que això es va publicar l'any 2016. Dos anys després, el 2018, va arribar el segon i esperat disc de Imarjan. Aquest es va dir Temet, i hi havia un tema com aquest, Azaman.

Aquest és Bombino, Bombino, que li deien Il Bambino i se li va quedar Bombino. Des de Agadez, al nord del Níger, i que és una de les ciutats històriques dels Tuaregs i alhora la porta del Sàhara, tant des de l'edat mitjana i les caravanes fins ara, amb les migracions des de l'Àfrica subsahariana cap a Europa. Agadez, una ciutat que és la porta del desert i que alhora era la protagonista va ser la protagonista d'un documental que es deia així, Agadez, The Music and the Rebellion, i del qual el protagonista era Bombino. Aquest noi que, igual que tots la resta de protagonistes del programa d'avui, doncs, amb les seves famílies, i val a dir que els Tuaregs són nòmades, però doncs, es van moure per tota aquesta àrea des de Burkina Faso i el Sahel, Níger, Mali, fins a Algèria i Líbia. De fet, la major part d'aquests moviments van ser forçats pels conflictes armats que hi havia a la zona i que encara hi ha avui amb tot el que és Estat Islàmic i això, les milícies islamistes en les quals lluiten tots contra tots, els Tuaregs contra l'Estat, contra els islamistes, etc, etc. Bé, deixem estar això, parlàvem de Bombino, Bombino torna a Agadez, és protagonista d'aquest documental i això crida l'atenció d'un senyor que li produirà el seu tercer disc. Aquest disc es dirà Nomad i aquest senyor que li produeix el disc doncs és Dan Auerbach dels Black Keys i el resultat aquest, el disc Nomad.

Bombino, que segueix molt actiu, igual que la resta, que Tinariwen, sobretot, i alhora doncs, la resta d'artistes que hem escoltat, però ningú amb tant de reconeixement com en aquest moment, pel que fa al blues del desert, diríem un rock desatado com és Mdou Mokhtar. Mdou Mokhtar, aquest guitarrista també de la ciutat d'Agadez, al Níger, és actualment qui més reconeixement té en el món del rock. I potser és en bona part gràcies a un disc com aquest Afric Victim.

Mdoum Mokhtar representa avui millor que ningú la rebel·lia dels Tuareg, alhora la defensa dels drets i de la llengua tamashek, la llengua dels Tuareg, i alhora doncs, aquest esperit rebel que alguns parlaven, doncs es deia, de Tinariwen i del seu líder, doncs que era un Jimi Hendrix del desert, Ibrahim al-Habib. Doncs bé, actualment el Hendrix del desert és Mdoum Mokhtar. D'alguna manera, doncs, aquest blues del desert, que parteix també d'un Ali Farka Touré, doncs en mans de Mdoum Mokhtar, i en el cas d'aquest disc Africa Victim, doncs queda clar que això és realment més rock dur que una altra cosa. Això podria ser un Jane's Addiction al desert, perfectament, però també, doncs, evidentment, Hendrix. I és que Mdoum Mokhtar, doncs, les seves lletres són molt punyents, des dels títols fins, evidentment, tot allò que diu. Però, doncs, crida l'atenció, és un crit d'atenció que en el seu darrer disc, que es diu nada más y nada menos que Funeral for Justice, en el qual crida cap a aquesta cultura, al respecte d'aquesta cultura Tuareg al Níger. Al Níger i arreu, perquè ells no entenen de fronteres. Funeral for Justice. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. La circulació de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona ha quedat restablerta un cop estabilitzat l'incendi de l'Albi a les Garrigues, segons ha informat Renfe i Adif. Els trens que havien quedat aturats reprenen progressivament la marxa. La circulació havia quedat interrompuda entre les estacions de Lleida, Pirineus i Camp de Tarragona a causa del foc de vegetació que s'ha declarat a 11:15 del matí. L'incendi ha afectat camps de rostoll a la zona propera a la carretera LV-7031 i també la línia ferroviària. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de bombers de la zona franca. L'home, que està suspès de feina i sou, hauria portat a la dona, que no forma part del cos, a les dependències de la zona franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, lamenta els fets.
3: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
2: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual. Ho alerta una enquesta del Ministeri d'Igualtat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en un context sexual en què els homes doblen el pes de les dones. I avui, nova jornada de vaga a les escoles Bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals a Barcelona. Centenars de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes. El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern en càntics de 03 existeix i l'educació comença a la Bressol. I avui amb l'electrònica com a protagonista parlem de cultura perquè ha arrencat la 33a edició del Sonar enguany en tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions entre les quals la banda The Prodigy, el raper Skepta i les sessions de Charlotte de White. I el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol, arrenca la final de la Lliga CB, l'últim del curs. El Barça de Xavi Pascual s'enfronta al València en el primer duel que juga a les 8 del vespre.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha cridat a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària. Després de la declaració d'ahir de l'expresident, el jutge de l'audiència, José Luis Calama, inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental, diu, en la canalització, ocultació i facilitament d'operacions rellevants pel cas del rescat de l'aerolínia. Precisament sobre aquest tema, el doctor en ciència política Ernesto Pascual creu que el cas de Zapatero desgasta de mica en mica el govern de Sánchez, ho ha dit en una entrevista en aquesta casa, a la xarxa.
3: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris, que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
2: Tensió aquest matí al barri de la mina de Santa Adrià de Besòs pel desallotjament de tres dels edificis coneguts com a blocs de la Rambla que estan ocupats des de 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus. Prop de 40 persones s'han concentrat a les portes dels blocs amb tanques d'obra per evitar el desallotjament, però els Mossos han retirat els elements i han esbutjat la porta dels tres desallotjats. Avui, dos afecten a famílies amb infants a càrrec que no tenen alternativa d'habitatge, segons ha denunciat el sindicat. I 200 bombers de la Generalitat han sortit al carrer Barcelona per exigir més inversió. Reclamen també millores laborals i de formació, un pla de xoc per renovar infraestructures i equips de protecció individual, així com el compliment dels acords pactats. I tenim un nou avançament de la programació del Festival Temporada Alta de Girona. S'incorporen les obres Poncia, protagonitzada per Lolita Flores, la nova comèdia de Ramon Madaula, Loop, i la revisió de la comèdia de Jordi Galzeran, de Cota. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez, que assisteix avui a la reunió del Consell Europeu, ha aprofitat la seva arribada a Brussel·les per expressar el seu suport a l'expresident un dia després de la declaració de Zapatero davant l'Audiència Nacional. I el mateix dia que el jutge ha decidit investigar les filles de Zapatero i la seva secretària pel cas Plus Ultra. Sánchez ha explicat que ha parlat amb Zapatero i s'ha fet seva la nota escrita ahir mateix per l'expresident reivindicant la seva innocència.
3: El president Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Y desde luego la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata. Confiamos en su inocencia. Por supuesto, respetamos la labor de la justicia y, lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
2: El president del govern ha reiterat que el govern suarà la samarreta dit per negociar i aprovar els pròxims pressupostos generals de l'Estat i ha apel·lat a la responsabilitat de la resta de grups parlamentaris. I precisament el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà que han signat els Estats Units i l'Iran per separat, mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran. Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles durant la cimera del G7. Escoltem el ministre d'Exteriors, Manuel Álvarez.
4: La firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
2: I un equip d'investigació de l'Hospital del Mar i altres centres de Catalunya i Espanya han descobert que bloquejant una proteïna contra el càncer de pàncreas activen el sistema immunitari. És una proteïna que ajuda a reparar l'ADN de les cèl·lules tumorals i en bloquejar-la aquestes cèl·lules no es poden reparar i moren. I l'aspecte més innovador d'aquest estudi és que bloquejant aquesta proteïna faciliten les defenses de l'organisme i accedeixen al tumor, que és un dels més agressius. L'estudi l'han fet en ratolins i s'ha publicat al Science Advances. I els Figaflauas encapçalen el cartell de la segona edició del Calçó Fest, que tindrà lloc el 21 de novembre, coincidint amb la temporada de calçotades.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Pedro Sánchez manifesta de nou el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i revela per primer cop que ha estat en contacte amb l'expresident des de la seva imputació, Jordi Fortià.
3: El jutge del cas Plus Ultra imputa les filles de Zapatero i la secretària de l'expresident un dia després de la seva declaració.
4: El presidente Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia.
2: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home al darrer any són addictes a la cocaïna.
3: Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada.
2: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
5: Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. Escoltem Elisabet Bono, de Projecte Home.
6: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
2: 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
3: Ho diu la darrera enquesta nacional de salut sexual del 2025, el mateix dia que l'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber de la ciutat per suposada agressió sexual. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
7: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
2: En cultura, ja ha arrencat la 33a edició del Sónar, enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
3: El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la banda de culte The Prodigy.
2: I en esport, Joel Gomis, dijous de doble final per les seccions del Barça.
8: A les 8 del vespre, el Barça de bàsquet iniciarà la seva lluita per guanyar la Lliga ACB contra el València Bàsquet, mentre que a les 9, el Barça de futbol sala jugarà el segon duel de la final contra el Pozo de Múrcia, a qui ja va guanyar en el partit jugat dimarts.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís-Mi Pérez, bona tarda.
10: Bona tarda. Tot i que ha baixat una miqueta la temperatura respecte ahir, encara la situació és completament estiuenca. Igualment, ha pujat la humitat, per tant, el que sentim és més xafogó. I de moment avui estan caient pocs ruixats. Alguns se n'està produint cap a l'Alpirineu, bàsicament ja a la Vall d'Aran. Núvols prims en algunes raconades. I atenció, perquè aquesta propera vesprada i sobretot nit sí que canviarà una mica la situació. Arribarà una massa de tempestes seques que deixaran poca aigua, però en algun cas força soroll. També la poca pluja que caurà, caurà bruta, vindrà amb fang. I aquests núvols aquesta nit faran que l'ambient sigui xafogós. De fet, el divendres les tempestes s'acabaran retirant, gran part del dia farà sol i la temperatura tornarà a guanyar 1 o 2 graus. I molta més calor que farà ja el cap de setmana. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís-Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
11: Bona tarda, Dali. Aquesta hora el més destacat és un accident que s'ha produït a l'extrem sud de Barcelona, l'autovia C31, al tram del Prat de Llobregat. Hi ha dos carrils tallats en sentit Barcelona, aturades de més de 3 quilòmetres entre Viladecans i el Prat de Llobregat. Això passa, com et deia, l'autovia C31 en sentit Barcelona a causa d'un accident. A la resta de vies aturades més o menys habituals, C58 i C33, per exemple, carregades d'entrada a Barcelona entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. També a l'extrem sud, val la pena destacar la B23 lenta amb retencions entre Molins de Rei i el Papiol en sentit Martorell, o a la C60 aturades puntuals de quilòmetre a quilòmetre i mig al tram d'Argentona i en sentit Mataró. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Pedro Pedro Sánchez manifesta de nou el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i revela per primer cop que ha estat en contacte amb l'expresident des de la seva imputació. Tot plegat el dia que el jutge ha anunciat que imputa les filles de Zapatero i la seva exsecretària.
3: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs a la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora a la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació i facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
2: I ho dèiem ara en portada, el president del govern espanyol, que assisteix avui a la reunió del Consell Europeu, ha aprofitat la seva arribada a Brussel·les per expressar el seu suport a Zapatero un dia després de la declaració de l'expresident davant l'Audiència Nacional.
3: Sánchez ha explicat que ha parlat amb Zapatero i s'ha fet seva la nota escrita ahir pel mateix expresident reivindicant la seva innocència.
4: El presidente Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Y desde luego la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata. Confiamos en su inocencia. Por supuesto, respetamos la labor de la justicia y, lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
3: El president del govern ha reiterat que el govern suarà la samarreta per negociar i aprovar els pròxims pressupostos generals de l'Estat i ha apel·lat a la responsabilitat de la resta de grups parlamentaris.
2: Doncs precisament el doctor en ciència política, Ernesto Pascual, creu que el cas Zapatero desgasta de mica en mica el govern espanyol.
3: En una entrevista a la xarxa ha explicat que el silenci de l'expresident en l'afer de les joies encara afegeix més llenya al foc.
12: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada.
3: Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. Per això, Projecte Home alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya.
2: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
5: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, l'alcohol és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos. El fet que sigui una substància legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono de Projecte Home.
6: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no? que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
5: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
2: Titular també de la jornada, l'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per una presumpta agressió sexual a una dona al parc de bombers de la Zona Franca.
3: Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat a una dona, que no en forma part, a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues.
2: Judit Vallès.
13: Segons la informació recollida, l'accés al parc de bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ell estava de servei, ell es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
7: Està clar que de confirmar-se es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
13: A més, el consistori anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
2: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
3: Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La ministra de Sanitat, Mònica García, valora les dades com a molt greus.
14: Casi 3 de cada 10 mujeres afirman haberse visto forzadas en algún momento de su vida a hacer algo que no querían hacer en una relación sexual. Este es un dato muy grave y muy preocupante que nos recuerda que nuevamente la adecuación afectivo-sexual y la lucha contra las violencias sexuales siguen siendo unas tareas fundamentales de nuestra época.
3: La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% d'espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada el 2008.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà que han signat els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles durant la cimera del G7. Carina Viver.
15: Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
16: La firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
15: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
2: I paral·lelament, Ucraïna ha atacat aquest dijous Rússia de manera massiva amb drons, alguns dels quals al voltant de 7 han impactat en una gran refineria de Moscou, en l'atac més gran dels últims 2 anys, segons l'agència russa TASS.
3: El Ministeri de Defensa rus ha admès l'atac i ha assegurat que han aconseguit interceptar 555 drons ucraïnesos a 16 regions diferents del país, a més de la regió de Moscou. Segons Andrei Vorobyov, governador de la regió de Moscou, els atacs, que també han impactat en un bloc de pisos i en un centre comercial, han ferit 16 persones a la regió, tot i que no han precisat on.
2: Tensió aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs pel desallotjament de 3 dels edificis coneguts com a blocs de la Rambla que estan ocupats des del 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus.
3: Prop de 40 persones s'han concentrat a les portes dels blocs amb tanques d'obra per evitar el desallotjament, però els Mossos han retirat els elements i han esbotzat la porta. Dels tres desallotjaments d'avui, dos afecten famílies amb infants a càrrec que no tenen alternativa d'habitatge, segons denuncia el sindicat de l'habitatge. Marta López és portaveu del sindicat.
17: Sí, el dispositiu d'avui ha sigut una absoluta vergonya. No hi ha hagut cap tipus de mediació, cap tipus de negociació. En plan, el que hem vist ha sigut un exercici de brutalitat policial. En un moment en el que hi havia nens, hi havia famílies, hi havia persones vulnerables, han començat els antidisturbis a dispersar la gent sense ni tan sols donar un avís previ, sense haver la comitiva judicial interlocutat amb les persones que seran desnonades, que són tres famílies amb infants.
3: També denuncien que des de fa anys les famílies reclamen regularitzar la situació i accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. Així ho ha denunciat un dels veïns desnonats.
18: Yo soy un ocupa, oye, con un niño de discapacidad con 7 años. Estamos hartos de gente corrupta, ¿vale? Y que paguemos justo por pecadores, oiga. Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad. Y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Y pueden entrar en el piso que estoy, que el día 22 me desahucian a mí. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total.
3: En canvi, el Consorci de la Mina argumenta que no es tracta de famílies vulnerables a qui oferir una alternativa. Hi ha més desnonaments previstos dilluns, dijous i divendres vinent.
2: No deixem els desnonaments perquè sindicats de Manresa han convocat una vaga educativa pel 23 de setembre, coincidint amb el previsible desnonament dels veïns del bloc 8 de Manresa, on viuen 9 infants. Per donar-los suport, mestres i alumnes de la Catalunya Central s'aturaran de 7 del matí a 12 del migdia. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
19: Una vaga inèdita al territori que han convocat els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical per fer costat a 9 alumnes de 7 escoles públiques del Bages. Són els infants que viuen al bloc 8 de Manresa, un edifici propietat del fons d'inversió Cerberus que preveu desnonar el pròxim 23 de setembre. La pressió popular ja ha aconseguit frenar els desallotjaments diverses vegades i durant els últims mesos han insistit al govern que compri l'edifici. Tot i això, les converses amb el fons d'inversió no han arribat a bon port. Des de CGT Ensenyament, Pablo Ruiz ha explicat que era una vaga sense precedents.
20: Nosaltres sabíem, no s'ha convocat mai una vaga educativa per donar suport a l'alumnat en risc de ser desnonat i creiem que es començaran a normalitzar també aquest tipus de convocatòries i s'aniran expandent.
19: Els sindicats, sota el paraigües de Docents per l'Habitatge, també han avisat que un desnonament té un gran impacte negatiu en la salut, el descans i el rendiment pedagògic dels infants. Per tot plegat, criden a la vaga a totes les etapes educatives i a tots els sectors laborals de l'ensenyament des d'infantil a secundària.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Parlant d'ensenyament, el Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola. L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac, de Canet de Mar, contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
3: El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El tribunal remarca que el castellà és idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració dels alumnes al sistema educatiu estatal quan es traslladaven a una altra comunitat autònoma on l'única llengua oficial era el castellà.
2: I avui hi ha hagut nova jornada de vaga a les escoles Bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenars de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes.
3: El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i demana unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern, amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la Bressol.
2: En clau local, Junts recupera l'alcaldia de Pont de Molins amb el suport d'un regidor d'Esquerra. El ple ha aprovat la moció de censura contra Marí Urnai i ha situat Miquel Àngel Castaño de Junts com a nou alcalde. La decisió arriba després de la crisi oberta amb el cessament del regidor Jordi Carreras i d'un trencament del govern municipal. Han portat a la visió.
21: L'exalcaldessa ha lamentat el canvi i ha defensat que...
22: Com a bon oportunista ha venut els seus vots, els seus millors i els seus ideals al millor postó. Ideal per dir alguna cosa. En la reunió no parlava, així, això sí. En sortir feia grans discursos, grans eloqüents i buits al carrer i a la plaça, a qui tingués paciència d'escoltar.
21: Tanyo, per la seva banda, assegura que inicia una nova etapa amb l'objectiu de...
0: M'agradaria treballar per tots, pels que avui se senten satisfets amb aquest canvi i també pels que veuen amb dubtes o no el comparteixen. En un poble petit no hi ha espais per a divisions. Som veïns abans que adversaris polítics.
2: I en territori, a primera hora de la tarda, ha quedat restablerta l'alta velocitat entre Lleida i Tarragona després de més de 3 hores aturada per un incendi a l'Albi que ja ha estat estabilitzat.
3: Els bombers han rebut l'avís a 11:15 del matí. El foc afecta camps de Rostoll, a una zona propera a la carretera LB-7031, a la línia ferroviària. D'altra banda, també aquesta tarda hi ha hagut diversos incendis, el més important a Arbeca, que ja s'ha pogut estabilitzar.
2: I pel que fa al foc de la Sagra, declarat ahir i que ja està estabilitzat, segons els primers indicis de la investigació, tot apunta que l'incendi s'hauria produït per una màquina recol·lectora treballant al camp.
3: Segons els agents rurals, el foc ha afectat unes 102 hectàrees de terreny agrícola.
2: En cultura, ja ha arrencat la 33a edició del Sónar, enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la banda de culte de Prodigy. Mitjans de l'Hospitalet, Àlex Suárez.
8: La millor música electrònica i urbana del planeta té una cita des d'avui fins dissabte amb el Sónar. Enguany, el Festival Tecno se celebra íntegrament a la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Més d'un centenar d'actuacions i fins a 14 hores diàries de música encapçalades pels britànics The Prodigy. Mentrestant, una barreja de música urbana i electrònica passarà pels 6 escenaris del Sónar amb artistes de primera talla internacional com Skepta, Charlotte DeWitt i Amelie Dents. Avui, però, les grans protagonistes són les artistes urbanes Mètrica y Loli Zazú. Escoltem alguns dels assistents d'aquest Sónar 2026.
10: Pues vengo a este festival a ver a Loli, que es una DJ, y bueno, ya de paso vengo a la Métrica.
23: A la Métrica, sí, porque es la mejor, la madre fundadora.
24: Es una muñeca divina, perfecta.
25: Sí, vinimos al Sónar expresamente a ver a Loli Zazú en su debut.
8: El festival torna un altre any a anar molt més enllà de la música, amb la proposta de Sónar Més D, que es trasllada a la Llotja de Mar de Barcelona, completant l'oferta el retorn del Sónar Kids al Parc del Fòrum i al Sónar District.
2: Però més enllà del menú musical, el Sónar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia des de la Llotja de Mar de Barcelona. David Navarro.
26: La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada, els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada exclusiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, la Sophie o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però paral·lelament, el Sónar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
27: So when they wear this...
28: Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
26: Així, a la Llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sónar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a uns minuts, a partir de les 8 del vespre, el Barça de bàsquet inicia la lluita pel títol de la Lliga ACB, el darrer títol de la temporada. El conjunt de Xavi Pascual s'enfronta al València Bàsquet de Pedro Martínez, un equip que enguany ha arribat a jugar a la final a 4 de l'Eurolliga. La sèrie és el millor de 5 i el factor pista és favorable als valencians. Escoltem precisament el tècnic blaugrana Xavi Pascual.
3: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals, en principal, l'objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
2: Encara en bàsquet, el Kitsanàs Manresa ha anunciat la baixa d'Archangue Isao Bolàvia, jugador que va començar el curs amb els del Bages, però que va acabar cedit. Per la seva banda, l'Espart Girona també ha fet oficial l'adeu d'Anna Abadosa. L'altre gran protagonista de la tarda vespre d'avui és el Barça de Futbol Sala, que rep el Pozo de Múrcia en el segon partit de la final de la Lliga. El conjunt blaugrana vol tornar a fer bo el factor pista i d'aquesta manera encarrilar la final. El partit es jugarà a partir de les 9 de la nit. Javi Rodríguez és l'entrenador del Barça.
4: Va ser un partit totalment diferent, en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
2: Per la seva banda, l'Indústria Santa Coloma ha anunciat el fitxatge de Dylan Vargas. Es tracta d'un ala argentí que prové del Riga Futsal, equip amb el qual ha guanyat la Lliga de Letònia i també ha competit a la Champions League.
5: La verdad que muy feliz de ser parte del club y muy ansioso ya de estar ahí con todos ustedes.
2: En futbol, el Centre d'Esports Sabadell ultima tots els detalls pel duel definitiu per pujar a la segona divisió. A les 9 de la nit de demà s'enfronten els Zamora en un maig en què han de guanyar tant sí com no si volen ascendir. L'entrenador laquinat és Ferran Costa.
6: Jo penso que és una setmana per tenir el cap fred i el cor calent. És un partit que mou a tota una ciutat. Ja no només els 12.000 que estaran al temple, s'està visquent ara quan sortia del vestidor, passat un col·legi, cantant Sabadell, Sabadell.
2: I aquest divendres comença la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. La primera etapa comença a Mataró i acabarà a Santa Susanna, després d'un recorregut de 92 quilòmetres que travessarà diversos municipis del Maresme. I en hoquei sobre patins, l'Igualada Rigat intentarà forçar el quart partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina demà a la nit. Els de Marc Montaner reben el Liceu a partir de les 7 de la tarda i tindran una baixa sensible, la del seu capità, Roger Bars. Marc Carol és jugador de l'Igualada.
7: El balanç no, massa positiu no és. És un total de 16 gols encaixats, que durant tota la temporada era un equip que justament destacàvem per la solidesa defensiva i pels pocs gols que encaixàvem. Però bé, si ho hem pogut fer durant tota la temporada, sabem que ho podrem revertir i a més juguem a casa, juguem a les Comes. Sabem que pot ser l'últim partit, esperem que no, i bueno, ens agafarem a tot el possible per intentar allargar aquesta eliminatòria.
2: I un darrer punt en tennis, Lali, perquè l'empordanesa Paula Badosa disputa demà matí els quarts de final del torneig de Berlín contra la txeca Linda Noskova.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginim. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
8: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
9: El diccionari TermCat.
10: 40 anys, 40 paraules.
11: 2025. Vespreig.
12: Activitat social que consisteix a sortir abans de la nit amb amics o companys, sovint durant les hores del vespre, en bars, terrasses o altres espais d'oci, combinant tapes, copes, música i conversa.
13: Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
14: Entre els canvis socials dels darrers anys, n'hi ha un de singular, que és la tendència creixent a avançar l'horari de sortir de festa. Sigui perquè ens agrada la gresca, sigui perquè així l'endemà el cos aguanta amb més dignitat, el cert és que ja fa cert temps que s'està estenent aquesta forma de lleure. I s'ha de reconèixer que, de fet, sortir a mitja tarda és més compatible amb els horaris laborals i amb un estil de vida més diurn. En tot cas, cada vegada hi ha més gent de totes les edats que no s'espera que sigui negra nit per sortir a prendre unes copes amb els amics o fins i tot per llançar-se a ballar. D'aquesta tendència social, que en castellà han batejat com a tardeo, en català proposem dir-ne vespreig. I per què vespreig? D'entrada, partim de l'arrel vespre, perquè té l'avantatge que coincideix bastant amb l'hora en què es fa aquesta activitat. I perquè tots els dialectes tenen paraules relacionades, com ara el capvespre o la vesprada. A més, vespreig permet el joc amb vesprejar, que ja existeix amb el sentit més general de fer-se fosc, i al qual podem donar-li un nou significat més lúdic. A més, vespreig té aquell toc d'informalitat adient perquè pugui arrelar a tot el domini lingüístic. En tot cas, si trobeu que vespreig és formal i no acaba de recollir l'esperit de les vostres activitats lúdico-vespertines, no patiu, que sempre podeu decantar-vos per la proposta Hora Bauxa, que és una denominació complementària formada a partir de l'acrònim de la forma balear Hora Baixa i Disbauxa. I, en tot cas, bona festa.
10: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'S59 d'avui, dijous 18 de juny del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que Sant Feliu engega una campanya per combatre l'edatisme i defensar els drets de la gent gran. L'escola Montbui de Caldes tanca el curs de mediació de pati fomentant la cultura del diàleg entre els infants. El Parlament aprova el POM rural, una demanda molt esperada als pobles del Moianès.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que Sant Feliu de Codines ha posat en marxa la campanya També ho puc fer, una iniciativa de sensibilització que busca combatre l'edatisme i reivindicar de forma directa els drets i les capacitats de les persones grans al municipi. Aquest passat dimecres es va presentar aquesta campanya on la imatge gràfica que s'ha usat han sigut veïns reals com a motor de transformació per trencar amb els estereotips associats a l'envelliment. Una de les premisses clau de la campanya és la importància de mantenir un teixit comunitari dinàmic, on la participació de la gent gran és fonamental. L'Anna Arnau d'Aupí, participant de la campanya, assenyala que aquest compromís social es fa més visible amb les dones.
2: No sé per quina raó als homes els hi costa més participar de les activitats de l'edat que sigui. Els hi costa normalment una miqueta més. Jo estic amb altres activitats també o amb altres entitats i normalment qui domina és la dona. No? Jo crec que la dona té més voluntat. Mira, ahir mateix parlava amb una persona que m'explicava que els seus pares també es havien jubilat i que la dona estava encantada perquè, bueno, que si el ioga, que si no sé què, quedava amb les amigues, això, i això que era una persona de Barcelona, que si anava amb les amigues o anaven fins a la platja caminant, i en canvi l'home no sabia què fer. L'home no es havia integrat i es havia dedicat tot el món sempre a treballar i ara doncs s'ha trobat que no sap què fer, no? Clar, si abans de que et jubilis tens la precaució de ficar-te ja en un món i començar a fer activitats, quan ho deixes és tot el contrari. Estàs gaudint més aquelles activitats perquè tens més temps i tu decideixes aquell temps. I normalment et trobes en la situació de que, home, ara que estàs jubilada, doncs, bueno, per què no em dones un cop de mà per això? I ara que estàs jubilada tu pots anar a mirar això, no? A vegades et donen més feina de la que toca, no? Que la veritat és que estic bastant ocupada.
0: Més enllà dels canvis físics evidents que comporta el pas del temps, els participants defensen que la ment i l'experiència acumulada continuen sent actius de gran valor. En aquest sentit, un altre dels rostres de la campanya, el Dani Fonoll, posa sobre la taula una distinció clau, la diferència entre fer-se gran i fer-se vell.
3: Realment l'edatisme cada vegada pues, està més, que la gent gran sembla que estiguem limitats a fer certes coses sí, certes coses no i tot. I sí, depenent del físic, evidentment, eh? Com més grans et fas, el físic passa factura de tota la teva vida, però el cap segueix funcionant i el cap pot tenir moltes ganes de fer coses, jo sempre ho dic. Hi ha joves de 80 anys i hi ha vells de 30. Hi ha dos termes. Un terme és vell, que no té res a veure, i l'altre tema és major, gran. Evidentment, som grans perquè hem viscut més anys, llavors som grans d'edat i tenim una experiència que se'ns ha acumulat durant tots aquests anys. Jo no em considero vell. Jo em considero gran. Gran sí, per què? Perquè tenim una edat, evidentment, i espero tenir-ne molta més. Però vell no m'hi considero en cap moment. Em consideraré vell aquell dia que ja en la meva ment no vulgui treballar més, ni vulgui fer més coses, ni res. Serà realment, en aquell moment serà el final de la meva vida. En aquell moment em considero una persona gran, sí, perquè no, casal de la gent gran, això ho diu, no de la gent vella.
0: I és que aquesta plasticitat i adaptació mental és compartida per la Carme Tura, qui des de la seva experiència professional en el món de l'ensenyament recorda que la ment no s'ha d'aturar davant dels condicionants del propi cos.
4: Jo vinc del món de l'ensenyament i sobretot del món de la psicomotricitat. Llavors, allà aprens que és una adaptació al teu cos constant. O sigui, el teu cos et condiciona certes activitats, però tu et vas adaptant. La psiqui crec que no es fa tan gran. O sigui, si tu...
5: Continues
4: amb les teves idees i intentes adaptar el cos al que pots. Però això ho fan els nens de 3 anys, els nens de 5... L'adaptació al cos és tota la vida. I t'has d'adaptar, depèn de les condicions que tens, del que et passa, de tot això. Però la ment, va molt de pressa, no s'atura. A vegades corre més que nosaltres.
6: Sí.
4: Per això el terme gran a mi em costa.
0: Però l'edatisme no és un concepte abstracte, es noten petits detalls quotidians. L'Anna ens parla de com s'utilitza la paraula senyora.
2: Jo crec que això t'hi trobes a partir que passes dels 40-50. Hi ha molta gent jove que ja, només el fet ja de canviar-te de nom, de dir-te senyora,
6: sí, yeah.
2: Sembla que amb una dona és més ofensiu que amb un home, perquè amb un home, per un senyor, sembla que sigui elegant, no? Uh-huh. Però en canvi amb una senyora a vegades es diu de manera despectiva, no? Sí que m'he trobat, doncs, perdó, a vegades de que, bueno, vol seure, o potser també perquè tinc les condicions de que tinc un cabell blanc per unes circumstàncies, doncs sembla que, doncs, que... Bueno, però jo crec que a vegades és més amabilitat, eh? No perquè em vulguin discriminar. O sigui, que a vegades hi ha gent que sí que és atenta i et fa una miqueta de recolza, escolta'm, doncs t'ajudo o el que sigui, no? Però, bueno, jo crec que existeix, ha existit i que crec que sempre hi haurà aquesta mica de discriminació.
0: Davant d'aquesta realitat, mantenir-se actiu de la manera que cadascú triï és l'única clau per continuar gaudint de la vida. Tant pot ser col·laborant en entitats o en voluntariat del casal com fent qualsevol altra activitat. Així ho expliquen la Carme Tura i el Dani Fonoll.
3: És la persona la que decideix si es fa gran o es fa vella. I és la persona la que decideix si acaba en condicions per poder seguir fent la seva vida o no.
4: Però fer-se vell... fer-se gran o estar actiu o no estar actiu, també depèn de la persona i no necessàriament aquella persona ha d'estar en entitats. Que l'activitat, a vegades sí, sí. Hi ha gent que es queda a casa, però a casa fa moltes coses.
3: Sí, sí, sí.
4: Perquè hi ha una senyora, jo conec una senyora que fa ganxet...
3: Al final és el que diu la Carme, és estar actiu. És que tu tinguis els teus interessos i tal, hi ha gent que és més sociable o es vol socialitzar més que uns altres, però que no paren a casa i estan. Llavors això és el que manté una persona activa, és el que la manté viva, la que la manté gran... però no vella, però no és el que estem dient, no? Jo hem dit pel cas de les entitats, perquè sí que hi ha molta gent gran, molta gent que ja s'ha jubilat i tal, però que estan moltes entitats i en molts llocs precisament per això, per tenir una activitat, i ara faig això, ara organitzo l'altre. Però realment és el que diu la Carme, és estar actiu amb el que t'agrada, que encara que sigui una col·lecció de segells, o que sigui ganxet, o que sigui un hort.
6: Qualsevol cosa.
3: Qualsevol activitat que et faci tenir la ment en aquell moment ocupada només amb allò, perquè val la pena.
0: Davant el repte que suposa fer front a l'etapa final del cicle vital, la campanya llança un missatge coral i optimisme de cara al futur. Pels seus protagonistes, l'única clau per plantar cara als prejudicis de l'edat és, senzillament, mantenir-se ocupats, estimats i actius fins l'últim moment. Així ho resumeixen l'Anna, la Carme i el Dani.
2: De que potser es pensen que el fet de ficar-te en el món, de fer coses, siguent gran, que potser doncs, se'ls hi passarà el temps molt ràpid i que potser... doncs, et fa por arribar que puguis arribar al camí de la mort, no? Sí. I aquesta és la por que té molta gent, no? Però jo crec que la gent s'ha d'animar, la gent ha de fer coses, perquè és que l'activitat física, sobretot la mental, és fonamental per poder tirar endavant.
4: Sempre tens por de les coses desconegudes, o sigui, tot. Però és que va venint, és que tu no fas un trencament, o sigui, tu ets tu, i et vas trobant amb el que et vas trobant. Clar, que et fa por. La solitud és molt terrible. O sigui, estar sol, això sí que fa por. Un dia el peu et falla, l'altre dia no sé què, i és el que et deia, no? Una mica que et vas adaptant, t'has d'anar adaptant
6: aquesta nova normalitat,
4: al teu
6: no?
4: cos, que és el que et falla, sobretot.
3: Tota la vida estem aprenent, tota la vida és un aprenentatge, i això no deixa de ser una part més de l'aprenentatge. Has d'aprendre a fer-te gran, també. Llavors, has d'acumular, perquè és inevitable, et diràs sí. gran, i has del cos cuidar-lo el màxim possible, el qual no vol dir que se t'espatlli en un moment donat, que sense que tu ho preveguis, no? Però, bueno, has de tirar endavant i has d'anar aprenent d'aquestes coses que et van passant, i llavors amb això d'anar tirant endavant tot el millor que puguis i estar el més lúcid i el més entretingut i el més persona que puguis.
0: Una lliçó de vida que demostra que sumar anys no és, ni de bon tros, apagar-se, sinó que és una crida contundent a mantenir la ment desperta i a desterrar els prejudicis de l'edat. L'Escola Montbui de Caldes de Montbui ha tancat aquesta setmana una nova edició del seu programa Mediació de Pati, una iniciativa pionera que enguany ha portat com a lema Abraça el conflicte per construir la pau. En un acte celebrat al mateix centre educatiu, una vintena d'alumnes de quart, cinquè i sisè de primària han rebut els diplomes oficials que els acrediten com a mediadors i mediadores, després d'un curs intens on s'han encarregat de vetllar per la convivència durant les hores d'esbarjo. L'alcalde de la Vila Termal, Isidre Pineda, destaca que aquest projecte, que va néixer el curs 2015-2016 de la mà del Servei Municipal de Mediació, és un tret d'identitat propi de l'Escola Montbui.
6: El projecte de Mediadors de Pati és un projecte que des de fa anys treballem justament aquí a l'Escola Montbui. Nosaltres des de l'Ajuntament tenim un servei de mediació comunitària, un servei de mediació ciutadana, que realment resol conflictes veïnals entre ciutadans i ciutadanes del nostre municipi. Aquesta cultura del diàleg que intentem fomentar, doncs ho fem des de l'escola, i és molt interessant que justament els mateixos nens i nenes, nois i noies, doncs vegin que parlant arribem a solucions que d'alguna manera, si no fos així, doncs es podrien anar allargant i que no seria positiu. I realment els valors que es treballen en aquest projecte doncs són molt bonics, però seran molt útils de ben segur pel present i pel futur dels mateixos nois i noies.
0: Durant la jornada de cloenda s'ha posat en relleu que la presència d'aquests joves mediadors no només serveix per solucionar petites disputes puntuals, sinó que també es converteix en referents positius per a la resta de companys a l'escola, obrint la porta a que el projecte es pugui estendre a altres centres de la vila. A la pràctica, el dia a dia de la mediació requereix una organització minuciosa. Paqui Jiménez, cap d'estudis de l'Escola Montbui, explica que cada dia dos alumnes surten al pati degudament identificats amb una armilla taronja. La seva funció és la d'actuar com a intermediaris neutrals davant els malentesos habituals de l'escola.
7: La idea és que els infants tenen molt clar que la mediació és voluntària, per tant, la part implicada al conflicte s'ha de dirigir als infants mediadors, i els mediadors simplement el que fan és que les dues parts puguin explicar com han viscut el conflicte i entre tots dos i ells com a intermediaris busca una possible solució que satisfagui les dues parts.
0: Però, sens dubte, els veritables protagonistes del projecte són els mateixos nens i nenes. Durant l'acte de cloenda, a més de rebre els seus diplomes i unes gorres de color taronja com a record, van participar en una dinàmica de grup al voltant de l'anomenat Banc de l'Amistat, l'espai físic on s'asseuen a resoldre els conflictes. Escoltem alguns dels mediadors.
8: Per mi ha anat molt bé perquè cadascú ha pres una mica dels problemes que té la gent i per ajudar la gent està molt bé.
9: A mi també m'ha anat molt bé tot, entendre els problemes i que es poden solucionar parlant.
8: Sí, hem solucionat alguns, com que l'havien dit que l'havien pillat i no l'havien pillat, i bueno, coses així, però no molt greus.
9: Uns que deien que hi ha un terrat,

0: El Parlament de Catalunya ha validat el decret llei per reformar la normativa d'urbanisme i adaptar-la als municipis rurals. La cambra aprovava ahir la modificació amb el vot favorable de tots els grups excepte Vox i acordava tramitar-lo com a projecte de llei. Ens ho explica en Jordi Gibert.
1: El nou decret flexibilitzarà la construcció i la rehabilitació d'alguns municipis i ho farà ampliant l'instrument de plantejament urbanístic que hi ha ara per adaptar-lo a pobles de menys de 2.000 habitants amb la creació específica d'un POUM rural, com us explicàvem aquí a l'eix 59. Albert Dalmau era el conseller de la presidència i en parlava durant l'aprovació definitiva d'aquest nou POUM rural.
2: Saben que un compromís d'aquesta legislatura és facilitar l'arrelament de la població en el conjunt dels municipis rurals del nostre país i això significa fer les coses fàcils perquè es pugui construir habitatge, fer les coses fàcils perquè hi pugui haver-hi activitat econòmica, fer les coses fàcils, en definitiva, perquè la realitat dels municipis rurals és una realitat diferent d'una ciutat com la de Barcelona. I en aquesta modificació dels mecanismes de l'urbanisme permetem poder construir, facilitar la construcció d'habitatge.
1: El document també agilitzarà la rehabilitació de masies i cases rurals a tot Catalunya, així com la reconversió de sòl rústic, com ara granges o magatzems abandonats en habitatges. Jaume Gilabert és el coordinador d'Eines de Repoblament Rural i explicava com això pot satisfer a certs municipis rurals, com per exemple els de la comarca del Moianès.
3: Sortim amb l'objectiu aconseguit, no? Que aquestes edificacions en sòl rústic, que avui en dia inclús espatllen el passatge del país, no? El passatge del país que està en granges abandonades, magatzems sense cap tipus d'ús, tot això pugui ser utilitzable per habitatge de residència habitual.
1: Tot plegat en un nou document que ha de servir per frenar el despoblament i facilitar l'accés a l'habitatge a la Catalunya rural.
0: El sector de la construcció està vivint en els darrers anys un moment d'expansió al Vallès Oriental, ja que concentra el 8% de tota la població ocupada de la comarca. Un informe publicat aquesta mateixa setmana pel Consell Comarcal del Vallès Oriental constata que l'activitat econòmica ha agafat embranzida, impulsada sobretot pel ritme dels acabaments d'obres de nova planta. Si mirem la fotografia a casa nostra, la realitat es tradueix en un autèntic boom de l'activitat, començant per Caldes de Montbui, on la vila termal s'ha convertit en el motor de la construcció de la zona. I és que, segons les dades oficials de l'estudi, Caldes va tancar el passat any amb 84 habitatges iniciats, però el que és més destacable, es van acabar de construir un total de 57 pisos o cases de nova planta, fet que suposa un creixement important respecte a l'any anterior. Una dinàmica de creixement que també es repeteix, però a escala més petita, és a Sant Feliu de Codines. El municipi ha registrat una acceleració notable de l'obra nova, multiplicant de forma clara els habitatges iniciats, que han passat de només 3 a enfilar-se fins als 22 en l'últim balanç anual. A l'altra banda de la balança, la tendència és una mica més lleugera a Bigues i Riells del Fai, on l'activitat es manté en un pols més estable. El municipi es va iniciar amb 11 habitatges i se'n van donar per acabats un total de 9 al llarg de l'any. Finalment, la cara més vinculada a la petita reforma o al manteniment propi de les estructures familiars la trobem a Sant Quirze Safaja. Per la seva dimensió geogràfica i demogràfica, el poble es manté al marge de les grans promocions i el mateix succeeix amb Gallifa. En l'àmbit comarcal, l'Observatori destaca que el preu de la vivenda ha pujat un 6%, sent el mercat de segona mà el que més ha encarit. Des del Consell Comarcal apunten que aquest increment generalitzat de l'activitat es deu, en gran part, a la falta de sòl i a l'alt preu de l'habitatge a l'àrea metropolitana de Barcelona, que està empenyent la demanda cap als nostres municipis. I al Moianès, l'associació Narinan, una entitat que treballa en el camp del reforç educatiu, rebrà una injecció econòmica de 32.000 euros després de guanyar una ajuda del BBVA. Ens en porta més detalls en Jordi Gibert.
1: L'organització ha estat una de les 4 seleccionades a tot Catalunya dins de la 8ª convocatòria solidària BBVA Futur, gràcies al seu projecte batejat com a Reforç Educatiu Integral per a la igualtat d'oportunitats. Aquesta iniciativa incideix directament en l'alumnat de primària en situació de vulnerabilitat social i es desenvolupa a les localitats moianeses de Castellterçol i Castellcir, a més d'altres municipis de l'àrea metropolitana, com Barcelona mateix, o l'Hospitalet de Llobregat. El programa preveu beneficiar de manera directa més de 300 alumnes en risc d'exclusió social gràcies a la implicació de 140 voluntaris.

0: La proposta combina el suport escolar en grups reduïts amb serveis de logopèdia, tallers de lectura i educació emocional a través del teatre, treballant colze a colze amb els centres educatius i les famílies per prevenir el fracàs escolar. En total, la convocatòria solidària ha repartit 168.000 euros a tot Catalunya entre projectes socials, de salut i mediambientals.
1: I per acabar el programa d'avui, no sé si alguns de vosaltres vau mirar el cel ahir la nit, però el nostre home del temps sí que ho va fer i ens explicarà què era el punt brillant que hi havia al costat de la Lluna. Bona tarda, Pep Acosta.
2: Hola, què tal? Bona tarda. Aquests dies que tenim tanta tranquil·litat meteorològica, que tenim un anticicló situat gairebé sobre nostre, que està cobrint tota l'Europa occidental, tenim uns cels molt clars, cap núvol, i molt brillants. I a les nits és fantàstic per mirar el cel. Ahir, no sé si heu observat la Lluna, fantàstica, que està en fase creixent, i al seu costat una llum molt brillant. Era Venus. Semblava com si Venus es fiqués ben bé a dormir a sobre de la Lluna. I va ser una imatge que s'han fet moltes fotografies a través de telescòpics i altres objectes que miren a l'espai, i s'ha fet bastant famosa aquesta fotografia. I si mireu més cap a l'oest, diguem, els que som d'aquí, cap on el Sol es pon, també observareu Júpiter, però ha de ser bastant a primera hora que el Sol es pongui. Després, a la que passen una estona, Júpiter ja desapareix. Jo crec que avui no es veurà tan bonic com ahir. Júpiter ja estarà més separat i Venus també estarà més separat de la Lluna. Això només... no estan junts, òbviament, en l'univers estan molt més lluny, Venus, que la Lluna. I senzillament és un efecte òptic des d'aquí, des del nostre planeta i des de la nostra latitud, que fa que puguem veure Venus i la Lluna junts en el cel. Ja et dic, jo crec que avui es veurà perfectament la Lluna es veurà perfecta, però Venus es veurà una mica més allunyat de la Lluna. I més o menys la millora per veure aquest fenomen astronòmic de Venus, la Lluna i Júpiter serà entre les 10 i les 11. Les 10, les 11, 11 i mitja, serà com tornar a veure millor el nostre satèl·lit i aquests dos planetes, que són els que més brillen en el cel aquests dies, i que és una imatge que s'ha fet bastant viral aquestes últimes hores i bastant famosa a les nostres latituds, perquè amb aquest cel tan brillant que estem tenint aquests dies, sense cap núvol, va cridar bastant l'atenció aquesta imatge molt bonica que vam tenir ahir a la nit. Moltes gràcies, adeu!
1: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

yourself this.

Les 9 i 1 minut, l'actualitat de Sant Feliu de Codines al Talk Empresa. Bona nit a tothom. Avui tanquem la 16a temporada del programa. 16 temporades que, dites ràpid, semblen poca cosa, però que representen 16 anys explicant l'actualitat del nostre poble. Conversant amb entitat, escoltant opinions, compartint projectes, intentant fer setmana rere setmana una ràdio propera i útil. I, com ja és tradició, no fem aquest últim programa des de l'estudi. Cada any ens agrada sortir de les quatre parets de la ràdio i traslladar-nos a algun espai emblemàtic del municipi per compartir aquesta cloenda en públic o sense públic. Enguany ho fem des de la Casa de les Arts, un equipament que obre una nova etapa per la cultura local. Situada a l'antic edifici de l'Ajuntament, al carrer Vic, número 1, la Casa de les Arts neix amb la voluntat de ser un espai de formació, creació i difusió cultural. Un lloc obert a la música, les arts plàstiques, les exposicions, els tallers, les conferències i els projectes creatius de tota mena. Un equipament que ja ha començat a omplir-se de vida i que està destinat a convertir-se en un dels centres culturals de referència del municipi. També és un espai que preserva la memòria de dues figures destacades de la cultura local. La primera planta porta el nom del mestre Isidre Corderes d'Ardinyà, compositor i pedagog, mentre que la segona està dedicada a Àngels Rosés, artista profundament vinculada i coneguda a la vida local de Sant Feliu de Codines. Ara. Que m'he perdut ara. Un reconeixement merescut, com dèiem, a dues persones que van contribuir a fer créixer la cultura del nostre poble. I precisament parlant del temps i de trajectòries, aquests dies un s'adona que 16 temporades també donen per molt. Tant que en aquest període hem viscut i hem vist passar 4 legislatures municipals i 3 alcaldes diferents, que jo crec que no són pocs, eh? No, sens dubte, està gens malament. Durant aquests anys hem assistit a canvis de govern, nous projectes, inauguracions, promeses electorals, obres que semblaven eternes i altres que han arribat abans del previst. Hem vist equipaments néixer, transformar-se i reinventar-se. I nosaltres, mentrestant, hem anat fent allò que sabem fer: encendre els micròfons cada setmana i explicar què passa al nostre entorn. Potser fins i tot podríem convertir-nos en una unitat de mesura municipal. Hi ha qui diu, això va passar, recordem-ho, amb aquell alcalde. Nosaltres podríem respondre sí, cap a la 8a temporada o potser a la 10a. Més enllà de la broma, aquesta ha estat una temporada llarga, molt llarga, intensa i en alguns moments delicada i complicada, deixeu-m'ho dir així, però també molt entretinguda. Hem conegut persones molt interessants. Hem compartit iniciatives que valia la pena explicar. I hem continuat gaudint d'aquesta proximitat que només ofereix la ràdio local. Per això volem aprofitar aquest últim programa per donar les gràcies. Gràcies als oients que ens seguiu setmana rere setmana. Gràcies als col·laboradors, als convidats, als patrocinadors, que en tenim moltíssims, i a les persones que han contribuït a mantenir viu aquest projecte durant tots aquests anys. Ara arriba el moment de fer una pausa. Una pausa que esperem que sigui només estiuenca. La nostra intenció és tornar després de la Festa Major i començar una nova temporada al setembre. Ara bé, com passa amb tants projectes locals, això dependrà també de poder acordar unes noves condicions adequades que facin viable la nostra continuïtat. Confiem que sigui així, perquè després de 16 temporades, 4 legislatures i 3 alcaldes, seria una llàstima que haver arribat tan lluny per quedar-nos a les portes de la 17a, que ens portarà, atenció, per qui no ho recordi, a unes noves eleccions municipals, allò que ens agrada tant. Això que ens agrada tant. De moment, però, avui toca gaudir d'aquest programa especial, des de la Casa de les Arts, celebrar la feina feta i mirar el futur amb optimisme. Gràcies per ser aquí, gràcies per escoltar-nos i gràcies per compartir amb nosaltres aquest viatge que ja dura 16 temporades. Que tingueu un molt bon estiu, una gran Festa Major i, si tot va bé, ens retrobarem al setembre. Benvinguts al Talk Empresa.

0: Benvinguts al Tal com Raja, avui número 37 d'aquesta setzena temporada. Tornem amb tots vosaltres un dijous més, fent la repassada de l'agenda cultural. Repassarem la previsió del temps de mans d'en Pep Acosta, una previsió, li hem demanat, llargueta, que abarqui Sant Joan i part de l'estiu. Veurem què ens depara el futur mirant al cel. Seguirem amb les notícies del poble, notícies policials, i seguirem amb l'editorial de Dani Fonoll. Continuem amb el programa fent la secció Què saps de Sant Feliu, que ens porta un cop al mes la Montse Vila i l'Anna Arnau. Continuarem entrevistant les regidores Maria Tur, Sandra Tomassa i Caral Vinyals, regidores d'Educació, Espais Públics, Salut, Serveis Socials i Cultura, respectivament, per parlar d'aquesta Casa de les Arts. I per acabar el programa ho farem també parlant amb Manel Rodríguez i Anna Vilarrasa, regidors d'Urbanisme i Comerç i Pla del Centre, per parlar de les novetats d'una de les obres amb més polèmica dels últims temps, com és la plaça. I recordeu que perquè tot això funcioni i tot arribi a la sintonia a casa, des del control tècnic avui ens acompanya don Pau Ibars. Bona nit, què tal, com estem?
1: Bona nit.
0: Saludem des d'aquí també a la Caral Blanco, que està ara mateix a Lisboa, a un concert de Linkin Park.
1: Sí,
0: que s'ho passi molt bé. S'ho passi molt bé.
1: Que s'ho vam posar la setmana passada.
0: Sí, sí. Dani Fonoll, què tal? Bona nit, com estem?
2: Què tal? Bé, aquí al darrer programa de temporada.
0: M'acosto una mica més al micro.
3: M'acosto més?
1: Vai.
3: Feu.
2: Doncs això, un lloc emblemàtic, perquè realment val la pena estar aquí i veure com ha quedat això i tot el profit que se n'hi podrà treure.
0: Molt bé. Isaac Cobos, bona nit, què tal? Com estem?
4: Molt bona nit. Sent?
0: Sí, perfectament. Sí. Ali, clar. Pues sí, tens el micro obert, pots dir el que vulguis. No? Montse Vila, bona nit, què tal, com estem?
5: Bona nit. Aquí.
0: L'Isaac se'ns ha tornat ara, li ha agafat una mica la
1: por. Un atac de timidesa.
0: Ha tingut una mica d'atac de por. I
5: la por.
0: Més endavant podrà...
5: Tants polítics...
0: El podreu sentir.
5: Imposa.
0: Tot bé, Montse?
5: Tot bé.
0: Has pogut fer la vista a la Casa de les Arts?
5: La vaig fer el primer dia. Mm-hmm. I tu?
0: Avui l'ha pogut fer. Des d'aquí agraeixo la regidora Maria Tur, que ens l'ha pogut obrir aquest migdia. I he quedat bocabadat perquè m'ha encantat.
5: Espectacular.
0: És preciosa i només veient-la des de dintre ja anava veient coses que hi poden passar-hi. Per tant,
5: I no ha protestat ningú per això de la Casa de les Arts? Encara no. Ai, coi.
0: Bueno, ja hi haurà temps de tot. Coi, primer fem el programa, després ja anirem veient tot. Arnau, bona nit.
6: Hola,
0: tal,
6: bona
0: estem?
6: Nit. Encantada d'estar aquí. Aquest espai és magnífic, eh?
0: Que sí?
6: Després, quan baixem per l'escala, has de mirar la caixa forta que hi ha, eh?
0: L'he vist.
6: L'has vist?
0: L'he intentat obrir, però tampoc...
6: L'has obert, eh?
1: No. Hi ha un premi per qui aconsegueixi obrir la caixa.
3: Sí, per això és que l'Isaac ho comentava.
4: Abans dèiem que ningú sap la contrasenya.
3: M'ha dit si sabia la contrasenya. No, la contrasenya, o el password.
4: Password, però no.
1: Sembla que
3: seria la combinació, bàsicament.
0: Jo crec que és més problema de clau, no de contrasenya. La contrasenya jo crec que la tenen ubicada, però la clau no hi és. Per tant,
3: ja veurà que contractes algun lladre que sàpiga.
0: Sempre li podem dir el Tanet.
3: Imagines que hi ha algú dintre, hi ha alguna cosa?
0: Amb un cop de disco, jo crec que ho té ràpidament solucionat. Anem a començar el programa, anem a fer la repassada de l'agenda cultural. Llarga, suposo.
3: Sí, perquè farem el que hi ha a l'agenda, més una mica de resum de lo que ens depararà l'estiu i principis de setembre, perquè teòricament fins després de la Festa Major, si ens tornen a contractar, no tornarem.
1: Mare de Déu.
3: Per tant, mirem d'anar...
1: A dos quarts d'onze acabem el programa, Dani.
3: Eh?
1: A dos quarts d'onze acabem el programa.
3: Sí, no, ja que esperem abans, vamos. Ja ho farem ràpid, això, ja ho farem ràpid.
0: Vinga, va, som-hi.
7: L'agenda.
3: Doncs mira, comencem demà, que hi ha l'acte final del Corremots, que demà tindrà lloc l'acte de cloenda d'aquest joc de participació lingüística, amb una conferència a càrrec de Miquel Peiró, doctor en lingüística. Es lliuraran els resultats a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la biblioteca. Després, el Centre Excursionista ens passarà el documental Nord Pamir, viatge a l'oblit, que el passarà a les 8 del vespre, al local del Centre Excursionista d'Albert Naudín. Torneig de futbol sala, 12 hores de futsal, això serà el dissabte, la jornada de 12 hores de futbol sala al pavelló municipal de Sant Feliu. passem també el dissabte i diumenge, que hi ha el Festival de Teatre Jove Amateur Codines Escena 2026. Si mireu, veureu que hi ha moltes obres de teatre que podeu triar entre el dia 20 i el 21 de molts grups de teatre jove amateur, i és a Codines Escena, organitzat per Deixalles 81 i amb la col·laboració de l'Ajuntament. Les representacions, evidentment, tenen lloc a la sala de teatre del Casal Cultural Codinenc i al Centre Cívic La Fonteta. Consulteu bé la programació per veure si podeu assistir a algunes d'elles, perquè crec que val molt la pena. També el dia 20, ja a la nit, el Col·lectiu organitza el dissabte 20 el Vespreig per celebrar els 20 anys de Col·lectiu, des de les 6 de la tarda fins a les 2 de la matinada als jardins del Centre Social Maria Roca i Humbert, és a dir, de Can Buixó, dit així perquè ho sàpiga tothom. Passem al diumenge. El diumenge hi ha el torneig de futbol sala Futsal Veterans Més 35, el torneig del pavelló municipal, que durarà tot el dia i organitza el Club Futbol Sala de Sant Feliu. Ja passem a la setmana que ve, la Revetlla de Sant Joan. La Revetlla de Sant Joan, que començarà a la una de la migdia en la rebuda de la Flama del Canigó a la plaça Lluís Companys, a 6:45 acte institucional de la Revetlla de la Diada Nacional dels Països Catalans a la plaça de l'Ajuntament, encesa del paveter per part del Centre Excursionista, lectura del manifest, actuacions de les entitats culturals codinenques, agrupació sardanista i esbar codinenc, i lectura de poemes oberta a qui vulgui llegir algun poema en català amb la nostra llengua, doncs podrà fer-ho perfectíssimament. A 8:00 encesa la foguera per part del grup del Correfoc, també a la plaça, i a partir de 9:15 sopar popular, porta't el teu sopar, música amb el DJ de Gobert Evans fins a la 0:30, és a dir, fins a 12:15 de l'endemà, que començarà la Revetlla a Can Xifreda a càrrec del Macalo, que s'haurà d'agafar l'entrada corresponent per poder-hi entrar. Passem al divendres 26, que això ja, com que no hi haurà programa, ja ho avancem, que tindrà lloc la conferència a la Catalunya de sempre de 6-8 a la sala d'actes de la biblioteca, organitza Ramon Carné, UBCP del Suport Civil Català, i col·labora l'Ajuntament. Festival de final de curs de l'Associació de Sevillanes, això serà el dia 27 a la sala del Teatre del Centre Cívic. La Fonteta acull aquest festival final de curs de l'Associació de Sevillanes Sant Feliu amb la col·laboració del Quadre Flamenc de Ripollet i espectacle a càrrec de Javier Jurado i Lucero de Lora. Concert d'estiu de la Ponzella, això serà el diumenge, si el dissabte eren les Sevillanes, el diumenge el concert de final de curs, diguem també, de la Ponzella, que serà a 8:15, tindrà lloc dintre del Centre Cívic La Fonteta, el Teatre del Centre Cívic. I passem al dia 3, el dia 3, que serà el divendres, si mal no recordo, de l'altra setmana, la Vespa Asiàtica, que en sabem, que és una xerrada per conèixer millor aquesta espècie invasora i com ens afecta. Parlarem de com identificar-la i de com tot el que es pugui saber sobre ella. Això serà el dia 3, a la sala d'actes de la biblioteca, a les 6 de la tarda. I passem a coses que passaran els propers mesos. Juliols a Can Xifreda, mireu el programa a partir del dia 2, que comença en Maria del Mar Bonet, per cert, entrades exaurides, encara que es diuen que allà a l'entrada encara en quedarà alguna per la gent que vulgui assistir, i continuarà cada dijous amb músiques i veus de diferents personatges de casa nostra, Sandra Roy, Joan Garriga, Marina Palau, Cel Obert, etc. Mireu el programa perquè val la pena. Piscina municipal, que ja està oberta, aquest any s'ha obert abans d'hora, s'ha obert a principis del mes de juny i que restarà oberta fins al 31 d'agost. I aquesta piscina municipal està oberta entre 11:15 i 8:15. Val la pena, si està molt bé allà, ja us ho puc dir perquè ja hi he estat. Casal d'estiu el 2026, infants entre 3 i 14 anys a la zona esportiva Solanes, des del 22 de juny al 31 de juliol. També no us ho perdeu, a tots els que tingueu nens podeu anar, i que ja es tenien que estar apuntats, des de les 9 fins a 4:45. El diumenge, dia 5, concert de final de temporada del grup de gospel Sense Veus, als Jardins de Can Buixó, un concert vermut de càrrec de gospel Sense Veus, a 1:15 del migdia, i després pues, fer una miqueta de ressupor. Els primers diumenges de cada mes s'obren per tal de poder visitar-los al Museu de Can Xifreda i al Museu del Rellotge i el Campanar Eclesiàstic de tipus gaudinià de l'arquitecte Puig Boada, deixeble d'Antoni Gaudé. També es pot demanar per visitar el campanar qualsevol diumenge al matí, fent la reserva a la pàgina de Fira del Rellotge de Sant Feliu de Codines o bé a la pàgina de l'Ajuntament, on s'hi trobarà un enllaç i podeu apuntar-vos-hi per venir-lo a veure els diumenges al dematí. I segur que durant el mes de juliol hi haurà alguna presentació de llibres o alguna activitat que ara mateix no està a xarxes i no la tenim contemplada. I del mes de setembre, per acabar, les tres principals coses que podem destacar, que segurament seran abans de que fem el primer programa, seran els actes de l'11 de setembre, com cada any, la Festa Major, dies 17, 18, 19 i 20 de setembre, i la Fira de Carbassa, a l'últim cap de setmana de setembre.
0: Per tant, l'últim acte que es veurà a la plaça serà l'encesa de la foguera.
3: Exactament.
0: Li fotrem foc,
3: directament. Ara ho direm, després ens ho explicaran, suposo que serà l'últim acte, perquè el dia 25, teòricament, comença a tancar-se tot l'espai.
4: Pot ser que no hagis comentat... No hagis comentat els punts habilitats per als petards, per llançar petards?
3: No, perquè no els he vist, perquè després ja ens ho explicaran. Jo suposo que després ens ho explicaran, no?
0: No, val la pena.
1: Que hi ha frises, Cobos, per tirar petards?
4: Sí, més val.
1: Tens moltes ganes, tens moltes ganes de tirar petards.
0: Val més que li diguin a on ho pot fer i on no. Que pugui passar. Vale. Perquè com que no juga amb bombetes.
1: Que el veig molt interessat.
0: No, juga amb coses una mica més fortes. Anem a fer la repassada del temps de mans d'en Pep Acosta, que avui no ha pogut estar aquí en directe, però sí que ens l'ha fet arribar. Una previsió també un pèl llargueta. Perquè Sant
5: Escolta,
0: Joan,
5: Risco, què et sembla si abans de fer el temps saludem els veïns?
0: Oi tant, veïns, va.
5: Va, perquè ens va escriure la Eva de Pilates Quart, que ens donava la benvinguda com a nous veïns, potser pensen que ens instal·larem aquí.
0: Poder sí. Mira, de moment ens està agradant molt.
1: M'ho va preguntar directament, si la ràdio ens movíem de Can Buixó, li vaig dir només serà aquest dijous.
5: Però en qualsevol cas la saludem, ja que ens ha donat la benvinguda pensant que seríem els seus nous veïns, potser ha pensat que ens faran programa tard i no ens deixaran dormir, però aquí ve la nostra salutació, i si mai vol venir al programa per explicar-nos potser hi ha gent que no sap exactament què es fa.
0: Una classe en directe, estaria molt bé.
5: Doncs vinga.
0: Això no ho hem fet mai.
4: Una classe en directe de Pilates, per la ràdio.
1: És molt radiofònica.
5: De barre. Veig el Risco.
0: Tot es tracta de provar-ho.
4: No sap ni el que és el Pilates.
5: Escolta, el Risco té les malles. El Risco les malles les té.
4: He tingut la mala sort de veure-ho.
5: Ho sabem.
0: Tenim el temps.
1: Sí, tenim el temps.
0: Mira el cel.
8: Hola, bona tarda. Què tal? Benvinguts a l'Espai del Temps, última temporada, últim també d'aquesta primavera. I és que aquest diumenge, a les 10:20 del matí, més o menys, comença l'estiu, que durarà fins al 23 de setembre de 2026. Uns 93 dies per disfrutar l'estiu. I com ha començat, quines temperatures aquesta setmana. Hi ha més de 30 graus en moltes zones, més de 35 també en moltes zones. Impressionant la calorada que està fent, però atenció, que això només és el començament, perquè aquest cap de setmana sí que arriba la calor de veritat. I és que aquesta nit encara es pot dormir una mica bé, encara en algun lloc baixarem dels 15 graus en moltes zones, es pot dormir una mica bé, a la costa ja no, però cap a l'interior, a Pirineus, dormirà força, força bé. Demà, un dia com el d'avui, molt serè, algunes tempestes a la tarda, poca cosa. Avui n'hi ha hagut poc a Pirineu de Lleida i han sigut molt petites i molt poca cosa. I demà més o menys seran com els d'avui. No tindrem gran moviment meteorològic. Tot el contrari, hi ha aquest anticicló enorme al mig d'Europa que fa que l'aire no es renovi, que fa que l'aire estigui estancat i que cada dia vagi pujant més la temperatura. Però es dispararà. Es dispararà sobretot a partir de dissabte. Més aviat diumenge. Diumenge coincidim amb l'hivada de l'estiu meteorològic oficial. L'estiu oficial, meteorològic per mi, ja ho sabeu que comença el juny, però amb l'hivada de l'estiu oficial augmentarà moltíssim la temperatura i diumenge arribarem als 41-42 graus en algunes zones. Impressionant. I el que és més complicat i el més difícil de suportar, pujarà també bastant la temperatura nocturna. Mínimes de més de 25 graus a moltes zones de la costa, 25 graus, i cap a l'interior més de 20, 21, 22 graus també. Per tant, temperatura molt, molt alta també cap a l'interior. Serà molt difícil de dormir a partir de diumenge, molt complicat de dormir, perquè aquesta onada de calor s'allargarà ben bé 2 o 3 dies més, almenys fins a Sant Joan. De diumenge a Sant Joan, onada de calor, segurament ben aviat tots els avisos activats, atenció a les alertes, que poden ser taronges o vermelles, veurem què passa amb la revetlla, amb l'alerta vermella, que jo crec que es pot modificar bastantes coses, veurem què acaba decidint la Generalitat i els òrgans competents, però cuidado, que jo crec que tindrem alerta vermella a moltes zones i veurem què acaba passant. I això durarà ben bé fins dimecres, eh? Un inici d'estiu molt calorós, màximes de 40 graus a Sant Feliu Codines, per exemple, però cap a Lleida, unes pròximes de 42-43 graus. I el que més costarà, ho torno a repetir, seran les nits. Costarà molt dormir, moltes mínimes de 22-23 graus. Molt, molt difícil de dormir. I llavors, després de Sant Joan, s'acaba baixant una mica el termòmetre, però bueno, no està gens clar, i a partir del juliol, agost, això no tinc ni idea del temps que farà. Per tant, a disfrutar de l'estiu, a disfrutar d'aquesta calor, els que us agrada que la disfrutareu moltíssim, i a disfrutar d'aquest estiu 2026, que esperem que no faci la calor, aquesta onada de calor, molts dies, que hi hagi tempestes també, i que tothom s'ho passi el màxim de bé possible. Fins molt aviat, adeu!
0: Previsió del temps de mans d'en Pep Acosta, gravada des del Port de la Selva, o com a mínim, perquè la tramuntana que hi ha de fons és increïble. I la seva previsió per l'estiu...
2: Farà calor.
0: És com fer la previsió de l'Oncudines, que diu que farà sol i de cop i volta es pot ploure.
2: Bueno, però és puntual.
0: Sí, sí.
9: Tenim un microclima. Del temps. Aquest cop no ha parlat del Barça en la previsió.
0: No, se li greix.
1: Ni del Tinder.
0: Ni. Anem a fer la repassada de les notícies del poble. Som-hi, va.
10: Un moment, noi, que això, quan som fora...
0: Es troba a faltar, la Caral.
11: Notícies del poble.
0: My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Notícies, Isaac, les tens totes a punt, suposo, la teva supertable que has portat avui inalàmbrica.
9: Avui me l'has fet preparar tan especial perquè m'ho has demanat. Normalment improviso bastant.
0: Ja.
9: Avui es veu que la cosa anava sèria.
0: Acosta't al micro, sisplau, sí. Si no, la meva mare, que és sorda,
9: és que no
0: et sent, segur.
9: No m'agrada tindre-la a la mà.
0: Va.
9: Aquesta suposo que t'interessarà. Tens terres?
0: Sí, tinc.
9: Doncs... L'alcaldia ha emès un ban per recordar l'obligació de mantenir nets els solars i les parcel·les amb l'objectiu de la revetlla de Sant Joan i reduir el risc d'incendi forestal. Si disposeu d'un solar o parcel·la amb vegetació descontrolada, cal que feu desbrossa abans del 23 de juny. En cas d'incompliment, l'Ajuntament podrà executar subsidiàriament les tasques de neteja per repercutir-ne el cost a la propietat.
1: Subsidi què?
9: Subsidiàriament.
1: Gràcies.
2: No, i a més a més...
0: Em sembla correcte, eh?
1: Vull dir. Que tens?
2: I a més a més hi ha una multa.
9: Que pagarà l'Ajuntament i que després t'ho pagaran a tu, t'ho cobraran a tu.
1: Que ets terrateniente, Risco. Que ets terrateniente, no?
9: Amb una sanció econòmica, a més a més.
0: No tinguis por. No tinguis por. Però et sembla molt bé. Qui té terrenys que estigui nets pel que pugui arribar a passar.
1: Però nets s'han de mantenir tot l'any, diguem-ne.
0: Sí, no és puntual ara el juny.
1: És que per Sant Joan...
9: Més en l'època que entrem.
1: Com que el cop es tira petards per Sant Joan, és més, però vull dir que s'han de tenir nets i tancats tot l'any.
9: Aprofitem per recordar que des del març fins d'octubre, si heu d'encendre foc, calen unes autoritzacions que s'han de sol·licitar al formulari per foc o presencialment a les oficines comarcals del departament. Tens clar en quines activitats hauries de demanar aquest permís?
0: Sí, jo ho tinc claríssim.
9: Les recordem?
0: Va, digues.
9: En cas de fogueres i focs d'esbarjo, en cas de barbacoes, crema de residus vegetals i de restes de conreu, activitats pirotècniques o activitats que generin espurnes o deflagracions. En aquests casos, hauria de demanar l'autorització pertinent. Seguim parlant de foc?
0: Sí.
9: ADF i voluntaris forestals afronten un estiu condicionat per les pluges de l'hivern i la primavera. Les pluges abundants d'aquest hivern i la primavera han deixat els boscos amb més humitat que en anys anteriors, però també amb una gran quantitat de vegetació que, quan s'assequi, es convertirà en combustible potencial pels incendis forestals. La trobada va servir perquè els diferents cossos de prevenció comparteixin informació i revisin protocols. Perquè fa els recursos disponibles, l'ADF arriba a la campanya amb nous vehicles adquirits gràcies a les diverses subvencions i una millora que ha de permetre una resposta ràpida davant de les primeres incidències.
1: I no ho diuen, però la trobada també serveix per fer un esmorzar.
2: Això és el més evident.
9: La trobada inicialment és l'esmorzar. Després s'aprofiten i xerren.
0: Si no hi ha això, ja directament...
1: Després que si el canvi de bomba funciona o funciona, bueno, mira...
2: Penses que hi aniria algú.
1: Això ja ho trobarem. Però
0: després ja trucarem a qui hàgim
1: d'entrar. Oi? Ja trobarem.
6: Però, Isaac, aquestes barbacoes només són les que estan a prop de zones forestals o dintre de les... del recinte d'una casa es pot
9: Suposo
6: fer.
9: Suposo que en el teu pati la pots fer, si et plantes...
6: No, no, si el sopar que ens hem de pagar, ja sé que la barbacoa no ho farem. Vull dir, t'ho deixo clar. Però jo pregunto, en un edifici una barbacoa es pot fer?
9: Jo no, crec és que en no un sé, edifici comunitari el veí de l'Alça et queixaria, vamos.
6: No, a part que es pugui encaixar, jo dic que hi ha risc aquí.
1: Jo crec que depèn de la distància que tinguis la massa forestal.
9: Sí,
6: que no sé, que no sé, el bosc.
1: I, no sé, i que tinguis mata o espires, des d'històries. Mira,
11: més tard de l'alcalde li preguntes.
6: Vale, però ja li preguntarem a l'alcalde.
0: Què més?
9: Parlem del tour?
0: Va.
9: Ja hem vist que aquí, a sobre de Can Garriga, ens han penjat
0: sí. Vàries, sí.
9: El mallot, el gran Maco, mallot.
1: El gran mallot.
9: N'hi ha vàries? No n'has vist, eh?
0: Ja, vàries, ja. Vale, no. El Jaume Balmes, tu et portes els nens, el Jaume Balmes?
9: Sí.
0: Punt allà n'hi ha una també d'aquest tamany. Però,
1: que està...
0: Però vaja,
1: està,
0: però vaja mira, no sé quina escola
9: doncs
0: els hi portes.
9: Doncs mira, et rectificaré. Hi era,
0: sí?
9: Però ja no hi és.
0: Ah,
9: perquè
0: ja
9: ara està penjada a sobre de Can Garriga.
1: A sobre de Can Garriga.
0: Ah, val, l'ha moguda. Val.
9: Però bé.
0: Només n'hi ha una.
1: Que està curiosament ben situada, no? Aquesta
0: sí?
1: Samarreta aquí.
0: Sí, sí, sí. Home, clar, la mitja curva està molt bé. Sí, sí.
9: Recordem.
0: Home, veure's es veu, eh?
1: Sí, sí.
9: El proper 6 de juliol, dilluns,
0: El millor dia de la setmana.
9: Laborable, farem Sant Feliu. Tall de carretera de 9 a 2 del migdia.
1: Toma ja.
0: Això ens encanta.
9: Sí.
0: So.
9: Evidentment...
1: Però un moment. Ara ens han picat, perquè el tall més gran i més llarg i més longevo que fem de la carretera, dedicat a tu, longevo, en Sevilla, no el fem Sant Feliu. O sigui, ara ens hem d'inventar alguna cosa un dia, d'aquí uns anys, per tallar la carretera, no sé, 12 hores.
3: Ja no ens poden dir que no podem tallar la carretera.
1: Clar, vull dir, si venen de fora i ens la tallen 6 hores o no sé quantes.
3: Nosaltres perquè la tallem una hora no té que passar res.
11: Si de fora vingueren i ens tallaren la carretera, no són codinencs.
1: Imagina't.
11: Això sí que no és admissible.
0: Després tindrem una variant, vol dir que serà més senzill.
11: Si no són codinencs, no es pot tallar la carretera.
0: No. Què més, va?
9: A més, hi haurà afectacions del transport públic, en aquest cas del Segalers, que modificarà diverses línies per aquell dia. Per commemorar el tema del Tour de França, les escoles del Jaume Balmes i del FIDAC van fer aquest passat dimarts, quart i cinquè, com una prova.
3: Una pedalada.
9: Una prova pilot, diguem-ho així. Els nens i nenes van participar en aquest acte, que van passejar per diferents punts del poble. Van participar per un concurs inspirat en el Tour de França i aquestes obres es podran veure properament en el centre cívic.
0: Que, per cert, parlo en boca dels nens, ho van passar teta.
3: S'han de fer activitats d'aquestes.
0: Sí, sí, s'ho van passar teta.
9: Els del quart del Balmes no van poder anar-hi.
0: El quart del Balmes no ho sé, però els de FEDAC, t'asseguro jo que s'ho van passar teta. A més, la policia els deixava tocar la bocina del... Van disfrutar com mai.
9: I una que et sorprendrà, per acabar.
0: A veure.
9: S'inicien les obres de reurbanització de la plaça Josep Umbert.
0: Home, no. Això ja en parlarem després.
9: Aquesta no me l'esperava. Crec que no n'hem parlat prou.
0: No hi ha la Caral. Si hi hagués la Caral, estaria molt content de sentir-ne.
9: Sí, crec que portem directament... No hi ha hagut programa a la
0: 15
9: temporada.
0: 15 programes... que hem parlat de la plaça.
11: 15 temporades, jo crec, ja. Del llarg que s'ha fet.
3: No, aquesta temporada. Aquesta
11: del llarg que s'ha fet això de la plaça.
0: Tinc unes ganes de que s'acabin. No us ho imagineu, eh? Més que l'alcalde, t'ho dic jo. Perquè...
9: Després en parlarem, no comentem res.
0: No comentem, perquè és que si no...
3: I si ens renova, quan comencem temporada, seguirem parlant, que ho sàpigues.
0: Aquest és l'objectiu. I espereu-vos. Perquè entremig segur que
11: en
0: podrem fotre alguna de bona.
11: A mi em fa gràcia quan parlen de les moreres que han enviat un escrit
0: no,
11: com uns entesos amb un nom d'un arbre que
0: sisplau,
11: diu una cosa estranyíssima
0: no.
11: Que ningú sap què collons vol dir allò i no ho saben
0: o les mèlies.
9: Ho hem parlat 8 programes, més no.
11: Avui ha arribat una cosa per WhatsApp.
9: És igual.
11: Un arbre verinós, que dius, Dios.
1: A certes persones.
0: A quin grup estàs? A quin grup estàs?
11: Bueno, m'ha arribat el WhatsApp de la feina, de Caldes, que volia contestar. No som de Codines, no ens interessa això.
0: Bé. Alguna cosa
3: més? Farem salat.
9: No, ja, fins aquí les notícies del poble.
0: Doncs va, anem a fer l'editorial de Dani Fonoll, notícies policials, no les llegiré.
11: Volia saber allò de la presentació del llibre d'avui, a Notícies del Poble,
0: sí,
11: o vols saber en un altre moment?
0: No, se m'ha passat.
11: En aquí?
0: Va, ara, digues.
11: Avui s'ha fet la presentació de la novel·la L'últim gegant, d'Ara Llibres, una novel·la d'aventures i misteri amb un protagonista que tots coneixem, que és el Bernat Vila. Aquí el Pau Ibars, jo, i no sé si hi havia algú més dels que són presents aquí a la biblioteca. La veritat és que és un llibre d'aventures, tot és real, no hi ha res de ficció. Ha vingut l'escriptor del llibre, el Jordi Portals, i el Bernat Vila, que és el protagonista, i ha fet l'epíleg, n'han parlat tots dos. Molt bona pinta, molt interessant, i diu que t'enganxa la lectura, i a més és tot real. O sigui, no hi ha ni un personatge afegit per la trama, i bueno, reconeixerem el Bernat Vila tota l'estona, el qual és molt interessant i ens fa molta il·lusió, perquè el Bernat Vila és un codinenc, doncs, que...
0: Pels qui vulguem comprar el llibre, estarà disponible
11: a les... A la papereria del Mar Capa.
0: Vale, perfecte. Doncs hi passarem a comprar.
11: 20,95.
0: Carai.
1: Que vas a comissió.
0: Me n'has comprat un per mi?
1: Que vas a comissió, Montse Vila.
0: Me n'has comprat un per mi o no?
11: No.
0: Doncs ja hi passaré jo. Vale. Perfecte.
11: Però no el venen, que no l'agafi. Si endavant a la biblioteca.
0: Jo no hi vaig. No. Però tinc el carnet, eh?
3: Caduca, eh? No, vaig haver de renovar per un
11: tema. De quan eres petit?
12: Sí, no, aquella
0: del Super 3 que encara el tinc. Alguna cosa més? No ens deixem res? Doncs anem a fer l'editorial de Dani Fonoll. Som-hi. Sí, el Pau troba el mar.
13: El contrapunt. Amb Dani Fonoll.
3: Quan van començar aquesta temporada, al setembre, el món semblava complicat. 9 mesos després, la sensació és que hem viscut un any sencer cada mes. A escala internacional hem vist com les guerres d'Ucraïna i Gaza continuaven sense una solució clara, però també com un nou focus d'atenció ha sacsejat l'ordre mundial. L'enfrontament entre l'Iran i els Estats Units amb episodis de confrontació militar directa i en conseqüència sobre l'energia, el comerç mundial i l'estabilitat a l'Orient Mitjà. També hem vist com la política internacional gira cada vegada més al voltant de lideratges personals i menys al voltant de les institucions. Donald Trump n'és probablement l'exemple més evident. En pocs mesos hem assistit a anuncis de nous aranzels, amenaces a socis històrics, canvis de posició sobre conflictes internacionals i una escalada de tensió amb l'Iran. Potser el més preocupant no és una decisió concreta, sinó la sensació que l'estabilitat mundial depèn cada vegada més de la voluntat d'uns pocs dirigents i cada vegada menys de les regles que havien regit les relacions internacionals durant dècades. Davant d'aquest escenari, Europa ha tornat a mostrar les seves dificultats per parlar amb una sola veu, mentre Washington, Moscou o Pequín mouen les peces del tauler mundial, la Unió Europea sovint dona la impressió d'arribar tard als grans debats. I aquesta és probablement una de les grans conclusions d'aquest curs. El món continua avançant, però Europa corre el risc de deixar de marcar-ne el rumb per limitar-se a gestionar-ne les conseqüències. A Espanya aquest curs quedarà marcat per un creixement de tensió política i judicial. En casos vinculats a l'entorn del PSOE, les investigacions de la UCO, les imputacions i els diferents procediments judicials oberts han ocupat una part important de l'agenda pública. La presumpció d'innocència continua sent indispensable, però és evident que la corrupció i la qualitat democràtica han tornat al centre del debat polític. A Catalunya, més enllà dels problemes crònics de Rodalies, de l'habitatge, de la gestió dels serveis públics, que seguim tenint-los aquí, també hem viscut moments més delicats, incloent la preocupació generada amb la situació d'estar una temporada sense president de la Generalitat perquè estava malalt durant diverses setmanes. I han continuat constatant la dificultat de convertir grans promeses en millores tangibles per al dia a dia de la ciutadania. I si agostem encara més la mirada, Sant Feliu de Codines tampoc no ens ha faltat el debat. El conflicte al voltant de la plaça, les discussions sobre el model de poble, la mobilitat, l'espai públic i la convivència han demostrat que la política local és sovint la que ens toca de més a prop. Perquè al final allò que passa davant de casa és tan important per a molts veïns com els grans titulars internacionals. Tanquem una temporada intensa, un curs en el que hem parlat de guerres, de corrupció, de canvis geopolítics, de projectes locals i de les preocupacions quotidianes dels nostres veïns. I si alguna conclusió podem extreure és que vivim temps accelerats, temps incerts i temps que ens obliguen a estar informats, a escoltar i a pensar. Gràcies per haver-nos acompanyat una temporada més, que tingueu un bon estiu i que al setembre ens retrobem amb la mateixa curiositat, el mateix esperit crític i les mateixes ganes d'explicar què passa al món, al país i a Sant Feliu de Codines.
0: Però, com sempre, bona editorial, i ara donem pas a la secció de l'Anna Arnau i la Montse Vila amb aquest títol que sempre porta: Què saps de Sant Feliu?

0: Aprofitem que avui fem aquest darrer programa precisament des d'aquí, des de la Casa de les Arts, un espai que sentim que és una mica de tots, una veritable llar de la cultura, per fer un agraïment que ens surt del cor. Volem retre un profund i sincer homenatge a les 73 entitats enregistrades a l'Ajuntament a data de 12 de juny del 2026 i a totes les associacions que treballen, treballem, treballeu incansablement pel nostre poble. La vitalitat de la qual gaudim, traduïda en festes, activitats culturals, esportives i de lleure, és el fruit directe de la nostra vostra generositat. Som plenament conscients del sacrifici que hi ha darrere de cada esdeveniment. Hores de son sacrificades per quadrar horaris, organitzar i muntar activitats, temps de feina i personal cedit a favor del benestar col·lectiu i hores d'estar amb la família que ens regalem de forma voluntària, moguts única i exclusivament per l'estima cap a la nostra comunitat. Hi ha valors que no es poden pagar amb diners i el nostre altruisme n'és el millor exemple. Dic el nostre perquè nosaltres també som una entitat. El nostre compromís ens uneix, ens fa créixer i dona vida a espais com aquests on som avui. Volem fer-vos saber que sapigueu que la nostra feina no passa desapercebuda i que us volem estar eternament agraïts. A les 73 entitats que fem bategar el poble, gràcies per fer comunitat de manera tan generosa.
1: Anem a anomenar-les. L'Agrupació de Defensa Forestal, l'ADF. AFA Escola Bressol, Mestre Gené. L'AMPA de l'Escola Bressol, Mestre Gené. AFA Escola FEDAC de Sant Feliu de Codines, AFA Escola Jaume Balmes, l'AMPA Secció Institut Manel, Carrasco i Formiguera, l'Agrupació Sardanista de Sant Feliu de Codines, l'Agrupament Escola Macalo, Amics de la Carbassa de Sant Feliu de Codines, Associació Alianzas de la Paz, Associació Amics de l'Escudella, Associació Amics del Museu de Sant Feliu de Codines, Associació Anandaia, Associació Artística Cultural La Ponzella, Associació Artística i Cultural al voltant del cant i la música.
0: Associació Colla de Geganters de Sant Feliu. Associació Crida Animal. Associació Cultural Gastronòmica Poca Gana. Associació Cultural No Matabalis. Associació Cultural Sant Feliu en Sac. Associació Escacs Codinencs. Associació Estimem Sant Feliu de Codines. Associació Fira del Rellotge de Catalunya. Associació Grup de Sevillanes. Associació Juvenil Ateniu Sant Feliu. SFC, Associació Mans Unides, Associació Sens Veus, Associació Sinapsi, Gestió, Difusió, Producció i Educació de les Arts, Associació Vincles, Espai de Criança i Família, Associació de Consum, El Cogombre a l'Ombra,
1: Associació de Defensa per als Animals, Associació de Jubilats i Pensionistes, Associació de Música i Arts de Sant Feliu de Codines, Associació de Músics de Sant Feliu, La Caldera in Civic Zone, Associació de Veïns del Barri de Castell de Montbui, Associació de Veïns i Club de Petanca al Racó del Bosc, Associació d'Arts i Oficis de Sant Feliu de Codines, Birreros Artesanans Codinencs, Casa Cultural Codinenc, Casal, Centre Excursionista de Sant Feliu de Codines, Club Atlètic Sant Feliu, Club de Billar Sant Feliu, Club de Bàsquet Sant Feliu, Club Esportiu Racó del Bosc, Club de Futbol Sant Feliu.
0: Club Patinatge Artístic Sant Feliu de Codines, Club Petanca La Fonteta, Club Petanca La Fonteta, secció de country, Club de Tenis Sant Feliu, Club de Tenis Taula Sant Feliu de Codines, Club de Futbol Sant Feliu, Club de Futbol Sala, Comunitat Maquinera Sant Feliu, Creu Roja Caldes de Montbui, Palau Solidar i Plegamans Sant Feliu de Codines, Càritas Parroquial Sant Feliu de Codines, Esbar Codinenc, Escuderia Vall d'Altenes, Gremi de Sant Antoni Abat, Grup Grana Teatre, Grup de Comerciants Codinencs,
1: Grup de Voluntaris Forestals de Sant Feliu de Codines, Grup de Teatre de Xalles 81, Grup del Correfoc del Follet i la Fantasma, Wifi.net, Col·lectiu Pebre Encesa, Motoclub Cingles a Bertí, Mots pel 21, Rotary Club Sant Feliu de Codines Cingles a Bertí, Ràdio Municipal Ona Codinenca, Secció Ciclista Club de Hockey Sant Feliu, Secció de Vòlei de Sant Feliu, Secció Òmnium Cultural Vallès Nord Cingles a Bertí, Societat de Caçadors La Codinenca. A tots aquests 73 els agraïm i gràcies, gràcies, gràcies a tothom.
2: Activitat n'hi ha, eh? Activitat n'hi ha.
3: Sabeu el que voleu dir? Saps què vol dir això?
2: que aquestes 73 entitats necessiten espais, necessiten...
3: No, no, evidentment, per això. Doncs mira, estem al lloc ideal per crear-ne per algunes d'elles.
2: Mare de Déu, senyor. No, no, bona... bona...
0: Les coneixíeu totes?
2: Alguna no. Alguna fins i tot m'ha sorprès el nom.
0: L'Aliança de la Paz?
2: Sí, aquesta no...
0: La primera vegada
2: no
0: que l'hem llegit,
2: ubicada.
0: L'Anna l'ha traduït i li dic que no, que es diuen Aliança de la Paz.
2: No la tenia ubicada fins avui. Ara ja la tindré...
0: Et pots fer soci?
2: Sí, sí, sí, no, no, evidentment.
0: No, que tens canalla, tu.
2: Ara, molts gastos. En fi, alguna cosa més per despedir la temporada? Com a
0: doncs
2: secció...
0: acomiadarem la temporada despedint-te. T'agrada, dir despedir.
2: Algun dia o altre em despediran, tranquil·la.
0: No, res, tot bé, contentes, i ja veurem si renovarem, depèn del caché.
2: Això ho hem de parlar en direcció.
3: Això del, aquest... això del despedir ho podria posar cos remots.
2: Oi?
1: Aquest any ens ha agradat molt perquè realment hem dedicat molt de temps a buscar coses per de Sant Feliu de Codines i que esperem que la gent hagi pogut gaudir i descobrir alguna cosa que segurament no coneixes. Tu segur que alguna l'has
2: no,
1: trobada.
2: I aquest llibre,
1: conserveu-lo.
0: Aquell llibre que és meu, que li vaig dir al senyor Valla, que jo el tenia, que igual val una pasta, si algú me'l vol comprar, me'l venc. Jo me'l venc.
2: Últimament l'Ajuntament està adquirint documents força interessants. Ep. Per tant, aquell llibre acompanyaria que... molt
4: ja
2: bé...
4: Ja... Jo he vist ja fanals d'aquells de la família, els llums aquests estan a Wallapop ja.
2: A Wallapop.
0: Val a dir que la secció nostra l'hem feta sovint amb aquest llibre,
2: sí.
0: I amb el llibre dels topònims, aquell que va fer el Francesc Pineda, que bueno, no el va escriure ell, però ell va col·laborar, doncs hem tret moltes coses de tots dos llocs.
2: I està molt bé. I està
0: de fet s'ha trencat la portada, ara em pagaran menys, per culpa d'anar-lo utilitzant.
2: Bueno, també la pots portar algú que la repari.
3: Pot ser com la Sagrada Família, que tota la frontal diu que l'han enganxat amb l'Octite.
2: Sí.
0: Ah, mira.
2: Sí, sí, sí. Va, avancem amb el programa, anem a fer les primeres entrevistes, anem a parlar de la Casa de les Arts, ja tenim les tres regidores aquí, per tant, canviem de sintonia i anem a donar pas a l'entrevista.

0: Avui, com dèiem a l'editorial, volíem conèixer un dels edificis més emblemàtics del municipi. Un immoble que al llarg de la seva història ha tingut moltes vides. Primer va ser l'antic ajuntament, també va acollir el servei de correus, la Creu Roja i fins i tot la comissaria de policia. Ara, després d'un important procés de transformació, enceta una nova etapa com a Casa de les Arts. Aquí, avui, volem descobrir què representa aquest nou equipament pel poble, quins usos en tindrà, qui en podrà gaudir, quin impacte tindrà en la vida cultural i social del municipi, i per fer-ho ens acompanyen les tres regidores implicades en aquest projecte, com és la Maria Tur, bona nit, regidora d'Equipaments.
1: Bona nit, bon vespre.
0: Caral Vinyals, regidora de Cultura, bona nit.
2: Bona nit, gràcies per convidar-nos.
0: I Sandra Tomassa, regidora de l'Àrea Social.
3: Bona nit.
0: Em sembla que la Sandra és la primera vegada que passa a portar el Conreja.
3: M'estreno.
0: Oi que sí? La Maria ja ha passat un parell d'ocasions, sí. La Caral també, ja és una habitual. Però la Sandra

0: els reptes tècnics, bàsicament reptes tècnics d'aquesta obra. Ha sigut fàcil o ha sigut una obra complicada?
1: Bé, totes les obres són complicades, sempre. Jo que em dedico això a la meva vida professional, no es pot dir mai que una obra pot ser fàcil. S'ha de dir sempre que és molt complicada i acaba sent així. Quan nosaltres vam entrar el 2023, aquest edifici ja tenia engegada la fase 1, que era el bloc de, bueno, era la part que incluïa fer un edifici accessible, que volia dir fer una escala reglamentària, fer un ascensor, o sigui, tot el que és el nucli d'escala, i la fase 1, que era la planta número 1. Quan vam entrar aquesta obra ja estava engegada, sí que és veritat que portava un endarreriment de 6 mesos i es va allargar un any més. Si ens preguntes si va ser complicat, sí. De totes les fases que ha tingut, aquesta va ser la més complicada.
0: Vam poder, em sembla que ho va explicar en algun dels plens el Manuel Rodríguez, tiro enrere, perquè ha passat ja molt temps, es va esfonsar una volta...
1: Sí, l'escala original que hi havia, la intenció del projecte és que es pogués recuperar i va caure, restaurant-la va caure i es va haver de reformular tota l'escala, de dalt a baix.
0: S'han conservat elements històrics de l'edifici durant aquesta rehabilitació?
1: Durant la primera, no. I durant la façana és una evidència que s'ha recuperat absolutament al 100% i a l'última fase que hem fet, que és aquesta segona planta, s'ha recuperat al 100%.
0: A mi, personalment, quan hi he entrat, que no hi havia entrat, no vaig poder venir a la inauguració, a mi m'ha encantat. Jo, o sigui, d'aquí m'hi quedaria tota la nit, perquè és preciós. Quina superfície té en total i com s'ha distribuït els diferents espais?
1: Cada planta té més o menys uns 120 metres quadrats aproximadament. I què m'has preguntat?
0: Dic com s'ha distribuït l'edifici per donar vida als diferents espais culturals que s'hi portaran a terme.
1: Clar, aquest edifici el que té al final és una entrada principal, un hall, amb un forat d'escala, una planta 1, una planta 2 i una tercera planta que seria ja la sala de màquines i no és per ús al públic, i després té dos locals a peu de carrer, una a l'esquerra i una a la dreta. I el que ara mateix estarà en ús serà la planta 1, la planta 2 i el local esquerre, que encara que no està reformat al 100%, sí que l'hem habilitat perquè compleixi normativa a nivell de instal·lació elèctrica i accessibilitat, perquè se li ha fet una porta d'accés perquè puguis entrar a peu pla, perquè sí que és veritat que l'entrada des del carrer hi té dos esglaons. I la idea és que a poc aquests locals també acabin reformats, tant el de l'esquerra com el de la dreta, i també en un ideal seria poder accedir a lo que és el Torreó, que té unes vistes de 360 graus al poble i són impressionants, es veu des de Gallifa fins al mar, i pensem que seria molt maco que la ciutadania pogués accedir de tant en tant a aquesta coberta i poder tenir aquestes vistes.
0: Que és on hi ha instal·lada la càmera del balcó de Vallès, per tant, imagineu-vos les vistes que té, és increïble això. Anem a parlar de números, que a la gent ens agrada també saber què han valgut les obres, quin cost ha tingut aquest projecte. Des de l'inici,
1: Sí, la fase 1 van ser 385.000 euros, però sí que és veritat que el govern anterior ho va incloure dins del PG del Programa General d'Inversions de la Diputació, 330.000, vull dir que gairebé el 100% va ser subvencionat. Després tenim la reforma de la façana, que va costar 123.000 euros i també es va demanar una subvenció de patrimoni a la Diputació i també el 100% ha estat subvencionat. I la tercera fase sí que ho hem fet amb fons propis, amb 138.000 euros, que sí que és veritat que és un preu superajustat, però ens hem sortit bastant bé perquè el fet de no posar coses, sinó de treure tot el que hi havia, ha fet que amb 138.000 euros puguem tenir aquesta segona planta, que la veritat estem bastant contents.
0: Hi ha hagut modificacions importants respecte al projecte inicial?
1: És que el projecte inicial contemplava només la fase 1. Els altres han sigut, al final, això. El local ha sigut una posada en marxa, una neteja de cara, i la fase 2 sí que es va definir sencer, de nou.
0: Anem a parlar del futur. Quina capacitat d'ús tindrà l'edifici? És a dir, qui podrà utilitzar aquest edifici? Quines entitats podran tenir-ne el dret de poder entrar-hi i fer-hi les seves activitats?
2: Mira, de

0: Cara al setembre, voldríem que les activitats extraescolars accessibles que han arrencat aquest any i que les fiquem al centre cívic, doncs passessin a fer-se aquí, a la Casa de les Arts. Aquestes extraescolars són subvencionades una part per l'Ajuntament i l'altra part les famílies, vale? I creiem que és un bon lloc, doncs, perquè es faci. Llavors també obrim l'espai als centres educatius perquè en puguin fer ús. L'Associació de Música i Arts ja hi és des del setembre de l'any passat, el 25. I una altra de les coses que estem també volent donar forma, bueno, que estem intentant que posar un forn per fer ceràmica en un dels locals de baix. Seran aquestes les activitats que tenim pensades.
1: Si hi ha alguna entitat que vulgui utilitzar la sala perquè, jo que sé, per fer algun assaig, per fer alguna coral que pugui utilitzar, això també serà possible mitjançant una instància o no?
2: Sí, ara, recollint amb el que deia la Sandra, nosaltres quan parlàvem dels usos vam distingir dues grans temàtiques, la formació artística i la creació cultural. Aquestes són, no, tot el que les activitats que s'englobin dins d'aquests dos àmbits és el que passarà en aquest edifici. Què vol dir això? Doncs música, arts plàstiques, dansa, fotografia, cinema, poesia, tot això, tot el que sigui crear i ensenyar, formar, doncs és el que acollirem aquí. El que deia la Sandra, les activitats pròpies que organitza l'Ajuntament, però també el que deien la Montse i l'Anna, no? Totes aquestes 73 entitats que el gran debat i el deute que sempre hi ha és els espais. Sempre en faltaran, tenim moltíssimes entitats i totes aquelles entitats que facin, doncs, aquestes activitats tan formatives com de creació cultural, doncs podrem venir aquí. El que deies, Risco, corals, l'Associació de Música i Arts que ja hi és, doncs Mots pel 21, que recita poesia, totes aquestes entitats, no, doncs és un espai més que estarà a la seva disposició.
1: Feia, ara pensava, amb les 73 entitats que hi ha al poble, quantes sol·licituds de rebeu al dia de les entitats, d'espais, de
2: mira, dia no sé, però a la setmana potser 6, 10, no sé, moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes. I de fet, aquest cap de setmana, ho heu dit, ha sigut un tetris, perquè al final els recursos són els que són, el material és el que és, els espais són els que són, i és un tetris. I, perdó, també ens hem deixat de dir que aquí també volem que hi hagi, més enllà, doncs, de les activitats organitzades per l'Ajuntament i les entitats, doncs, aquelles iniciatives de veïns i veïnes de Sant Feliu de Codines, doncs, que pinten, que fan teatre, el que sigui, que no formen part d'una entitat, però que també, doncs, estem disposades a escoltar les propostes, a parlar-ne, perquè pugui ser un espai, doncs, polivalent.
1: Hi ha previstes noves fases o actuacions complementàries en el futur?
3: Sí, en principi el local de baix, que és el que hem dit abans que hem bastit una miqueta, la idea és que té un jardí molt impressionant, molt gran, on està obert a que puguin passar moltes coses. Com diu la Caral, estem oberts a qualsevol proposta, però sí que és veritat que cada cop que algú entra aquí s'inspira o té una idea o té una proposta. Jo penso que l'edifici evolucionarà. Vull dir, les entitats en faran ús, els artistes de Sant Feliu també, però entenem aquest espai com un espai transformador on aniran passant coses, com pot ser cinema o un batxillerat o un cicle formatiu o un taller de ceràmica. Vull dir que al final és un espai polivalent i el que hem de fer és que l'Ajuntament ha de posar dins de les possibilitats, doncs, tot allò que es pugui fer realitat. Per tant, no és un lloc acotat, no és un lloc on això sí, això no, no és un lloc que sempre que estigui dins del paraigües de la formació, de la creació en el món de les arts, serà benvingut.
1: Si avancéssim en el temps, jo què sé, 10 anys, com us imagineu la Casa de les Arts d'aquí 10 anys? Ara estem a l'inici i d'aquí 10 anys suposo que nosaltres ja no hi serem, però com a programa, dic jo, però l'hemeroteca a vegades té aquestes coses. Com us imagineu d'aquí 10 anys el funcionament diari de la Casa de les Arts?
2: Jo, com tots els equipaments de Sant Feliu, plens de vida, activitat, i sent una batalla nostra de quins horaris, com ho encaixem tot plegat. Jo me l'imagino així d'aquí 10 anys.
1: És senzill gestionar, perquè clar, això ho parlàvem amb la Maria aquest migdia, Sant Feliu cada vegada té, gràcies a Déu, l'Ajuntament doncs, aposta per anar adquirint nous locals, però això també té les seves repercussions, és a dir, tot necessita un manteniment, una neteja, tot això et fa posar una mica la soga al coll a l'hora de decidir si aquest espai també ens el quedem, com funciona això? Perquè a vegades no som conscients les entitats, parlo jo com a entitat, eh? Tu demanes la sala del centre cívic, en el meu cas, no? I tu vas fer l'assaig i te'n vas i ja està, però allà hi ha un manteniment, allà hi ha una alarma, hi ha un seguro, hi ha... passen moltes coses. Com funciona això el
3: dia? Sí, sí, al final un dels contractes més importants que té l'Ajuntament és el contracte de neteja de tots els equipaments i és el més important a nivell econòmic. Per què? Perquè, i segurament haurà d'haver-hi una modificació en breu, no només per la Casa de les Arts, sinó perquè els espais cada cop estan més hores utilitzats. La neteja és important, cadascú quan fa un, doncs com a casa teva, no? Si vas al menjador i menges, doncs ho has de recollir. I això és una evidència que a vegades sí que és veritat que és una minoria, però això passa a qualsevol espai, també a la via pública. És una minoria, però la minoria es veu molt. Això respecte a la neteja, perquè és un tema que porto jo, però després tenim tota la part de logística o tota la part d'escenografia o tota la part de tarimes, que això la Carol us ho explicarà millor. Hi ha una feina darrere impressionant. Igual que també es deixa tot de material que després a vegades no torna en bones condicions, s'ha de comprar de nou i a vegades sembla que comprar una taula no passa res, però una taula més un endoll, més un micro, més un, doncs acaba sent, bueno, acaba repercutint en la inversió que has de fer. Sí que és l'objectiu d'aquest edifici és que estigui tot buit, com veieu ara, que hem hagut de portar les dues taules i les cadires, justament per això, perquè qui vingui també sigui autosuficient i pugui, dins de la seva idea de creació, es pugui autoabastir del que necessiti. Si comencem a omplir aquest lloc de coses, potser l'acotem massa. I, bueno, no sé si vols afegir alguna cosa, perquè sí que ara, per exemple, quan venen les activitats d'estiu o al pavelló, bueno, sí que...
2: Sí, no, més que res això, que el més important jo crec que és que les entitats han de ser i són conscients del que hi ha darrere de cada una de les seves activitats i mentre posin en valor tota aquesta moguda de recursos i de diners públics, que al final acaba repercutint en tot el poble. Això és, al final el que acaba donant és vida, és cohesió social i per tant és una aposta que els governs fem i és una qüestió d'una prioritat d'apostar per fer més neteges o comprar més equipament o el que sigui, o rehabilitar. Al final són apostes polítiques que crec que des del meu punt de vista són necessàries.
3: I al final la nostra idea és el que dèiem una mica a l'inici i és obrir espais. O sigui, tancar espais perquè et vulguis estalviar diners tampoc és la solució. Els espais han d'estar oberts, ha d'entrar gent, ha de sortir, s'han d'utilitzar i tothom ha de ser, ser responsable d'aquell ús que en fa. Vull dir que estem totalment... Ara va haver-hi molt de rebombori amb la pista de vòlei perquè està totalment oberta i pot entrar qui vulgui quan vulgui. Doncs està funcionant prou bé.
1: Hi ha gent, eh? I passem bastant sovint allà per anar al pavelló i és estrany el dia que passis per allà i no hi hagi algú jugant.
3: Doncs és l'objectiu, que les portes estiguin obertes, que la gent entri, que les entitats entrin i en facin ús i després que entre tots fem un bon manteniment.
1: Quin? Digues.
4: Sí, com ho fareu amb les entitats per explicar-los i la gent que no hagi vingut a les entitats, que encara n'hi ha moltes que no tenen ni idea que això s'ha inaugurat i que això existeix, quin tipus de promoció es pot fer a partir del setembre, evidentment, perquè ara no, potser no és el moment, però a l'hora de firmar els convenis amb les entitats, a lo millor és el moment de dir, escolta, pel tipus d'activitat que tens tu, potser aquí tens un local que podria anar bé, podries fer aquestes coses i tal, i et parlo perquè nosaltres tenim un grup de gospel que estem cantant i cantem encantats allà al casal de la gent gran perquè és un espai idoni i estem una hora que tampoc es faria servir absolutament per res, però que és això, que com que tenim múltiples espais, els hauríem d'aprofitar al màxim que puguem tots aquests espais, però per això també s'ha de promocionar a la gent que encara, a veure quin tipus de promoció farà l'Ajuntament perquè la gent que encara no coneixi que ja existeix aquest espai, a què es vol dedicar aquest espai i de quina manera s'hi vol dedicar i que es puguin venir aquí i a veure com ho poden fer, com ho farem aquesta promoció.
2: Primer de tot, hi ha moltes entitats que ja s'han apropat a dir ei, que serà la Casa de les Arts, i nosaltres hi volem venir. Això és un primer pas que jo crec que moltes entitats doncs, ja n'estan al corrent. Llavors aquí tenim un altre òrgan molt important, que és el Consell d'Entitats, on hi participen doncs, pràcticament la totalitat d'entitats que hi ha aquí a Sant Feliu, a la sala de plens, bueno, és que no hi cabem, hem de fer files, i mira que demanem un o dos representants per entitat, doncs el que fem en aquest Consell d'Entitats és explicar temes d'interès per totes elles. En el proper Consell, que serà això, setembre, octubre, novembre, l'últim trimestre de l'any, doncs posarem sobre la taula la Casa de les Arts, que a més, el ja haver estat inaugurada, doncs això contribueix a que moltes vindran ja sabent que és. I finalment també que s'ha obert no, de qui tingui propostes culturals que faci una instància, no, això ho podeu explicar més, i que faci una instància i que expliqui la proposta.
1: Tot funciona per instàncies, avui en dia.
3: Sí, l'aplicació d'incidències no servirà per...
1: No.
2: Però és la millor manera per ordenar les coses, sí, eh? Sí, perquè si no, imagineu-vos que a la Maria li arriben tres sol·licituds, a la Sandra tres més, i una per WhatsApp, una per correu i una pel carrer. Clar, no ens en recordaríem de tot.
3: Al final els altres equipaments tenen el seu calendari i les tècniques han de fer mans i manigues per quadrar-ho tot. Això, però això no passarà només aquí a la Casa de les Arts, això ja està passant a la resta d'equipaments.
1: Per acabar, si haguéssiu de resumir en una frase què aporta la Casa de les Arts al municipi i què representa aquesta nova etapa per l'edifici, quina seria? Se l'estan pensant perquè...
2: No la tenia...
1: No, home, i tant, diferent, ha de ser diferent, no us la podeu copiar.
3: Bueno, jo per la part que em toca, perquè sí, parlo com a obra pública, jo penso que és la recuperació del nostre patrimoni i la nostra història. Quan entres aquí et pots fer una idea d'on venim. I al final penso que era l'objectiu i l'hem aconseguit. I és que estem a un edifici del 1863 i ens podem fer una idea de tot el que ha passat en aquests anys.
1: Què hi havia abans en aquesta segona planta? Sí. Perquè jo havia, les reunions les fèiem a baix, que hi havia la sala de plens, hi havia, però no recordo haver pujat mai aquí dalt, per tant no puc.
3: Clar, què hi havia aquí? Això és una cosa que ens preguntàvem nosaltres des del minut que vam entrar a aquest edifici, i curiosament no hi ha documentació, ens ha costat molt trobar fotos, ens ha costat molt trobar documentació explicativa del que hi havia, i tot el que sabem és perquè la gent ens ho ha anat explicant. Sí que tenim una proposta que farem a una codinenca des del govern, que ja us explicarem, per donar una mica visibilitat de la història d'aquest edifici, i justament el que necessitem és que la gent ens segueixi explicant què passava aquí, i el més recent és que hi havia l'Ajuntament, fa 15 anys crec que es va traslladar, aquí dalt justament on estaven les oficines, hi havia urbanisme, i a baix el mateix també eren despatxos, però...
1: Aquí dalt no hi havia pujat mai, no n'era conscient.
3: Bueno, de fet, a les fotos ho podeu veure, les fotos sí. Pujant es veu tots els fluorescents, estava el sostre pintat de negre i hi havia tot de despatxos. I aquestes parets sí que les hem tirat perquè no eren originals i hem conservat l'única que és original.
1: Hi havia alguna part, pot ser que hi hagués l'arxiu?
3: L'arxiu, sí.
1: Pot ser, no?
3: Sí.
1: No, ho dic perquè...
3: Sí, ara m'has fet en recordar
1: una anècdota. Fent referència a l'arxiu que hi ha de l'Ajuntament.
3: Hi havia l'arxiu aquí dalt.
1: Sandra, toca tu. Una frase, ràpid això.
0: Jo diria il·lusió, de que s'ha obert un edifici que estava tancat de feia tants anys, il·lusió, per poder entrar i fer moltes coses variades, cantar, educar, no sé, ho veig així, em quedo amb la paraula il·lusió.
1: Va, i per últim, la Caral.
2: Jo diria que és un edifici amb dos objectius clars, la creació artística i la formació cultural, que són dues disciplines que moltes vegades queden abandonades, que a Sant Feliu no teníem un espai concret per això i que, per tant, molt necessari.
1: Jo, com a amant de la cultura, us celebro que tinguem aquest edifici aquí a la nostra disponibilitat i que tothom que en vulgui fer un ús, doncs que a través de les instàncies i la tecnologia, que demanin poder-lo veure i poder-ne fer un ús perquè val molt la pena.
3: Això no va dir, no, afegir simplement això, que no tens per què ser una entitat per poder veure l'edifici, vull dir que qualsevol ciutadà de Sant Feliu pot demanar venir a veure'l, perquè a més hi ha unes vistes també des d'aquesta terrassa molt xules, vull dir que està obert a que qualsevol pugui venir.
1: perfecte. Doncs alguna cosa
4: una
1: més?
4: Una pregunta, com a entitat que pot actuar, el pati de darrere hi ha prevista, hi ha alguna actuació? Tot això encara està molt a l'aire.
3: El jardí, sí, el jardí s'ha d'obrir. De fet, ara ja es podria fer ús, si algú vol fer ús, doncs fa una instància, i el que passa és que estan les condicions que està.
4: Sí, per això, ho dic, veritat, una miqueta, no sé si ja està prevista
3: alguna
4: cosa o no.
3: Però ja es podria fer alguna activitat.
4: Ja es podria fer tal. I ja que estic aquí les tres, no hem vist el lloc del tema de Sant Joan, on es poden tirar petardos? No he vist cap informació, petards, perdó. No he vist la informació a cap lloc. I ara, abans ho estàvem parlant amb l'Isaac, suposo que serà la Quintana com cada any,
2: sí,
4: però no, ja, no. L'has vist? No,
2: just avui,
4: l'estan buscant abans amb tota la informació de Sant Joan.
2: Del ban, just avui s'ha més del ban.
4: Està al ban, eh?
2: I al ban, com l'any passat, sí que per això no serà la Quintana, serà davant de la plaça Petita, diguem, entre mossèn Josep Rossell i Quintana, justament.
4: Sí,
2: serà allà, perquè tenim Barballó i preferim que no es malmeti.
1: Sí, perquè està molt maco.
2: Exacte.
1: Una cosa que jo no hagués cregut mai i està,
2: molt maco, i no volem que tampoc faci cap ensurt de focs ni res. Per tant, davant la plaça Petita, que és un espai prou gran, es tallarà el trànsit. I llavors també al camp de futbol, i és Llorenç Artigas. I Llorenç Artigas.
1: Camp de futbol a l'Esplanada, vull dir.
2: Sí, al pàrquing de l'Institut, diguéssim, davant del...
1: Perquè la gent que ens escolta, anar a tirar petards en un...
4: Qualsevol carrer?
1: No, al carrer no. Anava a dir en un
3: Joan
1: parc,
3: Fuscosa.
1: No.
3: No.
1: En un parc, no.
2: No, per responsabilitat, no.
1: Val, ja està, queda aclarit perquè... No, és una pregunta que...
2: Sí, i a més són tres zones que estan funcionant molt bé, i que quan hi anem a la nit a donar una volta, doncs sempre hi ha famílies i infants i joves tirant petards allà. Vull dir que...
1: Al camp de futbol serem.
4: Molt bé, doncs ja està.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies, Maria, gràcies Sandra, i gràcies Caral per acompanyar-nos, i moltes felicitats. Seguim endavant el programa, canviem de decorat i anem a parlar ara d'onada dels temes que ens agrada molt i que ens ha acompanyat al llarg de la temporada, que és de la plaça. Fem canvi de regidors i parlem de la plaça.

0: quan són les 10 i 8 minuts d'aquesta calorosa nit de dijous. Anem a encarar la recta final del programa fent-ho parlant de, com dèiem, dels temes principals d'aquesta temporada, que ha sigut la plaça. Per fer-ho ho farem amb el regidor d'Urbanisme, Manel Rodríguez. Bona nit, què tal, com estem?
1: Hola, bona nit.
0: I l'Anna Vilarrasa, regidora de Comerç i del Pla del Centre. Bona nit, què tal, com estem?
2: Hola, bona nit, molt bé.
0: Agrair-vos que ens pugueu acompanyar aquí a aquestes hores de la nit. Anem a parlar una mica del tema principal, perquè jo crec que...
3: No n'hem parlat prou.
0: No n'hem parlat prou, però sí que és veritat que nosaltres ara marxem. Nosaltres ara, avui, acabem temporada. Fins a passat Festa Major no tornarem, i durant aquests 3 mesos passaran moltes coses a la plaça. Per tant, també ens vam assabentar que hi va haver una reunió la setmana passada al Centre Cívic amb els comerciants, i allà es van dir moltes coses, coses que ens interessen saber, com per exemple quin és el dia de l'inici d'aquestes obres.
2: Aquesta reunió es va fer a la sala de plens, no es va fer al Centre Cívic.
0: Ah, val, perdó, m'he confusió.
2: Es van fer 2 reunions, una a les 8 del vespre amb tots els veïns de l'àmbit d'influència de la plaça, i l'altra a 9:15 amb els comerciants. Era una reunió informativa per explicar el dia que començava les obres, perquè el dilluns abans ens havíem reunit amb l'empresa constructora, que va ser quan ja es va començar a marcar el timing de les obres de la plaça. Reunió informativa per explicar això: quan començava les obres, el tema de mobilitat, com es aniria distribuint, el tema de comunicació, que era molt important perquè tothom tingui el suport i que pugui resoldre les inquietuds que li puguin sortir durant les obres de la plaça. Va ser una reunió breu, mitja hora cada una. No va ser una reunió de debat, de tornar a parlar de lo de la plaça. I va constar d'aquestes 2 parts. La primera part, informativa, explicar això, explicar el que es farà també un grup de WhatsApp, tant amb els veïns com amb els comerços, perquè tot i que hi ha el pla de comunicació, que des de l'Ajuntament es farà la comunicació que correspon a nivell de tot el poble, però que els veïns, si hi ha alguna incidència, alguna cosa puntual, tinguin un canal molt més directe amb nosaltres. I es va parlar la part tècnica, que en aquest cas sí que us l'explica el Manel, de tot el tema de mobilitat, la primera fase, com s'estructuraria.
0: Per tant, quin dia comencen les obres oficialment de la plaça?
2: El dia 25 comença ja el tancament del perímetre de la plaça.
0: Aquest tancament ha portat bastanta controvèrsia. Com serà aquest tancament? Seran valles d'aquelles tradicionals revisses o no? És tot un mur? Com funciona això? Perquè s'està dient moltes coses i...
2: És unes valles típiques d'obra amb una lona que ho taparà tot. I que engloba la plaça gran i la plaça petita.
3: Per tant, descartem això que deien de que era un mur de formigó,
2: sí,
3: i de totxana.
0: Sí. És que s'ha dit.
3: De Juego de Tronos i de tot això fora.
2: És que, bueno, amb aquest temps que està durant tot el procés de la plaça s'han dit tantes coses que són mentida. Tantes coses, amb la qual que es faci un mur per tapar les obres de la plaça, bueno, també té la seva gràcia, no?
0: Sí,
2: no sé. Igual trigaríem més a fer el mur que no posar unes valles.
0: Quan hàgim acabat el mur, poder ja acabarem la plaça.
4: En un moment donat deien que seria un mur, a veure si llogaríem balcons per allà per veure què passava dintre.
0: Això també s'ha dit, això.
4: Que podríem llogar balcons per veure què passava dintre del tancat.
2: Bueno, al tanto, que igual els que tenen allà els balcons a la plaça poden fer la primera pela si lloguen els balcons.
3: Nosaltres tenim reserva ja.
0: Sí. El primer programa intentarem fer-ho per allà a la zona. Quins canvis notarà la ciutadania des del primer dia de les obres? Que això crec que sí que és rellevant i interessant que la gent ho sàpiga. El Manel...
5: Sou bons, eh?
0: Per què?
5: No, perquè és això, esteu posant en dubte la capacitat creativa de la gent. És maco veure el que pensen. A partir d'aquí, què notarem? Evidentment no aixecarem un mur. Fem unes obres per treure barreres arquitectòniques, no les construirem abans. Aleshores, quin és el canvi que veurem? Doncs que s'ha de tenir molt clar és que l'àmbit d'afectació de les obres és la plaça gran i la petita. Per tant, ha de ser una valla que es pugui anar desplaçant en funció de com avancin els treballs interiors. A partir d'aquí, de forma inicial, haurem de reobrir el carrer Joan Maragall per l'accés amb vehicles a veïns, que és molt important que puguin accedir a casa seva, i a l'aparcament municipal. Quan les obres permetin...
0: Perdó, el Joan Maragall obert les 24 hores al dia, entenc jo.
5: Sí, sí, accés de vehicles. No tenim una alternativa paral·lela. Us heu d'imaginar la plaça amb la valla aquesta revista, amb lones
0: equipades,
5: que deixaran 1 metre a façana o 1,20 m per garantir el pas de peatons en el seu perímetre. A la zona dels bars serà una mica més per permetre que tinguin alguna taula a les afores. I aleshores, a partir d'aquí, quan l'obra pugui avançar, cap a consolidar l'anivellament de la plaça amb les voreres de la façana nord, doncs aquí ja primer la tancarem, executarem i obrirem per pas de vehicles. En aquell moment tancarem Joan Maragall. Per això és molt important el pla de comunicació. I el dia 25 ja començarem tot el tema d'implantació, que no és poc, vull dir, és delimitar el perímetre, temes de seguretat, planificació de materials, pot ser que arribi la primera maquinària, retirada d'elements urbans, vull dir, són tasques prèvies a iniciar les feines d'enderroc. I després serà evolutiva, vull dir que ho anireu veient. Bueno, no, perquè dieu que marxeu 3 mesos.
0: Nosaltres marxem de la ràdio, no vol dir que marxem del poble. De fet, estem pensant moltes coses. Vull dir...
5: Jo, si voleu, us hi ha un despatx per dormir. Vull dir que... Podeu venir al despatx a dormir.
0: No, el despatx no, però ja ho veuràs. Isaac.
3: Es perimetrarà, perquè dius, les dues places més o menys com una L. Això és nou o pot ser que inicialment s'hagués dit que es faria com per fases i ara es fa com d'una forma integral?
5: No, es va mirar, es va estudiar durant la redacció del projecte i també el termini d'execució de fer-ho en dues fases per intentar no afectar tant els comerços i es va desestimar per un tema de termini i costos. I al final, totes aquestes tasques d'implantació són costos fixes per les constructores, que si no tenien tot el perímetre marcat, ja ens deia, a nivell de seguretat ja tinc diferències. A nivell d'execució, si he de portar una màquina per fer una petita excavació, primer d'un tros, emportar-me-la i tornar-la a portar, això encaria tot i ho dilataven el temps. És una cosa que ja han fet massa.
0: Quines són o quines seran les fases més delicades de l'obra i on poden generar més molèsties a la gent?
5: Home, com totes, en el moment que s'hagi de repicar. Quan es repiqui, doncs per treure l'empedrat que tenim al costat, per buscar la cota d'on hi ha ara mateix asfalt, doncs el repicar és la part més molesta d'una obra. I al final, també la vull desmitificar una mica, sí que és la plaça de Sant Feliu, és la plaça on moltes entitats hi fan coses, on molta gent hi passeja cada dia, però és una obra a nivell tècnic, no és complexa. No veureu ni grans forats, no. Vull dir,
0: com serà? Com serà aquesta execució?
5: Com serà?
0: Sí. Teniu previst com serà? O sigui, primer s'arrencaran els arbres, es traurà tot el que és l'empedrat del voltant i es buidarà. Com serà això? Perquè s'estan dient moltes coses i m'agradaria saber-ho.
3: Com quina?
0: No entraré en més especulacions, sinó vull saber la veritat i ja està. Vull dir, no.
5: Si jo estic per no dir-la, perquè així em poden dir més.
0: No, perquè és que al final
5: no.
0: Anem marejant la gent i crec que no.
5: L'objectiu és clar i és únic, és fer una plaça d'una plataforma que sigui accessible per tothom. A partir d'aquí, com sabeu, la nostra plaça té un munt de canvis de nivell i per tant el que han d'anar fent són aquests ajustos per aconseguir una única cota. Com serà? Doncs en un punt veuràs que han de fer com una rasa una mica més profunda i en l'altre haurem de fer un recrescut. Què sí que us podem dir, perquè serà com molt visual, no? Les tres línies d'arbres.
0: Sí.
5: Vale? Allà sí que li fem un substrat, o sigui, un treball molt concret perquè els arbres puguin créixer amb salut. Vale? Ara mateix les moreres que tenim estan encapsulades i el seu desenvolupament està limitat. Aleshores, els primers passos que veureu, ja us he dit abans, treure mobiliaris, després començaran a treure les pedres del perímetre perquè hem de demanar que les guardessin, hem de desmuntar els fanals, aleshores les moreres es trauran, que al final afecten a buscar la cota que us deia, i ara si dir-vos si farà un forat de metre i mig i a l'altre un recrescut, no us ho puc dir.
3: Podem també descartar que no es veurà el torrent? O sigui, no hi haurà un sot suficientment gran perquè es vegi el subsol, o sí que el veurem al subsol? T'estàs quedant a quadros.
5: No, sí, què vols dir? Si veurem per on passa l'aigua bruta del torrent?
3: Sí, sí. Les restes arqueològiques d'allà baix no...
2: La plaça no s'ensorrarà. La plaça no s'ensorrarà.
0: Això està bé dir-ho.
5: En el moment que traguem la reixa grossa, com estarà delimitat, no ho veureu, però des d'allà suposo que es veurà la part inferior, evidentment allò s'ha de cobrir.
0: És evident que aquestes obres també afecten el comerç, els bars. Com s'ho han agafat? Perquè clar, a més agafa una època complicada, no? Com és l'estiu, vacances, festa major. Com heu trobat aquest, treball comú entre ells i el seu negoci i les obres? Com és aquest treball? Ha sigut fàcil o és complicat?
2: Hem parlat amb tots els comerços i amb tots els bars. Entenem que és un moment complicat, bàsicament pels bars. Els comerços, realment l'acceptació ha sigut: comencem unes obres, és per un projecte bo, s'ho han agafat bé, vull dir, intentarem que l'impacte a nivell de comerços, destacaré comerços i bars, comerços, doncs, l'impacte serà el mínim, perquè intentarem, doncs, donar el suport en tot el que faci falta. I en quant als bars, entenem que és una època complicada per ells. La nostra intenció era començar les obres al gener, no ha pogut ser pels múltiples entrebancs que se'ns han posat i la quantitat de pals a les rodes que hem tingut. Tot i així, hem anat a parlar amb tots ells i hem intentat buscar solucions que entenem que disminueixen les seves terrasses, però bueno, hem parlat amb tots ells, s'ha explicat la situació, s'ha fet una bonificació de la taxa de les taules dels bars. No podem compensar el que deixen de guanyar, però sí que han de tenir la visió de veure que d'aquí 4 mesos i mig la plaça serà nova i guanyaran també molts diners. Vull dir que és com l'època del Covid. Vull dir, ha tingut que ser ara, es fa ara, perquè mai es va començar unes obres, mai hi ha el moment oportú per començar unes obres. Si les comencem al setembre no tindrem ni Sant Antoni ni Escudella. Les comencem ara, no tenim estiu. El mes d'agost també molta gent fa vacances, que també és un mes que, bueno, l'impacte també disminueix una micona. Ja et dic, com s'ho han pres? Bueno, bé gran, però ja els hi han dit que estarem al seu costat, intentarem ajudar amb tot el que puguem, intentarem cada vegada que puguem, doncs, fer un pas més, aconseguir que puguin posar més taules. A nivell de restauració, els comerços penso que l'impacte el tenen, però l'acolliment ha sigut bo.
0: Per tant, ho has pogut dir tu ara, les obres tenen una durada de 4 mesos i mig, això vol dir que et plantes a novembre. Una vegada la plaça estigui finalitzada, els bars podran posar terrasses a sobre de la plaça?
2: Podran posar terrasses, es farà la distribució que creiem que s'ha de fer, però es podran posar terrasses, i tant. Això en cap moment s'ha dit que no es posarien terrasses. En cap moment s'ha dit. Per part de govern, en cap moment s'ha dit que a la plaça no hi haurien terrasses.
0: Alguna pregunta més? No us ve res al cap, vosaltres? Que, Isaac, que a tu tant t'agrada preguntar...
3: No, jo ja estic del tema cansat.
0: Anem a preguntar dels arbres. Què passarà amb els arbres? Moreres ja no hi són, les melis són... Quin arbrat hi veurem al final allà? En un ple, fins i tot l'alcalde el vam poder sentir que també s'havien plantejat, doncs, mirar, estudiar el tema...
3: I generava cert dubte en el govern, sí, el tema de l'arbrat, en principi...
0: Que potser sí, vam sentir l'opinió del Ramon, que és entès també en el Feliuàs amb arbrats. Al final, què hi veurem? Què hi haurà?
5: Primer hi veurem uns arbres amb la mateixa nacionalitat que els que tenim ara.
0: Vol dir que seran autòctons d'aquí?
5: No, seran asiàtics com les moreres. Vale, aquesta la primera. Després, és el que us he comentat abans, ens agradaria preservar la morera, però per la línia de plantació no es pot fer. Aleshores, doncs sí, el despatx d'arquitectura, que a més són especialistes en paisatgisme, ens han proposat les mèlies, el roure multitronc i la safora. Són tipologies d'arbre que s'estan utilitzant a Barcelona en molts llocs, davant d'escoles, en el Parc de les Glòries, estan funcionant bé, tenen un manteniment més fàcil que el de les moreres. El fruit, vam anar a veure una mostra, és petitó i és com sec. Vull dir, veurem uns arbres que, evidentment, sí, ara tenim uns arbres que tenen 15 anys.
0: Però és tòxic el fruit? No és tòxic?
5: És tòxic?
0: No ho sé.
5: No, a veure, es marca que té toxicitat, però és com tot, si et menges un quilo. Si no, no s'estaria posant davant d'instituts, escoles i en parcs públics a Barcelona. Això... No.
0: Isaac.
3: Els arbres seran arbres amb la copa ben ja definida o seran arbres com els que es van plantar en el Balmes que passaran totes les generacions i encara no hauran disfrutat de les ombres?
5: No sé quins són els arbres.
3: És un pal amb 4 fulles. I n'hi ha 6, teòricament era per crear un ambient...
5: Sí, s'han buscat espècies de creixement ràpid i sí que per... No, però no tinc la visió del pal...
3: Sí, però els del Jaume Balmes no fan ombra. No, però vull dir, si ja seran arbres formats, o sigui,
5: seran
3: arbres que ofereixin una ombra, o serà un arbre jove que ha de créixer i ha de...
0: Arbre jove, suposo que...
5: Serà un arbre jove, però no un nou nat. Vull dir, s'ha buscat que els diàmetres sí, el perímetre ja tingui 20-25 centímetres.
0: Es podran esporgar?
5: Ja t'he fotut, eh?
0: Es podran
2: esporgar? Serà un adolescent.
0: Es podran esporgar? Aquesta és la pregunta.
5: No necessiten tant treball d'esporgar.
0: Però si convé es poden esporgar.
5: Sí. Entenc. Però justament s'ha buscat una espècie que té una creu molt més alta. Molt més alta per això.
0: Anna, vol fer una pregunta des de...
1: Sí, jo tinc un dubte. Hi ha alguna modificació a la C-59? És a dir, pujaràs per la carretera per intentar baixar per a Joan Maragall i clar, allà hi ha un pas a vianants enorme, la gent girarà, torna a haver-hi un altre pas a vianants. En aquests dos passos a vianants hi ha alguna modificació o alguna cosa? Perquè potser allà no hi haurà molt un ús d'una mica de lío, no? Jo pensava que potser es modificaria un dels passos a vianants, que potser en quedaria un, perquè el d'aquí primer, com que és tan gran, si els cotxes volen tombar, no és una mica conflictiu això? S'ha parlat
5: o
1: alguna cosa?
5: El que es farà aquí és reforçar la senyalització de la C-59 per indicar cap a on és. Insistirem molt en que la velocitat de desplaçament del vehicle ha de ser a 10, perquè entra en una zona que actualment tenim peatonalitzada, i sí, és un inconvenient més d'actuar a la via pública. Sí que és cert que la C-59 encara no tenim el traspàs i per tant no podem pintar sobre un pas de vianants. Vull dir, estaran com els veus.
0: Sí, l'inici de la variant està projectada a?
5: Setembre.
0: Setembre. Mitjans, a principis, festa major, com anirà això?
5: Això no ens ho van dir, setembre. I de moment ho han anat complint tot.
0: Per tant, solaparem les dues obres.
5: Sí.
2: Però realment l'impacte de les obres de la variant sí que hi és, però a la part del centre no impacta la variant. Hi haurà el problema quan es connecti l'entrada de Sant Feliu i al final, però realment totes les obres de la variant van per fora.
4: Això volia preguntar, el que ha dit l'Anna també, si era zona 10, si fareu el carrer Joan Maragall,
5: serà
4: zona 10.
5: Sí, a més la senyalització ja està preparada.
4: Perquè hauran de conviure els vianants conjuntament amb els cotxes i clar, el carrer tampoc és que sigui excessivament ample. No? I llavors, una pregunta que per tu, Anna, el tema dels comerços i tot això, farem alguna campanya perquè la gent quan vegi obres no marxi directament, sinó que sàpiga que tot està obert o no, compra Sant Feliu, fes el comerç, vull dir, estem oberts, no estem de vacances, no hem marxat, seguim aquí... Una manera de provocar que la gent segueixi venint, sobretot a la zona més afectada, perquè clar, Joan Maragall, al ser àrea no de vianants, sinó s'hi notarà abans hi passaven cotxes i la gent també anava a comprar. Val? Les coses són així, però que acostumats a unes coses i tal, que no, de quina manera es pot donar suport a tot això?
2: D'entrada ja amb la senyalització que s'ha fet del pla de comunicació, ja hi ha una de les lones que es penjaran i que es faran, que ja diu, el comerç està aquí, no marxem. No sé ben bé quina frase és, però és aquesta. I clar, i des de comerç les campanyes farem les que convinguin. Vull dir, tenim l'Associació de Comerciants a darrere per intentar posar aquest estiu o de cara al setembre anar fent campanyes perquè el comerç segueixi siguent visible. També, per altra banda, el tema del mercat municipal s'ha posat al carrer en Sant Claver, que també ja s'ha publicitat, tant a nivell dels paradistes com a nivell de l'Ajuntament, ja hem fet publicitat del carrer en Sant Claver, i estarem a darrere donant suport amb el que faci falta, a darrere i a davant.
3: Quin és el primer gran esdeveniment que està planificat per la Plaça Nova ja?
0: Reis.
3: Pot ser Mercat de Nadal?
2: Ja em quedo amb els Reis.
0: Quina il·lusió. Ara m'heu fet molt feliç. Bona pregunta. M'heu fet molt feliç. No, bé.
6: No li deixeu fer forats al correfoc, que aviam si tot bo i nova la tornem a fotre baix.
0: El correfoc ja vindrà més endavant. Primer venen altres coses que el correfoc.
3: Però els Reis, des de quin balcó?
0: Ja ho veurem això, ja ho triaran ses majestats. Ara tenia la pregunta al cap, ja m'has despistat ara tu. Ara no em ve. En fi, queden 2 minuts, per tant hem de despedir el programa. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a Anna Vilarrasa per acompanyar-nos, gràcies a Manel Rodríguez, que vagin molt bé aquestes obres.
2: Aniran molt bé i serà un canvi per Sant Feliu, estem convençuts.
0: Nosaltres estarem atents del que passa, ja et dic, nosaltres pleguem fins al setembre, però a partir del setembre tornarem a estar al cas de com va aquesta evolució i gràcies a tots per acompanyar-nos avui, la gent que ha vingut aquí de públic, agrair-los a tots, agrair-li també doncs, a tots els regidors que han pogut passar avui per aquí al programa i moltes felicitats per aquest edifici fantàstic que segurament hi haurà molta gent que el podrà gaudir i disfrutar. Ens acomiadem fins la temporada que ve, si Déu vol. Bona nit, salut i ràdio. No serà fàcil.

0: Benvinguts a Sobre Taula, el podcast on allarguem la conversa una mica més del compte.
1: En el podcast d'avui només estem la Emma i la Jana i jo, perquè la Júlia no ha pogut venir, però bueno, avui parlarem de les pressions socials de l'adolescència i pel que fa a les seves etapes.
2: A cada etapa de l'adolescència i la joventut hi ha una pressió diferent: encaixar, destacar, decidir, madurar, tenir experiències. No és només parlar de pressió social, sinó de com evoluciona nosaltres.
0: La pregunta de reflexió d'avui és que quan vam començar a sentir que havíem d'estar a l'altura.
1: Vale, jo crec que ho podríem dividir com en tres etapes, i la primera seria com la d'encaixar, que jo crec que seria entre els 12, quan comences l'ESO, fins que l'acabes, més o menys. I jo crec que hi ha diverses coses a comentar. La primera és quan tu entres a l'ESO, a l'escola, al ser un ambient nou, també vols intentar caure bé a tothom, fer-me amigues, i és una mica complicat si no saps ben bé com afrontar-ho.
2: Sí, a mi em va passar que a primer d'ESO, quan entres, o sigui, tu no deixes de ser tu mateixa, no? Però igualment és com que te prives de fer coses o de ser de com tu realment ets per, primer de tot, encaixar en el grup o buscar-te un grup. Jo crec que potser al principi no ets del tot realista, no sé com dir-ho, tipo, no ets tu mateixa.
1: Sí.
2: Però també et dic, no sé si... Bueno, a tu et va passar més que a nosaltres, perquè, per exemple, jo a l'ESO érem els mateixos que a la primària, llavors... Realment no tenies com aquest sobreesforç, no?, d'encaixar, no sé.
1: Sí, jo també ho crec. A més, jo, clar, venir d'una altra escola, que també és molt diferent, com ho vius tu, des de P3 amb els mateixos, doncs potser ja estàs una mica més... Però també jo crec que ha de ser diferent, perquè l'adolescència marca a tothom i és una etapa molt important. Però si a sobre vens, o també gent que es muda a altres ciutats, a altres països, ha de ser completament diferent a una persona que sempre ha estat amb les mateixes persones. Però el primer contacte jo crec que és molt important, i també amb les persones que et juntes. Perquè, clar, si tu al principi estàs amb un tipus de persones o amb un altre tipus, és bastant més diferent. Jo crec que depèn molt. Llavors, el tema de tenir amigues, jo crec que sí que acabes de manera involuntària o no, canviant la teva manera de ser una mica al principi per intentar encaixar. Llavors ja, també s'ha de dir, és com a la uni. Si llavors no t'encaixa, ja hi haurà un altre grup en el qual sí encaixis i no hagis de tenir aquesta pressió. Però jo crec que al principi sempre està.
2: Tu com ho veus, Jani?
0: Jo crec que, doncs, que nosaltres també, com ha dit abans l'Emma, hem estat sempre amb la mateixa gent, no hem tingut la pressió que poder haver de tindre l'Alexia.
2: No. I tu com ho vas viure, això d'entrar en plan haver de canviar d'amistats? Bueno, no canviar, però tenir noves, tan joves, perquè al final teníem 13, 12? No
1: sé. Sí, jo crec que... Bueno, jo me'n recordo quan estava pujant cap a l'escola en cotxe del meu pare, i jo li deia, papa, és que no vull anar. O sigui, és que tenia com tanta pressió i ho passava tan malament per veure si no encaixaria o si què dirien de mi, sempre estava el que pensaran. Tenia una pressió que quan vaig entrar vaig dir, bueno, no sé on posar-me, no sé on col·locar-me, perquè no em vegin o perquè no pensin gaire que estic jo aquí, quan en realitat... Vale, sí que el millor pot ser la novetat, si tothom es coneix, però que a la gent, en teoria, li és absolutament igual. Però clar, tu veus des d'una perspectiva tant de em jutjaran o em diran qualsevol cosa, i la pressió sempre està. I a part, jo me'n recordo que el primer dia vaig dir, ostres, i què em poso? Perquè clar, no sé, no sabia què posar-me. Dic, uns texans, m'importa, no m'importa, vaig amb xandall, no vaig amb... Què faig? O sigui,
2: això,
1: no tenia ni idea.
2: Sí, això és una altra cosa, la manera de vestir. De si de cop et canvia la manera de vestir o et penses més la teva apariència física, sobretot al principi, que jo crec que són coses que comences a notar a l'adolescència, perquè quan ets petit, a part de que... Bueno, ara no ho sé com funciona, perquè també les coses han canviat, no? Però en certa manera, ma mare era qui m'escollia la roba. O sigui, a mi jo deia que m'agradava, però ma mare, dins del que m'agradava, era ella la que la comprava. Vull dir, que deia, bueno, això crec que no et pertoca per la teva edat, o sí. Però la que arribes a l'adolescència és com... trobar la teva manera de vestir, com vols tu vestir, però com encaixar en els altres. Perquè a mi em va passar que, per exemple, durant tota l'ESO no vaig portar mai tops, no m'agradava portar tops. Mm. Però al final és que amb la meva ment va començar a dir doncs potser els has de portar, perquè tothom els porta, o sigui, molt que no t'agradi. I ara ho penses, tonteries, si no vols portar tops no te'l posis. Però no sé, jo ho vaig viure així també, de dir, tu lo llevas, lo tengo que llevar yo.
1: Sí, sí, totalment. I llavors, qualsevol persona també que portava una cosa una mica diferent, també te la miraves una mica a això, a la S, estic parlant. També estava una mica com, ui, pensats, què portes? Jo crec que també tu mateixa també t'ho feies. O sigui, la pressió social la tenies perquè tu també te pensaves també coses, de dir, ostres, aquesta noia, aquest noia, havia portat una cosa que, al millor no d'esto, saps? Llavors, clar, tu mateixa pues, ja et posaves la pressió tu sola, que ningú t'estava dient res, en realitat, de dir, hòstia, vale, pues no, jo haig de comprar-me tal cosa. O, a part, també, a les amistats, sí. Si cada grup té també com el seu estil, cada persona té el seu estil. I si una noia també cada dia, pues, que és la teva amiga, porta coses noves i tal, tu també dius, ui, cada dia porta alguna cosa nou. Jo cada dia porto la seva roba, per exemple. O sigui, jo crec que és molt...
2: Perquè jo no. Literalment, perquè jo no.
1: Literalment. I a part que en aquestes edats que la ment és super, super dolenta en algunes situacions, dius, hòstia, jo també vull aquestes coses.
2: I no sé si als nois els hi passa, perquè ara, a dia d'avui, no ho sé, però jo notava que a l'ESO ells anaven com per lliure, que la seva única preocupació era anar al pati i jugar a futbol, saps? I en canvi nosaltres estàvem allà assentades, parlant de temes ja com més, no sé, no vull dir madurs, perquè segur que dèiem tonteries, però vull dir, ja és molt diferent. Jo crec que ells no tenen la comparació que ens fem nosaltres, o la pressió, com estem parlant ara, la pressió tan d'hora, jo crec que la viuen més tard. Perquè nosaltres, per exemple, les noies, jo crec que encara ha de ser segur que passa, que tens com la por de dins d'un grup tu ser massa diferent i de no... del que deies tu, de que la meva amiga porta això, jo perquè no ho porto, o perquè no puc portar-ho, perquè a vegades per raons econòmiques pues no podràs, no?
1: Sí, sí.
2: I no passa res, però no sé. Jo crec que nosaltres ho vivim molt diferent a com ho viuen ells.
1: Sí, sí, a veure què... És això, vale, madures no, perquè al final pues, tens 12 anys i madura poc. Però sé que les noies són bastant més madures que els nois, llavors la pressió ens arriba molt més abans. I jo crec que hi ha nois que ni tenen la pressió, no l'arriben a tenir absolutament mai. Però crec que les noies sí, és com que el nostre cervell actua bastant diferent i rep les coses diferents als nois, perquè això, jo me'n recordo a l'ESO, els nois literalment estaven jugant a futbol, cadascú portava una cosa diferent, estaven les sabates, els era igual i cadascú tenia més la seva personalitat, però les noies en temes d'intentar encaixar en un grup i voler que funcioni bé, al final també pues, t'acaba perjudicant, jo crec.
2: I jo me'n recordaré sempre, perquè això pues, no ho deuen de saber, però som veïnes, l'Àlex i jo. Jo me'n recordaré sempre que ens veiem per al pis, no ens dèiem res. Jo me'n recordo d'arribar el primer dia de classe, que ens van fotre a la classe aquella que era la biblioteca o el menjador antic, sí. I et vaig veure arribar i dic, hòstia, l'Àlexia? Digo, mira, la meva veïna, no sé què. I a l'inici vam estar com una setmana que no vam parlar.
1: Gens.
2: Però d'un dia per l'altre, pues sí. Però jo me'n recordo també de la Jana, que sempre tota l'ESO l'he vist com... Que ja no anàvem al grup de noies com fèiem nosaltres, o sigui, tenia com amistats variades, saps? I per això et volia preguntar... Bueno, jo et volia preguntar que el que estàvem dient nosaltres de que en un grup de noies tan tancat que tens com la pressió del que fan les teves amigues o de potser comparar-te més, que tu com ho vivies, que estàs més envoltada de més variació, o sigui, més amb nois i tal.
0: Clar, jo és que m'he començat a juntar molt amb vosaltres... fa relativament poc, o sigui, a l'ESO, però al principi sí que tenia... anava amb un grup de nois i de noies. Tenia les meves dues millors amigues, que encara ho són, i els meus amics. Aleshores, és com que... No sé, jo no tenia la pressió que teníeu vosaltres poder per encaixar o, no sé, les preocupacions que teníeu, perquè era com anar amb el nostre rotllo, anar amb lo libre. Ens donava també bastant tot igual. I a sobre, les meves dues amigues eren igual que jo. Aleshores, som iguals. O sigui que jo no tenia aquesta pressió, clar, o sigui, per dir-ho així.
2: Tu consideres que és veritat el que diem, de que els nois com van molt per lliure i que en aquest moment, quan creixen, suposo que ja els hi comença a interessar més la seva apariència i tal, però que ho vivíeu diferent perquè les vostres converses potser no eren el mateix que les nostres.
1: Clar, jo crec que no, que eren bastant diferents.
2: Sí,
0: jo que he estat en un grup on també estava rodejada de nois i de noies, doncs sí, he vist la part dels nois i els donava bastant igual tot, però bueno, eren molt divertides les converses.
2: I no sé si en plan, espera, que vosaltres, no sé com us sentíeu, però alguna vegada heu hagut de fer alguna cosa per sentir-vos acceptades. O sigui, que recordeu de dir, he fet això que potser no hagués fet, però com les meves amigues ho feien, tenia la pressió de, no sé, de provar coses noves, de fer, no sé, si alguna vegada us ha passat això, aquest sentiment.
1: Jo, el que recordo, jo crec que seria més en la forma de ser, no? perquè jo sempre he sigut pues, més a lo meu, però a mi sí que dir algunes coses, si no estàs encara en la confiança o encara ets petita de dir algunes coses que tu penses però creus que les altres no ho pensaran, doncs potser et calles. Però bueno, però llavors ja quan vas conèixer més a la gent, llavors ja t'és més igual i ho dius. Però jo crec que això seria més en la manera de vestir al principi, de dir, vale, jo sé una forma i a veure com ho fa la gent, per intentar també pues, tenir tema de conversació també, en plan, ai, mira, què t'has comprat? Mira, no sé què. Però jo crec que més o menys seria això, no crec que hi ha algun super fort per dir-ho així, que, no, que hagués canviat la meva persona o alguna cosa, això no.
0: Jo suposo que alguna cosa hauré fet, però la veritat que ara mateix no em ve cap al cap. I tu, Emma?
2: Bueno, jo crec que el que he dit abans dels tops, que jo crec que potser no me'ls hagués posat. Ara suposo que ja m'agradaria, no, la forma de vestir canviaria, però en aquella època és que realment és que no m'agradava ensenyar la panxa, no la volia ensenyar.
1: Clar.
2: I al final vaig dir, bueno, potser toca no ensenyar-la.
1: Clar, que, a part, tipus, jo crec que també cada persona té la seva etapa i la seva forma. Ara, potser fa 3 anys jo ni a conya m'he posat això on anava i potser ara dius, sí, ara m'agrada i és una prova que tinc.
2: Clar, és com que, en certa manera, aquesta pressió social et fa fer coses potser que no et pertoquen a la... O sigui, que sí. No és en el moment que tu les vols fer. Que potser les faràs més endavant, no? Mm. Però és com que t'accelera a fer una cosa que potser en aquell moment no et tocava. Jo crec que és quan notes la pressió. Perquè potser si ho haguessis fet quan a tu et venia de gust, pues, no et sents com de dir ho he de fer. Si a mi m'hagués donat per posar-me un top d'aquí 3 anys, pues, potser ho hagués fet de manera més còmoda, més lliure, i no hagués sentit la pressió de dir... lo tengo que hacer, no
1: sí,
2: sé.
1: Sí, sí.
2: Jo crec que és que també s'acceleren molt les coses, vull dir.
1: A part que no només en amistats, perquè jo me'n recordo que jo que sé, el típic que t'agrada un nen a l'ESO tal, i penses, vale, si, jo crec que jo li agradaré més si em vaig d'aquesta forma, li agradaré més si em deixo el cabell llis o rissat, o jo que sé. O sigui, no tant és per amistats, sinó a vegades també per intentar agradar, i perquè, no sé, a tothom ens agrada que una persona també pues, ens miri i tal. Jo crec que també és més també per això, no tant en amistats, jo crec.
2: A sobre, els primers anys de l'adolescència, que és quan sí. De cop te n'adones que, ui, aquest noi m'està començant a agradar, no sé què. Jo crec que allà és el moment que dius, merda, en plan, què he de fer, saps? No sí. Ho tens clar. A veure, que jo amb la meva edat em pot agradar algú i no sé què he de fer igualment. Però clar. No és el mateix. Ara sóc jo, t'agrado perquè sóc jo, perfecte, sí. Si no, què hi farem? Però quan ets petita...
1: Ja, és jo crec que és bastant diferent, eh?
2: Saps? Com amor platònic, no és amor de dir... quiero algo, saps?
1: Però ves la cosa d'això, que tu penses, tu dius, vale, si em poso aquesta cosa li agradaré més, però llavors els nois que t'han dit sí. Són totalment diferents, o sigui, els és igual, si vas de rosa, si vas de blanc, o sigui, els és absolutament igual. Però tu en el teu cap penses, sí, jo sé que si em poso això els agradaré més, o què sé, o em maquillo a veure si també li agrado més.
2: Jo crec que ens estem rient perquè estem pensant el mateix de quan érem petites. Érem moníssimes. Jo me'n recordo segon d'ESO, era?
0: Sí, sí.
2: Totes sentades en el pati. No, mira aquest, mira l'altre. No ens estàvem fent ni cas. Estàvem jugant al pilla-pilla. Nosaltres juràvamos que ens estaven mirant. Nada que ver, reines. Però, bueno, ho recordo ara també com molt mona, saps? O sigui, que en certa manera dic, bueno... ens havia de pas, havíem de ser així, no? Però no sé.
1: Literalment. I després ja és com que entrem en una altra etapa, la segona etapa, que més d'encaixar és demostrar. Demostrar que tu ets, fixeu, una mica millor o que tu ets tal. No sé com ho veu viure vosaltres, i aquí crec que ja estaríem parlant finals de l'ESO i principis de batxillerat, més o menys.
2: Sí. Jo crec que és quan et comences a replantejar més ja què vols fer, què t'agrada, com et sents tu mateixa. Però també jo crec que és la part més dura, de l'adolescència.
1: Sí.
2: O per almenys jo és la part que... no sé si sabria dir pitjor, perquè tampoc recordo, per sort, tenir una adolescència dura, no? Però sí que tothom hem tingut els nostres bajones que o moments durs. Però en el moment de dir, vale, què vull fer cara al futur? Llavors he de destacar acadèmicament, he de, no sé, tenir una pressió més enllà de... trobar-me, saps? O sigui, de dir...
1: Sí, sí.
2: No
1: però
2: sé.
1: Jo crec que la primera etapa és... tens pressió igual, però és al principi, jo crec. Llavors ja et vas com... és com més innocent, per dir-ho així. Però clar, llavors ja quan el cap es va més amoldant a la vida una mica preadulta, perquè no ets adulta, ni ara, jo crec que ho soc i tinc 18 anys, però no sé, el cap ja va més enllà i més sobretot les noies. Els noies aquí ja comencen una mica a dir, vale... haig de començar a encaminar la meva vida cap a algun lloc, algú m'ha d'agradar. Però jo crec que això, les noies, a més, jo crec que tenim més pressió ja que els nois. I això de destacar o les notes, perquè clar, quan entres a batxillerat ja comencen... O sigui, la CL és la paraula del dia, literalment. I si tu la vols fer i vols tenir un futur, doncs has d'intentar encaixar. Però també, clar, aquesta pressió de dir, ostres, és que ara les noies m'han dit de sortir divendres, però jo dilluns tinc un examen. I què faig? Perquè clar, tinc la pressió i el FOMO que diem sempre de que vull anar a la festa, però també sé que tinc una responsabilitat i que haig d'aprovar l'examen i haig de treure bona nota. No sé com ho veure vosaltres.
2: Jo crec que la paraula clau que acabes de dir és això, responsabilitat. Mm-hmm. Que te n'adones que potser quan comences l'adolescència

0: com haig de ser tal, però ara pitjor, pitjor entre cometes, podem dir, ja m'enteneu. Perquè clar, ara el cap és diferent i les relacions d'amistat també són molt diferents. I hi ha també relacions també més sentimentals, també jo crec que et poden fotre si no saps com gestionar-les, també depèn de l'altra persona.
1: Sí, totalment. No sé si la Jana vol dir alguna cosa.
2: Sí, jo penso igual que vosaltres. Jo penso també que el batxillerat és ja un moment seriós. O sigui, sí que és veritat que l'ESO també ho podem considerar seriós, però no tant. Jo ho veig més, per dir-ho així, tonteria. Però el batxillerat sí que és algo més seriós i que sí que tens molta més pressió. Jo crec que tothom, jo crec que els nois també, però no ho demostren. En canvi, les noies pues, són més de demostrar-ho. I doncs això, no tinc res més a afegir.
1: Jo crec que, no sé com ho penseu vosaltres, però que hi ha en, en certs moments que penses segueixo un ritme que potser hauria d'anar una mica més ràpida o més lenta i que no saps si estàs seguint el ritme que hauries de seguir, si hauries de seguir més els dels altres, si tu vas lenta, si no. Perquè jo recordo, per exemple, quan jo no sabia què fer amb el futur, jo pensava, tothom sap, tothom té un ritme molt, molt ràpid, tenen clares les coses, jo no, que això ho vam parlar al primer podcast també, és veritat.
0: Sí.
1: Però que deies, no sé si jo estic anant lenta o si tinc la pressió del que parlàvem, de que tot s'accelera o... No sé, jo vaig veure com... Sí, sí. Que anava massa... No sé, jo, en plan, jo em vaig trobar que hi havia moments en els que jo anava molt més lenta que tothom, però també en general, amb altres... Amb experiències, que la gent feia coses que jo no feia. I dic, no sé, jo potser vaig lenta, però... Jo crec que cada un va a lo suyo, no sé.
0: I tant. És que... Tampoc es parla gaire, en plan, sí que ens han fet com xerrades de pots fer tal, pots fer qual, però no s'encamina a cada persona, perquè cada persona té el seu procés i al millor hi ha gent que des dels 5 anys ja sap que vol ser metge, però hi ha altra gent que no té ni idea, tampoc sap gaire les carreres que hi ha, les sorties que hi ha i no sap ben bé. I llavors aquesta pressió de dir, ostres, és que tots els meus amics, tot el meu grup sap més o menys cap on vol anar i jo no tinc ni idea i no sé què fer, perquè clar, al millor pues, no... Que no passaré per fer un any sabàtic, però el millor penso, ostres, un any sabàtic no vull, no és el que... Jo vull estudiar alguna cosa, però no sé el què. I clar, també posar-te una carrera, o un cicle, o el que vulguis, i llavors deixar-ho al mes perquè no t'ha agradat. I has tingut la pressió de tothom està estudiant, jo també haig d'estudiar. Jo crec que també és una mica fotut. Però ja no només en això, també... Aquí també els nois, per exemple, comencen a arreglar-se més, perquè ja comencen a sentir la pressió. Jo me'n recordo que, per exemple, totes havíem tingut doncs, alguna cosa amorosa o alguna cosa, i potser alguna no. I aquella persona es podia sentir malament, de dir, tinc la pressió de... Haig de tenir alguna cosa, perquè totes han tingut i jo no tinc res i també vull experimentar o alguna cosa d'aquestes. No sé com ho heu viscut vosaltres, això.
1: Jo, des de la meva experiència personal, jo recordo un plan, tampoc vull entrar en detall, no? Però que... Sí. Que jo i una companya doncs, anàvem més amb temes amorosos, doncs no teníem tantes experiències com podien tenir altres persones del grup. I això sí que, sincerament, potser no t'afecta tant, a mi no m'ha afectat a nivell de dir he de plorar, em sento fatal a mi mateixa. No. Però sí que penses, uau, potser estic fent alguna cosa malament jo, perquè a mi no em passen aquestes coses. Que ara, veus, tot el que diem són experiències i són etapes, perquè ho veig des d'ara que he crescut i penso, Maixeli, o sigui, no passa res. No passa absolutament res. Si no és ara, serà d'aquí 2 anys i si no, pues, 3. O sigui, que no sé. Que jo crec que justament en aquesta etapa dels 15 als 17 anys també li dones massa importància al que és l'amor. Encaixar tipus pels nois o per les noies, el que t'agradi. Perquè ho veus com que tot ha de girar al voltant d'agradar-li a una persona. O per almenys jo ho veia així, que com tot el que faig, ai, però en aquest no li agradaré, en aquest... Què importa? Sí, importa? O sigui, literalment importa una merda.
0: Literal.
1: Preocupa't de, no sé, de conservar les teves amistats, d'estudiar, que està molt bé, tenir amor, no?, com a extra. Però que a vegades ho girem tot en aquell voltant i dius que és que no té tanta importància.
0: Sí, sí, i que tens com aquesta pressió d'intentar agradar-li a algú o de voler agradar-li a algú, i llavors altres coses que són més importants de manera acadèmica o en qualsevol altres aspectes de la vida, però per aquesta pressió tan forta que tens d'intentar agradar, deixes de banda l'altre que també és molt important, o sigui, tenir relacions sanes amb les amistats, amb la família, no descuidar els que són teus, per dir-ho així. Però tens aquesta pressió de dir, uf, és que jo també vull tenir alguna cosa, perquè vull tenir experiències, vull explicar a les meves amigues el que em passa, el que no, tal, i si jo no tinc, també doncs em sento malament de dir que les meves amigues estan explicant tot el que els està passant i jo no puc aportar, saps? No puc... jo, o sigui, puc opinar des del, des d'una banda, però no des de la banda de saber el que és tenir pues, alguna cosa, saps? Jo que també hi ha moltes nenes, i bueno, nens no tant, però més nenes, que senten

0: en aquesta pressió de dir... Llavors, al final, acaben fent coses que no els agrada perquè no els hi tocava, no era el que volien, o acaben fent per pressió, i al final és una mala experiència, jo crec.
1: I jo crec que ara ja podríem entrar, si està la segona etapa tancada, a la tercera, que és la d'entrar a la universitat, o a l'acadèmia, o al cicle, qualsevol cosa. Que ja crec que és una etapa encara més sèria, perquè sí que canvies totalment d'amistats, de relacions, i entres a un món nou. I les de la universitat poden explicar com ho han viscut, si han tingut pressió, i bueno, a veure què diuen.
2: Que, per exemple, jo crec que, com dius tu, és l'etapa ja com de maduració. Òbviament no del tot, no m'entens, perquè, bueno, jo crec que ni quan ets pare acabes de ser del tot madur i acabes fent coses il·lògiques, no?
0: Sí, sí.
2: Però que jo crec que ja és com que posa els peus al terra, saps? I dius, vale, he de construir un futur, he de treballar, he de pensar en què vull ser, què vull fer amb la meva vida. Perquè quan fas l'ESO, vaig i t'estàs coneixent a tu mateixa, tal. Però ara és com que te n'adones de que dius, merda, tinc una vida a seguir, tinc una... he de saber un pla. Però també, amb el que estem parlant abans de tenir una pressió i de tot això, jo estic molt agraïda de com la meva mentalitat ha canviat des de que vaig a la uni. Des de que jo he de decidir per mi mateixa les coses. Ara sóc jo la que decideix. Sí, o sigui, em veig com autònoma de dir, he de treballar, sóc jo la que decideix si m'aixeco, vaig a treballar. Sóc jo la que decideix si vaig a classe. I m'agrada molt el canvi de mentalitat, perquè, per exemple, un parèntesi del primer capítol que vam fer del futur, ara ho veig com, en molt poc temps, ho veig molt diferent, perquè vaig estar pensant de, per exemple, si quan acabo la carrera no sé què vull fer, li donava molta importància a dir has de seguir estudiant, has de seguir fent una cosa. I ara potser, ho vam parlar justament ahir, perquè a vegades parlem de coses lògiques, que si ara a mi em dóna la gana marxar a l'estranger a treballar i a decidir durant un any què és el que vull fer, quin problema hi ha? No li trobo el problema. I en canvi, quan era més petita deia, vale, acabes batxi, estudies i estudies. O sigui, i acabes d'agafar una feina. Pues potser no és el que vull ara mateix, vull dir. No, jo crec que estàs a l'etapa de que decideixes les coses i la pressió comença a ser diferent, perquè tens una pressió més d'adult.
0: Sí.
2: No sí, sé.
0: Jo crec que la pressió ara de ja la vida més adulta és més teva, o sigui, què he fet tu amb la teva vida? Perquè, clar, abans tothom feia el mateix batxillerat, o sigui, els teus companys feien el mateix batxillerat, la mateixa això fas les mateixes assignatures. Ara cadascú té la seva vida i ja decideixes tu, o sigui, per això la universitat em diràs quanta gent va cada dia a classe de manera efectiva. Molt poca gent, moltíssima. Per què? Perquè cadascú ja decideix el seu ritme, si li va bé a classe, si no va bé a classe. També en el tema de treballar... És que això, de petita deies, vale, sí, si jo vull ser, per exemple, abogada, jo sé que, doncs, ESO, batxi, dret, màster i ja. Però és que potser quan acabo el màster dic, no, ara o no estic preparada per començar a treballar del que vull i començar ja el que és la monotonia, potser vull fer doncs, un any no sabàtic, però en plan estar a un altre país, amb una parella o amb les meves amigues, anar-me'n amb una i treballar a Austràlia. Bueno, Austràlia no, ¿vale? Perquè Austràlia deixem-ho.
2: Una serp?
0: No, gràcies. No. Anar a un altre país i disfrutar una mica de la vida, perquè llavors ja saps que sí que et ve la vida adulta, de veritat, el treballar cada dia, despertar-se a les 7 del matí. Són les petites coses i llavors dius, vale, doncs faig un petit parón, petit parèntesi, vull disfrutar realment. Llavors aquesta pressió de dir, uf, sé que em passaré tota la vida treballant, ara deixa'm tenir un respir, una mica de descans.
1: Jo tinc una pregunta per vosaltres. Vosaltres creieu que és pitjor la pressió que us donen des de fora o la que us doneu vosaltres mateixes?
2: Jo crec que l'autoexigència és com... top pitjors coses que et poden passar, perquè al final, qui, no vull dir-ho així tan heavy, però qui s'està torturant amb els pensaments i amb un mateix, ets tu. Llavors, o sigui, si t'ho diu algú, t'afecta molt perquè t'ho està dient una persona propera a tu, però t'ho estàs dient tu cada dia, o sigui, el teu cervell cada dia està pensant el mateix i el mateix i el mateix. Jo crec que això et desgasta i et cansa molt més que si t'ho diu, per exemple, ta mare. O sigui, que t'afecta molt que t'ho digui el teu pare, el ta mare, perquè són persones com... molt properes a tu, però jo crec que al final quan més et desgastes i més t'afecta aquesta pressió és quan te la fas a tu mateixa.
0: Sí, jo opino igual, jo crec que l'autoexigència és de les coses més dures que et pot passar. Per exemple, si tens una família i tot està sobre teu, doncs al final acabes fent les coses perquè la teva família t'està dient, saps? Però si tu mateixa és la que t'estàs posant al cap qui és de treure la millor nota. Has de ser la millor en tot, anar a totes les classes, fer tot no sé què. Jo crec que és bastant més fotut que al final digui el teu pare posa't a fer això, o sigui, ja, perquè al final suspendràs. Però si tu mateixa tens la capacitat de dir sé que ho faig o ho faig perquè si no malament, jo crec que és més fotut.
2: I aquesta autoexigència és com que et persegueix en totes les etapes, des de que comences l'adolescència fins que l'acabes o comences ja l'etapa adultal, que jo crec que la tens tota la vida, l'autoexigència,
0: sí.
2: Però que em refereixo, és com que et segueix en tots els aspectes d'estudis, d'experiències, de tot, perquè al final és com que tu et marques el que vols o el que no vols i que, no sé, com que te autosaboteas tu mateixa.
0: Sí, sí, això també ho crec. Jo crec que l'autosabotatge és...
2: jodidíssimo.
1: I bueno, jo opino el mateix.
2: I ja està, vale.
1: Ja està.
2: No tens res més a dir.
1: No, però jo crec que em refereixo que... crec que quan t'exigeixes alguna cosa és dolent, però... també crec que la pressió que dones de fora és encara molt pitjor del que... o sigui, la pressió que donen de fora, els comentaris que et diuen, jo crec que també et pot fer canviar d'opinió segons la carrera que vulguis fer, el futur que vulguis tenir o els plans de vida que vulguis tenir. Jo crec que també això ho hem de tenir molt en compte. I bueno...
2: vale, pues jo crec que com a última cosa per dir, perquè ja se'ns està fent tard, jo volia donar com un missatge, que no sé si vosaltres pensareu igual, però sobretot per si hi ha gent més petita que nosaltres escoltant-nos, que és que nosaltres creiem que créixer no hauria de ser una competició i que a l'hora de que tu creixes hauria de ser una manera doncs, de decidir tu mateix qui vols ser i en què vols formar, en plan, en què vols... en qui vols convertir, no? I descobrir què t'agrada, però sempre fer-ho des del que tu penses, no sentir una... per molt que tu sents una pressió, perquè jo crec que la sents durant tota la teva vida.
0: És inevitable.
2: Saber controlar-la, aquesta pressió social, i decidir tu què fer i comportar-ho. No sé què penseu, així com a última reflexió.
0: Sí, jo opino igual, que la pressió social jo crec que al final sempre l'acabaràs tenint totes les etapes de manera totalment canviant i diferent, però que al final tu mateixa és la teva vida i has de saber intentar gestionar totes les emocions i tot el que t'està passant de manera el millor possible, perquè al final és la teva vida i has de, tu mateixa seràs l'única que estarà tota la vida amb tu i saber què és el que t'agrada i què vols fer.
1: I jo penso el mateix, que al final has de fer el que tu vulguis i no el que vulguin els altres, perquè per alguna cosa és la teva pròpia vida. I dit això, jo crec que ja és hora de recollir la sobretaula.
0: Esperem que heu passat una bona tarda amb nosaltres i sobretot que penseu en qui voleu ser i en què us voleu convertir de manera autònoma.
2: Ens veiem a la pròxima. Adeu!

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, estimades amigues i estimats amics, gent avesada que no us deixeu arrossegar per les mediocres corrents imperants i que, en canvi, sou capaços de discernir i escollir quina és la música que voleu escoltar. Salutacions i abraçades de Belén Lozada portant saviesa i temprança i d'un servidor davant del micròfon, gent avesada, almenys, a l'hora de seleccionar músiques fantàstiques que us complaguin durant les dues pròximes hores. Anem avui amb una edició de gran varietat estilística que començarà a Bèlgica amb el nou àlbum d'una formidable brass band. Tot seguit viatjarem a Finlàndia amb el cinquè àlbum en solitari d'un artista ben creatiu que domina l'acordió i el cant de gola. A la secció multiusos, tres presentacions discogràfiques ben xules i diverses. Des del Marroc, fusió de sons berbers i contemporanis. Des del Quebec, la nova obra d'una aclamada banda de folk autòcton d'avantguarda. I encara des del Quebec, el disc d'un grup cosmopolita de cúmbia d'aromes puncarres. Per acabar l'edició en clau mediterrània, anirem a Sardenya i gaudirem amb la unió del músic més agosarat de l'illa i d'un curt polifònic masculí tradicional. Comencem, doncs, a la ciutat belga de Gant amb un àlbum fenomenal que vam rebre setmanes enrere, però que no es podia difondre fins ara. Ja frisàvem fa temps per presentar-vos Crank Up the Pressure, un treball discogràfic de Brass Matars, sensacional banda de vents que remena amb mestria peces pròpies de múltiples influències, com les tres que sonaran sense pausa d'aquí a uns instants, Crank Up the Pressure, Fisticuffs i Ocular Phenomena.

Brass Matas és una banda de música steampunk de 18 membres, com dèiem abans, procedents de la ciutat belga de Ghent, que combina l'espectacle teatral amb l'energia musical crua, amb una barreja única de ritmes de Nova Orleans, vibracions balcàniques, funk, drum and bass i ritmes contundents, creant els seus èxits de banda de música característics, composicions ballables i d'alta energia que captiven qualsevol públic, més enllà de quin sigui el seu gènere favorit. Coneguts ja a bona part d'Europa pels seus espectacles en directe explosius i plens de color i el seu singular vestuari, Brass Matas ofereix més que un simple concert. Cada actuació és un viatge festiu i teatral on la música, la performance i la narrativa immersiva conflueixen. El cert és que escoltant les agitades peces de Crank Up the Pressure ens venen moltíssimes ganes de veure'ls i escoltar-los en directe, que pel que hem copsat és un dels seus principals talents. Si no anem errats, són ja 11 els anys que porten Brass Matas donant canya pels escenaris i el que tenim entre mans és el seu tercer àlbum, un disc sensacional del qual gaudirem tot seguit amb l'audició d'altres tres perles, Clockwork Concerto, Puppet Play i Walk the Plank.

Tornem avui a contrades finlandeses, en aquesta ocasió amb un àlbum ben singular i agosarat, Haitari Marinadi, cinquè disc en solitari d'un extraordinari acordionista, Antipa Alanen, que, a més, és també ben talentós amb el cant de gola, aquell estil de cant hipnòtic propi dels mongols i d'altres pobles propers, que també té certes connexions atàviques amb el joik, l'estil de cant tradicional del poble sami del nord dels països nòrdics. Ja de per si aquests ingredients són prometedors, però és que a més Antipa Alanen posseix una gran creativitat a l'hora de composar les seves cançons i també a la d'incorporar arranjaments contemporanis que embolcallen la seva veu profunda i inconfusible i el so del seu acordió. De tot plegat sorgeix un repertori de 10 peces entre les quals en trobem de descaradament avantguardistes i d'altres amb un esperit més orgànic i pausat. En ambdós casos, amb el trasfons que Alanen manté des de sempre i en el qual la natura n'és l'eix principal. Anem amb l'audició consecutiva de les quatre primeres i formidables peces de Haitari Marinadi, el nou disc del genial músic finlandès Antipa Alanen, un d'aquells que podríem dir que menja la part de la resta, Ikibana, Takatuka, Aerobiki i Kirsikankuka.

0: tuulessa pähkinä tukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä kuin kirsikan kukkaa.
1: Haitari Marinadi, vet aquí el cinquè àlbum en solitari del compositor, cantant de gola i acordionista finlandès Antti Paalanen, considerat en bona part del món com a músic de culte que sempre ha treballat al marge del soroll. Cal dir, però, que Paalanen ha estat recentment a prop de fer un salt a nivell de popularitat molt més enllà del públic aficionat als sons d'inspiració tradicional. Resulta que amb el tema Takatuka, el segon dels quatre que acabem d'escoltar, Antti es va presentar al concurs televisiu finlandès que havia de determinar quin o quin artista del país els havia de representar en el Festival d'Eurovisió, tan popular com que es fos, al nostre entendre. Hauria de ser ell mateix qui digués si el fet de quedar segon en aquest concurs i no anar a Eurovisió ha estat una sort o un inconvenient. Mai no se sap. Però, en tot cas, nosaltres, que no veiem la música només des del punt de vista de públic, estem encantats d'haver descobert, encara que sigui, d'haver-lo descobert, encara que sigui quan Paalanen ja té una edat. Tant la seva música flipant com la persona i el personatge que s'hi atrinxeren rere unes composicions sensacionals interpretades amb tanta mestria com amor. Us deixem uns minuts amb altres tres perles de Haitari Marinadi, el nou disc del bergat i singular Antti Paalanen, a la Villa Maia, Illan Baan Kaiman i Ai Ai Ai.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Escoltes i cats.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, a les 5 de la tarda, a ICAT.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren? Mira, per què has arribat a
2: el mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Saps què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: Digue-m'ho tu, perquè de veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: És el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur
2: que
1: és...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale, vale.
1: Ara miraré el
2: horari. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al fotiment. Un programa força lliure, on cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: I think I might.
1: A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.